0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
11: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre.

0: associació de veïns, artista, ONG, músic.
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
2: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
3: És gratis!
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, soc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
2: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
1: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
2: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te segur que vas escriure malament la destinació.
3: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: realitat a Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Després de sentir les experiències de la Raquel i la Sabina com a mares, ara volem conèixer quina és la vivència dels fills de pares amb discapacitat, en concret amb una discapacitat sensorial. Esther Bertran, com estàs?
1: Què tal?
0: I Clàudia Morcillo, com va tot?
2: Hola, tot molt bé.

0: comencem per tu, Esther. Els teus pares són sords, no?
1: Sí, tots dos són sords. Des del naixement, és veritat que a mi mare creuen que va ser des del naixement, però era una prematuritat, i el meu pare va ser una mica més gran, quan va tenir 1 o 2 anys, probablement per una ototoxicitat d'un medicament que li va provocar per una meningitis.
0: Els teus pares ara estan jubilats, treballen...
1: Estan tots jubilats.
0: I tu a què et dediques, Esther?
1: Jo sóc metgessa de família.
0: Tu no tens cap problema auditiu. Clar, a quina edat diries que tu vas ser conscient que els teus pares tenien aquesta discapacitat? Què recordes?
1: Doncs realment ara mirant cap enrere crec que va ser bastant tard, perquè és veritat que jo no vaig créixer en cap moment amb la sensació de que els meus pares eren diferents ni que tenien cap discapacitat. Per mi els meus pares eren els meus pares.
0: I tant.
1: I sí que és veritat que va començar a cridar-me l'atenció quan em vaig començar a comparar amb les companyes de classe. Potser et diria als 10 anys, una mica més gran inclús potser, perquè és veritat que els meus pares també feien molta vida amb altres persones sordes, llavors jo anava cada cap de setmana a l'associació de sords i jo anava amb els fills de les persones sordes, que molts eren sords però d'altres eren oients, i allà jugàvem, feien vida, i els meus pares estaven amb els seus amics.
0: Clar.
1: Llavors per mi no era raro ni diferent. O sigui, simplement jo creixia amb uns pares normals i corrents.
0: Clar, tu naturalitzes, no? Aquella situació.
1: Sí, sí.
0: Te'n recordes, durant la teva infantesa, que haguessis hagut d'ajudar els teus pares per aquesta qüestió, no? Per aquesta discapacitat sensorial.
1: Des de... jo crec que això li deu passar a la gran majoria o a tots els fills de persones sordes que són oients. Et comences a responsabilitzar molt aviat de coses que potser no li pertoquen a un nen petit, però de seguida comences a fer de traductor, comences a agafar trucades per fer gestions administratives, acompanyes els teus pares al metge. Llavors, sí que és veritat que això et dona un grau de maduresa molt aviat, però a la vegada també et fa assumir unes responsabilitats que potser no et toquen tan petit.
0: Entenc que de ben petita tu ja vas aprendre la llengua de signes, no?
1: Sí, de fet, cada cop que em pregunten, per mi la llengua de signes és el meu primer idioma. I els meus pares sempre m'ho diuen, sobretot ma mare, em diu, tu abans vas començar a signar que a parlar. Jo vaig parlar perquè la família del meu pare i la família de la meva mare són oients. Llavors jo l'estímul auditiu sempre el vaig tenir, però és veritat que vaig començar abans a signar que a parlar.
0: Diries que la sordesa, Esther, és una discapacitat que pot resultar molt invisible?
1: Totalment. Totalment invisible. És una discapacitat que si tu pots veure qualsevol persona al carrer i no adonar-te que aquella persona potser no et respon un hola, bon dia, perquè no t'ha escoltat que li dius hola, bon dia. Llavors, és una discapacitat que està molt invisibilitzada i molt poc adaptada. La societat no està gens adaptada a aquesta discapacitat. Igual que d'altres potser són més visuals i es poden percebre abans, la sordesa és una discapacitat que passa molt, molt desapercebuda.
0: I això genera mals entesos, males interpretacions. Amb què t'has trobat?
1: Sens dubte. Per exemple, això que et comentava, no? De que alguna persona t'aguanti la porta, per exemple, per passar a casa i et digui gràcies i no li tornis el de res, o al contrari, no? Li hagis de dir gràcies i potser no t'entengui. O quan vas a comprar, per exemple, que es dirigeixen a tu directament quan vas caminant i potser tu no et gires. I la gent fins i tot pot arribar a pensar quina persona tan maleducada, no? Sense plantejar-se en cap moment, és que potser aquesta persona no m'està escoltant. Llavors, en situacions així de la vida quotidiana, que s'hi troba tothom, clar, les persones sordes també s'hi troben i no són enteses fins que, pel que sigui, es giren o parlen, o per exemple vaig jo amb ells i dic, no, disculpa, és que és sord o és que és sorda, i llavors diuen, ah, sí, perdona, però clar, fins que no passa això, o potser no passa, la gent no ho veu, no es visibilitza.
2: Y el bebé está bien,
3: pero ya se sabe.
4: Es que hay un 50% de posibilidades.
5: Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
6: No te preocupes, vas a estar ahí detrás.
5: Ya tengo que interpretar, no me puedo ir.
7: Mírame, Ángela, te vamos a ayudar, ¿vale?
8: La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye.
0: L'any passat la pel·lícula sorda va voler retratar les barreres amb les que es troben les persones amb sordesa. Què et va semblar? Jo la vaig veure no fa gaire. Hi ha una escena, per exemple, que és quan la protagonista pareix, que allò és un guirigall, amb tots els metges i infermeres parlant alhora, el company de la protagonista dient, sisplau, necessito interpretar-la. No sé si et va semblar realista, no, també amb el teu entorn.
1: De fet, se'm posa la pell de gallina només de recordar-ho. Aquesta pel·lícula vaig vaig anar a l'estrena amb els meus pares,
0: sí,
1: perquè vam fer amb els amics de SOS, o l'agrupació, més bé, va fer una estrena en un cinema, i ho van anar a veure persones sordes i famílies de persones sordes, i jo recordo anar a veure amb els meus pares i els seus amics i plorar, de dir, és tan real, i és, potser es veu molt dramatitzat, però la realitat és que les persones sordes tenen una barrera molt gran a la societat, i és que no es poden comunicar, i ningú es pot comunicar amb ells d'una manera sense barreres, diguéssim. Sí que et pots fer malabars per acabar d'entendre't, però sí que és veritat que no hi ha una comunicació fluida, i quan et trobes en situacions així, per exemple sanitàries, que és un exemple molt, molt prevalent, no hi ha una traducció, no et fan sentir part de l'entorn, i això és una barrera molt gran. La barrera de no sentir-te autònom i de no, que no et facin sentir autònom. Llavors a mi em va semblar una pel·lícula que realment posava molt en la pell a l'espectador del que és ser una persona sorda amb un entorn oient i ser una persona oient també amb un entorn sord.
0: També ens acompanya la Clàudia. La Clàudia té un cas diferent, en aquest cas. Els teus pares són cecs,
1: sí,
0: no? Malgrat que parlem d'un altre tipus de discapacitat, t'has sentit...
3: M'he sentit molt, molt identificada, sobretot a la part de quan parlava de quan era ella nena. Jo, al final, no m'he juntat tant ara de gran, almenys, amb fills de persones amb discapacitat, i ella, tot el que ella anava explicant és com jo ho he viscut. Com anar cada cap de setmana ella a l'associació, jo anava a la 11. Com conviure en aquest ambient que per mi era tan normal i després sentir com no era normal quan em comparava amb les meves companyes, exactament igual.
0: A què et dediques? Què fas,
3: Clàudia? Jo estudio. Ara començaré el quart any de traducció i interpretació a la Pompeu.
0: I els teus pares treballen?
3: La meva mare sí, el meu pare està incapacitat. La meva mare és cap de responsabilitat social, dona i diversitat a TMB, Transports Metropolitans de Barcelona.
0: I la ceguesa és de naixement?
3: No, la meva mare es va començar a quedar cega als 12 anys. Tot i que per mi sempre ha sigut persona amb ceguesa total, ella ha vist els colors, per exemple, que canvia moltíssim la discapacitat quan has vist que quan no has vist. I el meu pare, en canvi, s'ha anat quedant sec mentre jo vivia al món. Llavors, he viscut com, per molt que sigui la mateixa discapacitat, he viscut dos processos completament distints. Per una part, la meva mare, que a la que jo he conegut ja sent cega, llavors...
0: Però el pare ha estat progressiu, clar, i per tant potser ha costat més això.
3: Clar, bueno, han sigut adaptacions distintes, perquè per la meva mare, com explicava la meva companya, no... Jo no he sentit al principi que hagués d'adaptar-me al món. Ha sigut quan jo m'he conegut al món, que és un món que no està adaptat, que jo sí que havia d'adaptar la meva realitat al món. Jo havia d'ajudar els meus pares o havia d'informar, de reivindicar. Molts cops com sentia aquesta responsabilitat de tinc pares secs, però jo mentre era nena, fins que no vaig arribar com a ser conscient de ostres, tens una mare que no hi veu, no vaig sentir que la meva realitat fos distinta.
0: De vegades és més la mirada externa, no? La pressió social a la diferència.
3: Completament. Com la gent també entén que tu has de sentir d'una manera, i potser per mi, saps, com que jo potser havia de sentir compassió pels meus pares i per això era una nena més responsable, que havia crescut abans, que doncs, era més madura per la meva edat, quan en realitat jo he sigut nena, adolescent i jove, que ha fet tot el que li ha rotat, i si he hagut de deixar algú a meitat del terra i els meus pares s'han ensopegat, ha sigut així. No he sigut més responsable perquè els meus pares no hi vaguessin. Mm. I jo sempre he estat rebent comentaris des de fora de doncs segurament tu ets una nena molt responsable, perquè com els teus pares no hi veuen, els has d'ajudar molt i has de... Sí, els ajudo, però no perquè no hi... No sé com explicar-ho.
0: No és una crossa.
3: Clar.
0: No és una crossa.
3: Sí, sí.
0: Us heu sentit a dir molts tòpics, per exemple? Clàudia, no sé si tens germans o no.
3: Sí, tinc un germà petit.
0: Tens un germà petit, no? A casa, no? Devíeu ser molt endreçats, perquè clar, si els pares no hi veuen, potser ens ho pegaran i cauran, no? Aquest tipus de coses, al final de les dinàmiques familiars que tu estaves dient ara mateix, que estaven absolutament normalitzades, no? Però des de fora i des del desconeixement, això no es veu així.
3: Sí, jo soc una persona molt desendreçada. El meu germà també, però no em guanya. I els meus pares s'han ensopegat moltíssims cops, s'han fet mal moltíssims cops per calaixos que m'he deixat obert i pues, s'han fet mal, o roba per al terra, de tot. No he sigut diferent en aquest sentit. He intentat treballar el meu desordre perquè l'havia de treballar, no mai perquè els meus pares siguin secs. Mm. Però és veritat que sempre he rebut comentaris de en què se sobreentenia que jo era molt endreçada perquè els meus pares eren secs i res més fora de la realitat.
0: Mm. Pel que fa a les cures, què podíem fer, què no podíem fer?
3: Els meus pares, bueno, la meva mare sempre ha dit des que soc petita que ella ens ha fet absolutament de tot, que sí, cuinar, posar-nos crema, dutxar-nos, absolutament tot. L'única cosa que no ha fet ella mai ha sigut tallar-nos les ungles, perquè li feia por. Llavors, pues, em tallaven les ungles la meva àvia. Però entre ells es repartien les feines de les tasques de la casa. El meu pare, tot el que era cuinar la planxa, o de més, la meva mare potser netejava més, i pues, s'anaven organitzant i mai ens ha calgut ajuda externa.
0: Sempre els heu pogut plantejar, tant Esther com Clàudia, els vostres dubtes, els vostres pors, no? Perquè al final, quan s'és conscient, no? De, tot i que parlem de normalització absoluta, no? Però també quan s'és conscient de la discapacitat en comparació al que passa doncs, amb els entorns o el que passava als entorns, heu pogut parlar-ne a casa, compartir aquestes inquietuds, si és que hi eren?
1: Sí, jo crec que en el meu cas sí, i de fet els meus pares sempre han sigut molt conscients, probablement perquè han crescut en un entorn o en una família que era oient. Llavors jo crec que ells sempre han sigut molt conscients de que si jo era oient, que no sabien si seria oient o no, que hi hauria una sèrie de coses que probablement m'haurien d'explicar, no? O que m'haurien de... que haurien de tenir converses amb mi. I sempre que he tingut inquietuds, sempre, sí que és veritat que els hi he dit, i han sigut sempre molt assertius a l'hora de parlar amb mi, d'intentar resoldre els meus dubtes, d'intentar que em sentís el més còmode possible.
0: Quins dubtes teníeu? Quines pors teníeu?
1: Jo, per exemple, una por molt gran era que els meus pares no poguessin, ara que estic fora de casa, que els meus pares no poguessin, per exemple, trucar-me un dia si tenen una emergència. Sí que és veritat que avui en dia hi ha videotrucades, hi ha missatges instantanis, hi ha qualsevol tipus de comunicació que ha facilitat moltíssim la vida de les persones sordes. Però a mi una de les pors era això, no poder, que ells no es poguessin comunicar, per exemple, amb un servei d'emergències o que no es poguessin comunicar amb mi en algun moment donat. Llavors aquesta ha sigut una de les pors que jo sempre els hi he plantejat.
0: Clàudia, en el teu cas?
3: Jo és que quan era petita, per ser-te honesta, em feia una mica de vergonya tenir pares secs. I quan anava pel carrer em feia vergonya que em veiessin, perquè més d'un cop havia escoltat comentaris o coses com un nen preguntar-li al seu pare perquè aquesta dona porta un pal, que no es diu pal, es diu bastó. I llavors em feia molta vergonya petita i jo sí que sento que potser sent petita hi havia una mica de falta de referents de persones o nens amb la meva situació perquè jo sabia que m'estaven passant coses però no els hi podia posar nom. Llavors jo sabia que no estava bé perquè jo quan estava amb els meus pares estava excel·lent, jo he tingut una infantesa superfeliç, però després sortir al carrer en certs moments sí que em feia una mica de cosa, però per als demés, no per mi com a, o pels meus pares, pel que em diguessin o per com em miressin. Llavors és algo que jo entenia que estava malament, però no, com tampoc sabia posar paraules, jo no ho vaig gestionar molt de petita amb els meus pares, ni ho vaig parlar. Ara ja sí que sent gran, a mi m'encanta parlar amb els meus pares i pues, a vegades sí que parlem i reflexionem i sí que ja sent més gran ho hem parlat. Sent petita sí que va ser una mica dur això de sentir-se diferent.
0: Tu amb la mare, si no tinc mal entès, viatges bastant.
3: Sí, bueno, amb els dos viatjo moltíssim, però sí, ens agrada moltíssim viatjar. A ells especialment, i mínim un viatge a l'any sí que fem, des de que som ben petits. Perquè quan érem més petits, el meu pare veia més, llavors ens ho podíem, més o menys ens ho podíem permetre. Ara que els dos han perdut vista, doncs, qui estem allà com més pendents de més som el meu germà i jo. Perquè jo crec que a dia d'avui una persona cega, sola, no sé si podria viatjar.
0: Hi ha coses que no podeu compartir, per exemple, no? Aquesta entrevista els pares no la podran sentir, o les imatges d'una pel·lícula, per exemple, Clàudia, o sí. Si fas alguna presentació, el que sigui, no? Això com es porta?
1: Bueno, sí que és veritat que jo comparteixo molt amb els meus pares totes les coses que faig, les coses que escolto, les coses que hi trobo que sóc una mica al seu micròfon, no? I els hi explico. Per exemple, el fet d'avui venir aquí i fer això, i probablement el dia que s'escolti a la ràdio els hi faré d'intèrpret i els hi traduiré en aquell mateix moment.
0: Clàudia.
3: Jo parlant amb els meus pares m'explicaven com és veritat que ells es perden una gran part de la realitat perquè al final el factor visual té molt pes. Però jo sempre he intentat compartir amb els meus pares. Per exemple, al col·legi cada trimestre portàvem un dossier amb dibuixos, sent petits, dibuixos que fèiem molt lletjos. Però jo li agafava la mà al dit a la meva mare i li anava resseguint per on estava el dibuix, com perquè la meva mare també, evidentment, no rebrà igual que una persona que ho veu. Però que jo, en certa manera, a la meva manera, sempre he intentat compartir tot a la meva mare. Veiem una... Bueno, a la meva mare i al meu pare també, ara. Veiem una pel·lícula i sempre diuen que jo audiodescric molt bé les pel·lícules perquè des de petit porto audiodescrivint pel·lícules. Ara cada cop ha millorat molt i hi ha moltes més pel·lícules audiodescrites, però encara manca moltes pel·lícules i si volem veure una pel·lícula l'audiodescric jo o el meu germà i ho gaudim igual.
0: Llegeixes braille?
3: No, em sé algunes lletres, però voldria aprendre.
0: Per acabar, Esther i Clàudia, amb què creieu que ens falta millorar com a societat? Això per entendre, finalment, no? Totes les diversitats, hem dedicat al programa, no? A aquestes maternitats diverses. Què creieu que s'hauria de millorar?
1: Jo, en el meu cas, trobo que falten intèrprets, sobretot a l'administració pública, i trobo que l'accessibilitat i l'autonomia d'una persona ha de prevaldre per sobre de qualsevol cosa, i que una persona sorda no pugui anar al metge a fer-se entendre i sentir que entén el que li diu el metge o les recomanacions que li dona, o anar al banc o fer una tasca administrativa i no poder tenir un intèrpret, em sembla una cosa molt important a millorar.
0: Clàudia.
3: Jo també diria que tot el que s'està fent nou molts cops no incorpora la perspectiva de discapacitat i, per exemple, tecnologies que tant ajuden en, hi ha certs aspectes en què no favoreixen en res. Per exemple, ara tots els electrodomèstics, les plaques d'inducció, els forns els estan fent tàctils i la meva mare ha d'estar contactant amb l'ONCE perquè li facin adaptacions en comptes de crear plaques que tinguin en compte que si fas una
0: amb relleu, no?
3: Clar, una pantalla tàctil no ho trobarà una persona cega. O això, doncs, hi ha moltíssimes webs o aplicacions que no són accessibles encara al voiceover del mòbil. Jo diria més aviat això, sí.
0: Doncs Esther Bertran i Clàudia Morcillo, gràcies per passar avui pel programa i per explicar-nos la vostra experiència com a filles de pares, en aquest cas amb discapacitat sensorial. Una abraçada, que vagi molt bé i espero que agradi aquesta entrevista a casa.
1: Gràcies,
3: gràcies
1: per donar-nos veu.
7: Solidaris, Mercè Folch. Cada dissabte a les 10 de la nit i sempre disponible a la plataforma 3CAT.
9: Tu

les experiències de l'Ester i la Clàudia acabem, a la redacció i producció Mònica Roca i Sandra Novillo, a la part tècnica Josep Forns, José Luis Santiso i Dani Expósito. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit. Us parla Carola Gil. L'Iran insisteix que només la via diplomàtica pot posar fi al conflicte amb els Estats Units i Israel, després que Donald Trump hagi rebutjat la proposta iraniana per reobrir l'estret d'Hormuz i aturar els combats. El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, ha afirmat a través de X que només una solució negociada permetrà sortir de l'actual bloqueig. De la seva banda, el president nord-americà justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
2: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
1: Teheran assegura que manté la proposta sobre la taula i espera rebre una resposta oficial a través dels mediadors. Centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol després de la manifestació pel desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, veïna de la ciutat. A la plaça s'hi han instal·lat unes 150 tendes de campanya. El sindicat de llogateres vol mantenir la protesta per pressionar el govern espanyol de cara al Consell de Ministres de dimarts. Valeria Racu és una de les portaveus del sindicat.
3: ¿En qué momento hemos permitido que nos gobiernen los rentistas? ¿En qué momento hemos permitido que nos gobiernen las empresas? Que en último momento, que de última instancia, sean los empresarios y sea su riqueza y sea como todo el dinero que pueden sacar de apretarnos y de hacernos la vida invisible, o sea, imposible, que sea eso lo que lleve la vida. No lo vamos a permitir ya más y por eso estamos aquí.
1: El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els seus expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
4: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid. El canvi climàtic i l'augment de les temperatures està provocant la pèrdua de determinades plantes que només creixen a les muntanyes més altes d'Europa. Un estudi amb participació catalana publicat a la revista Science demostra com en 20 anys s'han extingit diverses espècies de plantes d'alta muntanya als Pirineus, als Alps i també al Caucas. Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera.
5: Es muy difícil entender cómo los que fuimos del Opus Dei estuvimos allí.
1: S'acaba d'estrenar el documental El Buen Espíritu, dirigit per Mònica Terribas, un reportatge d'investigació que recull testimonis que denuncien pràctiques espirituals abusives a l'Opus Dei. Un d'ells, Juan Hernández, que va ser membre de l'Opus quan era jove, ha explicat al programa El Suplement de Catalunya Ràdio que per la seva homosexualitat l'obligaven a fer les anomenades teràpies de conversió y que se va a intentar suicidar.
6: Cuando yo me fui, esa orientación sexual se me presenta de una manera, la verdad, bastante, ¿no?, poco amable, y sentí tanto asco, tanto dolor, tanta repudia de mí mismo que quise dejar de sufrir.
1: A Esports en la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. A la Lliga F de Futbol, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño el dia que ha tornat a jugar Aitana, que feia 3 mesos i mig que no ho feia per lesió. Derrota en canvi del Badalona 0-1 contra el Granada. Aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol. A la segona divisió, empat del Sabadell 1-1 al camp del filial del Celta i a la primera federació Nàstic 1, Sant Andreu 2. En bàsquet a la Lliga ACB, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa 107-92 a la pista del Bilbao. Aquest diumenge torn per la penya el Girona i el Lleida. En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan.
0: Fins aquí les notícies.

0: bato a l'olla i mil galifardeus fregits.
1: Què et passa, Kilian?
0: Mira, escolta'm, veu, la veritat és que aquest és un programa el nostre molt optimista, molt positiu, que sempre intentem posar llum, no a la foscor, però en general una miqueta, una cosa una miqueta més poca aclarida, que és la qüestió de la llengua, sempre amb voluntat de mirar endavant, de posar-hi esforços, de sumar màxim al màxim de gent possible.
1: És ben bé així.
0: Tot això a vegades, doncs, trontolla, perquè només que repassis la llista de catalanofòbies de l'última setmana, dels últims dies, et fa posar nerviós, i avui estic, jo què sé, estic enutjat, estic enfadat, estic que em pujo per les parets i m'agradaria poder...
2: Perdó, què et passa?
0: Manem?
2: J'en ai plein le dos. I hauria de dir... Clar, el cursi Ferràs. Què et passa? Què vols? Una altra llengua vols que t'ho digui? Et veig molt, molt, molt, molt emprenyat. Què passa?
0: Sí, i què estava fent? Estava renegant amb altres...
2: Estaves renegant, t'he renegat amb el francès, amb asic i amb àrab.
0: Ostres, això, i això com és? Qui és vostè?
2: Mira, jo sóc rifeny, sóc amazic, del nord del Marroc.
0: Ah, és amazic vostè?
2: Sí, porto molts anys visquent aquí a Catalunya, vaig estudiar aquí a Catalunya en traducció i estic enamorat d'aquest país.
0: Home, doncs miri...
2: Per això, quan t'he vist emprenyat...
0: M'havies enfadat, oi?
2: Dic, què li passa a aquest home? Té la sort de ser català, té la sort de néixer aquí. Què passa? Quin problema hi ha?
0: M'agrada molt perquè els que ens vegin per internet veuen que la càmera es va movent, perquè aquest home em va agafant del braç i em va calmant. I la veritat, claro, és que m'ha calmat amb el moviment del braç, però sobretot m'ha calmat molt amb això que m'ha dit. Soc aquí, m'agrada el català, soc amazic però parlo català, m'agradarà molt preguntar-li per la seva història personal. I ja no estic enfadat, miri, ja estic millor.
2: Se t'ha passat.
0: Li sembla que li puc fer... Pot caminar amb mi una miqueta per aquí?
2: Endavant.
0: Sí? Miri, farem una cosa. Fem la presentació del programa i ara, ja més relaxats i molt més contents, amb... Com es diu vostè?
2: Anouar.
0: Anouar. Anouar. Que és de...
2: És del Rif, del nord del Marroc, del sud del Mediterrani, de Lucemas, precisament.
0: Sí, de Lucemas.
2: A Lucemas, precisament.
0: A Lucemas. Molt bé. Doncs amb ell... Avui, molt més satisfets, més tranquils, renegarem una mica menys, perquè ja hem trobat un per què continuar fent el programa.
3: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

I ho veieu, que és fàcil de canviar les coses. Estàvem anant pel Pedregar i, en canvi, mireu, si en realitat estem aquí envoltat d'arbres i de plantes, si està fantàstic, és un lloc molt agradable, que és una miqueta una altra metàfora que podem fer sobre el català. No anem pel camí de les pedres, anem per l'altre. I només trobar-nos algú que ens ha dit: escolteu-me, jo també sóc català. He vingut de molt lluny, però sóc català, m'agrada el català, i puc renegar en molts idiomes, però millor que no haguem de renegar. Doncs ens ha captivat, ens ha agafat el cor ben fort, l'Anuar, i ara amb ell mirarem d'anar transformant l'Anuig amb alegria i satisfacció i sobretot esperança.

0: Doncs gairebé, gairebé seria per dir que el català fa miracles, perquè...
1: Absolutament.
0: Amb la seva aparició m'ha canviat la cara.
1: Fins i tot va passar la complicitat, en un moment, de seguida, de sobte.
0: Perquè vostè és còmplice una miqueta, si m'ho permet, d'això del català. Sento que parla el català molt bé.
1: Absolutament, jo crec que és un codi de complicitat que tenim els nouvinguts, els que arribem, els immigrants, amb els catalans, amb la societat d'acollida. Això ens fa és un codi d'interacció entre nosaltres, i el català és imprescindible per això.
0: Anem a explicar una miqueta el trajecte que l'ha portat fins aquí. Vostè era del RIF, em diu.
1: Jo sóc del RIF, exactament, sí. Sóc del RIF, de l'USEMAS. Vaig venir fa molts anys aquí a estudiar, primer a Càdiz, després a Madrid, i finalment vaig aterrir aquí a Catalunya, i des d'ençà no m'he mogut d'aquí.
0: Va aterrar aquí per casualitat, perquè tenia família, perquè li cridava l'atenció d'alguna manera? Coneixia Catalunya d'alguna manera abans d'arribar?
1: Sí, coneixia una mica Catalunya, coneixia la història de Catalunya. No, evidentment, tan bé o tan profundament com ara, però sí que tenia coneixement de la cultura catalana, de l'especificitat de Catalunya. Evidentment, mitjançant la música, el Lluís Llach, amb Serrat, evidentment el Barça, que és un tòpic, però el Barça fa molt també. I tot això, doncs mira, sempre he sentit una certa atracció per Catalunya.
0: I aleshores, quan temps fa que va arribar aquí?
1: Pues mira, jo sóc molt dolent per al tema de les dades, però puc dir des del 2000, si no m'equivoco, 2005-2006. O sigui, hi ha més de 20 anys aquí.
0: I aleshores arriba aquí i no sé si descobreix, però nota que aquí hi ha una cultura, un país, una llengua...
1: Evidentment, hi ha una identitat pròpia, i el primer que vaig fer, per no perdre temps, és aprendre la llengua.
0: És el primer que vaig fer?
1: Sí, és el primer que vaig fer. Jo tenia claríssim que l'única manera de poder prosperar i interactuar amb la societat d'aquí és aprenent la seva llengua.
0: Però vostè m'ha fet una demostració de llengües. Què es dedica a això, vostè?
1: Perquè jo vaig estudiar traducció i interpretació a l'Autònoma de Barcelona.
0: Ah!
1: A l'Autònoma,
0: molt
1: sí.
0: Bé, molt bé.
1: Llavors allà vaig aprendre el català, vaig fer castellà, francès i àrab. Aquestes llengües, sí, vaig treballar molt de temps amb el tema de la traducció i interpretació.
0: Però la seva llengua, i crec que és un bon lloc aquí a Catalunya reivindicar les llengües de cadascú, la seva és l'amazic.
1: L'amazic, que és la nostra llengua pròpia. És a dir, els que tenim unes llengües minoritzades, entre cometes, i tenim una certa empatia i entenem perfectament a les altres llengües minoritzades quan estan sometes a les llengües estandarditzades. Llavors sempre hi ha una empatia cap al català per part dels amazics, perquè entenem aquest fenomen. I sabem el que és la importància de salvaguardar i de cuidar i de mimar fins i tot la nostra llengua. El català ja passa a ser nostre també. És a dir, igual que vostre, és el nostre també, ara mateix.
0: Nosaltres ens agradaria que l'amazic fos nostre, que ho és per molta gent amazic que viu aquí, però no el parlem, i potser no tenim prou coneixement de com estan les coses. És un bon moment per preguntar-te com està l'amazic. Després et preguntaré com veus el català i tot,
1: Bueno, l'amazic és un miracle que sobrevisqués, perquè pensa que, per exemple, nosaltres som analfabets amb el tema d'amazic. Ara sí que s'estudia a l'escola, però abans a la nostra generació estava prohibit l'ensenyament de l'amazic, però encara així va sobreviure. I entre nosaltres, els amazics, mai parlem amb àrab. Respectem l'àrab, evidentment, i ho parlem tots, però entre nosaltres sempre parlem amb amazic, perquè és la nostra llengua, la volem preservar per sempre. Els nostres avis, les nostres àvies, per exemple, només parlaven l'amazic. I per tant, per nosaltres és molt important.
0: I quina salut té? Perquè el català té una salut així, si fa no fa.
1: Bueno, ja ens agradaria tenir la salut del català. És a dir, no està... El problema que tenim nosaltres amb l'AMS és que ara sí que es comença a estudiar, però d'una manera molt, molt residual. És a dir, no hi ha... És veritat, hi ha un institut d'AMS a nivell del Marroc que recull totes les aules de l'amazic i, bueno, comença una mica a treure el cap. Però durant molts temps ha estat molt...

0: amb la cultura del país, com es va produint? Perquè...
1: Bueno, pues amb amistat, la meva parella també és catalana, llavors vam començar a parlar sempre en català, l'ús va ser sempre en català, amb els amics del català, set que amb alguns que no parlen català, els costa una mica de parlar en català, però bueno, jo sempre faig pedagogia del perquè de l'utilitat de parlar el català, és a dir, hi ha molta gent que s'assumeix després i ho aprèn. Va començar així, primer perquè jo tenia la convicció de que tenia que aprendre bé el català i comunicar-me en català, és a dir, jo sabia que si no parles el català, molt difícil podia interactuar amb la gent d'aquí, evidentment. Per descomptat, si vols veure en castellà, lamentablement a Barcelona ho pots fer 24 hores, però a mi això no m'interessa.
0: No li interessava...
1: M'interessa per la cultura,
0: per les coses que es perd, no?
1: Clar, per les coses que es perden, és a dir, clar, estem parlant d'una civilització, d'una cultura, d'una literatura, d'una música, d'una geografia, d'una gastronomia, és a dir, és tan divers aquest país que és una llàstima no aprofitar-ho. I la millor manera de conèixer el país és mitjançant la llengua, evidentment.
0: I aleshores, vostè ja ho ha dit, soc català, igual que soc amazic alhora. Aquesta és una circumstància que hi ha gent que sembla que li costi una mica. És veritat que un és el que és, però pot passar a ser més coses sense renunciar a ser el que és i ser-ho de manera intensa en tots els àmbits.
1: Absolutament. És a dir, això no és incompatible una cosa amb l'altra. És a dir, tu pots ser diverses persones alhora. Evidentment, hi ha uns principis, però amb el tema de les llengües és una riquesa a parlar moltes llengües, absolutament ninguna, és més, s'enriqueixen entre elles. És a dir, si tu, per exemple, parles català, parles francès, parles el castellà, el català fa de pont per aprendre el portuguès i l'italià d'una manera increïble. És a dir, només per això, i evidentment, això no deixa de ser ni més català ni més català. És a dir, t'enriqueix. I això és, jo crec que és una riquesa impressionant.
0: Miri, escolti'm, ara li vull preguntar pel futur del català. Ja m'ha parlat una mica de l'amazic, vull veure si és optimista o no pel que fa al català, i més venint des de fora. Però ja que parlava de riquesa, deixi'm fer una cosa, que és saludar a la gent dels Països Catalans, perquè en aquest punt és riquesa nostra, de saber què passa en el País Valencià, les illes, que no deixen de conformar el mateix país, o els mateixos països junts, en definitiva, que és el que som els Països Catalans. Deixi'm fer això, un momentet, i no cal que se'n vagi, no. Aquí, amb mi, al costat, per saludar d'entrada la gent de València.

0: la gent de València, que per nosaltres és el Ferran Torrent, i uns quants més, però el Ferran Torrent molt. Ferran, bona nit.
1: Bona nit, com va per ahir?
0: Bé, aquí sorprenem aquí amb l'Anuar, que m'explica coses de la Masic i que ens permet veure que hi ha gent que s'incorpora al català, que sempre és boníssim això, com més serem. No sé si riurem, però com a mínim potser sobreviurem. I si riem, encara millor. Riem aquí baix o què fem?
1: Sí, perquè hi ha millor clima i això la gent ho agraeix molt perquè és un estiu duríssim.
0: Sí, això és veritat.
1: I a propòsit de l'estiu, que ha sigut tan duríssim i que la mar està tan calenta, esta setmana ha estat la notícia, s'ha publicat la notícia, que per fi les empreses dedicades a estos menesters ja van a netejar les clavegueres, que és una cosa molt important. De tal manera que jo recordo que l'última pluja forta, jo estava en la finestra del balcó mirant com l'àvia anava ajuntant-se pel cim del carrer, perquè fa una miqueta de baixada perquè les àvies vagin a les clavegueres, i veia com no tragava suficient, però de tota manera al meu poble no li ha tocat i encara és a sort. Han començat ara, amb la qual cosa, després de 2 anys, si no me descompte, perquè el temps passa tan de pressa,
0: passa.
1: De la gran riuada aquesta tan brutal que tinguérem, clar, això depenia de l'Estat, no és una qüestió de, ni municipal ni del govern de la Generalitat. Ara comencen a netejar. Jo no sé si s'ha adormit, i això serà un problema, perquè segons diuen anem a tindre una tardor molt plujosa, segons diuen. El que passa és que jo ja estic acostumat a veure que quan fan previsions un poc a llarg termini la caguen, tot i que l'han encertat bastant en això del super niño, del xiquet este, estic fent el collons.
0: El xiquet este.

0: aquest, que ja vam dir, que tindríem un estiu molt fotut, vale? Aleshores sí que ho han encertat, perquè jo no recorde un estiu com este, tot i que jo no em puc queixar del tot, perquè vas tindre un mes que estava fora, a la muntanya, no?
1: Sí.
0: Però la gent que estava així, jo tenia comunicació i dius, no s'ha conegut un estiu com este, ha sigut una cosa horrorosa, vale. Però això ja està passat, afortunadament tot passa, però ara queda la segona part. Entre setembre i novembre solen vindre les grans pluges, si és que tenen lloc. A veure què passa.
1: A veure què passa. Home, no sé si s'han adormit, però sembla que els ulls els tenen encara mig tancats, eh? O sigui que, aviam, aviam...
0: No,
1: si...
0: m'acaba de fiar la
1: sí,
0: veritat
1: farem
0: de l'eficiència política d'uns i d'altres.
1: Escolta, moltes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
0: Igualment.

0: a les Illes. Què tal? Com va tot? Pau, molt bona nit.
1: Molt bona nit, Kilian. Contenta de ser amb vosaltres una setmana més.
0: I en aquesta setmana què expliquem?
1: Doncs mira, parlarem de la quantitat de mercadets, de fires que se celebren durant tota la tardor a Mallorca. De fet, les fires són una trobada tradicional, antiguíssima, en què, sobretot als pobles, la gent un dia es dedicava a fer la gran fira. És a dir, el mercat de cada setmana es convertia en una gran fira on hi havia des d'animals, de bestiar, roba, tela per fer-se vestits per a l'hivern, a menjar, artesania. Actualment s'han reconvertit i s'han fet fires i mercats temàtics de tardor. El mercat de la mel, per exemple, el poble de Llubí, el mercat de l'oli, el mercat del vi, el mercat de l'artesania. És a dir, s'han anat especialitzant i durant tota la tardor pots fer un recorregut pels pobles de Mallorca de mercat en mercat per trobar una reivindicació en el fons de del que és la mallorquinitat, dels productes típics, dels productes propis d'aquesta terra, algun d'ells vinculats amb el menjar i altres en la capacitat artesana de la gent.
0: Doncs escolta'm, la realitat és una que al mercat no hi ha ningú com tu. Apa, moltes gràcies, Pau, una abraçada.

0: Bé, després d'aquesta gira pels Països Catalans, minigira en aquest cas, seguim girant nosaltres per aquí amb l'Anuar, que ens ha salvat una miqueta d'aquell anuig inicial i que ara ens permetrà situar-nos. D'entrada, no t'han preguntat per què vas haver de marxar, o no sé si vas haver o vas marxar directament perquè vas decidir-ho.
1: No, vaig marxar en principi per estudiar. Jo estava estudiant enginyeria industrial al sud d'Espanya, a Cádiz, i després vaig anar a Madrid i després, com t'he dit, a Catalunya. I a Catalunya sí que vaig estudiar aquí, que vaig fer carrera de traducció i interpretació, que era el que m'agradava.
0: Les relacions amb la teva zona d'origen continua?
1: Sí, tinc família allà, evidentment, sí. No vaig perdre mai el contacte, tot el contrari.
0: És allò de sortir, d'anar-se'n, que a vegades és molt complicat, encara que sigui per voluntat pròpia. Mira, veig a l'Olga, que més que sortir, bé, arriba, entra. Olga, vine, què tal, com estàs?
2: Doncs mira, jo estic molt bé, però avui només arribar i ja toco el dos.

0: Escolta'm, però per nosaltres no cal que toquis el 2 de cap manera, eh?
1: Home, però tu saps quin 2 toques? Quan toques el 2?
0: No, no, mira que ho dic vegades, però...
1: Doncs com en tota la paramiologia, hi ha teories i versions de tota mena. I en aquest cas la més estesa diu que no toques cap número 2, sinó que el que toques és el dors d'un cavall, l'esquena, el llom. T'has d'imaginar l'època dels carruatges, no? En el moment d'arrencar, el conductor què feia? Tocava el dors del cavall amb la mà, o amb un fuet, eh? Perquè comencés a caminar. Era el senyal definitiu per reprendre la marxa. I amb el temps hi va haver una evolució fonètica i aquesta R de dors va anar, desapareixent.
0: El dors, el dos.
1: El dos, i es va perdre el referent. Per això sovint sentim allò de toca el dos que el tres ja és fora. No, no, ni dos ni tres.
0: Ni dos ni tres, però és crear una frase a partir d'una sensació de que veníem, que veníem del dos i no és el dos, és el dos.
1: De la mateixa manera, quan pleguem veles tampoc tenim al cap allò de mira, plego veles perquè és la metàfora marinera de plegar les veles quan s'acaba el viatge.
0: Cert.
1: I com sempre no ens falten sinònims, per referir-nos al fet de marxar. Tenim anar-se'n, partir, fer via, fer mutis, agafar el camí de la porta, agafar el portant, d'altres més informals, com pirar-se-les, guillar, esconillar-se, que seria més fugir de la policia, espitxar-se, tot per dir fotre el camp. I després hi ha expressions molt lustrades que no hem de deixar de fer servir. Així que us animo a escampar la boira, tocar el pirandó, prendre els tapins, agafar els trastets o agafar els trapaus. I bon vent i barca nova.
0: Mira, per nosaltres, aquest au ha estat fantàstic. La barca, deixem-la quieta, no cal que agafis els trapins ni cap cosa, no cal que marxis, queda't.
1: No?
0: I o torna sempre que vulguis, vaja, que és el mateix.
1: Apa, adéu.
0: Adéu. Au.
1: Au.

0: Bé, això de l'anar i del tornar, del marxar, de moure's, això és molt de la nostra època i del nostre temps, perquè aquest món cada vegada és més petit i ens movem molt, eh? I amb això hem tingut el regal de l'enguard que ha arribat aquí a casa nostra, però també tenim el regal que fem nosaltres en molts llocs del món on hi enviem catalans. Vaja, o se n'hi van ells. I això que ara comença a sonar... Deu ser una pista...
1: No se sent.
0: No se sent massa. Poseu-la més forta, aviam.

0: Mira, jo crec que avançarem més preguntar-li a la persona que està a algun lloc del món on és. Perdona, bona nit, on ets?
1: Hola, hola, sóc a Johannesburg.
0: A Johannesburg? A Sud-àfrica?
1: A Sud-àfrica, sí, sí, aquí he vist des de fa ja molts anys.
0: Com quants anys?
1: Doncs mira, vam arribar aquí el 2005, o sigui que fa 21 anys que estem aquí, i si conto Àfrica en general, ja fa doncs, 30 anys que estem a l'Àfrica.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, qui ets?
1: Doncs mira, sóc el Xavier Gómez Oliver i sóc un metge epidemiòleg que treballo a la Universitat de Witwatersrand, aquí a Johannesburg, i que faig recerca en temes de salut.
0: Escolta'm, mira, aquí tots dos ens posaríem a aplaudir-te perquè recerca és el que ens convé, recerca a l'Àfrica probablement encara més, i que hi hagi gent com tu que ho faci ens emociona, i que sigui un català encara més. Escolta'm, et sembla bé que aquesta pista musical l'acabem com s'ha d'acabar, que és acabant-se, i aleshores ja totes les altres pistes ens les dones tu de la teva pròpia vida i de com és que has anat a parar aquí, et sembla bé?
1: Perfecte.

0: Molt bé, escolta'm, Xavier, Sud-àfrica, però has parlat primer en plural, vol dir que no hi ets sol, no?
1: No, no, no, sempre amb la meva dona, amb la Montse, i sempre amb els nostres fills. De fet, dos són nascuts a Moçambic, o sigui que hem fet família, hem creat família aquí a l'Àfrica.
0: Són 30 anys, m'has dit, o 3 dècades, que et porten aquí a l'Àfrica, però el primer dia, el dia que et motiva a venir aquí, què és el que passa? O tu ja tenies la idea d'africanitzar-te?
1: Gairebé puc dir que vaig néixer amb aquesta idea, perquè no recordo quan, de fet era molt, molt, molt jovenet, que vaig decidir que volia ser metge i que volia treballar a l'Àfrica, i possiblement per la família, l'entorn familiar, que era un entorn que, cristià, que volia dedicar-se, o que ens va ensenyar sempre a dedicar-nos als altres, i possiblement per això, i després doncs amb els grups d'amics, treballant amb ONGs i anar-me formant des de ben jovenet per entendre més què és Àfrica i com es podia venir aquí no només a fer feina, sinó a aprendre també de la població del continent.
0: Tu d'on ets concretament?
1: Doncs mira, jo vaig néixer a Barcelona, vaig viure els meus primers 10 anys a Montornès del Vallès, i després vaig canviar de Vallès i he estat i crescut a Sant Cugat del Vallès.
0: Molt bé, Montornès, Sant Cugat, i no de sobte, perquè ja sembla que ho portaves del bressol, això, metge i a l'Àfrica. I hi ha un moment que això es fa realitat, ets metge i te'n vas a l'Àfrica. On vas directament al primer moment? Com va aquell primer, la primera destinació, el primer jo me n'hi vaig?
1: Bueno, jo vaig fer, com he dit, una formació durant molts d'anys amb Medicus Mundi Barcelona. Vaig fer una beca de 2 anys que t'ensenyen diferents especialitats, cirurgia, anestèsia, medicina interna, pediatria. Fas un poti-poti d'especialitats amb la idea de treballar en un hospital rural africà, que és el que et passa. Normalment ets l'únic metge que hi ha a l'hospital, on a l'època en la que vaig venir jo. I el primer contacte va ser amb Medicus Mundi Catalunya, amb un projecte que tenien ells a Angola, com part de la formació. I aleshores era un camp de refugiats, Angola en aquell moment encara estava en guerra, i vam anar a Luanda en un camp de refugiats a treballar allà. I després, ja com ja contractat directament per treballar, va ser amb el Medicus Mundi del País Basc, que vam anar a Ruanda just després del genocidi, que ells havien tingut en allà projectes durant 30 anys i se'ls hi van destrossar tots els projectes amb la guerra, i aleshores vam anar allà un equip d'infermeres, la meva dona que és assistent social i jo com a metge, per posar-ho un altre cop en solfa i intentar posar tot el sistema un altre cop endavant.
0: I aleshores has anat sumant països, perquè m'has dit Angola, m'has dit ara Ruanda, si no hi he entès malament.
1: I sí, i després Moçambic, i després ara aquí a Sud-àfrica.
0: Sud-àfrica, quatre països, eh? I passats els 30 anys, la teva decisió primera era bona? N'estàs satisfet del que has fet i del que has aconseguit, de com ho has viscut? Hi ha algun però? Com ho veus, la perspectiva?
1: No, jo n'estic molt content. Nosaltres aquí hem après moltes coses. No sé si hem fet tota la feina que podríem haver fet, però avui dia hem après moltes coses. Hem fet família aquí. Quan vam arribar a Moçambic, el nostre veí ens va venir a veure i ens va dir, escolta'm, aquí en les poblacions, en els pobles africans, els veïns són família, per tant, si necessites res. I a partir d'aquí nosaltres hem fet molts amics que en aquests moments considerem família. I després hi ha una tradició en molts països africans que respecte t'han de tractar d'alguna cosa. I aleshores no et poden dir només pel nom, i ser oncle Xavi de moltíssima gent, això és una constant aquí de la manera del tractament. Per tant, en aquest sentit, estem molt contents. La feina que he fet, doncs, al principi era una feina clínica, a la feina clínica doncs, molt sense recursos, fent el que pots, sent l'únic metge en un gran hospital, i bueno, doncs quan tens la sort de que hi ha alguna visita que és una anestesiòleg, com vam tenir, doncs no fas tu l'anestèsia, la fa l'anestesiòleg. I en aquest sentit doncs, va ser una miqueta dur i cansat i una mica estressant el fet, sobretot la feina a Ruanda. Però després, amb el tema de recerca, doncs, hem tingut equips molt bons, hem pogut treballar també amb molta gent i en aquests últims anys potser el que més em satisfà és que hem fet molta feina de formar gent local que ara doncs, són investigadors, són degans de facultats, són gent que està tirant en la recerca de l'Àfrica endavant i la veritat això és molt satisfactori per meva de la feina que estem fent.
0: I ara dius investigues. Què investigues?
1: Jo la meva investigació va començar amb el tema de malària i amb nens. Això va ser més a Mozambic i quan vam venir aquí a Sud-àfrica doncs em vaig passar més a tot el tema de sida i a tot el tema de la salut de la gent més gran. I estic estudiant més a gent de la població d'uns 40-50 anys i més endavant, perquè ara la població mundial, però també l'africana, està envellint. I amb el tema, per exemple, de l'epidèmia de sida, que era una cosa de gent jove, doncs ara aquesta gent jove amb els tractaments sobreviuen, arriben a gent d'edat més grans i aleshores doncs, tenen també doncs, les malalties típiques de l'edat, doncs, hipertensió, diabetes, malalties mentals i tot això junt amb l'HIV. I aleshores doncs, és el que estic fent jo, la recerca, a veure aviam com podem portar tota aquesta població que tenen una doble epidèmia, per dir-ho així, o multimorbiditat, intentar ajudar els serveis de salut i investigar de quina manera es pot portar millor l'envelliment i que sigui un envelliment dintre del que es pot saludable.
0: Escolta'm una cosa, aquesta és la teva part professional que no es pot deslligar de la teva vital perquè forma part de la vocació. Ja ho tenies des de gairebé, has dit, des del bressol, Àfrica i metge, i és el que has fet. Però després t'embolcallar tota la resta, la vida, diguem-ne, i la vida i portar família. Com és tenir família aquí? Genera alguna dificultat? És com a qualsevol lloc del món? Com ha estat la pujada dels teus fills aquí, a l'Àfrica?
1: Aviam, jo pel que sento, de fet sembla que a l'Àfrica és més fàcil. Ha sigut més fàcil fer créixer els nens. Aquí els nens estan per tot arreu. La població aquí infantil és molt més gran que no pas a Europa i els nens són acceptats a tot arreu i són benvinguts a tot arreu. Aleshores, fins i tot amb reunions a vegades o amb coses que has de fer amb la comunitat, els nens estan per allà i després per ells doncs, han crescut en zones rurals, cert que sense recursos, cert que sense mòbils i sense televisions i aquestes coses, però han pogut créixer amb voltants de natura i han pogut créixer sempre fora de casa i en aquest últim lloc que vam estar, perquè vam estar 10 anys aquí a Sud-àfrica en una zona rural i els espectadors de quan els nens jugaven a futbol eren les girafes, aleshores és tota una cosa molt diferent del que normalment és, però jo penso que ha sigut molt positiu també per ells créixer així.
0: Ells, clar, no poden enyorar, diguem-ne, la vida d'Europa o la vida catalana perquè no l'han tinguda, o potser l'han tingut en dosis, però no l'han viscuda. Tu no l'has trobat a faltar mai?
1: Aviam, nosaltres el que trobem a faltar és la família i les amistats. Aleshores, nosaltres sempre, cada any, o si hem pogut cada 2 anys, hem anat de vacances tota la família i hem anat a visitar la família, a visitar els amics i en aquest sentit això és el que trobes a faltar. I aleshores, clar, vull dir, els pares, doncs que no els tens allà proper i doncs clar, la gent, els pares van creixent i van passant les coses de la vida i aleshores tu no hi ets proper. En aquest sentit potser sí que és el més, però pel que fa als nens no, ells zona urbana doncs no l'han coneguda, viure en una zona urbana no l'han coneguda fins que hem vingut aquí a Johannesburg i Johannesburg tampoc és una cosa com Europa, és totalment diferent i potser els anys que hem estat 2 anys als Estats Units doncs aquests 2 anys potser sí que ha sigut el temps doncs, que han après com s'agafa un autobús, com s'agafa un metro, com es va pels carrers d'una ciutat. En aquest sentit, potser ha sigut la seva primera experiència en el 2015-2016, com vam haver d'anar als Estats Units per feina.
0: I a casa heu viscut a l'africana, heu mirat de conservar coses del nostre país, la llengua no sé com ha anat, la llengua l'has traslladada a les noves generacions, per entendre'ns?
1: Sí, jo soc molt tossut, jo he sigut independentista tota la vida i això ho he mantingut. A casa hem parlat català i quan els nens es dirigien a mi, jo sempre els deia que sóc el pare, a mi en català, i això ho han mantingut. I de fet, gràcies a això, tots han pogut comunicar-se bé amb les famílies, han pogut comunicar-se bé amb els cosins, i en aquest sentit, doncs, i ara tenim un net aquí a Sud-àfrica i entén perfectament el català. Li costa parlar-lo perquè, com els meus fills, la tendència és anar-se'n cap a l'anglès, però també ara està començant a parlar-lo i entendre'l bé. O sigui que, sí, en aquest sentit hem aconseguit mantenir la llengua i els costums, doncs, bueno, tenim la senyera, tenim l'estelada, però avui dia, a part d'això, molts costums aquí no hem pogut mantenir.
0: Tipus el pa amb tomàquet s'ha mantingut o hem saltat a altres productes?
1: No, el pa amb tomàquet, el problema que tenim és que no tenim pa ni tenim embotits, per tant, aquest ha sigut el drama. En aquest sentit, el pa amb tomàquet el fem quan estem a casa.
0: Difícil, difícil.
1: A Catalunya de vacances és quan podem fer el pa.
0: Escolta'm, m'has dit que la vida a l'africana us hi heu fet bastant, que a més és molt vinculada a món rural i amb molts infants, amb molta gent jove. És fàcil viure aquí? O la imatge de complicacions que ens arriben de la vida africana per falta de recursos i per mil coses més també afecten el dia a dia?
1: Aviam, sí, afecten el dia a dia. És el que deia abans, a les zones t'acostumes a viure sense electricitat. Quan estàvem a Ruanda vam estar el primer any sense electricitat fins que uns bombers ens van instal·lar un generador que podíem posar a la nit per unes hores. També a Mozambic, doncs, més o menys teníem aigua i llum, però el problema allà va ser l'aigua, que no teníem aigua en les cases i havies de buscar la manera d'aconseguir-la. I aquí a Sud-àfrica, doncs, fins fa un any teníem fins i tot una aplicació de quan ens tallaven el llum perquè no n'hi havia prou en el país, i aleshores hem viscut durant molt de temps aquí, doncs, sense llum en més d'una ocasió, i quan ara se'n va el llum vol dir que hi ha alguna cosa que s'ha espatllat i podem estar dos o tres dies sense electricitat. En aquest sentit, sí, les escoles, doncs, clar, no és el mateix una escola a Catalunya o a Europa que una escola en una zona rural africana, i nosaltres, doncs, hem anat adaptant i hem anat aconseguint, suposo jo, que els nens, doncs, vagin tinguent una bona educació. A Mozambic, per exemple, les taules eren troncs en el terra perquè no tenien encara les taules. Després, al cap d'uns anys, doncs, van tenir taules. Aquí a Sud-àfrica és molt diferent perquè també els nens han anat a escoles diferents, però si tu poses a la població general, zona rural general, doncs encara estan amb moltes limitacions. I aleshores, doncs, nosaltres hem hagut de conviure amb aquestes limitacions i adaptar-nos-a.
0: Has parlat molt clarament en un moment determinat que arribàveu a països on hi havia conflicte bèl·lic. Això ha estat conviure amb la violència. No sé si l'heu vista de prop o només en teniu referència de lluny, però en qualsevol cas forma part d'una certa manera també d'entendre la política al continent. Hi ha hagut, i sembla que estem condemnats a que hi hagi violències en determinades zones, i quan no és aquí és allà, etc. Com ha estat aquesta convivència en els llocs on hi havia violència purament o en els que no sembla que n'hi hagi, però potser n'hi ha? Sud-àfrica té fama també, mala fama en aquest sentit, de ser una societat bastant vinculada a la violència també. No sé si això ha millorat en els últims temps. Com està tot això?
1: Bueno, clar, nosaltres, l'època que vaig estar a Angola era època de guerra, aleshores no podíem sortir de Luanda i eren trets cada nit, aleshores a vigilar, havies de caminar, perquè dèiem que hi havia mines, havies de caminar, doncs, en línia fins a Índia i havies de vigilar amb aquestes coses. Quan vam estar a Ruanda, el problema va ser que era tota la tota la societat acabava de passar un genocidi i era més que la violència en si, que també n'hi havia, però és més aquesta sensació de tristor generalitzada i de que una població en xoc. En allà nosaltres vam perdre alguns amics per culpa de les mines i vam haver de fer canvis en la nostra vida. Vull dir, la Xènia, la nostra filla, que també estava amb nosaltres, es va quedar a casa, no la vam moure més, perquè vam tenir, es van haver unes mines i va haver gent que va morir, que companys nostres, i de fet, no sé si ho recordaràs, hi va haver també uns tres metges que van morir al nord del país, i aquests tres metges havien acabat de sopar amb el nostre equip.
0: Sí, sí, sí, que és un cas que aquí va commoure molt, certament.
1: Exacte, aleshores això eren de, em sembla que eren de Médicos del Mundo, havien sopat amb el nostre equip, i en aquell moment estava de vacances i em va enganxar en un bar a Sant Cugat, que no sé com la televisió em va trobar, i vaig acabar tenint notícies. Aleshores, en aquesta situació sí que allà vam viure molta violència de puntual, però una sensació generalitzada d'inseguretat en el país, i que t'havies de, no podies sortir les nits, i totes aquestes mesures que s'havien de prendre. Anàvem per les ràdios, o sigui, havies de fer unes mesures extremes. Quan hem estat aquí a Moçambic, això era molt tranquil. Quan hem estat aquí a Sud-àfrica, a la zona rural, també molt tranquil. A la zona rural nosaltres no tancàvem la porta amb clau, era una cosa molt, molt tranquil·la i molt relaxada, però no vam poder anar a viure a dintre del poble. Nosaltres vivim en una zona que era una reserva natural de la universitat, vam intentar viure dintre de la població com havíem estat a Ruanda o a Moçambic, i ens ho van desaconsellar perquè van dir això no és segur, i ara que estem aquí a Johannesburg, doncs una miqueta l'has de vigilar, has de saber doncs, que vius en un ambient que pot passar alguna cosa. Nosaltres portem aquí ara 8 anys i no ens ha passat res i toco fusta, però que poden passar coses. Aleshores has d'estar atent, i és una mica aquesta la paranoia de la manca de seguretat. Totes les cases tenim mesures de seguretat, resposta armada, totes aquestes coses que passen i que has d'estar a la guait. Aleshores,
0: però digues, digues. Perdona, dic, clar, estic sentint tot això i un es planteja, s'ha de ser valent per seguir estant aquí, o no és valor o valentia, és senzillament que hi has de ser o que hi vols ser i tires endavant?
1: Home, jo penso que al principi érem una mica naïfs perquè érem jovenets i no sabíem massa bé on ens ficàvem. Un cop t'hi trobes, aleshores doncs tires endavant, vull dir, ja hi ets i tires endavant. Vull dir, coses que vam fer quan estàvem a Ruanda, que si ara les volgués fer algun fill meu li diria que si està boig, però vull dir, en aquell moment, nosaltres ens hi vam trobar i les vam fer, però vull dir, sí que és veritat que perquè érem molt, bueno, érem més joves. I aquí a Johannesburg doncs és la part de la vida, aleshores t'acostumes a viure aquí. Suposo que hi ha altres ciutats també, a altres llocs d'Àfrica i a Sud-amèrica i a diferents parts del món on tens problemes de seguretat en el dia a dia, i aleshores doncs has d'anar a la guait, has de saber per on et pots ficar, per on et pots ficar, a quines hores, i aquestes coses doncs aprens a viure en aquests ambients i no hi penses cada dia.

0: Escolta'm, per canviar una mica de to, perquè si no sembla que ens quedem només agafats a això, a la part aquesta, que és interessant de saber i que ens agrada experimentar a través dels catalans, però anem a viure l'Àfrica d'una altra manera. Escolta'm, tu has estat a diversos països, t'hem d'aprofitar com a guia, diguem-ne, de possibles viatges de tots aquells que ens escoltin. De tots aquests països, quin recomanaries i què recomanaries? Exactament, aquest és el lloc que a mi m'ha robat el cor, per exemple. No sé si estaria a Sud-àfrica, estaria a Moçambic, estaria a Angola, estaria a Ruanda. Què ens aconsellaries si volguéssim fer una immersió africana?
1: Aviam, jo potser recomanaria, clar, és que cada país té la seva cosa. Ruanda, per exemple, és molt interessant. Hi ha parcs com la Caguera, que es diu, que és un parc natural molt interessant. Hi ha el llac Kivu, que és el llac que fa frontera amb el Congo, que també és molt interessant. Són coses molt maques de veure, i el país, com és petit i ara és molt segur, doncs realment és fàcil de moure's pel país. I si tens diners, doncs pots anar a veure els goril·les, perquè això ara sembla ser que costa molt diners. Nosaltres a Moçambic, el que jo sempre dic és que si vols visitar Moçambic, comença pel nord, que és on les zones són més maques, les platges, les illes al nord, i després s'ha de vigilar també perquè per la meitat del país hi ha problemes també, hi ha hagut alguna revolució, però vull dir, el nord és molt maco, i la part del sud, les platges i les illes que hi ha també són molt boniques. Hi ha en el sud, ara a Maputo, ara l'han connectada, hem creuat la bahia amb un pont que et porta a unes platges molt, molt boniques. Són coses molt, molt maques, i a Moçambic es menja molt bé. A Moçambic és un bon lloc per menjar i és relativament barat. A qui li agradi el marisc i a qui li agradi el pollastre amb patates fregides, jo penso que són les millors patates fregides que he menjat a la meva vida a Moçambic.
0: Molt bé.
1: En aquest sentit. I el pa és molt bo. I aquí a Sud-àfrica, a tot arreu. Sud-àfrica és natura. Sud-àfrica és bàsicament natura. I la província de Mpumalanga... Normalment la gent aquí ve a veure Cape Town. Cape Town és molt maco, però les parts de fora. I a mi el que m'encanta és la zona de Mpumalanga. Tens tota la vida salvatge allà. Tens unes vistes increïbles a les muntanyes. O sigui, és una zona que realment val la pena de visitar.
0: Ens ho hem apuntat tot, i si vas trobant catalans per aquí, no t'estranyi, perquè has fet una bona venda d'alguns dels punts on has estat. Escolta'm, ara tocaria la pregunta aquella de... I escolta'm, tu vas dient que ets català per aquí, i saben que ets català, vas fent una mica de l'exercici de l'ambaixador, però és clar, si m'imagino aquella bandera o aquella estelada, és igual, allà a casa teva, que es vegi d'un tros lluny, suposo que aquest exercici l'has estat fent.
1: Doncs sí, bàsicament. De fet, la primera reunió que vaig tenir aquí a Johannesburg em van presentar com a Javier, i vaig corregir des del principi. O sigui que des del principi que han sabut que nosaltres som catalans i que som una família catalana i que no som espanyols. Això ho hem dit repetidament, i qualsevol persona que hagi estat amb nosaltres doncs ho saben. I de fet, quan venia una visita nova, algú que fos del país que fos, i em preguntaven alguna cosa sobre això, la família fugia tota i deia: et quedes tu amb ell, això serà allò. I no, en aquest sentit, sí, hem fet molta pàtria en aquest sentit, i que la gent apreciés també el que ens passa, el que som i el que no podem ser.
0: Xavier, a nosaltres sempre ens agrada molt una manera d'entendre les coses, que és que és Catalunya allà on hi ha un català, i per tant un trosset de Catalunya és aquí a Johannesburg en aquest moment, i abans a tots els altres llocs. I si no, mireu la bandera que la té allà posada i que ho demostra molt clarament. Xavier, que mai Javier, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta entrada entre complicada en algun moment, però deliciosa alhora, a l'Àfrica. Gràcies per agafar aquesta trucada al vol que hem fet i la sorpresa que hem tingut aquí amb l'Amboar, perquè ell també és de l'Àfrica, i curiosament ens hem quedat en el continent africà tot el programa avui. Moltes gràcies i una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i sereu benvinguts quan vingueu, Severin.
0: Bé, doncs hem tornat de Sud-àfrica, no ha estat malament com
2: a viatge. Sí, sí, al costat, hem estat aquí al costat.
0: Hem estat aquí al costat, els dos aquí parlant amb Sud-àfrica, ell escoltant i jo preguntant, i ara sí que em toca preguntar-te per coses que ens afecten molt, que és la llengua. Amb la teva experiència venint de la Masica, amb la situació en què està, que tu dius, home, ja m'agradaria estar com el català, però el català li agradaria estar com altres idiomes, probablement, absolutament. Perquè està, sí que... estem com estem. Com ho veus?
2: Home, una mica preocupant. És a dir, jo crec que entre tots, socialment entre tots, hem de fer alguna cosa. És a dir, hem de salvaguardar la llengua, com sigui, hem de parlar, sempre hem de fer servir el català. És a dir, sempre, 24 hores. És l'única manera de normalitzar el català per salvaguardar-lo. És a dir, no hi ha una altra. Si no, correm el risc de que la llengua desaparegui. Mira, no cal anar molt lluny, la Catalunya Nord en una generació va desaparèixer el català.
0: Pràcticament.
2: És una llàstima. Una llengua que té una cultura, que té una civilització, que té una música, que té una gastronomia, que tot el que té Catalunya, entre tots, hem de tenir aquesta responsabilitat per salvaguardar-ho.
0: Escolta'm, has fet un missatge que semblaria una campanya, o s'assembla molt a una campanya que s'està fent aquí, que és mantinc el català. Tu, com a masic, fas mantinc el català?
2: Ah, sempre. Sempre 24 hores.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: I et trobes amb dificultats d'algú?
2: A vegades no et contesten en català, però no sé, per exemple, quan vas a un bar a demanar un cafè amb llet, doncs mira, em poses un cafè amb llet, la gent a vegades no et contesta, és a dir, me puedes hablar en castellano? Bueno, pues cafè amb llet, és que no és difícil. Són dues llengües que comparteixen la mateixa raó. Bon dia, és el mateix, és a dir, és fàcil. Fer un esforç per aprendre el català no costa. Per tant, entre tots hem de fer aquest esforç.
0: Aquest és un missatge que has de fer o que envies als catalanoparlants, als que viuen aquí que no són catalanoparlants i als que arriben també, no? Una miqueta.
2: Absolutament, els que arriben també. És a dir, la meva eina per poder interactuar amb la societat d'acollida és parlar la seva llengua. I és una mica també de tornar, d'agrair una mica la generositat de la societat d'acollida. És a dir, nosaltres sabem tots que la societat catalana en general és molt acollidora, és molt acollidora.
0: Ens emocionem quan parleu en català aquells que arribeu.
2: Exacte. Llavors, què menys, és a dir, el mínim que podem fer és respectar i parlar amb la seva llengua i fer la nostra també.
0: No, és que és això, és que és la clau.
2: Nostra, exacte. Bueno, jo recomano llegir en català, escoltar la ràdio en català, veure la tele en català, llegir en català de tant en tant també, llegir la premsa en català, poc a poc, de mica en mica anem omplint el nostre lèxic i així, poc a poc, acabem aprenent la llengua.
0: Doncs m'agrada molt com a final del programa aquesta crida a fer-ho amb naturalitat, amb senzillesa, sense complicar-nos, sense buscar tres peus al gat, és fàcil. Tot això que has dit de fer i voluntat i intentar-ho i ja està. Escolta'm, jo crec que estaria molt bé, emocionant a més, sentir-te dir adeu al programa, però amb amazic, sí, que és la teva altra llengua. Ens agradaria molt que ens diguessis alguna cosa en amazic per tancar el programa d'avui.
2: Ich mit Suisma, a Hanonar, Catalunya Ràdio, en seu el català, en seu el M i el medici el català, així que moltes gràcies a tots.
0: Què has dit? Sí.
2: Bueno, he saludat a tots. Les he dit que estic en una ràdio catalana, de ràdio catalana, parlant de la importància d'aprendre el català, així que fes-m'ho nostre també.
0: Oh, que bo. Com es diu adeu en amazic?
2: Axcumdin.
0: Axcumdin?
2: Axcumdin.
0: Axcumdin.
2: Axcumdin.
0: Axcumdin i moltes gràcies.
2: I moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Mira, escolta'm, em veus la cara? Me'n vaig molt més content de com m'has trobat pues al
2: mira,
0: principi, eh?
2: Pues
0: això és un regal.
2: Només per això ja està la feina.
0: Vale,
2: amb la bona feina es pot anar tot arreu.
0: Això és veritat. Doncs me'n vaig molt més... Gràcies, Eduard. Me'n vaig molt més content del com estava. Mira que estava enutjat i renegava pels racons. Ara no sé on vaig perquè m'he posat aquí al mig d'això, que no sé si t'he sortit o no, però vaja, en qualsevol cas, ja em permetreu dir, visca el bon ànim, visca l'optimisme, visca la llengua, que vagi bé. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. Centenars de persones hi han plantat unes 150 tendes de campanya. El sindicat de llogateres vol mantenir la protesta per pressionar el govern espanyol de cara al Consell de Ministres de dimarts. Segons diversos participants, la mobilització podria allargar-se almenys fins a les hores, quan l'executiu hauria d'aprovar un decret sobre l'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. Valeria Racu, una de les portaveus del sindicat de llogateres, considera que la decisió que adopti el govern servirà per comprovar fins a quin punt està disposat a impulsar canvis per afrontar la crisi de l'habitatge.
2: El martes hay un Consejo de Ministros donde realmente este gobierno que se autodenomina progresista tendrá que demostrar si es capaz de hacerle caso a este poder popular, a esta chispa que se ha encendido, y si es capaz de ponerse de una vez por todas del lado de la gente y no del lado de los especuladores.
1: L'acampada es fa a la mateixa plaça on van començar les protestes del 15M al 2011, quan una protesta similar es va allargar gairebé un mes. A la manifestació d'aquest dissabte hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Més notícies. L'Iran insisteix que només la via diplomàtica pot posar fi al conflicte amb els Estats Units i Israel, després que Donald Trump hagi rebutjat la proposta iraniana per reobrir l'estret d'Hormuz i aturar els combats. El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Abbas Araghchi, ha afirmat a través de X que només una solució negociada permetrà sortir de l'actual bloqueig. Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en Papa Mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes.
3: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
1: Centenars de persones s'han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
4: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: I a Catalunya, l'esfondrament del sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental, aquest dissabte ha ferit tres persones, una d'elles de gravetat, que ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes més han resultat ferits lleus i són a l'Hospital de Granollers, mentre que un menor que hi havia a l'habitatge ha resultat il·lès. Helena Guardans, la nova presidenta del Liceu, considera que s'ha de fer més difusió de l'òpera perquè arribi a nous públics. N'ha parlat aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio, on ha valorat positivament la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera de Metropolitana. Ara bé, també ha defensat que cal anar més enllà.
5: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars, i tot això s'està fent, no? Però és que a més puguem oferir entrades més assequibles, també es pot fer. Però penso que no és només l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima el Liceu.
0: Música.
1: esports, a la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes, Lamine i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. A la Lliga F de Futbol, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño el dia que ha tornat a jugar Aitana, que feia 3 mesos i mig que no ho feia per lesió. Derrota en canvi del Badalona 0-1 contra el Granada. Aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol. A la segona divisió, empat del Sabadell 1-1 al camp del filial del Celta. I a primera federació, Nàstic 1, Sant Andreu 2. En bàsquet, a la Lliga ACB, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa 107-92 a la pista del Bilbao.
0: Fins aquí les notícies.
6: Els matins del cap de setmana, el suplement...
7: Tenir baldó a casa, això és interessant.
8: Tu tens baldó a casa?
7: No.
8: Tu t'han no tinc... enganxat mai amb ple fornici a casa?
7: No, tampoc. Però...
8: Has enganxat els teus pares alguna vegada?
7: No, però ens passava allò quan érem petits.
8: No, és que és una imatge tètrica. Si passa una...
7: A tu t'ha passat, sí. D'acord, ja està. Perquè només algú que li ha passat pot dir que és una imatge tètrica.
6: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Hem començat amb les Alosa, des del treball 50 anys de la Bressola, que s'acaba de presentar en motiu dels 50 anys precisament d'aquesta xarxa d'escoles al nord de Catalunya. Les Alosa interpretaven la Nina d'Orbanyà inclosa en aquest treball i que posa en mans d'artistes d'arreu dels Països Catalans diverses peces de la Catalunya Nord. Les Alosa precisament les trobareu avui a València, al País Valencià, a la Rambleta, a la una del migdia.
1: Folk, arrel i paisatge sonor. La matinada s'acaba amb l'Icatmans, la selecció del Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
0: De la Catalunya Nord a l'Havanera, mirada des d'una generació jove. Són les de Gairó, que parteix d'aquest gènere tradicional, però porta cap a un llenguatge més propi, amb composicions noves i sonoritat actual. Mal de Terra forma part del seu primer treball, Si desembarco al poble. Les podreu sentir, la gent dels de Gairó, a Can Fabra, a Barcelona, aquest mateix diumenge a partir de la una del migdia.

0: El Mans.
1: I seguirem amb més música, en aquest cas a Mariana Rulló al capdavant del projecte Joana d'Arc, amb l'Ossacà, que continua remenant cançoners, memòria i tradició oral. El mosso, a més té un vincle fort i familiar, perquè adapta una peça original del seu pare, el músic Ton Rulló. És aquest el mosso.

0: Hem anat amb una mica més de fanfarra, des del català en fanfarra dels Biflats, amb aquesta cúmbia del Pirineu, un disc on tenores, tibles i flabiols es posen al servei de les músiques balcàniques, en aquest cas d'arrel mediterrània.
1: La música d'arrel també desperta d'hora.
0: I seguirem amb els Trèvol, perquè des del que van presentar el Folk d'Esterràdica no han parat amb la seva reivindicació del folk als marges. N'hem escollit aquesta granaïna de Montaverner.
2: Ja.

0: Hem tornat a la transmissió oral amb una peça que és gairebé una declaració d'intencions del projecte Cantut, el Pomeró. Va ser recollida de viva veu i Carles Belda i San Josex la van incorporar en el treball que presentaven el 2016.
1: La banda sonora per aixecar el diumenge. Sona a Mans.
0: I així arribem gairebé al final d'aquesta selecció musical del Mans d'avui diumenge 27 de setembre. Acabarem amb Nastellat. Ens quedem amb aquesta bullanguera enamorada. Nosaltres tornarem, com sempre, el proper cap de setmana, aquí mateix a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional.

0: de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: L'Església de Catalunya i de la resta d'Espanya ha viscut un dels seus moments més importants, més dolços, podríem dir, amb la visita del Papa Lleó XIV al mes de juny a Barcelona, a la capital catalana, i també a Montserrat i a la presó de Brians. Per al director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas, que avui és el nostre convidat, aquesta visita ha estat una experiència que hem d'anar païnt, però que ha estat, sens dubte, diu, una experiència molt positiva per l'Església, per al govern i per tota la societat catalana. Què pot aportar Catalunya al món? Es pregunta Ramon Bassas. Doncs la capacitat de convivència entre persones que provenen de moltes parts del món. Iniciem el nou curs durant aquest setembre i amb en Ramon Bassas volem repassar alguns dels reptes que té al capdavant d'Afers Religiosos i també dels reptes que té la nostra Església durant els propers mesos. Avui, però, també us vull explicar que l'Església celebra la 112a Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat amb el lema Fins i tot un de sol d'aquests petits. La Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat ens serveix per reflexionar al voltant de migrants i refugiats, de persones que deixen casa seva buscant un futur i una vida més digna. En aquests casos, l'Església sempre ha treballat, treballa i treballarà a peu de carrer en l'acollida i el servei cap a aquestes persones. Cita important, per tant, avui de l'Església de Catalunya i de l'Església del món. I a les acaballes del programa, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Bon dia i benvinguts. Arrenca un nou Paraules de Vida.
0: Paraules de Vida amb Emili Pacheco.
1: Ramon, bon dia i benvingut novament al Paraules de Vida.
2: Gràcies.
1: De fet, l'Església de Catalunya i d'Espanya han viscut un dels seus millors moments amb la visita del Papa Lleó XIV. No sé si ja es comencen a notar aquests fruits, Ramon.
2: Els fruits importants sempre són a llarg termini, no? O sigui, efectivament, no només ha viscut aquest moment l'Església Catòlica i Espanyola, que és cert, que li ha donat un pòsit del que el que proposa és rellevant, és important des de tots els punts de vista, sinó que ho ha sigut també per Catalunya i per Espanya, no? Perquè pel missatge de fons, no? El missatge de fons que cada dia és més urgent, perquè cada dia ens interpel·la aquest a fons, no? Ens interpel·la els fets de Ceuta. L'altre dia el bisbe Xavier de Sant Feliu deia, oh, potser els polítics no han acabat d'entendre. No han acabat d'entendre. Això va per llarg, eh? Perquè la interpel·lació és constant, és aquesta. També fa poc hi ha hagut uns comicis rellevants a Alemanya en el que guanya l'extrema dreta. Hi ha una sèrie, a part de les guerres...
1: De fet, els bisbes d'Alemanya ja s'hi han pronunciat.
2: Ja s'hi han pronunciat.
1: Amb preocupació, també, no?
2: Efectivament. Tot això mostra que estem en un món que ens interpel·la diàriament sobre la seva deriva, sobre el seu objectiu. I sembla que només hi hagi un objectiu de destrucció, que el futur...
1: De deshumanització.
2: Que el futur és un desastre, deshumanització. Sí. I aleshores algú diu, no, el futur, precisament quan és un desastre, és quan es veu més clar que pot no ser un desastre. I per tant, nosaltres, amb la nostra acció, amb la nostra manera de viure, amb la nostra convicció, podem construir un futur més humà. I aquest és el gran missatge del Papa, i que va anar justament on hi havia problemes. Va anar a Canàries, ara hagués anat a Ceuta, segurament. Ara hagués anat a qualsevol altre dels llocs on està succeint aquestes interpel·lacions contínues. Aquí hi ha hagut una proposta, em sembla interessant, i també això que deies de que els bisbes siguin els dels primers que hagin mostrat la seva preocupació a les eleccions aquestes, és perquè hi ha una deriva. A Alemanya precisament s'ha vist que part de l'objecte contra el qual treballa l'extrema dreta és la llibertat religiosa, no només els musulmans, sinó també els catòlics. Van a darrere dels catòlics i els protestants alemanys perquè creuen que la seva opció solidària a favor dels més desafortunats favorits els perjudica. Per tant, estem en una dinàmica en el que no podem restar intranquils, i aquí el papa va venir a dir això, que ens costarà entrar-ho, sí, perquè, escolta, tot això, el món cristià ho sap perfectament, tot procés d'aquest tipus necessita un procés de conversió i d'adaptació, de canvi personal. No et pot ser igual el món si t'està interpel·lant, i per tant has de fer un procés de canvi, i això és el que crec que és el més important que va significar, i que això ho fes des d'un àmbit anomenat Catalunya, i ho fes en un paisatge, diguem-ho així, en unes infraestructures que ens identifiquen molt com a país, des de Montserrat i la Sagrada Família fins a la presó, no? I aquesta dualitat també és molt significativa del que va. Jo crec que aquest viatge, diguéssim, va ser una experiència que hem d'anar païnt, però que segurament ha sigut molt positiva, ja dic, per l'Església, sens dubte.
1: I com a govern estan satisfets?
2: També com a govern també estem molt satisfets. Em sembla que això que es produeixi aquí, perquè va en línia una mica del que diem, és a dir, què pot aportar Catalunya al món? La pot aportar la nostra capacitat de conviure amb persones que parlen diferent, que venen de diferents llocs, perquè Catalunya s'ha fet així. Ara, també això té riscos a casa nostra, també això hi ha gent que s'hi resisteix de forma molt forta, que creu que aquest és un problema, no l'avantatge, no allò sobre el qual s'ha construït Catalunya i el seu progrés, sinó precisament un error. Però jo crec que això també haurem de combatre-ho aquí, i està bé, perquè el govern està, diguéssim, disposat a fer una Catalunya que construeixi a partir d'aquesta diversitat, que miri les oportunitats, que treballi per un futur més esperançat, i en aquest sentit jo crec que alineats amb aquest discurs més global, més polític, si em permeten, del papalló que va fer a Catalunya i a Espanya. No? Uh-huh.
1: Des de la Direcció d'Afers Religiosos treballen per totes les religions, i ara parlava, no?, d'aquesta pluralitat. De fet, Catalunya, no?, és plural, i també la seva església és plural, no? Ara en aquest cas parlem de la catòlica, però també és una església plural, no? I sí, oberta.
2: Efectivament, hi ha dos fenòmens que s'estan produint, a part d'uns quants altres més, però curiosos respecte a la qüestió de la pluralitat. Una, que és que hi ha més confessions religioses a Catalunya, si ho mirem amb una perspectiva àmplia dels últims 20 anys, això ha anat creixent, el nombre, tant el nombre de religions com el nombre de persones que nodreixen aquestes religions, però alhora hi ha una diversitat interna. I això també és un signe del temps. Jo crec que ho ha sigut sempre, però que ara es veu com una mica més normal, i això té els seus riscos, també els seus costos. Hi ha hagut aquesta famosa cisma, no? Els afabrians, que és un símptoma de les dificultats i dels límits que té aquesta pluralitat interna, i de fet una de les raons que el mateix papa argueix per la lentitud que molts veuen darrere els canvis de l'Església és aquesta, és que si no anem tots junts cap aquí, això acabarà com el rei de l'aurora. Per tant, això està passant en el món catòlic, però està passant en la resta de religions. Mi fa gràcia quan la gent diu l'islam. Bueno, l'islam té tantes possibilitats i tantes versions i tantes com gairebé com musulmans, no?
1: Es parla des de la desconeixença quan es parla de l'islam?
2: Sí, de l'islam i de qualsevol altra cosa. El món de les religions és un món fàcil de cometre diversos errors. Un d'ells és el de tots aquells que no signifiquen allò que forma part de la meva tradició són els heretges, són els dolents, i per tant intento ridiculitzar-los, no? Això va passar amb els jueus, ha passat amb els cristians i pot tornar a passar. Ho hem dit, que a Alemanya hi ha alguns crits cap aquí, i passa a alguns altres llocs del món contra els cristians, i aquí passa, per moltes raons, entre altres històriques, contra els musulmans. Això és falta de coneixement i és falta d'empatia, però sobretot ganes de liar-la, diguem-ho així, no? Jo crec que aquesta pluralitat interna és un fet que distingeix el món de les religions avui, i és inevitable, imparable, i jo crec que es queda per sempre.
1: Hem parlat de la visita del papa, de fet va venir per inaugurar la Torre de Jesucrist, de la Sagrada Família, de fet estem immersos en l'any Gaudí, no? I crec que encara es continuen fent activitats.
2: Sí, sí, sí. L'any Gaudí és important, va començar fa uns mesos i continuarà més temps. Gaudí té, nosaltres coneixem algunes obres, però té diguéssim, implicacions a tot arreu. L'altre dia vam fer un acte a la Sagrada Família d'homenatge de la ciutat de Valls a Gaudí. No, per què? Doncs per dues raons. Una, perquè alguns professionals de Valls havien col·laborat amb Gaudí, i després perquè ell es va inspirar, diuen, amb els castellers per les torres de la Sagrada Família. Bueno, és igual. La qüestió és que tot arreu trobem una certa vinculació amb aquest personatge, i que aquest personatge, a banda d'ell mateix i del seu procés de, en fi, de canonització, etc., hi ha també què significa, és a dir, que en Gaudí és una mica el que dèiem abans, no? El que Catalunya vol ser al món. Catalunya vol ser un lloc excel·lent, un lloc creatiu, un lloc en el que determinats valors es projectin cap a fora, que tingui dimensió internacional, que hi hagi elements que ens identifiquin. La identificació col·lectiva és bastant important, i a vegades la menyspreem perquè és utilitzada moltes vegades dels uns contra els altres. Jo soc més català que tu, jo soc més catòlic que tu, jo soc més... Però si som capaços de trobar identitats col·lectives que sumen i que molta gent s'hi pot veure reflectida, això ens permet, diguéssim, més fàcil la vinculació dels uns amb els altres, que és imprescindible. Sense això no hi ha país, no hi ha res, no hi ha cap possibilitat d'avançar, ni tan sols els individualistes, perquè els individus necessitem que el nostre entorn sigui favorable, si no malament rai, no? I per tant, em sembla que està bé trobar aquest tipus d'identitats que ens uneixen, que agrupen. Sempre hi haurà gent que diu, doncs a mi Gaudí no m'agrada. Bueno, molt bé, sí, ja trobarem una altra cosa per aquest, no? Però és important que hi hagi aquests elements, em sembla a mi, de cohesió, que a través d'ells expliquem coses del que som i sobretot del que voldríem ser. Perquè el que som, hi ha una mica de tot, clar, però el que voldríem ser és el que la proposta que podem fer al món, i en un món, com deia al principi, que ens interpel·la contínuament, i per tant no podem quedar impassibles davant d'això, i no podem ser els que diuen, bueno, ja veurem, ja sortirà el sol un dia, no? És que potser no surt, no, el sol.
3: Uh-huh. Estem pràcticament a l'inici del nou curs, em ve al cap la mostra de cinema espiritual, de fet també hi ha la nit de les religions, que en parlarem també en aquest programa aquest mes de setembre. De fet, hi ha moltes activitats que estan en marxa i de les quals també hi participa la direcció d'Afers Religiosos.
2: Sí. De fet, abans de venir he pensat, ara si et pregunten quines coses tens, quines podràs dir? Perquè algunes no les avanço, perquè seran com sorpresa. No?
3: Es presentarà.
2: Perquè les estem treballant. Algunes més de fons, aquestes que són més recurrents, són més fàcils de preveure, tot i que jo crec que estem preparant una bona mostra de cinema, i en parlarem quan toqui, tocant una mica diversos aspectes, en la línia de que el cinema, com a una de les símptomes de la cultura, està posant de nou sobre la taula la qüestió de l'espiritualitat, la qüestió de la densitat i de la transcendència en el món actual, i per tant hem de saber com ens ho fem, com ens ho muntem, i com això facilita la nostra vida. I després aquestes experiències del diàleg interreligiós, la Interreligions a Barcelona, que ja té una consolidada trajectòria, n'és una, però després aquest model estem intentant que s'estigui estenent pel conjunt del país, i aquest any hi haurà tres municipis més que s'incorporin, també en parlarem el seu dia. Però hi ha treballs que, a veure, molt més lents del que em pensava, però de molta ambició, el de, diguéssim, el de que tenen que veure amb el món de l'assistència religiosa a la salut, a les escoles, i en altres àmbits en els que tenim coses a dir, tot el tema de l'habitatge, que ja vam fer, recordeu, un conveni amb la Conferència Episcopal, probablement s'ampliï a altres àmbits i tinguem ja alguns resultats. És a dir, totes aquestes coses que s'estan coent a foc lent i estem treballant a fons, i ho veurem aviat.
3: Ara torno un altre cop a la visita, sí. Ara mentre l'escoltava, sí. Torno a la visita del Papa, perquè no sé si, clar, sempre que se'n parla de la religió se'n parla com una cosa molt discreta, que cadascú porta la seva intimitat. No sé si la visita del Papa també ha servit o pot servir per visibilitzar més la gent que diu, pues sí, jo sóc creient i no tinc cap problema a exterioritzar-ho i a dir-ho, perquè ara no em ve al cap quan parlava d'aquests projectes que poden ser la religió a l'escola, a la sanitat, a qualsevol lloc, no? Perquè de fet, si som creients a tot arreu, a la feina i a tot arreu.
2: Sí, hi ha una mica, se van les distàncies, perquè sé que no té massa a veure, però és una mica de sortir de l'armari, és a dir, sí. Les identitats personals hi són. Ens pot agradar més o menys, perquè a mi per què em poses una etiqueta? Bueno, poso una etiqueta perquè la manera d'organitzar la complexitat que tenim les persones és posant etiquetes. Mira, els tals, els tals. Llavors, en base no ens agrada que, ens, que aquestes etiquetes ens marginalitzin, efectivament, però funcionem així i això se'n diu identitat. Home, abans he dit que la identitat és important, perquè si no, no saps massa com expressar-te i com relacionar-te. Ho fem a través de les identitats. I també la identitat religiosa. Que això estigui reprimit, com sabem des de Freud, tota la repressió acaba sortint malament per un altre cantó. Per tant, ja no anem bé. El que ha d'estar és aconduït. I no és el mateix que dir que cadascú faci el que dona la gana, sinó aconduït vol dir que aquesta capacitat, aquesta necessitat d'expressió, d'expressar el conjunt, el que jo sóc perquè a continuació tinc ganes de dir alguna cosa més, perquè jo sóc, sigui possible, sigui factible. Jo crec que això ja, diguéssim, la qüestió identitària precisament és un altre dels trets del nostre temps. Tothom vol ser alguna cosa, a vegades dos o tres alhora, a vegades incompatibles, però bueno, això té a veure amb la complexitat humana. I en el món de la religió no és cap, no és cap diferència. I què ha passat? Hi ha hagut una certa repressió d'aquest factor. Aquella gent que pregunta, vostè encara vas a missa? Coses d'aquest tipus. No? Que vulgui dir que això és una cosa com de vells o de menors. O de...
3: Que està passada de moda.
2: S'està passada de moda. I això jo crec que ho hem anat qüestionant. I és bo, és més adult. És adult, i respon a un altre moment. I això sí que s'està donant, no només per la visita del Papa, però sí que hi ha hagut diferències respecte, per exemple, a la visita de Benet XVI, que tenen a veure potser amb el personatge, potser sí, però unes altres crec que tenen a veure amb aquest factor, el factor de que, ostres, tu, aquest és dels meus. Això té els seus, també els seus problemes, què vol dir dels teus? No? Diu una cançó de missa, tothom coneixerà si som cristians o germans, si ens estimem com a germà, algo així, me'n recordo. Sí, sí, sí. Però sí, la manera de ser dels teus és amb les obres, no? També ho deia Sant Agustí.
3: Per les obres, no? El coneixeran.
2: Sí, per els fets, per si estimes o no l'altre, ja em diràs, a vegades pots anar dient. Però, per tant, té les seves problemes, però sí que és important que s'inclogui de nou la religió amb la qüestió de la identitat. I això s'ha de també treballar, perquè els problemes polítics o socials de vegades que no s'entenen gaire, s'acaben consolidant o acaben cristal·litzant en problemes d'identitat. Mireu el cas dels Balcans, i per tant això ho hem de treballar. O sigui, no podem negar-ho perquè forma part de la condició humana i de la manera que tenim de relacionar-nos, però hem d'anar molt al tanto perquè en lloc de ser un element de per poder parlar pot ser un element de confrontació.
3: No tenim més temps, li volia preguntar per com va el Consell Assessor per la Diversitat Religiosa. Va...
2: Bé, estan treballant bastant, han fet dos documents, un que s'ha publicat, l'altre encara no, falten poques setmanes, un que té a veure amb la qüestió de la transmissió, és a dir, com pot ser que la qüestió religiosa, per què s'està perdent o per què s'està perdent la seva capacitat de transmissió i com es pot recuperar. Aquest és un document que es va presentar fa poc, i un altre que es presentarà, que ja en parlarem també quan toqui. Però s'ha treballat bastant, sí. I això que ho fa gratis, vull dir que... Molt bé.
3: Doncs Ramon, gràcies.
2: A vosaltres.
3: Per acompanyar-nos al Paraules de Vida.
0: Paraules de Vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio. El comentari de Francesc Romeu.
3: Com sempre, marxem amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. La setmana passada es va fer pública una nota titulada Un viatge d'esperança, elaborada per tres dicasteris del Vaticà: el Dicasteri per la Doctrina de la Fe, el de la Promoció de la Unitat dels Cristians i el del Diàleg Interreligiós, i aprovada pel Papa Lleó XIV el passat 22 de juny. El motiu d'aquesta nota ha estat per la celebració, ja passada, dels 60 anys de la promulgació de la Declaració del Concili Vaticà II sobre la relació de l'Església envers les religions no cristianes. L'anomenada en llatí Nostra Aetate, és a dir, en el nostre temps, aprovada el 28 d'octubre del 1965. Aquesta nota revisa les etapes essencials del diàleg interreligiós després del Vaticà II, avaluant-ne els reptes i realitzacions i proposant perspectives de futur. Tot això per tal de tornar a rellençar un missatge atemporal però contundent que afirma que l'Església condemna com aliena a l'esperit de Crist qualsevol discriminació o humiliació per motius de raça o color o condició o religió. Per tant, es distancia ben clarament dels discursos d'odi que fomenten la divisió i promouen la persecució i la discriminació. Una manera ben clara de posicionar-se a favor de combatre tota mena de fonamentalisme, integrisme o extremisme. La reflexió del document comença amb una pregunta de molta actualitat. Com podem viure concretament la crida a la fraternitat universal en societats marcades per una creixent diversitat cultural i religiosa, per la guerra i la violència i caracteritzades per un impuls creixent cap a la secularització? Les aproximacions les aproximadament 20 pàgines del text fan una mica de recorregut per la història recent que comença amb els motius que van portar el Concili a la redacció de la declaració. Un moment en què calia una resposta a les tràgiques conseqüències que l'antisemitisme va culminar en l'Holocaust i va representar un canvi profund, ja que per primera vegada explícitament l'Església va afirmar que no rebutja res que sigui veritablement i sagrat en les altres religions, i convidava els fidels a considerar amb estima i respecte els preceptes i doctrines de les altres religions. La nota, que també fa referència a la Declaració sobre la Llibertat Religiosa, la Dignitat Humana, afirma que cap relació respectuosa amb altres religions és sincera o viable sense un respecte simultani per la llibertat religiosa dels altres. Amb aquesta convicció, el document demana la mateixa llibertat pels cristians en països on són minoria, destacant les persecucions a les que els cristians encara estan exposats avui en dia en diverses parts del món, a mans de grups religiosos extremistes. Com molt bé diu el text, qualsevol persecució per motius religiosos és sempre una violació de la dignitat humana, per la qual cosa és urgent trobar una resposta comuna que promogui el respecte, el diàleg i la convivència pacífica amb tothom i envers tothom. En el document del Vaticà es dedica molt més espai a l'especificitat de les relacions entre cristians i jueus, de les arrels comunes a l'Antic Testament fins a la recomanació del Concili d'un coneixement i estima mutus i un diàleg fraternal. També reitera que l'aliança de Déu amb el poble jueu és irrevocable i això interpel·la constantment l'Església. Això no vol dir que l'aliança amb el poble jueu sigui paral·lela a la via cristiana de la salvació. Per l'Església, Crist és l'únic redemptor. Tanmateix, aquesta aliança irrevocable té un significat teològic. En conseqüència, no podem prescindir-nos els uns dels altres. Aquesta solidaritat amb el poble jueu també inclou la lluita comuna contra l'antisemitisme. En el seu moment, el Concili deplorava l'odi i la persecució antijueves en qualsevol moment i per part de qualsevol, i fins i tot dins de l'Església, tot recordant les condemnes dels papes en particular contra l'Holocaust i assenyalant com els conflictes desencadenants del Pròxim Orient també han deixat la seva empremta en el diàleg entre jueus i cristians. Després del judaïsme, el document també fa referència al treball conjunt i a l'evident diàleg fructífer amb l'islam i les altres religions, com l'hinduisme, el budisme, el jainisme, el xiquisme, el sintoisme, el taoisme, el confucionisme i el zoroastrisme, així com amb les religions africanes animistes tradicionals. Gràcies a això, s'han establert amistats perdurables entre líders religiosos, s'han llançat projectes educatius i socials conjunts i s'han emès declaracions conjuntes davant les tragèdies humanes, les guerres, o les crisis ambientals. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
5: Déu vos guard. Avui celebrem la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat i el Papa Lleó XIV ens proposa com a lema unes paraules inspirades en l'Evangeli de Mateu que diu «Fins i tot un de sol d'aquests petits». El Papa es convida a veure persones i no xifres quan parlem de migració. Entre els migrants i refugiats hi ha infants especialment vulnerables, infants que han hagut de deixar la seva terra, separar-se de la família, afrontar viatges perillosos o començar de nou en una altra terra. El missatge del Papa posa en relleu el drama que viuen aquests nens. Siguem-ne conscients i no oblidem que cada infant és fill de Déu. Com diu el Sant Pare, en cada nen, de fet, podem acollir i trobar el Senyor. Cal que reconeguem la nostra responsabilitat personal i comunitària davant la situació d'aquests petits germans nostres. No n'hi ha prou de lamentar les injustícies ni reclamar solucions als altres. Cada un de nosaltres podem, amb les nostres accions i actituds, crear espais on els nens se sentin acollits i integrats. No permetem que el drama migratori els robi la innocència i l'alegria. Nosaltres podem fer-hi molt. A la nostra diòcesi hi conviuen persones d'origen, llengua i cultura diverses. Aquesta diversitat pot comportar dificultats, però també és una riquesa. Siguem un lloc d'acollida per als migrants i deixem-nos enriquir per allò que ells ens aporten. Siguem una comunitat on ningú no sigui considerat estranger. Creem espais on tothom pugui participar, pregar, servir i sentir-se part del poble de Déu. Qui sap si d'aquí uns anys nosaltres haurem d'emigrar a un altre país. Molts migrants que arriben avui a casa nostra probablement no havien pensat mai que ho haurien hagut de fer. Aquesta jornada ens hauria de fer reflexionar i entendre què mou tanta gent a deixar la seva terra i, en molts casos, jugar-se la vida. Seguim el senzill però savi consell que es recull a la Sagrada Escriptura. Quan un immigrant vingui a instal·lar-se al costat vostre, en el vostre país, no l'exploteu. Al contrari, trateu-lo com un nadiu, com un de vosaltres. Conec algunes famílies que han optat per acollir un menor migrant i el procés, si bé no ha estat fàcil, ha sigut una experiència meravellosa per a la persona migrant i per a la família que l'acull. De fet, el jove s'integra en la societat, estudia i es forma per servir el món amb el seu treball i els seus dons. Són joves molt agraïts que ajuden a edificar un món millor. En aquest sentit, us convido a veure la pel·lícula o a llegir el llibre que porta com títol Viaje al País de los Blancos, que recull les vivències d'Usman Umar. Benvolguts germans i germanes, que aquesta jornada ens ajudi a ser més i més una comunitat on ningú no sigui rebutjat i se senti acollit. Que la Mare de Déu de la Mercè protegeixi els infants i joves que han hagut d'abandonar casa seva i patir les migracions forçades. Són, sens dubte, històries humanes colpidores. Que mai cap nen sigui protagonista d'una d'aquestes històries. Que mai cap nen es trobi sol davant els perills i les màfies lluny de la seva terra. Fem que tots els nens puguin viure una vida digna.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Paraules de vida amb Emili Pacheco, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 27 de setembre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia, amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Carles Monguilot i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, posant ciència, economia i política a un dels clàssics d'aquestes èpoques, és per què les parelles se separen més al mes de setembre. I després... Pràcticament no s'ha comentat que els Oasis fan parada a Barcelona aquest estiu. Tampoc hi ha gens de cua per aconseguir entrades. Avui intentarem entendre com funciona la indústria musical i per què aquesta falera enorme per viure en directe un concert amb cançons de fa 30 anys. Ens visitaran dos crítics musicals i crítics amb els Oasis. Són el Luis Hidalgo i el Nando Cruz, els nostres Gallagher particulars, avui amb sentit crític també de concerts, de festivals i amb un munt d'experiència a l'esquena. A les 11, cartes a l'Empar, al consultori dels oients del Suplement, a l'Empar Moliner. Ja sabeu que podeu fer arribar les vostres cartes i comentaris a suplement@catradio.cat o bé físicament a Diagonal 614. Just després, les Amigues de les Arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. A les 12, l'Eclipsi del Suplement, avui les nits de l'actor Pablo Derqui, i acabarem fent arqueologia a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I l'actualitat avui passa per la Puerta del Sol, on centenars de persones hi continuen acampades després de la manifestació pel desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, veïna de la ciutat. A la plaça s'hi han instal·lat 150 tendes de campanya. El sindicat de llogateres vol mantenir la protesta per pressionar el govern espanyol de cara al Consell de Ministres de dimarts. Valeria Racu és una de les portaveus del sindicat.
3: ¿En qué momento hemos permitido que nos gobiernen los rentistas? ¿En qué momento hemos permitido que nos gobiernen las empresas? Que en último momento, que de última instancia, sean los empresarios y sea su riqueza y sea como todo el dinero que pueden sacar de apretarnos y de hacernos la vida invisible, o sea, imposible, que sea eso lo que lleve la vida. No lo vamos a permitir ya más y por eso estamos aquí.
2: L'acampada es fa a la mateixa plaça on van començar les protestes del 15M al 2011, quan una manifestació similar es va allargar gairebé un mes a la protesta d'aquest dissabte. A la manifestació hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, una xifra que la delegació del govern espanyol a Madrid rebaixa fins a les 25.000 persones. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que aquesta petició no s'hagi resolt. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc no ha volgut donar detalls.
4: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarto ninguna medida para eso.
2: Ahir al matí, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a Ceuta i per reclamar eleccions anticipades va plegar 20.000 persones a la capital espanyola, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. I més de 500.000 de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en papamòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora a la seva homilia. El papa ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes.
5: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
2: Més coses. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
5: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
2: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autoreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control polític. I la Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN, novament en aquest cas, del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN, recordem, era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions que, com dèiem, el president nord-americà considera que no li és propici. Trump ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà a l'avió.
6: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses, i ells ho són al 100%. En 2 anys dubto que m'hagin fet una notícia bona, i vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
2: Mike Lee, ara parlem de cultura, guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
7: Tender Loving Care, a banda de la Conxa d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Conxa de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Lee, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar. El premi de millor actriu és exequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markens Grude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garrat Duvaimo, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
2: I en esports, a la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts, Olmon ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la Lliga F de Futbol, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño, el dia que ha tornat a jugar a Aitana, que feia 3 mesos i mig que no ho feia per lesió. I Maissa ha obert el marcador a favor del Barça i s'ha convertit en la golejadora més jove del Barça, amb 15 anys, 8 mesos i 10 dies. Un títol que fins ara tenia Lamine Yamal. Derrota, encara parlant de la Lliga F, del Badalona, 0-1 contra el Granada. Avui a jugar el Deportivo Espanyol. En bàsquet, volem dir, a la Lliga ACB, Barça 119, Corunya 101, i derrota del Manresa 107-92 a la pista del Bilbao. Avui torn per la Penya, el Girona i el Lleida. En futbol a la segona divisió, empat del Sabadell 1-1 al camp del filial del Celta, i a la primera federació, Nàstic 1 Sant Andreu 2. En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen segon, Isaac Hadjar. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha estat cinquè. I en ciclisme, el Mundial que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa avui amb la participació del català Marcel Camproví.
0: El suplement amb Roger Escapa.
8: Tu l'has de creure cegament, vale? Si tu vols la Champions, no n'hi ha ni amics ni família. queda clar?
9: Ja hem begut l'enteniment o què?
10: Tapa, els bullis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
8: Nosaltres també.
11: Al restaurant Caníbal posem a la graella la nova sèrie sobre el bulli, Gènesi.
8: Per mi, la sèrie té un efecte retotoll, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè, clar, hi ha una part viscut.
12: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara es viu al voltant de la gent.
13: És una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona al bulli.
8: Massa aviat per opinar en aquell moment.
14: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
15: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
16: Tinc dues filles, una que ha començat a l'institut, primer d'ESO, i l'altra que està fent tercer de primària. La gran ha començat una etapa nova, no? I la petita, doncs també hi ha hagut un canvi de... m'han barrejat, no?, les classes en relació a l'any passat, i llavors me n'adono que em genera una certa preocupació, sobretot el tema de les amistats, no? El resultat no ha sigut, no tenen les companyes que elles haurien volgut, però tampoc no estan en una situació d'aïllament, i sí que em sento jo com projectant molta més preocupació de que estiguin bé, de que estiguin ben acompanyats, amb les companyes que volien, i si no, a veure com puc jo acompanyar aquest procés perquè s'adaptin bé, i no sé fins a quin punt jo puc acabar traslladant més angoixa, entre cometes, cap a elles que la que puguin viure elles, no? La meva dificultat està una mica en com la meva vivència de la preocupació com a pare, no? Que potser anticipo possibles situacions que puguin venir i potser no arriben, i alhora com no transmetre aquesta angoixa i acompanyar-les amb elles a les demandes que puguin fer, doncs, a les properes setmanes.
17: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit els neguits del Xavi. Fa unes setmanes que el curs ha començat i, passada la novetat dels primers dies, comencen a aparèixer les urgències que deia Carme Tió de Pol. Adaptacions que costen, amistats que preocupen, rutines impossibles, canvis d'etapa, extraescolars, pors, les dels fills i també les nostres. Quina és la vostra urgència? En aquest inici de curs en parlem amb...
18: Anna Ramis, pedagoga i mestra. Sílvia Palou, psicòloga i mestra. Sentirem també les urgències i els neguits que ens han fet arribar les famílies. I acabarem amb la infància amb El Roger Escapa i Els llibres per somiar, del Jaume Centelles.
19: L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
17: Doncs l'estiu transforma i fa créixer infants i joves, i és el temps per excel·lència, per gaudir en família, i després arriba el setembre i gairebé d'un dia per l'altre ho canviem tot. Tornem a l'escola, ens separem durant moltes hores, recuperem horaris i rutines, arriben nous mestres, nous vincles, noves expectatives. Segons els experts, de fet, després de l'estiu, les consultes de psicologia infantil i juvenil poden augmentar fins a un 25% d'esbordament, nervis, estrès, hipersensibilitat, desconnexió o fins i tot alguna regressió. I també les preocupacions dels adults. Sílvia, Anna, benvingudes. Quines són les urgències que esteu veient en aquestes primeres setmanes, no?
20: Hola, bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs això que has dit, la hipersensibilitat, estar més amb els nervis a flor de pell, més desconnectats, més dessituats, però lo habitual de cada inici de curs, si només és això, superable.
20: Sí, de fet, ja sabem a què anem, no? I d'alguna manera també de vegades potser anticipem angoixes, pors, no? Fins i tot neguem els canvis que vindran, intentem suavitzar-los, no?
17: Què necessita un infant quan s'han de fer aquestes etapes, diríem, de transició, no? I per què alguns s'adapten ràpidament i altres no? Com ho podríem entendre, això?
20: Clar, realment tots som diferents i, per tant, les respostes a davant de l'estrès, tothom treu els seus mecanismes de defensa, no? Hi ha criatures que, d'alguna manera, el que fan és encoratjar-se i pujar l'excitació i pensar que podran amb tot, i de vegades massa expectativa també és difícil de sostenir, i d'altres més aviat potser es tanquen, neguen, o bé fins i tot el que deies de les regressions, en alguns casos amb criatures més petites és com que es tornen a fer més petits, no? Com que necessiten una altra vegada més és posar-se en el niu, no? Cadascú una mica depèn del seu caràcter, de les seves inseguretats, de com ha gestionat en altres ocasions aquestes vivències.
17: I dius, Anna, també important el com ho expliquem, no? Que no ho donem com, oh, quin rotllo, tornar a les rutines, no? Com ho expliquem als adults, no? Com ho hem d'explicar?
21: Si els adults verbalitzem quin rotllo, acabades les vacances, ara haver de tornar a fer allò de cada dia, que pesat, ves la feina, quin horror, parent de l'escola també, doncs això va sembrant aquest estat d'ànim de quina llàstima i estar aquí i haver-ho d'aguantar tants mesos. En canvi, si verbalitzem que bé que va tornar al ritme de cada dia, fer allò que és conegut, allò que ja sabem com anirà, anar preveient el que ens pot anar passant, i donem aquesta tranquil·litat, perquè el que les criatures necessiten és tornar al niu, tornar a casa, saber que aquí s'està bé, s'està segur, doncs això facilita molt més que no estar sempre
17: clar,
21: alterats.
17: Els contagiem, no? Però el problema és que nosaltres els adults també ens podem sentir quin rotllo...
21: Clar,
20: sí, clar, això...

0: I per tant, en aquests moments d'estrès, on el perill, d'alguna manera, la sensació, almenys de perill, es pot tornar a engegar, poder saber una mica quina és la necessitat de, per poder autorregular-se cadascú seria una mica la clau, jo crec.
1: Sentíem per començar el cas del Xavier. Té dues filles que han viscut canvis aquests curs, una comença primer d'ESO i l'altra li han barrejat la classe. El preocupa que no trobin el seu lloc i estiguin ben acompanyades. Fins a quin punt estaria anticipant, i anticipem molt sovint, problemes que potser no arribaran i els transmetem una mica aquesta angoixa, no? Que és més d'ell que no pas d'elles, no? Com es pot transmetre en lloc d'aquestes pors, seguretat, que suposo que és el que necessiten? Què li diríeu al Xavi?
2: Jo li diria que abans de transmetre-ho o de comentar-ho o de dir mitja paraula a les seves filles, ho comenti amb un altre adult, amb una altra adulta. Perquè l'adult ens pot fer de mirall i ens pot dir això mateix que tu deies. Vols dir, Xavi, que no estàs excessivament preocupat? A vegades ens preocupem tant pel futur que després resulta que el que passa és ni un 10% d'allò que ens preocupava i malaguanyada estona que hem passat, no? Aleshores, una bona conversa amb un altre adult o una adulta t'ajuda a regular-te. Per això, abans de verbalitzar-ho les criatures, dius, ostres, aquesta nit ja m'he llevat, ja m'he despertat amb el rau-rau de què faran, si el grup que estarà... Aleshores, aquest poder-ho verbalitzar t'ajuda a regularitzar-te, a veure que allò que anticipem moltes vegades no és ni la meitat. I això és una bona manera de pausar-te, posar-te amb serenitat.
1: Avui a l'Ofici Educar ja hem tornat a l'escola. I ara, quina urgència teniu?
3: Perquè m'he de vestir.
4: Cal gaudir dels passos que vagin fent i no mirar on hem d'arribar. Carme Tió de Pol.
1: Doncs Marta, benvinguda. Hem preguntat quina és la vostra urgència en aquest inici de curs. Què ens han dit?
5: Mira, comencem amb la Clara. Ella té tres fills d'edats i situacions diferents. Està separada, però diu que hi ha cooperació en l'organització familiar i explica que no tenen la família a prop. Els horaris d'escola, l'institut, feina, extraescolar, semblen encaixar, però ella té por que a la pràctica tot s'acabi convertint en córrer, anar tard, arribar al vespre sense temps ni per sopar, dutxar-se i estar una estona tranquils. L'experiència li diu que al final se'n surten, però a costa de patir i de córrer molt. I ho resumeix amb una frase que segurament moltes famílies farien seva. Sobre el paper tot quadra, em fa pànic que la realitat ens exploti a les mans.
1: Què li diríeu si aquesta és la sensació que imagino que moltes famílies poden tenir?
2: Jo diria que cal planificar que hi haurà imprevistos. És dir, cal deixar blancs espais en la vida setmanal, com a mínim, que no, també diària, per l'imprevist. Perquè passarà, que un tindrà febre, que l'altre s'haurà descuidat no sé què, que tu et pots torçar un peu, que la feina et diuen no sé què més. Per tant, com que això existeix, perquè sabem que la vida és impossible planificar-la tota, si ja té espai, t'agobies menys. Aquesta seria una possibilitat.
0: Sí, totalment d'acord. O sigui, el paper ho aguanta tot, no? Però d'alguna manera poder pensar des del principi que no omplir és assegurar una bona relació amb els fills, això jo crec que no se'ns hauria d'oblidar, perquè hi ha moltes tentacions. O sigui, els extraescolars és una autèntica bogeria. O sigui, jo crec que hem pujat en un tren d'alta velocitat, que no ens en donem compte de la velocitat que portem, però la responsabilitat aquí és dels pares i les mares. O sigui, és que el nen vol fer piano, és que vol fer anglès, és que jo crec que, bueno, l'anglès és indispensable. A veure, un moment. És a dir, en aquestes primeres edats, i també les segones, és important veure que el que és prioritari és poder tenir un bon vincle, una bona relació, poder tenir temps per tenir lliure. O sigui, aquest concepte de lliure s'ha perdut. No és que en el futbol ja juguen. No, perdona. En el futbol tornen a tenir unes normes, tornen a tenir unes cues, t'has d'esperar, això aquí no es pot fer. És a dir, l'estrès que es representa per tots plegats el fet d'omplir el calendari fins a no poder més, assegura una mala relació i uns nervis que no seran possibles de gestionar. Per tant, parar-ho abans que això ja sigui massa tard.
2: Sí, jo diria que la recomanació és cada curs una cosa menys. És a dir, veient com ha anat aquest curs, l'any que ve ens desapuntem de... i ens donem aire.
1: Després ja m'explicareu com conciliem més casos.
5: Anem per la Núria, que té dos fills adolescents. El gran, de 15 anys, comença a quart d'ESO. L'han canviat d'un grup que funcionava bé a un grup més conflictiu. Ella es pregunta si és que esperen que el seu fill tingui una influència positiva sobre els altres. La seva por és que sigui precisament el seu fill qui es deixi arrossegar per aquest grup conflictiu. Això el gran, però és que el petit, de 12 anys, no té amics entre els companys de classe i prefereix relacionar-se amb nois d'un curs superior que no van més enllà de l'institut.
1: Pel de 15, què li diríeu?
0: Bé, aquestes edats...

0: edats, el 15 és una edat ben difícil per tothom. Primer, per als que l'estan vivint, perquè trobar el lloc entre els iguals és essencial com per sobreviure, eh? Se sent des d'aquí. I per tant, el fet de que et canvin de lloc, que esperin de tu coses que de fet no et toquen, perquè és molta responsabilitat si és aquest el rol que li donen a una criatura, penso que és important també poder veure, o sigui, el valor que té per ells des de casa el fet dels iguals, perquè és imprescindible per poder fer-se gran i poder viure el que representa una adolescència, que és desfer-te una miqueta de la dependència entre cometes dels pares i poder-la agafar amb els iguals, doncs, de que trobar el teu lloc és tan important que ets capaç de fer coses impensables per un mateix. I jo crec que aquí el que és indispensable és no perdre el fil, no perdre aquesta confiança de que ells, si realment necessiten, puguin compartir, puguin demanar, puguin veure, o sigui, que sentin que hi ets, sense que tu siguis una persona que està tota l'estona entrevistant gairebé, no?, en els fills, de com va i què t'ha passat i t'has anat bé, perquè llavors aquesta teva por i aquesta angoixa no ajuda.
1: Pel de 12, que mira cap als grans, això ens ha de preocupar, que no vulgui estar amb els seus iguals?
2: Vaig una mica més endarrere. Si ens preocupem massa, deixem de veure la filla o el fill de 12 anys. És a dir, massa preocupació ens emboira la vista de l'estimar. Aleshores, l'estimar està amb això, amb escoltar-lo, amb dir com ho fas, com et va, t'explico jo quan vaig tenir la teva edat què em va passar. És a dir, si estem ocupats estimant-lo, veient com li funciona la vida i atenent el que veiem que pot anar una mica cap a zona de risc, és molt millor que estar excessivament preocupats, perquè també ens posem un fantasmot molt gros davant.
1: Una altra mare explica: la meva filla comença l'institut amb només 11 anys i em preocupa que el canvi d'espai, d'horaris i de manera de treballar sigui massa gran just quan s'hi sumen tots els canvis que ja li han arribat amb la preadolescència. Es pregunta com acompanyar-la amb tants canvis i sobretot també amb no desatendre la seva germana petita de 7 anys que també la necessita.
3: El salt a l'institut i com acompanyar, sí, tants canvis, no? Aquest és un clàssic, i gent que diu que no estan preparats per anar a l'institut.
0: No, absolutament d'acord.
3: Què li diríeu?
0: Aquí crec que el sistema educatiu no ha entès mai com es va basar aquest canvi de poder realment demanar en els infants, bueno, perquè encara són infants, a pensar que ja s'han de fer grans i que sí o sí aniran amb els grans i que per tant, d'alguna manera, és com si donéssim corda en aquest pas evolutiu, quan de vegades ells no senten internament que ja estan preparats, no? Per tant, bueno, poder permetre'ls també aquesta cosa de fer-se de vegades una mica més petits, de dir, és que tinc por, no? Perquè tenen com, es disfressen, jo dic, no? Com d'aquesta adolescent, i els sembla que han de ser més xuletes, o que han de, que jo ja torno de tot, quan a dintre hi ha una criatureta espantada, no? Vull dir que hi ha poder veure també aquesta doble cara, que de vegades no ens la mostren, però que si nosaltres els hi donem també l'espai de dir, vine que t'abraço, vine que et faig unes pessigolles, és a dir, poder relaxar, no? Inclús potser agafar-lo això, com potser quan era més petit, o sigui, que pugui permetre's deixar-se anar, perquè aquesta cuirassa, no?, de fer-se gran, els porta a desconnectar també realment de la pròpia necessitat, no? I en aquí penso que els pares i les mares, que ja els coneixem des de que van néixer, és interessant poder reprendre una mica aquesta seva necessitat, com és ell o ella, què és el que realment està amagant perquè es fa d'adolescent, però que tot i així tu saps que darrere ho té, sí? Vull dir, no creure'ns els del tot.
3: I no desatendre, Anna, a la petita.
2: Clar, però això és... És a dir, que torno cap al tema de la preocupació. Si tant et preocupa la filla gran, pot ser que et posi aquest núvol que no et permeti mirar amb tranquil·litat, amb alegria, el que està vivint la teva filla petita. Aleshores, aquesta verbalització amb la gran potser l'acosta, en aquest cas, a la menuda, i podem fer aquelles activitats que ens venien més de gust juntes, o fer alguna cosa exclusiva per la més petita.
1: Escoltem també el testimoni de la Irene, que té una filla de 9 anys.
4: A nosaltres no és que ens preocupi res en concret, perquè és evident que canvis en tenen cada any, canvien el tutor, canvien l'aula, canvia el nivell acadèmic, i les dinàmiques de grup, però creiem que la capacitat d'adaptació de la canalla és enorme, i per tant això s'ha d'anar veient en el dia a dia. El que sí que ens destrota més l'inici de l'escola i en les setmanes prèvies és l'alteració del son que viu la nostra filla amb tots aquests canvis que ja preveu, que ja projecta, amb totes les conseqüències que això comporta, la menor paciència per part dels adults, menor paciència també per part seva, i tot això fins que no agafem la rutina passen unes setmanes que hi ha nervis, hi ha nervis.
3: Alteracions del son és una de les coses que sol passar i que a més ens acaba molt la paciència, ens esgota, ens... Que...
0: Sí, dormir és essencial, no? Realment és important per tothom. I en aquí jo diria que, bueno, pels que ja tenen encara criatures més petites, no? Com que tornem a la quotidianitat, no? Poder cuidar el que és el menjar, el que és el dormir, el que és les activitats més quotidianes, és importantíssim quan a les primeres edats és objectiu prioritari aprendre, sí? Més que no pas anar a fer anglès. Tornem a lo dels extraescolars. Per què? Perquè aleshores, quan arriben aquests moments, és quan es torna a posar en joc allò que més tenim poc organitzat o per on ens surten aquests neguits, no? El son és important de poder-lo ritualitzar, poder sentir que tu ets capaç de dormir sol, perquè això no ho pot fer ningú per tu. I veiem, no?, això molt en les consultes, de que darrerament es va allargant l'edat d'aprendre a dormir sol, i això és essencial. També perquè dona seguretat, dona la possibilitat de sentir que tu et pots autorregular, que et pots relaxar, no? I, bueno, no hi som mai tard, no?, a aprendre les coses, i si és aquest el moment, no?, com a Sara explicava aquesta mare, doncs jo crec que és important que podem acompanyar-los a aprendre a relaxar-se, o sigui, la relaxació, els rituals, pot ser una música, pot ser un massatge, pot ser compartir, doncs, els problemes que hem tingut durant el dia i deixar-los, jo què sé, en una caixeta fora de l'habitació, o sigui, aquests recursos simbòlics que d'alguna manera fa que ens pensem, no?, profundament, i per tant sentim que el problema s'ha baixat.
3: Avui a l'Ofici Educar ja hem tornat a l'escola. I ara què? Quina urgència teniu?
5: No puc dormir.
6: Educar és acompanyar el teu fill en el seu creixement, en les seves ganes de créixer i madurar. Carme Tió de Pol.
3: Una de les coses que ens passen aquestes tornades a les rutines, a la vida diària, són les batalles campals, no? Com podem anar assimilant tot allò que potser no vingui de gust i evitar que es converteixi en una batalla campal?
2: Doncs lo vital seria que pares i mares també entrem en aquest ritme de rutina que ens va bé per portar la vida quotidiana de gestió familiar, logística i feina i conciliació. Per tant, les rutines tenen aquesta part, o els hàbits, que ens descansen, ens reposen, perquè ja no cal dedicar-hi tota l'energia de què farem ara, no, perquè està previst. Ja sabem que ens llevem, ho fem així, abans de sortir a casa fem això i allò. I si hi ha alguna rutina que no ens acaba de funcionar perquè sempre anem amb presses, vol dir que l'hem de reajustar. No només llevant-nos abans, sinó vivint-ho d'una altra manera, i això pot ser objecte de diàleg en família. Nois, noies, això fa no que estiguem, sortim alterats de casa ja i només portem una hora desperts. Com ho fem? Com ens autorregulem perquè això funcioni millor? I això fa família.
3: Normes des del principi, què és negociable, què no és negociable, Sílvia?
0: Sí, el temazo, no? Sí. Dels límits. Bueno, jo aquí això, no? Negociable, no negociable, sempre me'n recordo un pare que em va posar aquest exemple, que ell era advocat i deia: hi ha lleis que són lleis i no són negociables, no? Aleshores, hi ha un aspecte que sí que es pot fer també com a complicitat, com deia ara l'Anna, no?, que em sembla molt important, i també veure una mica, o sigui, aquesta diferenciació del que cadascú és capaç de fer, no? De vegades donem 50 límits, 50 normes, no? Llavors també poder veure com els anem introduint de manera que siguin reals, o sigui, tocar de peus a terra sempre és important, perquè de vegades tornem, no?, que el paper aguanta tot i les expectatives són molt bones, però de vegades potser massa altes. Aleshores és millor poc, no?, menjar poc i pair bé, no?, i poder anar construint també amb aquesta complicitat. I quines són les conseqüències si allò que hem pactat no acaba siguent el que hem pactat, no? Perquè de vegades, bueno, hem quedat així, però això no ha passat, i aleshores, bueno, això té una conseqüència, és un aprenentatge de vida absolutament.
3: Més testimonis, Marta.
1: Mira, ara escoltarem la Gemma, ens explica els seus neguits. Ella és mare d'una nena que comença 6è de primària.
4: és el tema de les noves coneixences i les noves amistats que fa sempre a principi de curs, tant a dins l'aula com en les extraescolars que fa. A més, ara com que es va fent gran, ja des del curs passat, per exemple, ens demana fer els viatges a l'escola, tant d'anada com de tornada, a fer-lo ella, perquè vivim molt a prop de l'escola i realment no hi ha cap problema que hi vagi ella, però clar, això també fa que jo no estigui tan al cas doncs, de quines són, no?, les seves noves amistats. Suposo que tot plegat el que em cal a mi és confiança plena amb ella i pensar que sabrà escollir bé els amics i les amigues, però és un tema que sempre em genera un cert neguit.
3: Com donar-los autonomia i confiar en les amistats que trien? Què li diríeu?
2: Jo diria que la confiança no és un acte sec. És dir, quan diem, confio que sabràs triar-te els teus amics, ja està, jo t'ho he dit, adéu, em retiro de la teva vida. Per tant, no ho fem amb ningú, ni en cap àmbit, no? Aleshores, la confiança es fa amb aquell qui coneixes i estimes i saps que té capacitat per dur-ho endavant. No confiaràs al teu fill una responsabilitat que saps que s'estrellarà a l'hora de fer-la. Per tant, abans, molt abans, hem parlat de com fem amics, quins són els amics de la classe, si un amic ens fereix, com ho fem, com gestionem que un amic o nosaltres li haguem fallat a un amic, què ens ha passat a nosaltres com a adults. Tot això està formant aquesta base amb la que la criatura se n'anirà i portarà la motxileta de vaig a fer nous amics. Per tant, quan li estàs obrint la conversa de coneixeràs gent nova aquest curs perquè t'han barrejat, pel que el que sigui, recordem aquelles converses que hem tingut de què passa amb els amics, quan els amics ens fallen, quan nosaltres... I això no és un acte de confiança total, és un acte de confiança amb eines.
0: Sí, Sílvia. Jo totalment d'acord. El que ara sentia aquesta mare i li notava l'angoixa, no? O sigui, hi ha una part que també, clar, nosaltres projectem en els fills allò que hem viscut. Igual si jo vaig tenir una mala experiència quan anava a l'escola perquè em va passar no sé què, doncs quan veig la meva filla que s'acosta en aquest moment és que ja la veig, o sigui, és que tinc tota la imatge de tot el que li passarà. Aleshores, jo crec que aquí, si ens donem compte d'això, que seria el que seria més interessant, doncs també poder veure què faig amb això, no? O sigui, com jo ho traspasso, com intento veure que la seva vida no és la meva, que no té per què passar-li el que m'ha passat a mi. I això crec que això passa en tantes situacions amb els fills, no?, que ens fan aquest mirall, que és una oportunitat també per repassar qüestions que potser encara ens couen a dins.
1: Ens ha explicat també el seu testimoni la Laura. Ella és mare d'un nen de 4 anys, viuen a Manlleu, i explica que a la seva aula molts infants encara no parlen català amb fluïdesa. Li preocupa que el seu fill no es pugui comunicar fàcilment amb alguns amics i amigues i es pregunta com pot afectar la seva adaptació, les relacions amb els altres o les ganes també d'anar a l'escola.
3: Què li diríeu a la Laura?
2: Jo li diria que, però tots els pares i mares que tenim aquestes expectatives i aquestes pors barrejades, els de programació neurolingüística parlen de la PEN, la pensadora experta negativa, que és una baueta que tenim, a mi em va servir molt, per això l'explico, aquesta baueta que tenim dins el cap, que és la que preveu tots els desastres que poden arribar a passar.
0: I en sap un munt.
2: En sap un munt. I a més s'alimenta de la teva pròpia història, dels rums socials, tot ho canalitza cap allà on li interessa la pensadora experta negativa. Aleshores, aquesta mare sap que hi haurà més nens d'arreu i que parlen llengües diferents i activa, és inconscient, s'activa la seva pensadora. Doncs, com la sentim parlar, que l'hem de reconèixer, ja estàs aquí, maleïda, ja tornes a estar intentant boquetejar-me, doncs sortir-li el pas. Ostres, que bé que el meu fill sentirà parlar potser paraules en francès, que és la segona llengua d'aquests nens que venen de no sé on, o que aprendrà que hi ha paraules que s'escriuen de dreta cap a esquerra perquè hi ha altres llengües. Això és fantàstic.
3: Carai, que bonic.
1: Testimoni de la Sílvia. Té un fill amb autisme, comença un cicle formatiu aquest any i està preocupada pel salt a aquesta etapa postobligatòria. Es pregunta com podem acompanyar aquesta transició i assegurar que continuï rebent les adaptacions que necessita en aquesta nova etapa.
0: Sí, molt important. Bé, l'autisme és tot un món que no entrarem ara, però sí que d'alguns aspectes que són absolutament essencials, no?, i que segurament aquesta mare amb una criatura que ja està en aquesta edat doncs ha passat el seu caminet i per tant segurament ja en té moltes d'eines, però el que els és imprescindible és poder anticipar poder visualitzar, poder tenir mínimament el control del que passarà i, per tant, ajudar-lo pues, a fer un calendari, a poder preveure que canviarà de mestre, de professor a cada hora i, per tant, poder tenir uns mínims recursos on poder-se agafar. Igual haver parlat amb el tutor seria importantíssim, no? Mm-hmm. Perquè de vegades això representa que ja està molt lligat, però, bueno, està bé que ho seguim, de poder, doncs, si ho necessita, poder-se allunyar una estoneta del soroll o dels amics, si necessita baixar la seva excitació. És a dir, hi ha aspectes que sabem que no podrà gestionar perquè la seva dificultat doncs, no li permet i, per tant, donar un entorn que sigui el màxim saludable possible per poder-ho fer bé.
1: Avui a l'ofici Educar hi hem tornat a l'escola. I ara què? Quina urgència teniu?
5: Estima'm quan menys ho mereixo perquè és quan més ho necessito.
6: Les actituds, els valors, s'aprenen vivint-los. Si som empàtics amb els nens, ells ho seran amb els altres. Carme Tió de Pol.
1: Doncs avui, com afrontar aquestes transicions, dieu, la seguretat no és prometre que tot anirà bé, és transmetre que passi el que passi, no estaràs sol. Com transmetre aquesta seguretat? Essencial, dius, Anna, sobretot, no mentir-los. Dient com tot anirà bé, tot serà meravellós.
2: Perquè podria semblar que l'antídot a la pensadora experta negativa són els unicorns de color rosa. Tot serà meravellós. Segur que faràs molts amics, t'ho passaràs estupendament. No, no, tampoc existeix els unicorns de color rosa. El que sí serveix és aquesta anticipació i aquest diàleg d'acompanyar el cada dia, no amb un interrogatori com deia la Sílvia abans, no es tracta de sotmetre'ls a interrogatori cada dia quan surten d'escola, sinó potser anticipant l'adult, doncs mira, avui a la feina ha arribat una persona nova i saps què hem fet? Li hem dit això, li hem dit allò, l'hem anat a trobar, i vosaltres és dir, comença tu adult, dona i després espera que els nens, les nenes aportin lo seu. Per tant, és acompanyar i no mentir-los posant unes expectatives i reals, perquè sabem que tots els camins, tots els inicis, tots els canvis tenen parts més dures.
1: Mm-hmm. I adaptar-se vol dir obeir? És a dir, perquè a vegades s'està adaptant bé és que ens està fent cas, no? Fem un paral·lelisme una mica perillós, no?
0: Hi ha una part, però a veure, l'adaptació és un mecanisme imprescindible per poder sobreviure en un medi. Això totes les espècies. I la humana jo crec que últimament més. Per tant, d'alguna manera sabem que aquestes capacitats per poder trobar el teu lloc, per poder de vegades renunciar al que tu necessites a mares a trobar aquesta socialització i aquesta acceptació dels altres és imprescindible. El que passa que no podem passar per sobre de necessitats que són absolutament essencials. O sigui, no sé, a mi sempre em ve aquest exemple d'una criatura petita que ha d'estar durant 4 hores seguides asseguda en una cadira quan el seu desenvolupament encara requereix molt moviment, per exemple, sí? Aleshores, si adaptar-se a respondre a les necessitats que li demanar a l'entorn, doncs ha de passar per sobre d'aquí, doncs anirà petant per algun lloc, sí? I per tant, en aquí l'obediència hem de veure si d'alguna manera l'adaptació en el medi té unes característiques que fan possible també el respecte i la dignitat al desenvolupament de cada etapa que seria lo necessari.
1: Marta, més testimonis.
3: Escoltem el Fran, tenen 2 fills i el Neguit és amb el de 8 anys.
7: Mira, el meu fill gran ha començat tercer. A part del canvi que comporta de professora nova, de companys d'aula nous perquè es mesclen, el meu neguit és que ara, a la nostra escola, ell pot sortir sol per la tarda. Però clar, és una novetat, ell té 8 anys, per mi encara és molt petit. Quan ja arriba l'hora de sortir d'escola, jo estic treballant i tinc aquest neguit de si estarà bé, si no estarà bé. Cada matí li recordo, pues, si avui tens extraescolars, has d'anar aquí, si no en tens, queda't allà, o ves amb aquest amic. I cada matí li recordo, però mentre estic treballant, no puc treballar, perquè penso en ell no té cap telèfon, ni té cap dispositiu per jo controlar on està. M'he de refiar, però és un canvi, per ell és molt divertit, però per mi em genera una mica d'angoixa.
1: Per ell, pel nen és molt divertit i el pare li genera angoixa. Com podem confiar quan nosaltres encara els veiem massa petits? Com gestionar aquesta necessitat de controlar-los, que hi és, i deixar-los anar, no? I també hi ha el tema aquest del dilema d'alguns pares ja petits de donar-los un mòbil perquè permet un major control. Què diríeu? Vinga.
0: És molt important buscar alternatives al mòbil, sí?
2: Sí, o els rellotges que geolocalitzen. Sí. És a dir, tenir geolocalitzat algú és algú tremendament comú, però avui mateix llegia un article que deia com li puc explicar a la meva filla que la seva parella no li pot demanar tenir-la geolocalitzada perquè això és un abús, però jo la tinc localitzada que sóc sa mare. És dir, aquest permís que ens donem de tenir uns espais, uns temps en els que no ens veiem i no ens sabem, no ens sabem teòricament, no sabem la lletra petita, però sabem perquè confiem. Si el nostre fill, la nostra filla, als 8 anys, al càmping, el deixem anar sol al supermercat, el deixem tornar de les dutxes, el deixem que gestioni l'estona de piscina, i no el veiem literalment, doncs després això es podrà traduir en quan torna de l'escola i li donem una motxilla de recursos.
3: Però llavors sobre aquella veu negativa que tu deies. Correcte. Que diu, l'assaltaran, l'enganyaran.
2: És dir, el nen està molt content, fixa't, perquè està agafant unes responsabilitats noves. Si jo, dels meus fills, només desconfio, què m'està passant? Què he fet que no puc confiar en la bondat de les criatures? Perquè les criatures volen fer-se grans, volen créixer, volen fer-se cada vegada més segurs, més responsables, i volen que tu estiguis content, perquè la teva alegria en veure que ells creixen és el feedback perfecte per fer-se persona adulta.
0: Hi ha una cosa molt bonica que jo penso que pot ser també una eina per aquest pare que ara parlava, no? Que és poder fer aquest recorregut sense que estiguis molt a prop, que ell sàpiga, però com poder-lo veure des de la distància, no? Perquè realment posen molt més ulls, estan molt més pendents, es responsabilitzen de si el semàfor és vermell o és verd, o si està a punt de posar, si tinc temps de creuar. És a dir, hi ha una capacitat també, i saber que algú t'està mirant de lluny, no? Uh-huh. És com trobar aquest entre, l'educació passa entre la distància i la proximitat, no? O sigui, com d'alguna manera deixar aquest fil prou llarg com perquè jo senti, ara vaig sol, però que sé que al darrere hi són els pares sempre.
1: Testimoni d'una altra mare. El seu fill té altes capacitats i aquest any fa un salt important. Comença un curs que no li tocaria per edat, pensant ja en el batxillerat, i alhora estrena club de waterpolo. Es pregunta si podrà seguir el ritme, estarà al nivell, com pot acompanyar-lo si la necessita, com pot deixar de patir i confiar que el seu fill se'n sortirà.
3: Com confiar en els fills quan afronten nous reptes, no? Que pots pensar, ostres... Si no se'n surt, ja està.
2: Clar, si els reptes els fills els viuen com oportunitats, els hem de donar tota la confiança i l'acompanyament perquè el tirin endavant. I verbalitzar que fins i tot si alguna cosa s'espifiés, si alguna sensació fos negativa, si alguna cosa haguéssim de corregir i tirar enrere, això és un aprenentatge, això és fer-se gran també, això és anar-nos a fer en persona, perquè és molt possible aquesta angoixa que tenen, per exemple, alguns alumnes, de quin batxillerat faré o quina carrera escolliré, com si fos definitiu per tota la vida. Quants n'hi ha que hem començat una cosa, l'hem deixada, hem canviat, i en el teu títol no diu, va acabar aquest any després d'haver-ne encetat dues més abans.
3: No. Va dubtar molt.
2: Exacte. És dir, què passa...
3: Es pot garrafiar.
2: Correcte. Què passa si, doncs, ha de deixar de fer tantes hores d'esport, o al revés, veu que ha de fer més esport i vol... Doncs no passa res si ho valorem com a positiu a l'hora de decidir-ho.
0: Sí, estem en una societat que requereix cada vegada més flexibilitat. O sigui, hi ha tantes possibilitats a fer que o aprenem a dir, n'escullo algunes i potser després podré canviar, no? Aquest punt de no quedar-se clavat, perquè és que la vida és així i cada vegada ho és més. Per tant, flexibilitat.
1: Ara sentirem el testimoni de la Berta. És mare de dos fills de 5 i 9 anys i ens explica també el que més li preocupa.
8: És el nivell acadèmic que puguin tenir els meus fills, perquè els resultats de l'informe PISA el que diu és que bona part dels alumnes espanyols no entenen el que llegeixen o no són capaços de resoldre un problema matemàtic senzill. De fet, són els pitjors resultats de la història dels informe PISA i em preocupa molt que els meus fills surtin de l'escola amb aquest nivell tan baix. I la meva pregunta és què podem fer els pares davant d'aquesta situació? Entenc que tenim una responsabilitat gran també, per tant, no sé si la solució també passa perquè des de casa apretem més, si hauríem de repassar més els continguts que s'han donat a classe, si hem d'estar més a sobre dels alumnes a casa, no ho sé, a veure si ens poden donar algun consell.
3: Algun consell per la Berta. Aquesta preocupació la poden tenir moltíssims pares.
2: Sí, jo reclamo un crit a favor de l'escola, és dir, aquesta criatura amb autisme, aquesta criatura que comença l'institut, aquesta criatura que li han barrejat a l'aire el bé, i... sí, està en mans de professionals tot això, o sigui, no els estem llançant els lleons, eh? Hi ha una colla de depravats que vés a saber què faran, no, és una colla de professionals que fa molts anys que s'hi dediquen, i sí que és veritat que el sistema mesurat amb aquesta eina que es diu PISA, doncs està dient que alguna cosa passa, però primer confiar en els docents, perquè si no això també ho noten les criatures. Ves a l'escola, però jo malparlo de l'escola, de l'institut, davant dels meus fills. Home, això és com dir, anem al dentista i et faran molt mal i potser et desangres. Home, no, quan anem al dentista procurem dir que sortiràs molt maco i amb la boca arreglada, no? Doncs amb l'escola igual. Aleshores, jo diria que a casa es reforcen els aprenentatges amb coses tan senzilles com parlant a taula. És dir, si a casa parlem del que hem viscut, estem fixant aprenentatges. Si fem narrativa sobre el que està passant a l'escola o com ens estem relacionant o quines coses estem aprenent, estem fixant aprenentatges. I després l'eina meravellosa, que és llegir en veu alta i llegir junts. Encara que no ens agradi, no ens vingui de gust. Una miqueta cada dia.
0: Estic molt d'acord amb el que diu l'Anna. Jo penso que els pares hem de fer de pares i de mares i no de mestres. O sigui, els mestres, vot de confiança absolut, els temps estan canviant i, per tant, les coses requereixen el seu temps per poder adaptar-se als nous moments, però no ens confonguem, perquè si quan arribem a casa volem fer de mestres, es queden sense pares, o sigui, mares. O sigui, això me'n recordo una vegada a l'escola que una mare em va dir: com ho puc fer a casa perquè el meu fill aprengui a llegir? Dic, mira, és que si tu l'ensenyes a llegir, jo li hauré de fer pessigolles i aquí ens farem un embolic, sí? És a dir, cadascú el seu, perquè si no també els infants se senten com apretats durant tota l'estona que estan a l'escola i a casa continuen igual, llavors no tenim temps d'aprendre a dormir, aprendre a menjar i acaba sent tot una bola que no es pot empassar.
3: Gràcies, Marta.
9: Gràcies.
3: Avui a l'Ofici Educar i hem tornat a l'escola. I ara què? Quina urgència teniu?
5: Jo vull anar tan a poc com un cargol, mama.
6: Els pares s'han de sentir satisfets amb els petits avenços dels seus fills i no fixar-se en el que fan malament. Carme Tió de Pol.
3: Ara que parlàvem del temps a casa, de si ajudar-lo, reforçar, no reforçar, deures. Els nens solen arribar amb deures a casa. Què us sembla? Quina actitud hem de tenir amb els deures? Ajudem, els deixem fer, els deixem experimentar? Els donem... Jo recordo un dia que vaig sentir una mare que deia que el fill estava molt ocupat i els deures de no sé què els feia ella.
2: Clar,
3: què fem?
2: Això passa.
3: No, perquè suposo que el nano anava molt sobrecarregat.
2: Clar, i... doncs és això, hi ha d'haver aquest temps suau, aquest temps tou, que permeti fer deures i sobretot anar a l'hora amb l'escola. Si l'escola està dient hi ha una mica de deures a fer, nosaltres no podem dir que a casa no hi creiem amb això dels deures. Primer has de parlar amb l'escola i en tot cas, si tots esteu veient que hi ha tres, hi ha deures, potser sí que val la pena dir-ho, però no és el cas.
3: Després de tantes hores de classe, Sílvia, què necessita realment un infant? No? Temps, tu abans parlaves de temps, les extraescolars. Jo... Sí, però jo us deia, parlem de conciliar també, eh?
0: Sí, d'acord.
3: Perquè aquí està molt bé dir que ens menjarem amb patates totes les hores del dia, però hem de treballar.
0: Però també podem organitzar-nos amb altres famílies, o sigui, els infants necessiten xarxa, comunitat i els adults també. I anar omplint tot d'escoles, perquè al final tornen a ser escoles, escoles, escoles, és que al final no hi ha temps per ser. És a dir, el que deies tu de l'obediència, al final entrar dintre d'una institució que requereix unes normes, uns aprenentatges i unes expectatives i uns diners, requereix també unes respostes i aleshores hi ha un estrès exageradíssim de les criatures de no donar resposta perquè és que no poden, o sigui, no és que no vulguin obeir, sinó que és que arriba un moment que no és possible, o sigui, necessitem temps lliure, i lliure vol dir que jo pugui estirar-me en un sofà, mirar un conte si cal, o també pues, escoltar una música, o fer unes construccions, és a dir, hi ha un espai en el que tu puguis ser el que tu sentis que necessites, perquè si no hi ha aquesta connexió amb un mateix, arriba un moment que tot és extern, no hi ha connexió interna, i això després passa a factura gran.
3: Van fer una enquesta al Telegram i una de les preocupacions més grans és el tema pantalles, no? Proposeu fer un pla digital familiar, què vol dir això? Qui fa què? Amb quin dispositiu? Quina hora? Amb quin què?
2: Però això regula tots els de casa. És a dir, hem de veure quants adults som, quantes criatures, quants adolescents, quants dispositius tenim, compta tot, l'smartwatch, l'Alexa, tot el que sigui, i aleshores què en fem d'aquests dispositius? Qui accedeix lliure i espontàniament? On són? On es desen? A quina habitació no entren mai de nit? On no surten quan estem tots? Què fem servir tots alhora? Perquè estarà molt bé si tenim un videojoc i podem jugar-hi tots plegats. L'oci digital conjunt en família, si és sa i l'hem triat, és estupendo, no cal proscriure totes les pantalles, però si triar molt bé el contingut i qui accedeix, sobretot. És la meva tablet, mama. No, no, és la tablet nostra que...
3: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb com es transforma una escola que no volia ningú en la millor del món. Us deixem amb Tu ets la llum de la meva vida, de Guillemino i la Rauxa. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons del David Bueno, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador i fins la setmana vinent.
9: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Replanem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday. Aquest diumenge s'atura la Lliga Masculina de Futbol.
2: Malament anem.
3: Però no pas el Tot Gira.
4: Bueno,
1: des de Riazor seguirem el Deportivo Espanyol de la Lliga Femenina i des de Can Dragó l'Europa Rayo Majadahonda de primera red.
3: També serem a la doble estrena catalana a la Lliga ACB de bàsquet.
1: Des de Fontejau, Girona Ucamp i des del Roig Arena, València Lleida.
3: Tot Gira.
1: Aquest diumenge de 4 a 9 amb Oriol Rodríguez.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
5: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
6: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam reflexionar sobre l'amor i sobre la vida en parella amb el Pep Borrell, escriptor, conferenciant i odontòleg, que es dedica a professar les bondats del matrimoni per tot el món.
7: Has dit que per tu és molt important també la gestió i parlar aviat de la família política.
8: Sí.
7: Que a vegades és un tema que amb les relacions pot ser molt espinós.
8: Clar, per això s'ha de parlar.
7: I és a dir, per tu la gestió de la família política, què és important?
8: Bé, sempre dic una cosa que a la gent no li agrada, però dic que la família no, política l'has d'estimar encara que no s'ho mereixi.
7: Aquesta és bona, eh?
8: Sí, perquè, escolta, tu tens companys de feina, cauen molt bé tots els companys de feina que tens aquí darrere la
7: peixera. Segur que no. Segur. Eh? Tots aquests que estan aquí, sí. Tots els que veus ara, sí.
8: No, n'hi ha molts, ara, eh?
7: N'hi ha molts.
8: Escolta, doncs, bueno, sempre, escolta, a vegades arribes a la feina i hi ha un company que... I el tens cada dia, de 8 del matí a 8 del vespre. Cau fatal, penseu diferent, maneres de fer, et posa molt nerviós. Escolta, no pots aguantar un dia de Nadal, un dia de Nadal. Home, s'ha d'agafar distància, però has de ser ben educat.
6: Hi ha cartes a l'Empar, més cartes, més Empar i aixelles.
9: Per als famosos us passa el selfie. Aquesta sí que és bèstia. La persona que vol el selfie se t'agafa i et fot l'aixella a l'espatlla. I l'aixella mai està acabada de dutxar. Ja ha passat el dia, l'aixella, ja ha passat un tros de dia, a l'estiu menys, et pots trobar amb una aixella lila, perquè ara hi ha aixelles liles, tenyides, et pots trobar amb una aixella peluda, no cal dir-ho, et pots trobar amb una aixella ja efervescent, i tu estàs allà, que ens fa una foto, que ja no és un selfie, perquè si no, tu tens la possibilitat de dir, ja la faig jo, t'allunyes molt amb el braç i així no tens l'aixella, però si el fa un tercer, se t'agafarà.
6: I a l'estudi de Catalunya Ràdio també es va fer de nit amb l'actor Carles Franzino, a qui molt recordareu per sèries com El cor de la ciutat o Vent del Pla. Ens va confessar com va ser la nit en què va demanar matrimoni a la seva dona.
7: O sigui, vas fer una declaració d'amor públicament i li vas demanar de casar-te davant de tota la família política.
10: Sí.
7: Wow.
10: Vam anar de safari amb la família, un viatge increïble, i el dia del seu aniversari, el setembre, nit de lluna plena, super heavy, i aquell era el dia. I a la nit li havien preparat un sopar, només per la família i tal, amb un foc, tal, la lluna, no sé què. Vaig aixecar i vaig fer la del gotet, i ja em va mirar tothom, en plan, què collons està fent, sobretot ella. Mentre parlava vaig anar a donar la volta a tota la taula, i això és l'hòstia. Em vaig agenollar, i... obro la caixeta, vaig agafar una caixeta de l'Amazon, una caixa que quan obres... feia llum, no?, diguéssim, perquè es veiés, clar, però el foco no d'allò, i a l'obrir, la vaig, pobra,
7: la vaig enlluernar,
10: se'm va quedar mig cega, la pobra, i tal, i bueno, en fi.
7: Quanta gent va plorar de tot el públic que hi havia allà?
10: No, jo.
7: Ets l'únic?
10: Jo i ella.
6: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat, també a catradio.cat/elsuplement. I ara, Marta Ferrer, bon dia.
11: Bon dia.
6: Les estrenes. Al cinema arriba La isla olvidada.
12: I'm going to Caltech.
13: Wait, what?
12: In America.
13: It's exciting.
14: Yo, the chicken.
12: You're okay?
14: Oh my god, the chicken!
13: Yep. Guess we gotta make our last night count.
14: That's
2: friends for life.
6: La nova pel·lícula de DreamWorks explica la història de dues amigues de tota la vida que, quan estan a punt de separar-se per anar a la universitat, són transportades a un món en què, com més t'hi siguis, més coses oblides.
4: Què en diuen les crítiques?
6: A Substack diuen que és una de les millors pel·lícules de la història de DreamWorks i a IGN parlen d'una gran aventura divertida i commovedora.
4: I a les plataformes...
11: Are you really Matthew McConaughey?
13: Yes, I am. Would you sleep with my girlfriend?
15: No, I will not.
13: Can I tell people that you did?
15: No, you cannot. They asked me why you...
4: Apple TV, Matthew McConaughey i Woody Harrelson són germans.
6: Això és el que exploren a Brothers, la sèrie en què interpreten versions fictícies d'ells mateixos basats en una premissa molt real, que la mare d'un va conèixer íntimament el pare de l'altre i, per tant, podrien ser germans biològics. Una premissa que exploren en aquesta comèdia que acaba sent una història emotiva, caòtica i molt divertida.
4: A qui agradarà, Marta?
6: Als que demaneu a crits una nova temporada de True Detective, us heu fet un test de paternitat o us costa horror escriure i pronunciar Matthew McConaughey i encara li diu McConaughey.
4: I si preferiu anar al teatre... El Maldà, consulta familiar.
6: La dramaturga mallorquina Marga Rom estrena per primer cop en un teatre barceloní i ho fa amb aquest text que parla de les relacions de parella en etapes diferents de la vida. Tot a través de la història d'una mare, una filla i la seva terapeuta.
4: Per què diries que l'hem d'anar a veure?
6: Perquè va exaurir entrades al Festival Grec i s'està convertint en una de les sensacions del teatre de proximitat d'aquesta temporada. Per cert, avui a funció a les 12 del migdia.
4: I si preferiu anar de concert...

0: Manu Guix. Serà a Castellfollit del Boix.
1: El cantautor acaba de publicar el seu nou treball, Galàxies, i avui el presentarà en un concert íntim i proper entre les vinyes del celler Entrebosc. Una experiència única, en què també es podrà gaudir d'una experiència gastronòmica amb show cooking. Serà a 1:15 del migdia. L'entrada sense dinar costa 29 euros i amb dinar 67,5.
0: Amb Manu Guix i amb un dels seus últims èxits, Un satèl·lit orbitant, arribem avui a les 7 del matí. Fins

Diumenge 27 de setembre del 2026, posem-nos al cap d'algú que sent això. Són els primeríssims acords d'aquesta cançó i el seu cap ja sap que durant 4 minuts i 18 segons no podrà fer res més que taralejar el Wonderwall dels Oasis. Aquest algú, si ha estat afortunat amb un codi per comprar entrades pels concerts dels germans Gallagher a Barcelona, serà capaç de renunciar a les vacances per veure'ls en directe, estarà convençut que hi ha més talent a la pandereta de Liam i en la guitarra del Noel que en qualsevol cantant de reggaeton que ompli tots els estadis del món. Que hi ha més carisma en el posat d'estrella del rock dels germans més famosos dels 90 que no pas en qualsevol grup britànic posterior als anys 2000. En el fons sap que pagar més de 200 euros és similar a un atracament, però pensarà que amb l'experiència irrepetible i també veurà que si es troba amb 10 stories a Instagram de gent que coneix anant al concert, li agafarà un atac agut d'això que ara en diem FOMO. Ara, en canvi, posem-nos al cap d'algú que sent això altre. Aquí són els primers acords de piano del Don't Look Back in Anger. I aquest algú, més que no pas emocionar-se, badalla. Aquesta persona està seguríssima que el retorn d'Oasis és només màrqueting, que Liam i Noel Gallagher són una còpia norantera de Paul McCartney i John Lennon, que són dos personatges insufribles, malcarats, i que des de fa pràcticament 30 anys no treuen un disc a l'alçada de l'agenda. Aquest algú, a més, està íntimament convençut que els Blur, els arxienemics dels Oasis, són infinitament millors. Les dues visions són legítimes, només faltaria, i contenen una part de la veritat. Els Oasis han sabut entendre com ningú el negoci de la nostàlgia i la necessitat de certa autenticitat a dalt de l'escenari en un món en què les grans estrelles fan olor de prefabricat. És probable també que tant Liam com Noel Gallagher, si els 90 els haguessin dit que 3 dècades després estarien esprement deliberadament la butxaca dels fans per garantir-se una jubilació encara més daurada, s'haurien escopit a ells mateixos. Ara bé, que aixequi la maqui, afortunat amb un codi per comprar entrades per anar-los a veure, o si els encau una del cel, estigui disposat a perdre-s'ho. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: Suplement, amb Roger Escapa.
1: Els titulars del diumenge. Acampada a la Puerta del Sol de Madrid després de la manifestació d'ahir per la crisi de l'habitatge.
2: Sí, centenes de persones hi han passat la nit amb unes 150 tendes de campanya. Exigeixen polítiques per protegir el dret a l'habitatge. Dimarts, el govern espanyol preveu aprovar un paquet de mesures.
1: De seguida anem cap a Madrid a veure com ha passat aquesta nit a la Puerta del Sol amb aquests centenars, gairebé un miler de persones acampades, 15 anys després del 15M. Avui, Eva Compte, també ens fixem amb el govern espanyol que prepara un decret llei per agilitzar les deportacions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta.
2: Sí, ahir al matí milers de persones van participar en la manifestació de la dreta i l'extrema dreta a Madrid, també contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta.
1: Bany de masses del Papa Lleó XIV a París.
2: Ha estat una missa multitudinària als Camps Elisis, on es calcula que han assistit 700.000 persones. Macron, però, no hi era.
1: Mike Lee guanya la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care.
2: Javier Cámara ha aconseguit el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera.
1: Lamine Yamal lidera la victòria de la selecció espanyola contra Anglaterra a Wembley per 2-3. Roger Nau.
3: Partit explosiu amb intercanvi de cops i amb la participació de 6 jugadors del Barça, 5 com a titulars. Van marcar Lamine i Gordon, un gol a cada banda, mentre que Eric García no va jugar per molestes al genoll. Avui li faran proves.
1: Tot això mentre el Madrid confirma que la lesió d'Mbappé en França és lleu.
3: El davanter té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Mbappé, per tant, podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estarà a punt pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre.
1: No es podia saber que Mbappé es recuperaria pel clàssic. Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
1: Avui suau la cosa, oi?
4: Avui ja cel menys serè, eh? Ja tenim molts de núvols baixos i això serà una tònica que anirà més al llarg de la jornada, sobretot a la costa i prelitoral. Encara hi ha algunes escletxes, en algunes zones de la costa, doncs poden haver-hi estones de sol, però fins i tot no descartem algun petit plogim, sobretot cap a la costa nord, cap a l'Empordà, potser tarda vespre també cap al Camp de Tarragona, i és el preludi una mica d'aquest canvi de temps que ens ha de dur pluja en aquesta primera setmana de tardor. Demà al matí i dimarts al matí tindrem doncades de precipitacions, sobretot a tota la façana litoral i prelitoral, i a més localment, doncs amb certa intensitat. De fet, amb alguns avisos d'intensitat de pluja que tindrem doncs en aquest parell de dies. Això farà que parlem de tendència que les màximes baixin. De fet, avui es pot assolir encara els 30 graus a ponent, perquè aquí encara hi haurà bastantes estones de sol. A la tarda els núvols també hi arribaran. De fet, en el Pirineu Occidental, a l'Alpineu també hi podria haver algun petit ruixat a la tarda. I de cara a demà ja no s'espera que s'arribi als 30. Les matinades molt suaus, les mínimes sí que pugen, però en tot cas a partir de dimecres doncs ja també anirien a la baixa amb un ambient més de tardor amb l'arribada d'octubre. De fet, sembla que continuaria el risc de precipitació gairebé tota la setmana.
0: Avui el suplement.
1: Avui el suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Carles Monguilot i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. Avui posant ciència, economia i política a un dels clàssics d'aquesta època de l'any. Per què les parelles se separen més al mes de setembre? Just després, a partir de 11:15, cara a cara sobre el retorn d'Oasis amb Luis Hidalgo i Nando Cruz, els nostres Gallagher particulars, amb sentit crític i molts concerts i festivals a l'esquena, i arrufen el nas amb aquest retorn, tot i que alguns doncs hem intentat fer cua i comprar entrades. A les 11, cartes de l'Empar, el consultori dels oients del suplement Empar Moliner. Ja sabeu que podeu fer arribar els vostres comentaris i cartes a suplement@catradio.cat i també a Diagonal 614, si és que ho voleu fer en format físic. Just després, les Amigues de les Arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. I a les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'actor Pablo Derqui. Passen 7 minuts de les 7.
0: L'informatiu del suplement.
1: Centenars de persones han passat la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures contra la crisi de l'habitatge. Us recorda alguna cosa? Doncs fa 15 anys del 15M. Han plantat unes 150 tendes de campanya a la mateixa plaça on va començar aquest 15M. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, la dona de 87 anys veïna de la ciutat. La protesta va començar ahir a la tarda amb una manifestació multitudinària pel centre de Madrid convocada pel sindicat de llogateres.
2: La mobilització va plegar prop de 300.000 persones segons els organitzadors, 25.000 segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants volen pressionar el govern espanyol perquè dimarts que ve aprovi el decret d'habitatge, una mesura que ha de ser efectiva per evitar els desnonaments.
1: Madrid, Alba Gil, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Ha estat una marxa multitudinària que ha recorregut el centre de Madrid fins al Congrés dels Diputats a crits de de Mari Carmen Esqueda per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge, que es prorroguin els contractes, es congelin els preus i que es prohibeixin tots els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
6: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
5: També ho reclamava des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid. La marxa incrementa la pressió sobre el PSOE perquè porti al Consell de Ministres de dimarts el decret d'habitatge, un paquet de mesures que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també Junts, i amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: Gràcies, Alba. Enmig d'aquesta agitació social per la qüestió de l'habitatge, Sumar ha amenaçat a plantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial.
2: Sí, la formació diu que no acceptarà més respostes parcials ni mesures descafeïnades davant dels desnonaments i davant un problema urgent com és la crisi de l'habitatge. El ministre de Drets Socials, Pablo Bostundi, considera que calen solucions urgents.
7: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
2: El PSOE, mentrestant, negocia contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Òscar López.
8: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
2: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Per cert, que avui sentirem Pedro Sánchez, que participarà al costat precisament d'Òscar López en l'acte de presentació de candidatures del PSOE de Madrid per a les eleccions municipals i autonòmiques de l'any que ve.
1: El govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. A Ceuta encara hi ha 18.000 migrants esperant que resolguin els seus expedients.
2: El ministre Òscar López ahir no en va voler donar detalls ni tampoc va confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts.
8: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y por lo tanto no descarto ninguna medida para eso.
2: Mentrestant, ahir la dreta i l'extrema dreta es van manifestar a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola i el PP i Vox hi van donar suport. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
9: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
10: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
2: Durant la manifestació es van sentir insults contra Pedro Sánchez i es van veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre els quals, per exemple, una pancarta que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos».
1: Parlant de nostàlgiques, avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics d'aquests últims anys, Juan Carlos Peinado. El BOE n'ha publicat la jubilació forçosa a complir 72 anys, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. Al final de la seva trajectòria ha estat marcada per la investigació a Begoña Gómez, a qui va enviar judici dilluns passat acusada de tràfic d'influències i malversació, Maria Costa.
11: La instrucció d'aquest cas va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias, ha durat 2 anys i mig i sempre ha estat envoltada de polèmica. L'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions al jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, han assegurat que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, on suggerit que els seus escortes la podrien en ajudar a fugir d'Espanya. Peinado també ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019 de diversos periodistes per publicar la informació del sumari del cas dels CDRs.
1: A París, tercer dia de la visita del Papa a França, avui es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals dins de l'Església i oficiarà una missa al santuari de Lourdes. Ahir, Lleó XIV va rebre un bany de masses al seu pas en Papa Mòbil pel Camps Elisis de París. En la seva homilia, el Sant Pare va demanar als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
12: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran Dermès ha omplert de catòlics 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el Papa Mòbil pels Camps Elisis. D'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
13: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
12: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
14: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
12: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
1: Gràcies, Isabel. Un quart de vuit del matí. Més qüestions. L'Iran espera una resposta oficial dels negociadors dels Estats Units a la seva proposta de reobertura de l'estret d'Hormuz després del rebuig frontal d'ahir de Donald Trump. El govern iranià insisteix que només una solució negociada permetrà sortir del bloqueig actual.
2: La resposta arriba després que Trump justifiqués la seva negativa perquè diu que és fruit de la desesperació.
15: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
2: Oman, que ha fet de mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha instat les dues parts a mantenir un diàleg obert per resoldre la crisi.
1: El País Valencià continua la pressió social perquè l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón,

0: De diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats socials participants van reiterar que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
2: A la crònica de successos parlem d'un cas d'una resident a Barcelona que ha estat rescatada al Pakistan víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. L'operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
1: La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat arran de la relació sentimental que ella havia iniciat ara fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no va ser acceptada per la família de la dona. L'home, que va patir un intent d'homicidi amb arma blanca per part dels detinguts, va ser qui va alertar la policia, que va engegar la investigació. L'operació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer el juliol.
2: Tres ferits en l'esfondrament ahir d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental.
1: Una persona ferida greu va ser traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Els altres dos ferits els van atendre a l'Hospital de Granollers. En el moment de l'esfondrament, a l'immoble també hi havia un menor que va resultar il·lès i un gos que els bombers van rescatar sa i estalvi.
2: I a Girona ha detingut un jove de 19 anys després d'una persecució amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va topar contra un vehicle policial i va ferir dos agents.
1: L'Ajuntament de Girona va confirmar ahir a través d'un comunicat que els fets van passar divendres quan agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei. A la moto hi anaven dos ocupants i circulava sense claus posades i l'indici que podia ser robada. Els ocupants, alertats per la presència policial, van deixar la moto a terra, un va marxar corrents i l'altre va recuperar el vehicle i va emprendre la fugida. Després de la persecució, els agents van poder detenir el noi, al qual se li atribueixen 6 delictes. Entre ells, atemptat contra els agents de l'autoritat, també furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i també lesions per imprudència. La propietària de la moto, robada aquella mateixa tarda, va poder recuperar el vehicle.
2: Avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets i clars i informació veraç que estigui documentada i certificada.
1: Sí, l'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte, un servei o una empresa per aconseguir una millor imatge pública i de retruc incrementar les vendes. La gerent de Sostenibilitat de la ECOC, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinta Bosch, ha posat alguns exemples del que es regulen declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes, que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
1: I el portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, destaca a aquesta emissora l'avenç que suposa aquesta normativa.
4: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
1: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
2: L'Ajuntament de Salt, al Gironès, ha acordat limitar l'horari nocturn de bugaderies, de supermercats i d'altres negocis 24 hores per reduir les molèsties per soroll durant la nit i afavorir el descans dels veïns, Pau Bertrulli.
5: La modificació de l'ordenança aprovada en l'últim ple municipal impedirà que alguns negocis puguin funcionar les 24 hores del dia. El tinent d'alcalde de Salt, Àlex Barceló, explica que les activitats en si no generaven problemes, però sí el soroll dels usuaris a altes hores de la nit.
6: Arrel d'aquestes activitats i dels horaris, doncs, havíem tingut conflictes amb els veïns per l'acumulació de gent que podien generar, per usos indeguts que es feien del recinte que no està vigilat, i per tant aquí el que varen decidir era regular-ho per evitar que es generessin aquestes molèsties.
5: La mesura afecta sobretot bugaderies, perruqueries, locutoris, supermercats i establiments amb màquines de venda automàtica. Barceló també obre la porta a regular l'obertura de botigues per pintar ungles o botigues 24 hores, com ja han fet altres municipis.
6: És un tema que està sobre la taula i s'està treballant, però no formaria part d'una modificació de l'ordenança pròpiament, sinó d'una directiva de servei, més o menys de dirigir activitats. Per tant, el tràmit no és el mateix i ara havíem de fer aquest que és de regulació horària.
5: A partir d'ara, aquests negocis no podran obrir de 10 de la nit a 7 del matí durant l'estiu i de 9 a 6 del matí durant l'hivern. El govern local espera d'aquesta manera millorar la convivència entre les activitats i el seu entorn.
2: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare, el de

0: del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés a aquesta emissora, el 93,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom patern, Laia Framis.
1: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, de les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a Espanya, només 21.000 porten el cognom de la dona en primer lloc, un 6,5% del total. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, ho atribueix sobretot als costums patriarcals i creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
2: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal.
1: De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
2: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar.
1: Ara bé, els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els seus dos cognoms per reivindicar i visibilitzar la família materna.
0: Anem al cine. El director anglès Mike Leigh s'acomiada com a cineasta amb la Concha d'Or del Festival de Cine de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
3: Tender Loving Care, a banda de la Concha d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Concha de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Lee, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar. El premi de millor actriu és exequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markens Grude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garrat Duvaimo, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana Cinco Minutos Más.
4: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
3: Cámara feia referència a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
5: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
6: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
3: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu.
0: I ara anem cap a la Mercè. Love of Lesbian ha emocionat el públic a la platja del Bogatell de Barcelona, que s'ha omplert aquesta nit per seguir els concerts de la Mercè. Ha estat una de les actuacions de la banda de Santi Balmes abans de fer una aturada bastant indefinida. Barcelona, Mar Ruiz.
7: Santi Balmes avisava.
8: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Però ei, res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
7: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturaran l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional, com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. García també els ha acompanyat a la Hermandad i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez, de Remei de Calafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar. Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons ha clos un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot.
0: Aquest matí se celebra a Torredembarra la primera sessió del 30è concurs de castells. De fet, diumenge que ve us saludarem des de Tarragona per la gran final del concurs i participen avui a Torredembarra 12 colles amb protagonisme dels castells de gamma alta de 7. Josep Almirall.
9: La Torre de 7 o el 4 de 8 són els castells que poden donar la victòria a la primera sessió del concurs de castells, que comença aquest diumenge al matí, a les 10, a la plaça del castell de Torredembarra. Hi participen 12 colles, les classificades entre les posicions 32 i 44 del rang rànquing Estrella Concurs. En aquesta 30a edició, colles com els Castellers de Badalona o els de Cerdanyola, que enguany ja han carregat la Torre de Set, parteixen com a favorites, però també d'altres que han treballat aquesta construcció o el 4 de 8, com els Castellers de Berga, els Castellers d'Esparreguera o els de Figueres. La jornada de Torredembarra dona el tret de sortida d'un concurs que continuarà dissabte que ve a Tarragona, a la Tarraco Arena, i que culminarà diumenge dia 4 d'octubre amb la gran final i les 12 millors colles del moment disputant-se el podi absolut del certamen. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Torredembarra.
10: L'informatiu del suplement. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
11: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
10: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
11: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
10: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
11: Apialia, la força de vendre junts.
12: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botigapunera.cat.
10: L'informatiu del suplement.
0: Els esports de selecció espanyola debuta a la Nations League amb victòria contra Anglaterra 2-3 a Wembley. Va ser un partit d'alternatives i amb un alt protagonisme blaugrana. Roger Nou, bon dia.
14: Bon dia. Va brillar sobretot Lamine Yamal, que va liderar l'atac de la selecció espanyola. El davanter de Mataró va fer el primer gol del partit. Al minut 2 també va marcar Gordon, en aquest cas, per fer l'1-1 per Anglaterra. La resta de gols els van fer per aquest ordre Harry Kane, Baena i Oyarzabal, que va marcar el 2-3 definitiu. Pel que fa als jugadors del Barça, Lamine, Cumarsí i Robri van jugar els 90 minuts. Olmo en va jugar 82, Gordon 70 i Pedri, que no va ser titular, va disputar els últims 20 minuts del partit. Fermín no va jugar i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre. Avui li faran proves. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, confia que sigui lleu.
15: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
14: Amb la selecció espanyola també van ser titulars els catalans Marc Cucurella i Marc Pubill. El defensa de l'Atlètic destaca el bon partit de Lamine.
16: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
14: I ahir també es van disputar altres partits de seleccions en presència de jugadors d'equips catalans. República Txeca 1, Croàcia 2, amb l'Ivakovic del Barça, que va jugar tot el partit. També l'Eslovènia 0, Escòcia 0, amb el blanquiblau Derkusic, que va sortir titular, però va ser substituït per problemes físics. El Sud-àfrica 2, Guinea 1, amb l'as del Girona, l'equip titular. I mentrestant, a la classificació de l'Europeu Sub-21, Ucraïna 2, Turquia 2. Pixur del Girona va jugar tot el partit, mentre que Krapichov, també del Girona, es va quedar a la banqueta. D'altra banda, pel que fa a la lesió de Kylian Mbappé en el Turquia-França de divendres, el Madrid ha comunicat que el davanter té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. És una lesió lleu i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, Mbappé podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estarà a punt per jugar el clàssic del Camp Nou el 25 d'octubre. Mentrestant, a la Lliga F, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i de Maísa Baja.
17: Pilota el primer pal, pentina el Barça i gol. Doncs és gol de Maísa Baja.
14: Maísa Baja, la jugadora més jove a fer un gol amb l'equip blaugrana amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
18: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic però té 15 anys. Aleshores, molt a poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
14: Amb el Barça va reaparèixer i tant a bon matí després de deixar enrere les molèsties derivades a la greu lesió al peronet de la temporada passada. Mentrestant, a segona masculina, empat a un del Sabadell a Balaguer 2 contra el Celta, mentre que la primera federació, victòria del Sant Andreu contra el Nàstic 1-2 en el duel català jugat al nou estadi. Aquesta tarda a les 4 l'Europa rep el Majadahonda a Can Dragó.
10: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Joan Anton Català, bon dia.
19: Bon dia, Roger.
20: 3, 2, 1, seganya.
0: Joan Anton Català, com estàs? Com va la vida?
19: Molt bé, Roger, molt bé.
0: Això és la Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, al suplement mirem cap al cel per mirar d'entendre també la Terra. Parlem de ciència, parlem d'astronomia, parlem de física, parlem de química i fins i tot, de tant en tant, anem al cine, Joan Anton.
19: Sí.
0: T'agrada l'Spielberg?
19: A veure...
0: Quina pregunta més absurda, eh?
19: Sí, m'agrada les coses que fa perquè són molt espectaculars i aquesta, de la que avui parlem, m'ha agradat força, ho haig de dir.
0: Són així.

0: L'última pel·lícula de l'Steven Spielberg es titula El dia de la revelació. Sona d'aquesta manera. Spielberg ha tornat al cine d'alienígenes, que ha explorat tantes vegades al llarg de la seva carrera. E.T., els encontres a la tercera fase, i també amb aquesta nova pel·lícula, des d'una òptica doncs, que no se centra tant en el primer contacte amb els aliens, sinó en què passa quan tenim informació sobre aquest primer contacte. Qui té dret a tenir-la ha de ser compartida, qui l'ha de compartir? Doncs amb l'excusa d'aquesta nova pel·lícula, que per cert ja la podeu trobar també a les plataformes, avui el Joan Anton Català s'imagina com seria aquest dia de la revelació. Joan Anton, tu quan vas al cine a mirar una pel·li de ciència-ficció o que té a veure amb l'espai, la pots arribar a gaudir o estàs pensant... Aquí és una llicència del director, no, no han tingut, sí, en compte...
1: Escolta'm una cosa, és que estem parlant de l'Spielberg, això és John Williams, el que sona.
0: Sí,
1: és que és brutal, tio.
0: És que van de la mà, no, normalment.
1: Sí, però és que és increïble.
0: Sí, jo aquesta no la trobo tant de les més espectaculars.
1: Uà, no, no és de les més.
0: Puja una mica més, Víctor.

0: Home, Roger, imagina't-la, imagina't-la.
1: N'hi ha de millors, què vols
0: sí,
1: que digui?
0: Sí, evidentment, ah. Sí. Però que
1: tu allà... dir, crec que aquesta melodia...
0: No et diu res?
1: No, no és que no em digui res, bonica, però no la recordaré.
0: Val, potser perquè no té... Potser al començament sí que té una...
1: El loop
0: potser el té més al començament, sí. No, però és preciosa. Bueno, és igual. La qüestió, què em preguntaves?
1: Quina música creus que escolten els alienígenes?
0: No, això no m'ho preguntaves. Mira, pues...
1: és a dir, el que et vull preguntar és si tu quan vas al cine a veure una pel·li d'alienígenes ets capaç de gaudir-la o estàs dient... Quina fumada que han fet.
0: Mira, quan vaig a veure en una molt de contingut científic, reconec que no em puc concentrar, perquè estic pendent de les errades. Aquesta no té contingut, apenas en té de contingut científic. És deixar volar la imaginació i pensar això, no? Què passaria el dia que ens expliquessin que ja han estat aquí els alienígenes i que tenim confirmació de que això fos així. Per tant, és absoluta ciència-ficció. Sí, em va agradar, em vaig deixar anar. Per cert, Roger, tu has vist mai un objecte volant no identificat?
1: Jo no he tingut aquesta sort.
0: Ah, perquè qualsevol cosa que veiem al cel ho podem catalogar com objecte volant no identificat. T'has de dir que jo de jove em vaig dedicar bastant, ho hem explicat algun cop, a mi m'agradava experimentar, tocar les coses, vaig ser bastant friqui en moltes coses, i una d'elles va ser aquesta, em vaig dedicar...
1: A buscar-los. Mira, una anècdota que he anat explicant les últimes setmanes és que el moment més àlgid de l'eclipsi que vam passar plegats aquest 12 d'agost, quan hi va haver la totalitat, que érem a les Terres de l'Ebre, el Trabucador, hi va haver un moment que vaig apartar la mirada del sol, que estava tapat per la lluna, i vaig dir, mira, Joan Anton, allà passa un avió.
0: Un
1: avió que ens espatlla aquest eclipsi tan bonic. I em vas dir, no, mira, allò és Venus.
0: Exacte. Vas veure un objecte volant no identificat fins que el vàrem identificar, que et vaig dir que era Venus. Bueno, no, però això està bé, perquè mira, l'altre dia a l'Observatori Fabra em ve un senyor i em diu, molt serio, i em diu, escolta'm, jo fa temps vaig veure un ovni. I jo, ah, molt bé. No, però una nau, i tenia aquesta forma d'un plat volador, no, típic de les pel·lícules, és una cosa increïble que et digui, i li vaig dir sí, disculpi, vostè va veure simplement un ovni, un objecte volant no identificat, però no em faci creure que això era un homeneig vers. Ho dic perquè aquí, ara en parlarem, tot es basa en la hipòtesi que ja ens han visitat i que de fet els tenim aquí i hem tingut cadàvers i hem tingut naus, i és el dia de la revelació. Spielberg ens diu, què passaria, com seria el dia en què això s'escapi i se sàpiga que...
1: Efectivament, aquesta última pel·lícula de l'Steven Spielberg parteix d'aquesta idea que ja hem certificat i tenim proves del contacte extraterrestre, i a partir d'aquí què?
0: Exacte.
1: És a dir, el punt de la ficció de la pel·lícula és que ja sabem que existeixen, a partir d'aquí com ens hi comportem?
0: Cosa que no ha passat, és el que dèiem, cosa que no ha passat. Recordem aquella frase de Carl Sagan, que ho hem dit molts cops, no? Afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries i no en tenim cap ni una de proves d'aquestes. A més, les dimensions del cosmos ja et fan sospitar, Roger, que no els detectarem perquè hauran vingut i perquè aterraran aquí i perquè tindrem un cos, sinó si mai detectem vida intel·ligent allà fora, ho farem perquè rebrem un senyal, una missió que de manera volguda o involuntària aquella civilització hagi enviat a l'espai, i que un dia nosaltres, els nostres radiotelescopis, puguin rebre, perquè això viatja a la velocitat de la llum i n'hi podria haver molts de senyals viatjant per l'univers en aquest moment, no? Però no serà perquè ens aterri una nau i amb un ET dins, cosa que no ha passat.
1: Escolta'm, Joan Anton, encara no ha passat, però com més avancem en aquesta exploració espacial, més probable és que acabem trobant vida allà fora. Per tant,
0: això
1: és un escenari...
0: Clar, no, però això és el que jo deia. És cert el que dius, però no serà perquè descobrirem una nau soterrada a l'Antàrtida amb un cos dins. No serà aquesta la mà. O perquè ens aterri aquí al davant, no?, dels estudis, una nau i sortint dos individus allargats amb un ull al cap. No és aquesta la manera. La manera més probable és perquè detectarem un senyal, una missió. Perquè així la nostra tecnologia, sí, cert, cada cop és més afinada, és més bona per poder reconèixer aquests senyals.
1: Va, fem l'exercici, ens posem en el lloc d'aquests protagonistes. Jo és una pel·lícula que no he vist, per tant m'has d'anar guiant, eh?
0: Va.
1: El dia de la revelació de l'Spielberg. Què passarà el dia que hi hagi aquest primer contacte? Estem preparats? Hi ha una pauta a seguir? Hi ha un protocol escrit?
0: Hi ha un protocol a seguir, que és un protocol que té escrit la NASA, que algun cop també ho hem comentat... Ai, la NASA, perdó, les Nacions Unides, que és més elevat que la NASA, que és un protocol que n'hem parlat algun cop, que té algunes coses escrites que no sé si estarem a l'altura. A la pel·lícula no es compleixen, clarament no es compleixen aquestes coses, perquè el dia de la revelació de Spielberg, que és ho hem estat amagant durant molt de temps i ara se'ns escapa, no? Perquè el que diu aquest protocol de les Nacions Unides és que el dia que detectem un senyal, i es parla d'un senyal, fixa't que no es parla d'una nau, perquè no és així com els descobrirem, que es tingui origen alienígena, doncs es guardarà transparència, es mantindrà el compromís de transparència en mitjans de comunicació i amb el públic en general. No sé si estarem a l'altura d'això, i menys amb els lideratges que tenim en aquest moment en el món. Però aquest, entre moltes altres coses, això és el que diu el protocol, no s'ha complert en el cas de la pel·lícula de Spielberg. Ja juga ell amb això, no? Que ho hem estat mentint, hem estat amagant això durant molts anys.
1: Escolta'm, aquests últims anys, Joan Anton, la Casa Blanca també ha començat a desclassificar documents i imatges científiques sobre avistaments d'ovnis, perquè Donald Trump també està obsessionat com a negacionista que és amb totes aquestes teories conspiratives. Per tant, més carn, més peix pels taurons.
0: Sí, de fet ja s'havien començat a classificar fa uns anys, també en varen parlar molt, es van en aquell moment muntar grups de científics independents, la NASA va muntar un grup de científic independent de la NASA a nivell internacional que analitzessin aquests fenòmens. El resultat no va agradar a molts conspiranois, perquè el resultat va ser: no trobem amb aquests avistaments res que ens faci sospitar que hem estat visitats. Es van classificar, es van començar a classificar, i encara avui s'està fent, aquests avistaments, que tenen molt valor, t'haig de dir, perquè no és com si jo vaig pel carrer i dic: he vist un ovni, l'he fotografiat. Això no té cap mena de valor. Per mi pot tenir molt valor a nivell personal, no? Però a nivell científic això no té cap mena de valor. No? Com comprovo, com he fet la foto, en quina velocitat es movia aquest objecte, en quina direcció anava, saps? Hi ha moltes dades científiques que sí que hi són aquí, sí que hi són en aquests avistaments, per tant es pot en fer anàlisi a partir. I s'han fet i s'han classificat, s'estan classificant. Per exemple, hi ha una categoria que és objectes a fenòmens atmosfèrics, una altra que és globus sondes, una altra que és ferralla espacial que reentra a l'atmosfera de manera incontrolada i que té moviments incontrolats. Una altra que s'ha creat la categoria però no s'ha classificat encara res aquí dins i que preocupa especialment són proves de tecnologia avançada que en països rivals o indústries puguin estar fent. I això als Estats Units es preocupa, òbviament, especialment. De manera que hem creat aquestes categories i s'estan classificant. I els científics ens recorden que no perquè algun d'aquests avistaments no pugui ser classificat, això ja comprova o valida la hipòtesi tan extraordinària com és una nau amb humanets verds, que és la darrera de les explicacions que hauríem de guardar abans no haguem descartat totes les explicacions més avorrides o més mundanes que puguem tenir.
1: Escolta'm, aquesta gran conspiranoia sobre el tema alienígena, Joan Anton, gira entorn de l'àrea 51 nord-americana i també té un protagonisme especial a la pel·lícula de Spielberg. Què hi ha de cert en tot el que es diu i s'ha dit sobre aquesta àrea 51?
0: És molt interessant.
1: Explica'ns primer què és l'àrea 51 i després què es diu sobre ella.
0: És molt interessant. Mira, és una àrea reservada, militarment protegida, a l'estat de Nevada, als Estats Units, al mig del desert, que durant molt de temps, i ara veurem per què, s'ha creat allà la història de que és el lloc on els Estats Units tenen naus i cossos d'alienígenes congelats i allà s'hi estan fent estudis. L'àrea 51 s'ha convertit en la meca de la conspiranoia alienígena. És on hi va gent, no poden entrar, lògicament és un territori militar, és un terreny militar que està protegit, però acampen a fora. Acampen. Hi ha la tira de gent allà, estan convençuts que allà s'estan fent proves i hi ha gent que va allà a passar dies acampats a veure si veuen alguna cosa en el cel de Nevada. I això s'ha mantingut així durant molts anys, aquesta cosa. És allà, a l'àrea 51. I a més es diu, si vas a l'àrea 51 coneixem gent que ha anat i que no ha tornat. Saps? S'han creat historietes col·laterals de tot això. Què hi ha del cert? Doncs mira, fa dos anys, dos periodistes del Wall Street Journal publiquen un estudi d'aquests que fan els periodistes, que investiguen molt i que estan anys investigant això, que demostren que tot això ha estat, sí, una conspiranoia provocada, creada artificialment pel govern nord-americà. Quan la Guerra Freda, dècada dels 70, sobretot dècada dels 80, els Estats Units van començar a difondre informació falsa sobre el que s'estava fent realment en aquesta base, que s'estaven fent proves militars, s'estaven provant un nou avió de combat. Per despistar els espies soviètics, es va crear tota aquesta cosa dels CTs. I un coronel de les forces aèries nord-americanes va passar a mà fotografies falses d'objectes i de cossos als restaurants i als bars de la zona. per crear aquesta bombolla d'il·lusió que fes que els espies soviètics diguessin, saps què, anem a espiar un altre lloc, aquí no en traurem res. Això va ser una bomba, quan va sortir aquest article, va ser una bomba, donen noms, donen testimonis, de manera que, bueno, un podria dir, ai, per què ens hem de creure aquests periodistes? Bueno, podríem canviar la frase també, no? I per què ens hem de creure una cosa que encara és molt més extraordinària, que és que hi hagi alienígenes congelats? És molt més extraordinari això, perquè ens ho creiem, no? Molt més fàcil creure les coses més mundanes que tenen proves. És a dir, testimonis i proves i gent que diu com es van filtrar aquestes informacions.
1: Realment és un tema fascinant i que alimenta també tantes teories, no?
0: Sí que ho és.
1: Malauradament, no?
0: Sí.
1: Malauradament la ciència també està utilitzada, sí, d'una manera negligent aquí.
0: Totalment. La ciència, jo penso, hem comès molts pecats, també n'hem parlat molts cops, no? Un estat que aquest tema, que està com estigmatitzat, és com molt friqui, la ciència no s'hi ha volgut posar mai. És com rebrem, i com que no volem rebre, doncs mirem a un altre costat i no ens hi posem. Això ha estat un error, perquè ha fet que la bèstia es vagi fent cada cop més grossa. Avui, afortunadament, la cosa ha canviat. La posició de la ciència, Roger, és om, que no ens pugi l'adrenalina. Tranquils. Qui vulgui a certificar una cosa d'aquestes, cap problema, que porti proves. I nosaltres analitzarem les proves.
1: Recordo la història fa 3 anys d'aquelles famoses declaracions sota jurament d'un exagent d'intel·ligència davant d'una comissió d'investigació del Congrés dels Estats Units, on el que explicava és que el país, els Estats Units, tenien naus i cossos d'extraterrestres. Sense proves, evidentment, cap això que dius, però sí sota jurament d'un exagent d'intel·ligència, sí, que evidentment anava a rebentar el sistema.
0: Exacte, és a dir, perquè molta gent diu, és que estava sota jurament. Ja, sí, i? A veure, no serà el primer cop, no? Una història d'un procés judicial o de testimoni en què el testimoni menteix directament. David Grange, aquest exoficial de la intel·ligència nord-americana, que és el que va declarar això, no va poder aportar cap prova, se li van demanar. Jo vaig assistir, amb telemàtic, evidentment, per connectat per internet, vaig assistir a la comissió i se li demanaven proves que no va poder portar-ne ni una, ni cap fotografia, ni cap document, tot i que va dir que hi havia molta gent que els tenia, però ell no en va poder aportar cap. Però la cosa és quan poc temps després se sap que aquest mateix home, aquest que ha declarat sota jurament, va fer unes declaracions dient que durant la Segona Guerra Mundial, aguanta, el Mussolini va capturar un ovni, una nau extraterrestre tripulada, i que va ser gràcies a la intervenció del Vaticà que els Estats Units varen poder recuperar, abans que caigués en mans de Mussolini, aquesta nau. I un diu, a veure, per favor, saps? Quina credibilitat pot tenir després a la declaració sota jurament d'aquest home en una comissió d'investigació dels Estats Units, on a més no pot aportar proves? Què pretenia aquest home? No ho sé. Òbviament hi ha uns objectius aquí, desconec quins són.
1: El dia de la revelació de l'Spielberg, que ha fet un ús de la ficció per donar dramatisme també a aquesta situació, i per això imagina, doncs, aquest món regnat per una gran conspiració mundial. Bé,
0: en fi,
1: veurem si pot existir una conspiració i una teranyina d'aquesta mida.
0: Escolta'm, Roger, jo, mira, per acabar de provocar aquí al final, perquè sempre em trobo gent que no hi ha manera de convèncer-la. De fet, mira, també una senyora em va dir...
1: Els convençuts, però de la teoria fosca.
0: Clar, em diuen, els científics sempre enganyeu. I li vaig dir, senyora, doncs aquí acaba la discussió. Perquè, clar, tot el que jo li digui, vostè em dirà que menteixo. Per tant, ja està acabat, no? Mira, per provocar, tant de bo existís aquesta conspiració universal, perquè per un cop ens hauríem posat d'acord tots els països, rivals tots ells, per una cosa, que és enganyar a la resta del món. Tant de bo ens poguéssim posar d'acord amb altres coses molt més importants, saps? Què vols que et digui?
1: Joan Anton Català, ens quedem també amb el cine avui, amb aquesta pel·lícula de Spielberg. Deures, veure-la.
0: És interessant, sí, jo la recomano. Sí.
1: Una abraçada ben forta.
0: Igualment,
1: fins aviat.
0: Roger.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
7: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
6: 6 dies per viure les lletres.
7: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
6: Programa complet a horitzons2050.org.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: A mi m'ha fascinat sempre intentar entendre com funcionen les coses i el cos humà és potser la cosa més complexa que tenim aquí al costat per entendre.
4: Aquest diumenge, Salvador Massip, metge investigador i escriptor.
8: Els autistes potser que no són tan funcionals, que no poden comunicar-se, o els que com jo ens en sortim força
9: però
8: bé.
9: Però molt bé.
8: Amb les dificultats, però ens en sortim. És una peculiaritat en la manera com les nostres neurones s'han desenvolupat. Llavors això ens porta cap a certes limitacions socials, per exemple.
4: El divan, el valor de la conversa.
8: Jo a Catalunya m'agradaria molt que pogués prendre les seves pròpies decisions. Crec que Catalunya és un país que pot fer moltes més coses de les que fa si no tingués un estat en contra.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passant 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujadas, bon dia.
10: Bon dia.
1: Acampada a la Puerta del Sol de Madrid després de la manifestació d'ahir per la crisi de l'habitatge.
10: Centenars de persones ja han passat la nit amb tendes de campanya i a aquesta hora hi continuen. Exigeixen polítiques per protegir el dret a l'habitatge i dimarts el govern espanyol preveu aprovar un decret de mesures.
1: De seguida hi connectem amb l'Alba Gil. Tot això la setmana cada Colau ha preparat el terreny per tornar a la primera línia política. Casualitat o no, que ho interpreti cadascú. El govern espanyol prepara un decret llei per agilitzar les deportacions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta.
10: Ahir milers de persones van participar en la manifestació de la dreta i extrema dreta a Madrid contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta.
1: Avui a Barcelona és dia de piromusical.
10: L'últim plat fort de la Festa Major aquest any a càrrec de Josep Montero, el líder d'Oques Grasses. Aquesta nit passada, la de dissabte, Love of Lesbian ha emocionat el públic de la platja del Bogatell de Barcelona, que s'ha omplert de gom a gom.
1: Tender Loving Care s'endú la Conxa d'Or al Festival de Cine de Sant Sebastià.
10: I el seu director, Mike Lee, confirma que aquesta és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más, de Berto Romero.
1: Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, Juan Carlos Peinado.
10: Avui, justament avui, fa 72 anys, l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya, i al final de la seva trajectòria ha estat marcat, evidentment, per la investigació a Begoña Gómez.
1: Bany de masses del Papa Lleó XIV a París.
10: Que ha fet una missa multitudinària als Camps Elisis, on es calcula que hi han assistit 700.000 persones. Macron no hi ha anat.
1: Al Pakistan han rescatat una dona resident a Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat per la seva família.
10: Una operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional ha permès rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans.
1: Avui tenim un ull posat a Torredembarra. Se celebra la primera sessió del 30è concurs de castells, l'avançada de la gran final del concurs de castells, que viurem en directe diumenge que ve des de Tarragona al suplement.
10: Sí, avui a Torredembarra, com deies, hi participen 12 colles amb protagonisme especial dels castells de gama alta de 7.
1: Als esports, la Míriam el brilla amb la selecció espanyola en la victòria contra Anglaterra a Wembley.
10: El de Rocafonda va fer el primer gol del partit al minut 2, també va marcar Gordon, en aquest cas per fer l'1-1 per Anglaterra. Resultat final, Anglaterra 2, Espanya 3.
1: Portades dels diaris, diari Ara, Marina Alamino, sobre salut mental, titulen desbordats.
11: Sí, és el titular sobre una fotografia que ocupa pràcticament tota la plana d'una noia d'esquena dins d'una habitació amb tot força fosc. Testimonis de professionals i pacients mostren les mancances del tensionat sistema públic de salut mental. El periòdico avui fixa la mirada en el futur del jurat popular. L'hora de la veritat destaquen després que el judici a Begoña Gómez hagi reobert el debat amb aquest tipus de tribunal. A La Vanguardia, fotografia de la manifestació al centre de Madrid contra el desnonament de Mari Carmen i titular, Sumar boicotejarà el Consell de Ministres si no hi ha decret d'habitatge. I al Punt Avui, dades segures, un núvol sobirà català per a una independència tecnològica de la Unió Europea.
1: A aquesta hora també ens fixem amb la premsa editada a Madrid, fotografies centrals per la manifestació.
11: Sí, el País al carrer eleva la pressió per un pacte urgent en habitatge. El Mundo, si bé el titular principal és sobre les relacions entre Venezuela i el Dama, i veiem també una imatge dels acampats i un destacat, la indignació per l'habitatge desemboca en una temptativa de 15M. A l'ABC, en canvi, la fotografia és de la manifestació, en aquest cas convocada per Societat Civil Espanyola en Defensa de Ceuta, i a La Razón també sobre la crisi migratòria, entrevistant el líder de Vox al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, que deixa aquest titular, diu, s'han de trencar relacions entre amb el Marroc després del que ha passat a Ceuta.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 78 espelmes, Joan Pera.
12: Perquè la gent té una expectativa de mi
9: que jo em veig impossible de decebre.
12: Un home que ha fet del teatre l'escenari de la seva vida, que va tocar el cim amb Paco Morán fent L'estranya parella, i aquí potser confós alguna vegada amb Woody Allen.
1: Avui també és l'aniversari per molts anys del Joan Pera. 68 espelmes, Quique Setién.
13: Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona.
12: La seva vida va fer un tomb en 24 hores, però la seva història amb el Barça va tenir un final abrupte. Va ser destituït 3 dies després del 2-8 contra el Bayern a la Champions i actualment està sense equip.
1: 54 espelmes, com ho he de dir això, Albert?
12: Gwyneth Paltrow.
14: At a dinner party comes to me after and it's like he should work for the CIA like in 10 minutes I told him everything I've ever you know.
12: Va guanyar un Oscar i un Globus d'Or per la seva interpretació a Shakespeare in Love i en els últims anys s'ha fet mundialment coneguda per ser una de les grans figures de l'univers cinematogràfic de Marvel. Al passeig de la fama de Hollywood hi ha una estrella amb el seu nom.
1: Vida social.
15: Som una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que arriba.
1: Aquest és Manu Guix, avui Marta Ferrer serà Castellfollit del Boix.
16: El cantautor acaba de publicar el seu nou treball, Galàxies, i avui el presentarà en un concert íntim i proper entre les vinyes del celler Entrebosc. Una experiència única en què també es podrà gaudir d'una experiència gastronòmica amb show cooking. Serà a 12:15 del migdia, l'entrada sense dinar costa 29 euros i amb dinar 67,5.
1: Atenció, perquè a Montserrat hi sonarà la novena sinfonia de Beethoven.
16: L'Orquestra Simfònica del Vallès n'interpretarà la versió catalana de Joan Maragall en homenatge a Pau Casals, amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Serà un concert emmarcat en el Festival de Música de Montserrat, justament a l'Abadia de Montserrat, i es farà a les 8 del vespre. Les entrades són gratuïtes, però cal reservar-les prèviament a través d'internet.
1: El Maldà, consulta familiar.
16: La dramaturga mallorquina Marga Rom estrena per primer cop en un teatre barceloní i ho fa amb aquest text que parla de les relacions de parella en etapes diferents de la vida. Tot a través de la història d'una mare, una filla i la seva terapeuta. Avui a funció a les 12 del migdia, les entrades es poden comprar per 20 euros.
1: I a la sala Flyhard tornaran... Passaran coses fantàstiques.
16: Escrita i dirigida per Jordi Casado i Silvia Navarro, l'obra és la història de l'Artur, un podcaster de True Crime obsessionat des de fa setmanes amb la desaparició de la veïna del quart tercera. Ell creu que l'autor del crim és un suposat nebot i no descansarà fins que ho pugui demostrar. La funció d'avui és a les 7 de la tarda, les entrades a partir de 19 euros.
1: I avui és l'últim dia per passejar per la Setmana del Llibre en Català.
16: En la seva 44a edició, la Gran Trobada Literària reuneix editorials, llibreries, autors i lectors en un espai de venda i presentació d'obres al passeig Lluís Companys de Barcelona. Avui s'hi pot passejar fins a 2:15 de la tarda.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Drets Laborals.
17: El Sol no estava satisfet amb les seves condicions laborals. Se sentia estafat. Treballava totes les hores del dia. Portava la puntualitat per bandera, tant a l'hora de sortir com de pondre's. I no li havien apujat mai el sou, ni tan sols li havien donat les gràcies, per aquests milers d'anys de servei impecable. En definitiva, sentia que tothom el donava per descomptat, fins que un dia va dir prou i va amenaçar de desaparèixer per sempre més. Per comunicar-ho als humans, va emetre una sèrie de senyals que admetien una interpretació inequívoca per part dels astrònoms. Si no hi posem remei, el Sol s'acabarà més aviat del que ens pensem. La humanitat no es va sentir interpel·lada per l'advertència. Devia considerar que els afers del cosmos li quedaven massa lluny. I això només va fer que carregar d'arguments al Sol per cremar-ho tot. Però a l'hora d'ordir el seu pla, el Sol va pecar d'innocència. Va demanar a la Lluna de teixir una aliança, però la Lluna només estava disposada a conjurar-se per fer un eclipsi que espantés els humans una estoneta.
1: Música.

0: mà.
1: Blaine està, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Roger.
1: Aquest és el Guillem Gisbert, oi?
2: Així és. L'artista barceloní va publicar divendres Les coses anaven bé, el segon senzill del seu nou àlbum, que arribarà el 13 de novembre. El tema compta amb la veu de Julieta Vidal, de l'Osa, en un duet melancòlic sobre la dificultat de reconèixer la felicitat mentre l'estem vivint.
1: Salut i ràdio, Blai.
2: Salut i ràdio.

Diumenge 27 de setembre del 2026. Fem un exercici, va. Ens posem al cap d'algú que sent aquesta cançó. Algú que sent els primeríssims acords d'aquesta cançó i el seu cap ja sap que durant 4 minuts i 18 segons no podrà fer res més que taralejar el Wonderwall dels Oasis. Aquest algú, si ha estat afortunat amb un codi per comprar entrades per als concerts dels germans Gallagher a Barcelona, serà capaç de renunciar a les vacances per veure'ls en directe. By now you should have somehow realized what you gotta do. Estarà convençut que hi ha més talent en la pandereta del Liam i en la guitarra del Noel que en qualsevol cantant de reggaeton que ompli tots els estadis del món. Que hi ha més carisma en el posat d'estrella del rock dels germans més famosos dels 90 que en qualsevol grup britànic posterior als anys 2000. En el fons, aquest algú sap que pagar més de 200 euros és similar a un atracament, però pensarà que l'experiència és irrepetible i que si veu més de 10 stories a Instagram de gent que coneix anant al concert, li agafarà un atac agut d'això que ara en diem FOMO. Ara, en canvi, canviem d'exercici. Ens posem al cap d'algú que sent això... Primers acords del piano del Don't Look Back in Anger i aquest algú, més que emocionar-se, badalla. Aquesta persona està seguríssim que el retorn dels Oasis és només màrqueting, que Liam i Noel Gallagher són una còpia norantera de Paul McCartney i John Lennon, que són dos personatges insufribles, malcarats, que des de fa pràcticament 30 anys no treuen un disc a l'alçada de la llegenda, i aquest algú, a més, també està íntimament convençut que els Blur, els arxienemics dels Oasis, són infinitament millors. Les dues visions són legítimes, només faltaria, i contenen una part de la veritat. Els Oasis han sabut entendre com ningú el negoci de la nostàlgia i la necessitat de certa autenticitat a dalt de l'escenari en un món en què les grans estrelles fan olor de prefabricat. És probable també que tant Liam com Noel Gallagher, si els 90 els haguessin dit que 3 dècades després estarien esprement deliberadament la butxaca dels fans per garantir-se una jubilació encara més daurada, s'haurien escopit a ells mateixos. Ara bé, que aixequi la mà qui, afortunat amb un codi per comprar entrades per anar-los a veure o si els en cau una del cel, estigui disposat a perdre-s'ho. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: suplement amb Roger Escapa.
1: Pluja de tardor, pluja de saó. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia, i bona hora, doncs aquesta setmana, per cert, tens l'entrada ja o no?
1: Doncs mira, sí, gràcies, gràcies a la meva dona. Et feien la pregunta de quin disc va entrar el 95 i la intel·ligència artificial em va jugar una mala passada i vaig respondre malament.
2: Què dius,
1: Sí, fatal. O sigui, no la mereixo, l'entrada, realment.
2: Doncs jo ho vaig fer exactament igual i em va anar bé.
1: I, per tant, amb el meu correu no em van enviar el codi, però la meva dona va tenir aquesta sort i ens hem gratat la butxaca i, si tot va bé, hi anirem. O sigui que sí, tinc dues.
2: Jo ho intentaré avui.
1: 205 hem pagat. No està malament, eh? No és la més barata, també et dic que no és la més cara ni de bon tros. Ara, avui no et perdis a 11:15 perquè farem un cara a cara al Luis Hidalgo i el Nando Cruz, són dos crítics musicals amb molts anys de concerts a les esquenes i no ho veuen gens clar, vull dir, ells són partidaris de que això és una operació de màrqueting i de blanquejament i de jubilació daurada i per tant serem bastant crítics amb la cosa. Malgrat que hi ha personatges que segurament poden ser despreciables com un servidor que han fet la cua i han pagat la morterada.
2: Esperem que vagi bé.
1: Escolta'm, si la meva dona es posa malalta o el que passi falta ja et faré una oferta.
2: Bé, jo hi vaig molt per la meva filla, eh?
1: Ah.
2: Vull dir, toca...
1: Però si escolta'm, si la teva filla, els Oasis, no sap què són...
2: Ja, però mira, m'ho ha demanat, no ho sé. Més val això que altres coses. Jo avui ho intentaré, a veure si tinc sort.
1: Molt bé, a veure, avui és l'últim dia, molta sort.
2: Sí.
1: Bé, pluja de saó vol dir que el terra comença a ser més fèrtil a la que plou, també, per aquesta època de l'any.
2: Esperem que sigui així, perquè ara mateix la terra està força seca i malgrat que ha anat plovent alguns dies a l'estiu, poc en general, i tenim un terreny molt sec. I el que anunciem de cara a aquesta primera setmana de tardor és precisament que deixem enrere per fi ja aquest ambient tan estiuenc. Avui tindrem un tast amb un augment de núvols baixos a tota la costa una mica més general, fins i tot no descartem alguna gota a l'Empordà o també alguns sectors del Pirineu a la tarda, amb l'augment d'aquesta nuvolositat que insinua doncs, uns vents humits que van a associats a una perturbació. De fet, hi ha un parell de perturbacions que ens afecten en aquesta primera setmana de tardor. De fet, demà al matí i dimarts al matí tindrem uns episodis de pluja a la façana litoral, sobretot al sud del país, amb certa intensitat, i no acabarà de fer net. Al llarg de la setmana, amb intermitències, els núvols i els ruixats ens acompanyaran i això ajudarà, en definitiva, que les temperatures lentament es vagin normalitzant. Sobretot cap a finals de setmana tindrem un ambient ja més de plena tardor.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Desenes de persones han passat la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures en contra de la crisi de l'habitatge. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, una dona de 87 anys, veïna de la ciutat. La protesta va començar ahir a la tarda amb una manifestació multitudinària pel centre de Madrid, convocada pel sindicat de llogateres. La mobilització va plegar prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, en canvi 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants volen pressionar el govern espanyol perquè dimarts que ve aprovi el decret d'habitatge, una mesura que ha de ser efectiva per evitar els desnonaments. Anem en directe cap a Madrid. Alba Gil, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Alba, primer una fotografia d'aquesta Plaça del Sol amb aquestes desenes de persones acampades.
3: Doncs a aquesta hora hi ha a vora un centenar de tendes acampades. Estan just davant la façana de la seu de la Comunitat de Madrid. Pels que coneguin la Puerta del Sol, us feu una idea, és allà on hi ha el quilòmetre zero. Ara mateix la gent està, algunes persones fora de les tendes, bàsicament són els que han passat aquí la nit i ja s'han anat llevant, també hi ha alguns curiosos, alguns periodistes i gent de passada que encara no ha acabat la nit però que no tenen res a veure amb aquesta acampada. Podem sentir alguns dels testimonis.
4: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
5: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona una de casi 90 años, que haya tenido que pasar esto para que por fin despertemos.
6: Para que se pueda reivindicar y que el gobierno nos escuche. Escucha a una sociedad que está cansada de la especulación, cansada de la corrupción.
3: En aquests moments en què la campada ja comença a despertar, l'ambient és absolutament tranquil, no s'hi veu tampoc policia. Veurem què passa durant el matí i quins són els pròxims passos, perquè, com deies, la idea és fer pressió al govern espanyol perquè porti aquest mateix dimarts del Consell de Ministres el decret d'habitatges. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
7: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
1: Alba, ara aquesta és justament la complicació a nivell polític, perquè els socis del govern de Pedro Sánchez, Sumar, han amenaçat de plantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova un decret d'habitatge que a la vegada s'està acabant de negociar amb aquesta fina línia que deia l'Alba. El que demana Junts pot fer saltar Sumar i a l'inrevés. Per tant, està clar que aquest clima electoral s'ensuma a cada maniobra. Aquesta setmana sentíem Ada Colau fent un vídeo demanant a Sumar sortir del govern arran del desnonament de la Mari Carmen. També moltes interpretacions que Ada Colau faci un pas per preparar el terreny per tornar a primera línia política la setmana que es produeix una acampada a la plaça del Sol de Madrid, tenint en compte d'on va sortir Ada Colau amb aquell 15M ara fa quasi 15 anys. Com estan les posicions del partit dels partits de cara a aquest dimarts amb aquest Consell de Ministres i aquest decret, Alba?
3: Doncs, com bé deies, l'últim moviment va arribar ahir de la mà de Sumar, que va voler marcar perfil, també entenent que portar el debat polític cap a l'habitatge creuen que els beneficia especialment en comparació amb, per exemple, el tema de Ceuta, no? Que parla d'immigració o que parla de seguretat. Perdoneu. Per tant, ahir Sumar, que amenaça de no anar al Consell de Ministres, recordem que això ja ho va fer al març, si el PSOE no porta aquest decret d'habitatge. Ho deixava ben clar Pablo Agustinduy, que és ministre de Drets Socials.
8: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
3: Els socialistes no recullen el guant, insisteixen que treballen a marxes forçades per enllestir la bateria de mesures. De fet, negocien ja amb tots els socis, fins i tot amb Junts, per donar-hi resposta, però recorden que, més que portar-lo al Consell de Ministres, l'important és que el Congrés li doni el vistiplau.
9: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda, para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
1: Aquest és el panorama en aquest despertar de diumenge amb una Puerta del Sol a Madrid que es desperta plena de tendes de campanya. Veurem quin recorregut té això, perquè és evident que tots tenim el record també del que va passar fa 15 anys. Han canviat moltes coses i el país també ha canviat moltes coses i el clima preelectoral el anem ensumant. Alba, moltes gràcies. Tornem a connectar d'aquí una estona, a partir de les 9 amb tu, també a la tertúlia, i veiem com evoluciona també aquesta acampada. Fins ara, gràcies.
3: Perfecte, bon dia.
1: La crisi de l'habitatge va, per tant, al focus de Ceuta, tot i que el govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. A Ceuta encara hi ha 18.000 migrants esperant que resolguin els seus expedients. Tot i així, el govern espanyol no en dona detalls ni confirma si s'aprovarà el Consell de Ministres d'aquest dimarts. I mentre l'esquerra es mobilitza pel dret a l'habitatge, la dreta es va mobilitzar ahir per Ceuta, concretament per la mala gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. A la marxa, convocada per la plataforma Societat Civil Espanyola, s'hi va afegir també el PP i Vox. Sentim Miguel Tellado, dels Populars, i Santiago Abascal, de Vox.
10: Tenemos un gobierno irresponsable, lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
11: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
1: Durant la manifestació també es van poder veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre els quals una que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos». Cric, cric. I també peticions per jutjar Pedro Sánchez per traïció. D'això en parla avui a La Vanguardia la directora adjunta Lola García, que titula l'article d'aquest diumenge «Espanya es trenca per un altre cantó», Núria Pujades.
12: Sí, aquesta vegada diu no és per Catalunya, sinó per dins del mateix estat. Diu que Ceuta traça un enllaç directe amb l'acusació de traïció que ahir reclamava als carrers de Madrid. De fet, comencen a circular invocacions a aquest famós article 102 de la Constitució, pel qual una majoria absoluta del Congrés pot acusar de traïció el president del govern espanyol davant de la sala segona del Tribunal Suprem. Un globus sonda que exerceix pressió sobre el PP, però que ara per ara no es planteja aquesta possibilitat. Sobre Ceuta també hi ha la via judicial oberta a l'Audiència Nacional perquè s'investigui el delegat del govern a la ciutat autònoma per un delicte contra la seguretat de l'Estat per no haver atès els avisos del CNI. Però els experts apunten que per aquesta via és difícil arribar a Sánchez. Mentrestant, la dreta també atia l'hipotètic frau electoral per la suposada alteració del cens provocada per la llei de nets. I amb aquest ambient de tensió, diu Lola García, Carles Puigdemont podria tornar en qüestió de setmanes quan se li apliqui l'amnistia. Per tot plegat, diu, hi ha sectors judicials i polítics que consideren que Espanya es torna a trencar, però aquesta vegada per dins.
1: Ha estat una nit de dissabte ben llarga a Barcelona per les festes de la Mercè.
13: Som-hi, Barcelona!
1: Love of Lesbian ha emocionat el públic a la platja del Bogatell de Barcelona, que s'ha omplert de gom a gom per seguir els concerts de la Mercè. Ha estat un dels últims shows de la banda de Santi Balmes abans de fer una aturada indefinida, Marc Ruiz.
14: Santi Balmes avisava.
15: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Però ei, res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
14: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturaran l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional, com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. García també els ha acompanyat a la Hermandad i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez de Remei de Calafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar, Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons, aclòs un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot.
1: Gràcies, Marc.
16: Un cel i un infern.
1: Aquest vespre, últim plat fort de la Mercè, la ciutat posa punt final a la seva festa major amb el tradicional piromusical que aquest any va a càrrec del Josep Montero, líder dels Oques Grasses. Entre altres coses perquè el grup està a les portes d'acomiadar-se del seu públic amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb tot venudíssim, evidentment, pràcticament des que es va anunciar. Això serà aquest mes d'octubre, un piromusical que, per cert, aquest any estrena una nova ubicació. Es farà a la platja de la Nova Icària, en lloc de l'Avinguda Maria Cristina. Si no us podeu desplaçar fins allà, no patiu, perquè a partir de les 10 del vespre el podreu seguir també per TV3 en un programa especial que presentarà la Dulceida.
17: Hello, Pops, you're right.
1: Ara anem fins al cine perquè el director anglès Mike Lee s'ha acomiadat com a cineasta amb la Conxa d'Or del Festival de Cine de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana 5 Minutos Más de Berto Romero. Ambient especial a Sant Sebastià, a Mar

0: tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
1: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
0: Cámara feia referència a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
2: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
3: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
0: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu. Mira.
4: Parlant dels Javis, La bola negra triomfa el cap de setmana de la seva estrena. Només en el primer dia a les sales ha venut unes 175.000 entrades i s'ha convertit en el segon millor estrena del cine espanyol en una dècada, just per sota de Torrente Presidente i per sobre de Un monstruo viene a verme del Juan Antonio Bayona. La previsió és que en aquest cap de setmana pugui arribar a recaptar uns 5 milions d'euros, cosa que no és del tot estranya si tenim en compte les cues que s'han vist a les sales de cine plenes a vessar per veure aquesta esperadíssima nova pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi, que aquestes últimes hores també s'ha endut el premi a millor film internacional al Festival de Cine de Sydney. Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, és Juan Carlos Peinado. El BOE ja en va publicar ahir la jubilació forçosa, quan va fer 72 anys, avui és el seu aniversari, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. Al final de la seva trajectòria ha estat marcat per la investigació a Begoña Gómez, a qui ha enviat finalment a judici dilluns passat, acusada de tràfic d'influències i de malversació. Maria Costa.
5: La instrucció d'aquest cas va arrencar arran d'una denúncia de Manos Límpies. Ha durat 2 anys i mig i sempre ha estat envoltada de polèmica. L'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions al jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, han assegurat que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, o han suggerit que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Peinado també ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019 de diversos periodistes per publicar la informació del sumari del cas dels CDRs.
4: I a París, bany de masses del papa. Aquest era el moment en què Lleó XIV passejava amb el papamòbil pels Camps Elisis, on hi havia, atenció, 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament. Això sí, no hi era Emmanuel Macron, el papa va fer una missa multitudinària en el tercer dia de la seva visita a França. París, Isabel Galí.
6: En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
7: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
6: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
8: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
6: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
4: Avui, gràcies Isabel, el papa oficiarà una missa al santuari de Lourdes i es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals dins l'església, unes trobades que vol fer en privat. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. L'Iran espera una resposta oficial dels negociadors dels Estats Units a la seva proposta de reobertura de l'estret d'Hormuz després del rebuig frontal d'ahir de Donald Trump. El govern iranià insisteix que només una solució negociada permetrà sortir del bloqueig actual. La resposta arriba després que Trump justifiqués la seva negativa perquè diu que és fruit de la desesperació.
9: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull.

0: d'un acord, però aquest que presenten no és acceptable.
1: La proposta iraniana, recordem-ho, passa per reobrir l'estret tan bon punt Trump accepti el pla. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Però Trump és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. Per la seva banda, Oman, que ha fet de mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha instat les dues parts a mantenir un diàleg obert per resoldre la crisi. Mentrestant, Rússia assegura que complirà els objectius que es van marcar quan va envair Ucraïna ara fa gairebé 5 anys i que eliminarà qualsevol amenaça contra la seva seguretat. Des de la seu de les Nacions Unides, el ministre d'Afers Estrangers, Sergei Lavrov, ha criticat amb duresa Europa per donar suport al règim d'Ucraïna. L'acusa també de sabotejar els esforços de Trump per aconseguir un alto el foc.
2: Amb l'objectiu utòpic de contenir Rússia, Occident ha destruït el sistema de seguretat europeu i ha fomentat un règim russofòbic a Kiev. Europa està fent tot el possible per obstaculitzar una solució pacífica i frustrar les perspectives de negociació en les quals molts, inclosa l'administració Trump, hi tenen interès.
1: Lavrov també ha carregat contra l'actual direcció de l'ONU i ha reclamat que el proper secretari general, que s'ha d'escollir abans de finals d'any, actuï d'acord amb els principis d'imparcialitat de l'organització. De la crònica de successos, al Pakistan han rescatat una dona resident de Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat per la seva família. Una operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional ha permès rescatar aquesta dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans. La dona havia anat al Pakistan enganyada per la família i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Més coses, perquè a Canovelles, al Vallès Oriental, l'esfondrament del sostre d'un pis ha ferit tres persones, una d'elles de gravetat, traslladada a l'Hospital de Sant Pau. Dos homes han resultat també ferits, lleus, i un menor n'ha sortit il·lès. Al lloc de l'esfondrament s'hi han desplaçat 10 dotacions dels bombers i 6 ambulàncies del SEM. A Girona han detingut un noi de 19 anys després de fugir amb una moto robada, xocar contra un cotxe de la policia i ferir dos agents. Va passar divendres i la investigació apunta que havia robat la moto aquella mateixa tarda al barri de Sant Narcís. Tot plegat en un cap de setmana en què 5 persones han hagut de ser rescatades de la muntanya. El cos dels GRAE dels bombers han evacuat un home que feia parapent, una parella francesa que es trobava malament, una noia accidentada mentre circulava en bici i un excursionista lesionat al canell. Els bombers recorden que cal preparar-se bé per poder gaudir de la muntanya amb seguretat. A Alacant, al País Valencià. Continua la cantarella, centenars de persones s'han tornat a manifestar per demanar que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició de forat i per exigir-ne l'empresonament. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir més de 200 persones. La portaveu de l'entitat de víctimes, Mariló Gradulí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
3: Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Les entitats reiteren que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge de les alert. La intel·ligència artificial torna a estar al centre del debat públic després que Bill Gates, el fundador de Microsoft, hagi alertat que un mal ús d'aquesta tecnologia pot proporcionar la mort de 1.000 milions de persones. Després també que l'empresa OpenAI hagi reconegut que alguns dels seus agents han intentat accedir a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units sense que els seus creadors en fossin conscients. En aquest context, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial, assegura que els advertiments busquen esperonar la intervenció dels poders públics. Declaracions a aquesta casa.
4: D'haver organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
1: Sobre l'ús correcte que les tecnologies fan d'aquestes nostres dades, que fan les tecnològiques, Ganyet es mostra desconfiat.
4: Cada vegada que enviem informació de que allò no s'utilitzarà doncs, contra nostre o que s'utilitzarà per algun entrenament que després servirà per fer vigilància militar. Hem de fer un acte de fe. Jo sempre aquí poso la moreneta, no? Vull dir, bueno, encomaneu-vos a la moreneta.
1: Segons el Washington Post, els Estats Units i Rússia es van conxorxar recentment a l'ONU per aturar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. Avui entra en vigor una directiva europea que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. L'objectiu és posar punt final a l'anomenat blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte, un servei o una empresa per aconseguir una millor imatge pública i, de retruc, incrementar les vendes. La gerent de sostenibilitat de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinta Bosch, ha posat alguns exemples a 3Cat Info.
5: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes, que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
1: El portaveu de Greenpeace Espanya, Miguel Ángel Soto, destaca aquesta emissora l'avenç que suposa la norma.
6: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
1: Aquesta normativa s'ha aprovat en el marc de la Unió Europea i ara s'haurà d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. I parlant de consum, en 5 anys el preu dels ous s'ha disparat més d'un 80%, un increment que s'explica per dos motius, perquè se'n mengen més i també perquè n'ha baixat la producció. D'una banda, es calcula que cada català menja de mitjana 150 ous l'any, déu-n'hi-do. Des del 2023 el consum d'ous s'ha incrementat un 15%, entre altres coses pel boom de les dietes proteiques i també pels missatges a les xarxes. D'altra banda, també l'encariment dels ous es deu a una caiguda de l'oferta, una caiguda marcada per la grip aviària als Estats Units i Europa i també per l'encariment dels costos de producció per la guerra a Ucraïna i l'Iran i pels canvis normatius a les granges. Aquest any, però, els preus s'han començat a frenar. Sentim Anton Rafecas, president de la Federació Avícola Catalana, en declaracions a TV3.
7: En aquest moment està estabilitzat el preu, sembla ser que properament no ho estarà, no es pot assegurar res, perquè vull dir, depèn de moltes qüestions.
1: Rafecas diu que no hi ha hagut problemes de desabastiment i que la producció d'ous a casa nostra està preparada per afrontar el creixement sostingut de la demanda. Pràcticament 8:45 del matí, de seguida sentirem els senyals horaris. Inscriure els nadons amb el cognom del pare al davant del de la mare encara és l'opció preferent de les famílies catalanes. Tot i que els últims anys hi ha hagut un increment de nadons que porten primer el cognom de la mare, el 93,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya van ser inscrites al registre amb el cognom patern al davant. Són dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora i que ens desgrana la Laia Framis.
8: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, de les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a Espanya, només 21.000 porten el cognom de la dona en primer lloc, un 6,5% del total. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, ho atribueix sobretot als costums patriarcals i creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
9: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna, des d'una perspectiva equitativa.
8: De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
9: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament.
8: Ara bé, els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els seus dos cognoms per reivindicar i visibilitzar la família materna.
1: Avui estarem pendents de tot el que passi a Torredembarra perquè s'hi celebra la primera sessió del 30è concurs de castells, l'avançada de la gran final del concurs de castells que viurem en directe diumenge que ve. Aquí el suplement el farem des de Tarragona, des de la Tarracorena, a plaça de Tarragona, un programa que sempre celebrem, que arrenca a les 6 del matí i que acaba a 4:45 de la tarda o fins que faci falta. Ben amunt i nervis a flor de pell i un programa molt emocionat, amb gent molt suada, també s'ha de dir, en aquella plaça. Som 6.000 persones allà dins durant tantes hores, molta humanitat, però una història que ve molt de gust explicar-nos, perquè al final és un concurs que només es fa cada 2 anys i que també ens defineix com a país. I participen avui ja 12 colles amb protagonisme especial dels castells de gama alta de Set, Torredembarra, Josep Almirall.
10: La Torre de Set o el 4 de 8 són els castells que poden donar la victòria a la primera sessió del concurs de castells, que comença aquest diumenge al matí, a les 10, a la plaça del castell de Torredembarra. Hi participen 12 colles, les classificades entre les posicions 32 i 44 del rànquing Estrella Concurs. En aquesta 30a edició, colles com els castellers de Badalona o els de Cerdanyola, que enguany ja han carregat la Torre de Set, parteixen com a favorites, però també d'altres que han treballat aquesta construcció o el 4 de 8. com els castellers de Berga, els castellers d'Esparreguera o els de Figueres. La jornada de Torredembarra dona el tret de sortida d'un concurs que continuarà dissabte que ve a Tarragona, a la Tarraco Arena, i que culminarà diumenge, dia 4 d'octubre, amb la gran final i les 12 millors colles del moment disputant-se el podi absolut del certamen.
1: Efectivament. A veure què passa diumenge que ve. Evidentment, els verds els grans favorits, i serem amb el Josep Almirall, amb el David Prats, tota la gent del Tres Rondes, la gent de la delegació de Tarragona, la Colla Ballester, etcètera, etcètera. Un programa especial des de les 6 del matí i fins que s'enlairin tots els castells. Passant 2 minuts de 8:45 del matí. Ara anem fins a Montserrat. Avui sonarà això. L'Orquestra Simfònica del Vallès omplirà l'Abadia de Montserrat per interpretar la 9a Sinfonia de Beethoven. En aquest cas serà la versió catalana de Joan Maragall, tot plegat per homenatjar Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. El concert està emmarcat en el Festival de Música de Montserrat. És gratuït, però cal fer la reserva prèviament a través d'internet. De moment, més de 1.700 persones ja han reservat lloc per no perdre's aquest concert, que per cert serà a les 8 del vespre. Per concert també l'exhibició de Lamine Yamal en la victòria de la selecció espanyola contra Anglaterra a Wembley. Bon partit del blaugrana en plena cursa per la pilota d'or, mentre que el Madrid ha confirmat que la lesió de Mbappé és lleu. Es perdrà els 3 propers partits en França, no es podia saber, però estarà ben ben a punt pel retorn de la Lliga i evidentment pel clàssic del Camp Nou. De seguida els detalls dels esports.
11: El suplement amb Roger Escapa.
12: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, és assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes, és ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
13: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
14: Barcelona!
13: Solta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
16: L'Estefan.
15: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
16: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
15: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
16: S'anaven apagant màquines ràpidament.
17: Era literalment una batalla existencial.
15: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
19: Esto promete, Manu.
18: Claro, creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
19: Huele a compra, Manu.
18: Huele. Va. ¡24 horas!
19: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
18: Venga. Ocasión Plus.
20: Aigua que raja de l'aixeta, busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Passen 6 minuts de 8:45, la mínima mal brilla en la victòria d'Espanya contra Anglaterra a Wembley per 2-3. Es reivindica sobre el terreny de joc en plena cursa per la pilota d'or. Roger Nau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, sí. El davanter del Barça va liderar l'atac de la selecció espanyola en el primer partit de la Lliga de les Nacions. Lamine, de fet, va fer el primer gol del partit al minut 2. També va marcar el blaugrana Gordon, en aquest cas, per fer un gran gol, l'1-1 d'Anglaterra. La resta de gols els van fer per aquest ordre Harry Kane, Baena i Oyarzabal, que va marcar el 2-3 definitiu.
0: El partit va tenir un alt protagonisme blaugrana. Van jugar 6 futbolistes del Barça.
1: 5 van sortir de titular. Lamine, Cubarsí i Rodri van jugar els 90 minuts. Olmo va jugar 82, Gordon 70, amb Anglaterra en el seu cas, i Pedri, que no va ser titular, va disputar els últims 20 minuts de partit. També van ser titulars els catalans Marco Corella i Marc Pubill. De fet, el defensa de l'Atlètic de Madrid destaca el bon partit de Lamine.
2: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
0: Fermín no va jugar ni un minut i Eric García va ser baixa d'última hora.
1: Per molèsties al genoll esquerre durant l'escalfament, avui li faran proves. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, confia que sigui lleu.
3: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
0: Ahir també va jugar Livakovic amb Croàcia.
1: El porter del Barça va jugar 90 minuts. Del República Txeca 1, Croàcia 2. També va ser titular el blanquiblau Derk Usic en l'Eslovènia 0, Escòcia 0. El futbolista a l'Espanyol, això sí, va ser substituït al 64 per problemes físics.
0: Els partits de la Nations League continuen. Avui serà el torn una altra vegada de Adeyemi i de Cancelo.
1: A 8:45, Adeyemi pot ser titular a l'Alemanya-Grècia i Cancelo a la mateixa hora pot jugar al Noruega-Portugal. Un partit on veurem el duel Haaland-Cristiano a les àrees. Avui a les 6 també juga el Dinamarca-Gales, mentre que els Països Baixos de Xavi Hernández s'enfrontaran a Sèrbia-Belgrat.
0: Tot això mentre el Madrid confirma que la lesió de Kylian Mbappé en França és lleu.
1: El davanter blanc té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i, segons el comunicat del Madrid, estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, Mbappé es perdrà els 3 pròxims partits de França, però podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions. El Madrid respira perquè estarà a punt pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre.
0: A la Lliga F...
4: Pilota el primer pal, pentina el Barça, gol! Doncs és gol de Maísa Baja.
0: La victòria del Barça per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i aquesta que sentim, joveníssima, Maísa Baja.
1: S'ha convertit en la jugadora més jove a fer un gol amb l'equip de Blaugrana, amb l'equip Blaugrana, amb el Barça, amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El tècnic Pere Romeu lloa les seves qualitats, però recorda que és molt jove i ha de millorar.
5: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa.
0: Amb el Barça ahir també va reaparèixer Aitana Bonmatí.
1: Després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió al peroné de la temporada passada, són declaracions al Tot Gira.
6: Puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors... crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp, no?
1: El Barça ara suma la cinquena victòria en 5 partits, continua 2 punts per sobre del Madrid, que ahir va suar de valent per guanyar la Real Societat 3-5. També la Lliga F, el Badalona va perdre 1-0 contra el Granada. Aquesta tarda a les 6 l'Espanyol visita el camp del Depor.
0: A segona, el Sabadell suma un punt a Balaïdos.
1: Empat a 1 contra el filial del Celta, el tècnic vallesà Ferran Costa, orgullós de l'equip.
7: L'equip està treballant molt bé en el dia a dia, són jugadors que tenen la determinació de créixer. El bloc sembla que portin molts partits a la categoria, quan realment es poden comptar entre els dits de les dues mans. Valoro molt això perquè té a veure amb la mentalitat i amb el voler.
1: El Sabadell ara suma 12 punts i és 6è quan encara falten diversos partits per tancar aquesta jornada.
0: I el Sant Andreu s'ha endut el duel català de la Primera Federació.
1: Victòria contra el Nàstic per 1-2 al nou estadi de Tarragona. Aquesta tarda a les 4 l'Europa rep el Majadahonda a Can Dragó.
0: A l'ACB, el Barça de bàsquet exhibeix poder ofensiu en la seva estrena.
1: El festival de punts en la victòria contra el Corunya 119-101 al Palau Laugrana. Ahir també va jugar el Manresa, va caure a Bilbao 107-92, mentre que avui juguen els altres 3 equips catalans. Breogán, Joventut a les 12, Gira Girona-Múrcia a les 5 i València-Lleida a les 6.
0: Fórmula 1. George Russell guanya el Gran Premi de l'Azerbaijan.
1: El pilot britànic de Mercedes va imposar-se a Max Verstappen segon i Isaac Hadjar tercer, tots dos de Red Bull. Amb aquesta victòria, Russell, ara és segon a la general, retalla distàncies amb el líder del Mundial, Kimi Antonelli. Ahir va acabar cinquè, Antonelli, l'italià, ara té 302 punts, són 66 més que Russell.
0: Joan Anton Català, bon dia de nou.
8: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
8: Ahir dissabte va ser plena i, per tant, ara minva fins al quart minvant de dissabte vinent. I demà dilluns se situarà visualment al costadet de Saturn.
0: Fantàstic. A quina hora ha sortit el sol avui a Mollerussa, al Pla d'Urgell?
8: A les 7:48.
0: I a quina hora es pondrà?
8: A les 19:45.
0: Salut, Joan Anton.
8: Per tu també, Roger.
0: Temperatura a Mollerussa a aquesta hora, Jofre Genuer?
9: Bon dia, doncs la mateixa que ahir, al voltant dels 16 graus, ara hi ha gairebé 17, i avui doncs el que es notarà és que la temperatura màxima ja no arriba gairebé als 30 o com a molt, al voltant d'aquesta xifra, que seran els valors més alts de la jornada. Fa un parell de dies s'arribava als 34, 35, per tant, la temperatura màxima que va reculant, lentament les constants de tardor que es van imposant, però en quant a temperatures ho notarem al llarg de la setmana, sobretot ja amb l'arribada de l'octubre. En quant al temps, no, avui ja ho podem començar a notar amb un cel més ennuvolat, sobretot a la costa, núvols baixos que van en augment, fins i tot podrien donar alguna gotellada, algun petit plogim, sobretot cap a la costa nord, no es descarten els altres indrets, a la tarda potser també cap al Prepirineu, amb més núvols, o a l'Alt Pirineu també algun ruixadet, i bé, si bé les matinades doncs es mantindran suaus per més presència de nuvolositat, com dèiem, les màximes una mica a la baixa, i la pluja com a protagonista al llarg d'aquesta primera setmana de tardor. No passa a totes les hores i tots els dies, però sí que tindrem un temps dominat pels núvols i pels ruixats. Ara com ara s'entreu una tongada de ruixats al litoral i prelitoral, des de la zona del Delta de l'Ebre fins a la costa central, sobretot els matins de demà i demà passat. Posteriorment no acabarà de fer net i sembla que els ruixats podran continuar, fins i tot incrementar-se de nou a finals de setmana.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: Ja sabeu que sóc des de fa anys secretari d'organització del partit rafinyista, però això està fora de tota predicció, eh?
0: I que feliços que sou sense Frenkie de Jong, eh?
11: Home. Qui és Frenkie de Jong?
0: El sexe, a partir del 40è any de relació, quin paper té en els matrimonis idíl·lics que defenses, Pep?
12: Menys freqüència, millor qualitat.
0: Sí? Estàs en millor qualitat que quan vas començar?
12: Molt millor.
0: Carai.
12: Home, sabem
0: quina sort, tu ja m'explicaràs com tu fos.
12: Ja en parlarem.
13: Jo estic centrat en una altra batalla, que és tenir entrades pels concerts d'Oasis. M'he registrat.
0: Doncs mira, jo et diré una cosa, que és que per culpa de la intel·ligència artificial vaig respondre malament.
13: No fotis.
0: Vaig respondre malament, o sigui, jo no mereixo.
13: Va respondre malament la pregunta.
0: La pregunta de quin disc va sortir el 95. També t'he de dir, i ho denuncio públicament, per si m'estàs sentint, va ser culpa de la meva dona.
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 27 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer continua sent Mari Carmen.
1: El cas del seu desnonament aquesta setmana ha acabat amb una acampada que es manté hores d'ara a la Puerta del Sol a Madrid després de la manifestació d'ahir per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge. La protesta redobla la pressió als partits i al govern espanyol per un pacte en aquesta matèria.
0: Juan Carlos Peinado.
2: No desea prestar declaració respecto de ninguna de les preguntes que se li pudieran haver.
1: Avui es jubila el que ha estat un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys i ha tancat la seva carrera enviant justament Begoña Gómez a judici. Es jubila perquè avui fa 72 anys, que és l'edat màxima per exercir a la carrera judicial.
0: Mike Lee.
1: El director anglès s'acomiada com a cineasta amb la Concha d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera són 700.000.
1: Persones, les que s'han aglutinat al voltant dels Camps Elisis de París per escoltar l'homilia del Papa Lleó XIV en un autèntic bany de masses aquest cap de setmana. Avui oficiarà una missa al Santuari de Lourdes i es reuniran víctimes d'abusos sexuals dins l'Església.
0: El 30.
1: Minuts, el que durarà aproximadament avui a les 10 del vespre el piromusical de la Mercè, signat per Josep Montero, líder d'Oques Grasses. Aquest any el piromusical no es farà a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, sinó a la platja de la Nova Icària.
0: El 30.
1: L'edició del concurs de castells que comença avui amb l'avançala de la gran final que viurem la setmana que ve a Tarragona, també des del suplement. Avui la primera sessió és a Torredembarra i participen 12 colles.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguirot, la Núria Oriols, la Marta Monforte i l'Eduard Voltes. Un mateix 27 de setembre, en aquest cas de l'any 1984, el primer ministre de Suècia, Olof Palme, va dinar amb els reis d'Espanya i amb el president espanyol, aleshores Felipe González, durant la seva visita a l'Estat.
3: El primer ministre de Suècia, Olof Palme, que visita oficialment Espanya, ja ha tingut diverses entrevistes amb el president espanyol Felipe González, amb qui, segons fonts pròximes a tots dos mandataris, ha tractat temes com les relacions bilaterals, l'entrada d'Espanya a la CEE i la influència que aquest fet podria tenir...
0: Olof Palme va ser primer ministre de Suècia des de l'octubre del 82 fins al febrer del 1986, quan el van assassinar mentre sortia del cine. L'any 2020, la Fiscalia de Suècia va concloure que l'assassí d'Olof Palme va ser l'anomenat home d'Escàndia, Stig Engström. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'Estocolm, des de Göteborg o des del restaurant d'un Ikea, on avui el plat estrella són les patates d'Olof.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Cop d'ull a l'opinió dels diaris. Marina Raminos, el Toni Soler escriu al diari Ara sobre l'estratègia del PSC i de Salvador Illa per aconseguir que Catalunya sigui Espanya i Espanya sigui Catalunya.
5: Sí, és una estratègia que ve de lluny, ja del pensament polític de Pasqual Maragall i d'aquella Barcelona olímpica, però que havia quedat ensorrada després d'un procés que va deixar el PSC molt mal parat. Llavors, els seus dirigents es van prometre que mai més permetrien que una sobredosi de catalanisme posés en perill la seva relació amb el PSOE. I així, efectivament, ha estat. El president de la Generalitat treballa perquè a ulls dels catalans, escriu Soler, Estat i Generalitat siguin dues extensions d'un mateix cos i, de fet, Illa afegeix ha estat prou hàbil per tirar endavant aquesta política malgrat dependre dels vots independentistes. L'empresa mixta de Rodalies, per exemple, n'és només una mostra més. Ara bé, la qüestió rellevant aquí és la que llença l'aire Toni Soler, diu així: si el PP arriba al poder, tindrà dues opcions amb Catalunya, seguir els seus instints i els de Vox, o bé, en un rapte de lucidesa, mantenir aquesta relació consorciada amb el govern català, que és la millor via per fortificar la presència de l'Estat a Catalunya, diu literalment, sin que se note el cuidado.
0: El Nació, el corresponsal a Madrid, Roger Pidecabanyes, fa la seva lectura de les manifestacions per l'habitatge a Madrid i de les conseqüències polítiques del desnonament de Mari Carmen. Cap dels grans partits en surt beneficiat, defensa.
5: El cas Mari Carmen dibuixa un escenari perillós per al PP, sobretot perquè ens deixa una Isabel Díaz Ayuso i el seu àtic del costat dels fons voltors i aliena el patiment de la ciutadania. Però alhora també és letal per al PSOE, perquè en el fons són qui porten 8 anys governant i encara no han pogut fer res per resoldre la crisi d'habitatge. Sánchez ara obre la porta a les desgravacions fiscals que demana Junts per aprovar el decret contra els desnonaments. I a qui dona l'es tot plegat? Doncs bàsicament diu a Sumar i Podem, que denuncien la inacció dels socialistes, i alerta, pista també per a Vox, que viu del descrèdit de les institucions. Però el cert és que en aquest context, esquitxat també per la crisi de Ceuta, ningú, excepte Sánchez, sap la data de les eleccions i les enquestes privades li pronostiquen un revés a les urnes. Un dirigent socialista afirma que tot plegat es decidirà en un penal i que Sánchez, diu, té les ganes i la convicció de xutar-lo. Ara bé, remata, els socialistes esperen que la cridòria de la dreta ajudi a despertar els seus i empenya la pilota al fons de la xarxa.
0: A La Vanguardia, John Carlin es pregunta si l'anticrist camina per la Terra, tal com va afirmar J.D. Vance, i intenta esbrinar qui seria aquest anticrist.
5: Sí, amb força ironia, començant per l'opció més òbvia, diu Donald Trump, doncs no podria ser ell, bàsicament perquè la subtilesa de la serp és un dels trets d'identitat del missatger del diable i no pas les trompades d'un elefant ancià fora de si. Putin tampoc podria ser-ho, massa evident. Pedro Sánchez, l'anticrist per aclamació de la dreta espanyola, seria massa local. Potser podria ser, afegeix algun mega milionari inversor en tecnologia, Peter Thiel, Mark Zuckerberg o Elon Musk, però no tenen la discreció, ironitza Carlin, que li exigim a un anticrist amb pretensions de fer bé la seva feina. Més enllà del món de la política, podria ser, per exemple, Mourinho, però tampoc no dissimula la seva maldat. Fixem-nos en algunes dones, Ayuso o Kirchner, massa locals, diu. Potser Taylor Swift, que han dimoniat, li etziba Carlin, milions de nenes adolescents de tots els continents amb la seva mediocritat arrasadora. Però la seva opció preferida és, alerta, Rosalia. Aparenta ser dolça i simpàtica, diu, però també és intel·ligent, molt, i astuta, i espavilada, i sap igual de bé que Taylor Swift, però amb un infinitament més talent musical com utilitzar les diabòliques eines de les xarxes socials per guanyar fidels.
0: A Le Monde diuen que la Xina ha enviat dos ossos panda als Estats Units com a gest diplomàtic. Albert Postils.
6: Els pandas s'anomenen Ping Ping i Fu Shuang i aquest cap de setmana han sortit d'un aeroport del sud de la Xina, rumb a Atlanta, als Estats Units, on passaran els propers 10 anys en un zoològic de Geòrgia. El trasllat es va acordar aquesta setmana durant la visita del president xinès Xi Jinping a Washington per reunir-se amb Donald Trump i el gest forma part de l'anomenada diplomàcia del panda que Pequín ha utilitzat al llarg de la seva història per cultivar les seves relacions amb altres països. Tot i que els pandes també poden ser retirats per expressar un descontentament. Sense anar més lluny, aquest any la Xina va repatriar dos pandes des del Japó després que la primera ministra del país, Sanae Takaichi, digués que una crisi a Taiwan justificaria la intervenció japonesa.
0: Els diaris esportius, avui el triomf de la selecció espanyola contra Anglaterra és el denominador comú a totes les portades.
6: Espanya conquereix Wembley, titula Mundo Deportivo, que ho acompanya amb una imatge de Lamine Yamal, l'autor del primer gol del partit. A l'esport, festival a Wembley, imatge també del geni de Rocafonda. Lamine va marcar el minut 2 i va fer un recital ofensiu que l'impulsa a la pilota d'or. A Madrid van amb joc de paraules, bona estrella, llegim a l'as. Espanya estrena la samarreta de bicampiona del món amb una remuntada a Wembley i el marca estel·lar, amb la lletra A adornada amb dues estrelles. Les dues capçaleres, per cert, respiren alleujades a Mbappé, que finalment només estarà 10 dies de baixa.
0: 3:15 de 9 del matí, gràcies Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
7: Soc un autònom d'or, soc un desgraciat d'or. És tan heavy com que si a mi el dia 20 que em passen els impostos em falten 20 cèntims a la compte, m'embarguen. Però hi ha gent en aquest país que està en un exili perquè s'ho ha gastat en bolquetes de putes, de cocaïna i de comissions amb una vela a Meca.
8: Estoy muy sorprendido de cómo ha bajado Florentino el nivel de sus enemigos. Cuando tú eres presidente de una entidad como el Real Madrid... Estás preocupado de Juanma Castaño y del partidazo, quiere decir que has bajado un poco el nivel de tus batallas, seguramente porque has perdido las grandes batallas. El problema del Madrid no soy yo, no voy a cambiar. Voy a seguir diciendo en el partidazo lo que creo que tengo que decir desde la honestidad.
9: Je suis triste de voir ce grand parti de gouvernement devenir un petit parti de contestation. C'est ça ma réalité, donc je n'ai pas regardé.
4: El suplement amb Roger Escapa.
10: Avui el suplement.
0: 6 minuts per les 9 del matí, de seguida obrim tertúlia, avui amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Carles Monguilot i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, posant ciència, posant economia i posant política a un dels clàssics d'aquesta època, i és perquè les parelles se separen més al setembre, i posarem dades. I després

Pràcticament no s'ha comentat que els Oasis fan parada a Barcelona aquest estiu. Tampoc hi ha gens de cua per aconseguir entrades. Avui intentarem entendre com funciona la indústria musical i el perquè d'aquesta falera enorme per viure en directe un concert amb cançons de fa 30 anys.

0: Ens visitaran en aquest estudi el Luis Hidalgo i el Nando Cruz, els nostres Gallagher particulars, periodistes i companys musicals amb sentit crític i molts concerts i festivals a l'esquena. A les 11, cartes a l'Empar, al consultori dels oients del suplement Empar Moliner. Ja sabeu que podeu fer arribar els vostres comentaris i cartes i suggeriments a suplement@catradio.cat o bé a Diagonal 614 de Barcelona en format físic, i també les llegirem. Just després, les Amigues de les Arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals de tota mena. A les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'actor Pablo Derqui, i acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb els malalts de ràdio de la Marina Alaminos. 4 minuts per les 9, just abans d'arribar a les 9, cada dissabte i cada diumenge aquesta temporada, arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les respostes més originals sortejarem avui un talonari de xecs regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. El franc tirador tenia l'encàrrec d'eliminar el primer ministre del Japó, però va acabar matant per error el president de l'Uzbekistan, que era just al costat. Què ha passat?
2: Suplement amb Roger Escapa.
0: El franctirador tenia l'encàrrec d'eliminar el primer ministre del Japó, però va acabar matant per error el president de l'Uzbekistan, que era just al seu costat. Què ha passat? Respostes a suplement@catradio.cat. La més original, 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Ho resoldrem més endavant. Catalunya

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues FM.
1: Són les 9 del matí.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic precisió, si us dic paciència i Egipte, de quina entitat penseu que parlarem avui? I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. Avui parlem de billar. I parlarem de la secció de billar d'aquí, del Centre Cultural de l'Avenç. I per això tenim en el Pedro Romero Romero, que és veí d'aquí del barri del Gall. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Gairebé ja bon vespre, l'hora que és.
3: Sí.
2: I també tenim el Ramon Guerra García, que és del barri del Centre i també és de la colla del billar.
4: Bona tarda.
2: Bones. Expliquem una mica, començarem per la història de la secció del billar d'aquí d'Esplugues, després ja parlarem una miqueta més de la història del billar. Quan comença a haver-hi secció de billar aquí al Centre Cultural de l'Avenç? Aproximadament,
4: va començar el 1987.
2: I directament on esteu ara aquí en el... esteu a la planta baixa del Centre Cultural.
4: Sí.
2: On us ubiqueu quan comenceu el 87?
4: Al mateix puesto, sempre hem estat allà.
2: Ah?
4: No, al principi el billar estava a dintre de la sala de joc del bar de l'Avenç.
2: Sí, a dintre del bar.
4: I d'allà va passar a la sala. Vam demanar la sala i es van deixar muntar-ho tot allà dintre.
2: Quants socis sou ara aproximadament?
3: Ara més o menys són uns 23. Sempre estan oscil·lant entre 20, 27, més o menys. Per els estatuts que tenim fets, tenien que ser 25. Però bueno, de vegades amplien a 27, 28, depèn de la demanda que tinguin en cada moment.
2: Explica'm una mica com és la història del billar. He volgut trobar alguna coseta, fins i tot m'ho situen per Egipte, que a la Cleòpatra ja li agradava jugar al billar, però no és el billar que coneixem ara actualment, sobre una taula. Però ara sí que parlarem de com comença la història del billar tal com la coneixem ara, perquè té molts segles la història del billar.
3: Sí, bueno, la història del billar és molt antiga. Jo de Cleopatra no tenia referències que jugar al billar.
2: Jo tampoc, ho he descobert i és un sobte.
3: El billar que juguem nosaltres és el de caramboles, el de les tres boles, i aquest sí que té un origen de França, que allí sí que juguen des de fa molt de temps i jugaven a diferents jocs dintre del mateix billar.
2: Que situem l'origen del billar a França directament.
3: Jo lo situaria a França.
2: Tot i que mundialment és molt estimat el billar, eh? Abans d'obrir micros parlàvem, que sí. Des de que neixes gairebé ja pots tenir un billar per la teva mida, per les teves mans de nen o nena petita, no?
3: Sí.
2: Molts nens per Reis demanen el seu billar per tenir-lo allà a casa. Però quines mides té el tauler de billar, o com se li diu, la taula, no?
3: La taula
2: de billar. Quines mides té?
4: 1,42 per 2,84.
2: 1,42, metre 42.
4: D'amplada per 2,84 de llargada.
2: I després ve el tema de que, depenent del tipus de billar, trobem una taula amb forat, sense forat.
3: El billar que juguem nosaltres és un billar sense forat.
2: I com se li diu?
3: És un billar francès.
2: El francès, l'autèntic.
4: És un billar de gran maig.
3: És un billar que li diuen de gran maig, calefactat, o sigui, és un billar una mica d'unes condicions una mica especials. Llavors, el manteniment de la taula és molt important també, perquè tot vagi com ha d'anar, i bé, però vaja, és un billar una mica especial. No és tan senzill com un de forats, és més gran, però bueno, és una cosa un poc... N'hi ha que viure.
2: I quan té forats, a sis bandes, això com se li diu?
3: No, quan té forats és un billar americà que li donen l'americà. I nosaltres el que juguem és a tres bandes, bàsicament.
2: Ah,
3: aquí.
2: A tres bandes és que no hi ha els forats.
3: No,
4: ni a la lliure, hi ha molts...
3: N'hi ha molts jocs que no són... que són sense forats.
2: Ara,
4: no és només les tres bandes, hi ha molts més models de joc que no passa a les tres bandes.
2: Sí, venim a la vostra sala que teniu aquí a l'Avenç, quantes taules teniu?
4: Dues.
2: Ara en teniu dues. I l'horari que feu per venir aquí a practicar...
3: És l'horari que fa el bar. Si el bar està obert, el soci que sigui soci de la secció pot vindre a jugar. A cada soci se li dona una clau de la sala i pot entrar i sortir quan vulgui.
2: Per tant, esteu de dilluns a diumenge?
3: de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 11 de la nit.
2: Molt bé. Entre vosaltres teniu competicions internes?
3: Sí.
2: Evidentment, perquè us heu d'entrenar molt per fer les competicions supraavents, quines serien? Hi ha competició més enllà d'Esplugues, comarcals, o aneu directament a la catalana?
4: No, només fem a la Festa Major, que llavors ens convidem a diversos clubs. Bueno, convidem al Barcelona, al Sants, de vegades ve al Sant Martí, ha vingut al Sant Feliu un parell de vegades o tres, i bueno, però normalment no juguem competició, juguem interior, una competició interna.
2: I teniu jugadors que hagin sortit aquí d'Esplugues a nivell nacional o...?
3: A nivell nacional, no, a nivell Catalunya sí. Ramon i jo juguem federats per la Federació Catalana con el equip de Sant Feliu, con la Unió Coral de Sant Feliu, juguem allà, federats. Perquè nosaltres aquí a l'Avens encara no hem pogut tindre un equip federat, per la gent que tenim, per les circumstàncies que tenim.
2: Pels reglaments també poder que hi deuen haver-hi a la federació?
3: No. És més per la gent que no està disponible.
4: Gent, i un tema també de que això val uns diners, l'inscripció a la Federació Catalana, i que nosaltres som un club petitó i no disposem d'aquests mitjans.
2: Per tant, ho feu a través de Sant Feliu de Llobregat.
3: Sí, en Sant Feliu de Llobregat, el club Unió Coral, sí. Van vindre a buscar-nos per anar a jugar i van anar allà a jugar amb ells.
2: És una gran afició, de fet tenim diversos bars aquí a Esplugues, ara no els tinc localitzats, però n'hi han hagut bars que tenien el seu billar a dintre.
3: Sí.
2: Abans parlàvem del bar Pavón a Can Clota, el bar Ajedrez també de Can Clota, sí. N'hi havia tingut el Bridge de Sant Just també havia tingut la seva taula de billar.
3: La Unió Coral de Sant Just d'Esver, en com se diu?
4: L'Ateneu.
3: L'Ateneu de Sant Just.
4: Tenen dos taules.
3: Tenen també. Dos taules també de billar.
2: És veritat. Franceses. I ara que ho penso, el patinet havia tingut
4: també... No, però això és de billar americà.
3: Són billars americans.
4: Billar petit de billar americà. Va.
3: I el Dora, d'aquí de la carretera d'Esplugues, també té billars, però són americans, no són francesos.
2: I la gran afició que hi ha en general, només teniu 25 socis.
3: Sí, però bueno, també ve donat perquè, clar, pensa que la sala té dos taules, si tinguessis molts socis, tampoc tindries temps per poder jugar quan vens a jugar. Llavors, clar, és una mica...
2: El peix que es mossega la cua.
3: Clar, però vaja, que si algú va a vindre i no té plaça, doncs ja se li faria un lloc, per això no n'hi hauria cap problema.
2: I com ho hem de fer per ser socis del billar? Doncs
3: pues mira, bàsicament, el primer que s'ha de ser per jugar al billar a la secció de billar de l'Avens és ser soci de l'entitat de l'Avens. I després, fer-se soci de la secció. Són coses que van lligades, però són independents.
2: Bueno, tenim un correu electrònic, que és el de l'Avens, que és centre@avensesplugues.cat. Ho diem Avens amb C trencada, però recordem que Avens, quan s'escriu, és amb C de Catalunya, perquè no ens deixa l'ordinador posar la C trencada en els correus electrònics. centre@avensesplugues.cat. Doncs, si algú vol fer-se soci del billar d'aquí d'Esplugues, doncs...
3: Que passi per la secció... i serà atès amb tota l'amabilitat que sempre fem a tothom que ve.
2: Ara hi anem una miqueta més a la part així més personal. Què us porta a vosaltres a jugar al billar? Perquè suposo que fa molts anys que jugueu a billar.
3: Pues mira, jo tinc 54 anys ara i jugo des de que tenia 14, més o menys. Vaig començar a jugar perquè el meu avi i el meu pare jugaven els diumenges a la tarda, anaven a jugar, jo m'anava amb ells, i d'ahir me va vindre l'afició. I llavors, pues, tens molta paciència, molta paciència i molta intensitat jugant, perquè si no, és un joc que és molt bonic, però no és fàcil. S'ha de posar ganes per saber jugar bé.
2: Heu de practicar molt? Moltes hores.
4: Moltes hores.
2: Molta paciència.
3: Molta.
2: Això es reflecteix en el caràcter dels jugadors de billar? O no té res a veure? Hi ha jugadors que són nerviosos, que tenen atacs així de nervis, o en general sou gent tranquil·la?
3: N'hi ha de tot. Com en botiga, n'hi ha de tot.
2: Molt bé, doncs aleshores no cal que el practiqui perquè no m'apaigarà els meus nervis.
4: No, va, relaxar una mica, sí que relaxar una mica.
2: I en quant a la concentració?
3: És un esport que s'ha d'estar concentrat. Però que estiguis concentrat no vol dir que juguis millor o juguis pitjor. Has d'estar concentrat perquè l'esport lo requereix. Però que n'hi ha dies que vens de treballar, que estàs als nassos de treballar, vens... t'ho passes bé jugant, no poses massa atenció i fas moltes boles. I un altre dia pots vindre, posar-te a la mesa molt concentrat i no sortir-te. Això va com va.
4: Bueno, però si estàs concentrat, normalment en fas surten més boles que no, sí, d'altra manera.
2: Us prepareu d'alguna manera per practicar el billar?
4: No. En principi no hi ha cap problema. Qualsevol pot practicar billar.
3: El que sí que és una cosa que veritablement és un esport molt maco, que si vens i le poses una miqueta de ganes i veus els avanços que vas fent, és una cosa que verdaderament és molt reconfortable. Nosaltres tenim socis d'edats molt variopintes, potser des de los...
4: Sí, bueno, ja
3: 35,
4: joves,
3: 35, 38, fins persones molt...
4: De 70 i pico d'anys. Al centre de jubilats aquí de les Tres Torres, i que han estat allà i els hi ha agradat el sistema que tenim nosaltres i han volgut anar una mica més enllà i han vingut a jugar amb nosaltres. S'han fet socis de l'avent.
2: Anem a parlar una miqueta del taco, se li diu? Quines mesures té?
3: El taco, ara en aquest moment n'hi ha dos tipus de taco, de llargada variable. N'hi ha fletxes, la fletxa és la punta, el que va més a dalt, el que porta la sabatilla per tirar, que n'hi ha fletxes de 69 centímetres i fletxes de 71. Llavors, la de 71 fa que el taco faci 1,43 i la de 69 que te fa 1,41. Llavors, és una cosa que depèn de lo que a ti te vagi millor, pues jugues en una llargada o una altra llargada.
2: I el taco vindria a ser com la guitarra per un guitarrista, vull dir, el material és important o estan fetes amb el mateix tipus de fusta o depèn del fabricant?
4: Ja de tot el que vulguis.
3: Tacos.
4: El taco és com tot, com una bicicleta, com una pala de pàdel o el que sigui, depèn del que vulguis gastar-te. N'hi ha tacos que pots gastar-te 50 euros i n'hi ha tacos que valen 5 o 6 mil euros.
2: Déu-n'hi-do.
4: Sí, això jo vull dir que depèn de lo que vulguis, però que tot.
3: Però que lo important són les mans del jugador.
2: Les mans i la vostra concentració.
3: Les mans del jugador és l'important.
4: Si és un jugador bo, millor amb una canya ja ho fas tot.
3: Però... El taco ajuda, però no és tot.
2: I després tenim, el taco ha d'estar ben amb el guix.
4: Sí, hi ha un guix.
2: Empolainat amb el guix, perquè si no rellisca amb la bola...
3: Sí. El guix se posa a la punta de la sabatilla, la que te deia abans, perquè quan la sabatilla impacta en la bola no rellisqui i no faci el misto que nosaltres diem, que és el plas, el que no volem que no es facin mai i de moltes vegades no es fa, pues això és el que intentem fer con el guix perquè no ho feixi.
2: Bueno, tenim una mesa, tenim un taco, tenim el guix i ens falta lo important, que són les boles.
3: Les boles.
2: Depenent del joc, canvien les quantitats de boles o sempre estan, si és francès com americà?
3: No, si és francès, sempre es juga, depenent del joc que jugui, sempre se juga amb tres boles. I a l'americà se juguen com boles ratllades i boles llises i són més boles.
2: Després ja, si juga l'americà, si tires la bola negra...
3: Has de ficar ratllades, has de ficar negres...
4: A l'americà aquí es diu pol, i després a l'anglès és l'snooker, que també és de bola de forat, però la taula de billar és molt més gran, les boles més petites...
3: És un billar molt difícil.
4: I s'han de ficar dintre de...
3: L'snooker.
2: Perquè quants tipus de jocs de billar hi ha? Vull dir, m'heu dit la mesa, la francesa, l'anglesa, però hi ha tipus diferents de billars?
3: De billars està el que és el billar francès, que és el que no té forats, després està el billar, el pool, que és el que té 6 forats, i després està el snooker, que és com una espècie de pool, però la mesa és molt més gran i les boles són més petites. I per la meva manera de veure-la és molt més complicat.
2: I a part d'aquestes modalitats ja no n'hi haurien més, perquè m'ha semblat veure per internet que hi havia a la manera de jugar colombiana o alguna cosa així o...
4: Bueno, és que dintre del billar hi ha la lliure, hi ha el quadro, hi ha les tres bandes, hi ha
3: a la banda.
4: Quilles, hi ha la banda, és que hi ha moltes modalitats amb les tres boles.
2: Teniu escola de billar o no? No teniu nanos que us vinguin?
3: No.
2: Doncs seria important.
3: Sí, però és complicat, ja. És complicat
2: combinar-ho amb els horaris, els nanos...
3: No, a part de combinar-ho amb els horaris, és que la gent jove d'ara no té paciència. La paciència és una cosa que no... no la tenen molt com a virtut, i si no tens paciència no és fàcil començar i que les coses surtin bé d'un principi, i s'ha de tindre molta paciència, molta actitud, molta constància, i s'avorreixen massa d'hora.
2: Doncs poder s'avorreixen perquè no hi ha la cultura d'ensenyar-los a jugar a billar, d'ensenyar-los a jugar als escacs, perquè és una manera de practicar paciència i estratègia.
3: Sí, sí.
4: Bueno, jo crec que des de l'internet això ja ha suposat un...
3: Jo quan era petit, ja t'he dit, abans, com 12, 13, 14 anys, jo anava al meu barri, anava als salons recreatius a jugar al ping-pong, a jugar al billar, a jugar al futbolín. Ara això ja als barris cada dia n'hi ha menys. Ara als nens li agraden molt la PS4, el FIFA i les coses aquestes que a nosaltres no ens gusten res, i a ells li agraden molt.
2: La veritat és que, per exemple, des del mateix ajuntament s'han posat taules de ping-pong al carrer,
3: sí,
2: perquè els nanos practiquin.
3: Sí, al parc.
2: Ja no dic posar, ni taules de billar, evidentment que no, però això... també tenim escoles d'escacs aquí a Esplugues.
3: Sí, eh? I de ping-pong.
2: També, sí, la tenim aquí a l'Avens.
3: A l'Avens.
2: Però que és molt interessant, vaja, a mi em sembla que és molt, no interessant, important que els nanos practiquessin aquestes modalitats que hem dit, tant de ping-pong, billar, escacs, perquè els referma una mica amb això, amb la constància, amb la concentració. Com ho feu per concentrar-vos? Simplement és que quan ja entres a la sala de billar ja t'oblides del món exterior?
3: No és que t'oblides del món exterior, però vens a fer una cosa que t'agrada molt fer-la, i llavors pues, li poses l'actitud que n'hi ha que posar-li perquè la partida te surti maca. I després si jugues amb un amic, com pot ser Ramon, que n'hi ha nostra competència sana, com dic jo, pues ahí estem barallant-nos totes les tardes.
2: Quines estratègies teniu alhora? Ja no de concentrar-vos, no? Perquè hi ha moltes pel·lícules de cinema que parlen de billar. Hem tingut també televisions que fan molts programes de billar, que se li dedica a l'esport del billar. I les pel·lícules ens reflecteixen això, el com un jugador pot desconcentrar amb el seu rival amb una tonteria que és mirar cap a una altra banda i ja has desconcentrat el jugador que en aquell moment té que disparar el taco, no? Teniu estratègies d'aquestes predeterminades o no?
3: Bueno,
2: o és tot cinema?
4: Al nostre nivell no. Però normalment en competició sí que les n'hi ha. Hi ha gent que s'agafa un carmel i fa soroll amb el

0: fer-ho. Jo la veritat és que el meu desconeixement envers el billar en general és molt gran, excepte que havia intentat jugar alguna vegada a billar de joveneta al Bridge de Sant Just, que ja no existeix, I més que res anàvem com a divertiment, anàvem a fer el cubata després de sopar i a veure qui tirava més boles al forat, a veure, encara que fos la negra,
1: Sí, sí.
0: I la veritat és que sí, que és un esport en el que et dona moltes alegries, que la gent ha disfrutat molt jugant a billar.
1: És molt divertit jugar.
0: Què ens recomanes, va? Feu-nos una recomanació.
1: Jo recomano a tothom que li agradi o que l'hagi pensat alguna vegada d'intentar jugar, que vingui una tarda i lo provi, perquè és una cosa que si lo proves i l'agafes el gusanet, com dic jo, és una cosa que te quedaràs per jugar, i és una cosa que el que juga jugarà tota la vida, perquè jo vaig començar als 14 anys, a los 23 o així lo vaig deixar fins a los 27, que vas vindre al poble, me vaig enterar que n'hi havia billar, me apunté al billar i des de los 27, 30, que estic aquí, jugant al billar, una altra vegada. I és perquè t'agrada, perquè el gusanet t'enganxa i perquè és molt divertit. És molt divertit.
2: Home, de fet, a Esplugues van tindre una iniciativa al billar de la secció de billar, i és que els nanos fins als 14 anys no paguen res.
0: Està molt bé, això.
2: O sigui, això ja ho hem fet ja pràcticament des de l'inici.
0: Doncs
2: ja
0: per part vostra és una bona iniciativa.
2: Però no, la joventut no està pel joc. 18, llavors, sí, a partir dels 14, em sembla que pagaven mitja quota, i després fins als 18, que ja llavors pagaven la quota sencera. O sigui, que dic que possibilitats sí que els hi hem donat i que es fa, però no hi ha l'afició que ha d'haver-hi.
0: Abans parlàvem, has anomenat tu, Pedro, el tema del manteniment, perquè clar, el drap que hi ha sobre la taula, que sí, no sé si deu ser un feltre.
1: No, és un panyo d'un teixit especial, sí, perquè la bola rellisqui molt i corri molt.
0: I quan es fa un set, això ja és un drama, no?
1: Quan fan un set, que intentem no fer-los, s'ha de canviar el panyo.
0: Tot sencer, perquè sí, no es pot fer un apanyo.
1: No es pot cosir. I nosaltres, més o menys, canviem els panys a la mesa, perquè te facis una idea, dos vegades a l'any canviem les dues taules.
0: Doncs no deu ser tan car, no? Si ho podeu...
1: Bueno, són 1.300 euros els dos panys cada vegada que us canvies.
0: O sigui, si ho feu dos cops l'any, comptem el que
1: 2.600.
0: Val. O sigui, que s'us va el pressupost dels socis?
1: Bàsicament, la quota que tenim nosaltres a la secció és una quota molt assequible per tothom que vulgui jugar. El que passa que no és una secció que... No serem mai un banc. Tot el que recollim de les quotes lo empleem en material perquè la gent jugui bé, jugui contenta i jugui com un material.
2: A més que res, el tema és que les taules de billar estiguin en condicions.
0: Clar, és molt
2: per
0: important
2: poder practicar el billar, que estem tots contents. Llavors, si s'agafen 100 euros, 100 euros estan dedicats precisament a la sala de billar.
1: Ara fa el mes de maig van canviar una taula, una de les dues taules la van canviar, que van canviar una taula que tenia, quants anys tenia, Ramon, la taula aquesta que tenien?
2: Aquesta tindria 30 anys com a mínim.
1: 30-40 anys tenia la taula. I ara hem posat una SAM, una taula més nova, més moderna, que va molt millor.
0: Clar, perquè com que la taula és de fusta, la fusta s'ha de tractar bé, ha d'estar molt ben cuidada, aquesta mesa, no?
1: Bueno, les taules ja per si són dures, no se fan malbé. Si les fas el manteniment, que es les de fer, a lo que és la zona de lloc, que és canviar els panys, periòdicament cada 10 o 12 anys canviar les bandes de goma, perquè la bola boti bé a la banda, agafi bé els efectes i tal. Si le fas un manteniment correcte, la fusta, vaja, no se fa malbé gairebé mai.
0: Ara que dius això de que et llisqui bé per les bandes, i hi ha figures a dintre del billar quan feu que topa la bola i retorna i pica amb una bola directa, o teniu algun nom per exemple, ha fet un tirabussó que no seria el vostre cas,
1: bueno,
0: hi ha alguns noms?
1: Al lloc n'hi ha moltes jugades dintre del lloc mateix. Està el volteo, la cabanya, el passe bola, la corrida por banda.

0: Ah, la corrida sense banda.
1: El tiqui-taca, és que hi ha molts.
0: N'hi ha moltes.
1: Hi ha, hi ha moltes jugades. Molts tipus de jugada.
0: Que cada jugada pues, té el seu dibuix dintre de la taula.
1: Bueno, i el billar està dividit en tatxes, i les tatxes que té el billar són precisament per tindre un punt de...
0: d'influència.
1: D'influència per veure on tens d'anar perquè vagi a l'altra tatxa, que és on vols anar-hi.
2: D'acord, les tatxes estarien a
0: sobre de la taula, a sobre de la taula,
1: al voltant,
0: a la banda,
1: al voltant de la
0: per veure-la i fixar-te, i te serveix de referència perquè la bola faci el dibuix que ha de fer.
1: Diguéssim que el billar està dividit per un costat amb vuit quadros i amb l'altre amb quatre.
2: Estàvem parlant de les figures, de les tatxes, m'estàveu parlant d'això. Les tatxes donen un punt de referència, i aleshores el que és molt important és quan el taco el fas anar,
0: el cop
2: que li has de donar i la direcció que li dones.
0: El cop, la força i la direcció.
2: I tot això és molta pràctica.
0: Clar.
2: No hi ha altra manera d'aprendre que pràctica i pràctica i pràctica.
1: Pràctica i pràctica i pràctica. I més pràctica.
0: Són mans. Tindre mans i tindre cap. Molt
2: i,
0: de cap.
2: I a més quan ho diu, fan somriure al Pedro, que és que li agrada, perquè ell s'està imaginant com ell fan el taco, i somriu.
1: És que sempre estem aprenent al billar. No,
0: el billar mai
1: no s'ha acabat mai.
0: Nunca se sap tot.
1: Sempre hi ha jugades noves. Ara, per exemple, hi ha el billar a Corea, que s'ha posat molt de moda, i allà pràcticament a les escoles ja estan començant a fer billar. Aquí s'ha perdut molt, però allà no. A l'Àsia ara s'ha posat de moda. I, bueno, cada cop hi ha jugadors nous que fan jugades noves, i, bueno, no pares mai d'aprendre jugades noves de billar.
2: Perquè si busquem a Google et diu que molta documentació es troba entre la realesa i la noblesa europea del segle XIX, però que també hi ha documents anteriors i que se li pot atribuir a la Xina el naixement del billar. Però clar, i això ja anem molt, molt cap enrere. Per tant, que seria de lògica que des de Corea estiguin fomentant actualment el
1: Corea,
2: billar a les
1: Vietnam,
2: escoles.
1: Corea, Vietnam, Xina... Tota l'Àsia ara s'estava fomentant. Mm-hmm. De fet, hem vist sales de billar a Corea que potser n'hi ha 20 o 25 taules, que això no s'ha vist mai aquí.
0: Ni es veurà.
1: Perquè allà sí que pots veure l'aficionat i gent molt jove jugant al billar. Nanos de 8, de 9 anys jugant al billar. I això aquí pràcticament no es veu.
0: I juguen a billar, però juguen d'una manera diferent. O sigui, la tècnica, la pràctica... Juguen diferent, la manera de tirar les boles les tiren diferent, ells juguen com més rotacions, juguen diferent. Rotació és quan la bola la fas girar molt. Ells juguen d'una altra manera, juguen més fort, més, amb menys precisió, però vaja, menys tècnic, però més pràctic. A mi la manera de jugar que tenen m'agrada molt.
2: Doncs, i això que el d'aquí és tranquil, precisió, no? I...
0: Allí juguen d'una altra manera, juguen més amb boles més rotades, boles... Se compliquen més la vida, però les fan, que dic jo.
1: Bueno, ells tenen un avantatge, que ells, com es veu que ho han agafat molt fort, han agafat a gent molt, molt preparada del billar europeu i se l'han endut allà precisament per ensenyar-los pràcticament la base del billar, que és la tècnica, no? I després ells han afegit, a més, la part seva, del cop de bola, el que diu ell de la rotació, ja són temes que ells han anat polint més.
0: Tenim que tenir en compte que aquí a Catalunya o a Barcelona tenim el senyor Dani Sánchez, que és el que ha sigut campió del món moltes vegades.
1: Quatre vegades, no, em sembla?
0: Més de quatre. Que és un pioner, va ser un pioner del billar i gairebé poca gent lo coneix que no sigui del món del billar. I se pot dir que és un Rafa Nadal en tota regla.
2: No se m'acut res més. No sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat de dir, que
0: no
2: considereu interessant.
1: Bueno, important. A nosaltres ens agradaria estar federats. Però això, per estar federats necessitem diners.
2: Això s'ha parlat amb Junta de l'Avent, el tema aquest.
1: I si tinguéssim subvencions o alguna cosa que ens ajudés una mica, llavors sí que pensaríem en fer-ho seriosament, perquè ens agradaria. Perquè no tinguéssim ell i jo, que anant-se a un club de fora, a la Unió Coral, per poder jugar federats.
0: I poder representar el poble d'Esplugues, clar, que és el bonic per nosaltres, representar el poble d'Esplugues.
1: El poble ja la vens, clar.
0: Ja la vens, a la mateixa vegada.
2: Doncs sé que és un tema que està sobre la taula de la Junta.
1: Home, de fet, la nostra intenció era tindre una sala més gran.
2: També.
1: Perquè ara, de fet, tenim un billar que el tenim voltant per aquí perquè no tenim posto per posar-lo. I el millor un billar d'aquest sí que podria ser perquè gent nova que entrés pogués anar practicant i d'aquesta manera agafar el gusanillo aquest del billar. Perquè ara amb els dos billars que tenim no ens puguem permetre en principi digué allò del set que hem parlat abans, de que ara ens facin jugant un set i tindre que gastar 600 o 700 euros en canviar un altre cop al pany. Dedicar una taula a fer alguna cosa d'aquestes.
0: Escola, un taller o... No sé, de vegades l'hem parlat i l'hem intentat, però és complicat també. Per el tema horaris, els nens han de vindre massa d'hora nosaltres estem treballant també. És una cosa una mica complicada, però bueno, tot a poc a poc.
2: I qüestió de diners, a poc a poc, i tot has
0: diners. Sí, no, sí, en qüestió de diners, per lo que és la vida de la secció, con los socis que normalment tenim, van passant els anys i aquí estem tot els anys que han estat. I bueno, i van fent.
2: A més, és molt diferent, com per exemple tu, que teniu a sobre vostre a ping-pong, plegues la taula i la transportes on vulguis. Clar. I te'n pots anar a la pista Conxita Udina i
0: no, jugar.
2: El billar no.
0: No.
2: O sigui, s'ha de manipular d'una manera determinada, s'ha d'embalar, han de venir unes persones totalment especialitzades per transportar-lo.
0: Moure la taula és molt complicat.
2: Exacte.
0: Molt complicat,
1: vegada,
0: molt complicat i molt car.
1: Ja
0: molt
1: ho vam car. Fer una vegada que vam muntar aquí al teatre, vam muntar una exhibició que va vindre precisament el Dani Sánchez i el Segundo García, i la vam fer a dalt, però vam tenir que desmuntar la taula nosaltres. Bueno, va vindre una persona que sabia del tema i que va es dedicar a desmuntar-ho i a muntar-ho, però van tindre les pissarres. Cada pissarra, quan pesa cada pissarra?
0: Pues cada pissarra pot pesar uns 300 quilos.
1: I van pujar pissarra per pissarra dalt de tot i allà muntar-ho.
0: I si una pissarra te cau i s'espatlla, pues el billar ja no tens billar.
2: Sí, podríem, jo faig la comparació de moure una taula de billar és com moure un piano, que és super delicat i necessiten persones especialitzades.
0: Correcte.
2: Que fan transport exclusiu d'això.
0: De billar. 3 dies el procés de desmuntar i muntar, 3 dies.
2: Això són moltes hores i les hores
1: sí,
2: són cares.
1: Sí, perquè vam desmuntar també el billar que hi havia aquí per poder posar l'altre. I era desmuntar aquest, guardar-ho en magatzem, i allà van portar l'altra taula, desmuntar-la allà i muntar-la aquí una altra
0: I vegada. I quan muntes el billar has de tapissar novament el taulell, perquè el pany ja no val, una vegada lo treus ja no serveix.
1: I és complicat perquè té calefacció. El billar té calefacció. Per
0: sota
1: té
2: unes
1: resistències per sota de la pissarra que van escalfant el billar. Tenim una temperatura més o menys entre...
0: La mesa normalment està a 32 graus.
1: 20, 27, 32 graus, i per mantindre-la, per no tindre humitat ni perquè corri una mica més les boles.
2: És molt delicat això, eh?
0: Sí. Molt delicat.
2: Sembla ja un joc per a senyoritos, que diuen, o sigui... Aire condicionat en el billar,
1: sí, bueno, l'aire condicionat...
2: concentració, dedicació... Eh?
1: És imprescindible una sala tan petita com aquesta.
2: Doncs moltes gràcies al Pedro Romero i al Ramon Guerra. Heu estat aquí per explicar-nos com és la secció de billar del Centre Cultural de l'Avenç. Teníem ganes ja de que feia temps que havíem parlat amb el Jordi Figueres,
0: sí,
2: de que passéssiu per la ràdio.
0: Sí, sí, moltes ganes.
2: Finalment ha pogut ser, seguirem en contacte amb vosaltres.
0: I dir sobretot això, que la gent que tingui ganes de provar-lo, que sense cap mena de dubte, que vingui, lo provi, i si li agrada, pues cap endavant.
2: Doncs els teniu aquí. Entreu a l'Avenç, passeu pel vestíbul, i al fons de tot el vestíbul, passat la porta del bar, trobareu una porta...
1: Abans d'arribar a la sala del 75 aniversari.
2: Exacte,
1: a la dreta.
2: A la dreta. I allà tindreu els companys del billar, que l'única cosa que se sent quan passes pel passadís, perquè ells no parlen, només sents els tocs de les boles. Clar,
0: pum, pum,
2: clar,
0: pum.
2: Clar.
1: Bueno, parlar també se'n parla
2: però
1: una mica.
2: Però poquet, perquè alguna vegada
1: sí.
2: Que he passat, no
1: sí,
2: se senten moltes...
1: Normalment la concentració, si estàs concentrat, necessites Està callat, però bueno, exacte, sí que es parla una mica.
2: De fet, allà esteu bé, perquè esteu en un racó que hi ha silenci. Bueno, alguns dies hi ha activitats al 75 aniversari.
0: Algun dia n'hi ha festa, però
2: i
0: bueno.
2: I algun dia a dalt, sí, a la Pau
1: Sevillana,
2: Pujó,
1: quan tenim el Zumba... I bueno, i el ping-pong, quan hi ha el ping-pong també, perquè salten els jugadors,
0: però bueno,
1: i a dalt se sent, sí, els sostres,
2: se sent tot. I a més l'avenç és molt antiga i el tema d'insonorització falla per totes bandes.
0: S'ha de conviure.
2: S'ha de conviure, ja ho has dit tu. Doncs com us he dit abans, moltes gràcies a en Pedro, al Ramon, per ser aquí amb nosaltres. I com sempre diem, quan acabem les entrevistes, una abraçada molt forta a tots aquests socis que fan possible que aquesta secció de billar, sí, tot funcioni.
0: Molt bé, gràcies.
2: Una abraçada a tothom.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimerà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
1: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
2: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
2: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
2: Al carrer,
1: al comerç,
3: al lleure,
1: a les oficines,
2: als patis de les escoles,
3: als bars,
1: als hospitals.
3: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
4: Tria'l.
3: Reclama'l.
4: Activa per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
4: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
5: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns?
6: Artista? ONG? Músic?
5: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
10: Esplugues FM.
9: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 10 del matí.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
1: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
2: A vosaltres per convidar-nos.
1: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
2: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
3: Sí, quan... podríem entendre que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, sinó que som un conjunt d'entitats.
1: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la coordinadora d'entitats. Eh?
3: Exacte, som entitat, sí. Som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la coordinadora.
1: Doncs anem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
2: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
1: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
3: Sí, realment la coordinadora d'entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
2: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
1: La coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
3: No, primer es va crear Santa Magdalena, bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de nans. Ai, el ball de gegants. I posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista,
1: el Joan Amades,
3: era el correcte,
1: del costumari. Que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
3: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
1: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
3: Correcte.
1: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
3: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustín, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom, i paral·lelament és això, es van crear doncs, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, pues jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, pues trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
1: I creem aquest seguici.
3: Exacte. Eh? I llavors, els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors, tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
1: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
3: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
1: Exacte.
3: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldaia ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
1: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta i és on es fan les festes més grans, excepte alguna altra, que ara per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena el tret de sortida és el dia de la santa?
3: Depèn de l'any.
1: Val.
2: Depèn de quan caigui, si és abans del calendari. Cap a setmana, després...
1: Clar.
2: Exacte.
1: Hem estat parlant de que la coordinadora en forma part, m'has fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones, perquè clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent, gegants també són molta colla, eh?
3: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
1: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té
3: sí,
1: força.
3: Sí, sí, sí. Per això et dic sí i no.
1: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
3: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
2: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles... L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
3: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
2: YouTube,
3: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure. totes les, el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
1: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
3: Des de l'Ajuntament, sí.
1: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport i, per tant, animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
2: Exacte. De fet, sense les entitats no hi ha coordinadora possible. Així que, bàsicament, és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i, per tant, trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumava un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les esplugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
1: Qualsevol persona espluguina com jo que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
3: Sí, tenim la pàgina web que és culturapopular.cat i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
1: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
2: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí TIC Espluga Viva a la llista, que també forma part
3: de... Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
2: sí.
3: Demanem disculpes ja públicament.
1: Ja. És que jo soc de TIC, eh? O sigui que...
3: No, però són tantes entitats que formem coordinadora, que ara així de memòria, no?
2: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre alguna s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no, i com anem una mica formant aquest dia.
3: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
2: Sí.
3: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
1: Per Sant Joan, sí.
3: Per Sant Joan. Tant. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes mil i pico persones, no?, per poder evolucionar nosaltres, no?, perquè hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no?, veure les seves festes, no?
1: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos, necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
3: Jo vull afegir dues cosetes.
1: Sí.
3: La primera és una crítica. Una
1: Digues.
3: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
2: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
3: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris, fins i tot hi ha entitats que han de deixar local a altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
4: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
3: En aquest sentit estem oblidats i fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
4: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
3: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser: això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
4: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
3: Recordes bé, recordem tots.
4: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
3: Sí, sí.
2: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això, no?, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
3: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
4: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
2: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
4: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
2: I com a poble també, vull dir que al final aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
3: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
2: Sí, cert.
4: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo podent el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
2: I que per sort hi ha fotografies que ara sí, encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no?, que ens portaven identitat. I hi ha algunes que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
4: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
2: i, tant,
4: i de per fet, seguir conversant.
3: Sí, de fet he dit que tenia dues.
2: Jo en tinc una altra.
4: Vinga, som-hi.
3: Vaig a la segona i després ja et donc.
4: Sí.
3: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda, t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
4: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més?
2: Sí, Alba? Ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista, a la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles. Doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder, bueno, poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
4: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla, no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
3: De moment, ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, i no és la primera vegada que passa, Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
4: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I, Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
2: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
4: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Gemma Luzán, tot seguit a les 11.
1: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Salutacions a tothom. Benvinguts i gràcies per escoltar Cua de Cuc, el vostre programa de cinema Esplugues FM al 99.7. Han estat uns quants versos des de l'inici de Cua de Cuc. Alguns els hem fet per comparar dos films dels quals un era el remake de l'altre. Hi ha hagut també en el que el factor comú era l'actor protagonista. També hem fet per temes. Avui encetem una nova versió d'aquest versus i és la que compara dues cintes que tenen en comú un personatge, a la personalitat del qual està marcada, que fa que ens fixem en ell quasi bé de manera hipnòtica. Estem parlant del Joker, arxienemic del personatge de DC Comics, Batman. De vegades traduït com a guasón, entre cometes, o com ho dir, Joker és un supermalvat creat per Bill Finger, Bob Kane i Jerry Robinson i introduït en el primer exemplar del còmic Batman a l'abril de 1940. Es tracta d'un dels criminals més notables de Gotham City i enemic principal de Batman. Al cinema ha estat interpretat per César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, Joaquin Phoenix i Barry Keoghan. Quin d'ells ha estat el més encertat a l'hora de plasmar les característiques d'un boig, serial killer, psicòpata i esquizofrènic? Doncs d'això en parlarem en el programa d'avui. Ens centrarem en dos d'ells, Heath Ledger i Joaquin Phoenix. En la nostra opinió, dues interpretacions magistrals d'un mateix personatge retratats en dos films d'alçada. Les pel·lícules que serveixen com a excusa per parlar de Joker són El cavaller fosc, The Dark Knight, El cavaller oscuro, i Joker. Anem per la primera d'elles, seguint un ordre cronològic.

Amb el seu ritme infernal, Christopher Nolan es va posar al davant d'un nou projecte precedit per Batman Begins el 2005, una nova adaptació del còmic. Però no va ser fins a uns anys més tard, concretament el 2008, que va posar tota la carn a la graella per regalar-nos el que molts consideren com la millor pel·lícula de superherois mai realitzada. Estem parlant de El Cavaller Fosc, títol original de Dark Knight, i en castellà El Caballero Oscuro. És de l'any 2008, té una durada de 152 minuts, és dels Estats Units i el seu director és Christopher Nolan. La música, com heu sentit una cosa fantàstica, és de Hans Zimmer. El guió és dels germans Nolan, Christopher i Jonathan, i entre els intèrprets tenim a Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Maggie Gyllenhaal i Eric Roberts. Els he anomenat a tots perquè tots són superestrelles. Anem per la sinopsi. Batman, o Bruce Wayne, torna per continuar la seva guerra contra el crim. Amb l'ajuda del tinent Jim Gordon i del fiscal del districte Harvey Dent, Batman es proposa destruir el crim organitzat a la ciutat de Gotham. El triumvirat demostra la seva eficàcia, però l'aparició d'un nou criminal, el Joker, desencadena el caos i terroritza els ciutadans. Com quasi bé tot el que toca el senyor Nolan, les xifres del film són estratosfèriques. Partia d'un pressupost de 185 milions de dòlars, cosa que no està pas malament, i va recaptar 1.006 milions. Déu-n'hi-do el benefici. The Dark Knight va ser la primera pel·lícula important filmada en càmeres IMAX d'alta resolució. Christopher Nolan, com quasi bé sempre, va evitar utilitzar imatges generades per ordinador a no ser que fos necessari, insistint en acrobàcies pràctiques com voltejar un camió de 18 rodes i volar una fàbrica. Aquestes característiques donen un toc de realisme en un film que precisament és l'adaptació de quelcom tan poc realista com un còmic. Nolan es prenia les coses molt seriosament, encara que estigués rodant un conte de fades. Què dir de la interpretació de Heath Ledger de Joker? Fascinant i genial. Malauradament, Ledger va morir quasi bé a l'acabar el film, amb la qual cosa l'interès per la seva interpretació es va multiplicar i els premis va començar a caure. Cosa que, segons paraules dels coprotagonistes, els hi feia caure les llàgrimes al veure les imatges d'un actor que per poc, tenia 28 anys, no va entrar al Club dels 27. Aquest selecte cercle està format per icones que van morir als 27 anys, com Jim Morrison, cantant de The Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, guitarrista de The Rolling Stones, i Kurt Cobain, líder de Nirvana. Tampoc penseu que Ledger serà recordat només pel Cavaller Fosc. La seva carrera inclou títols tan importants com Candy i Brokeback Mountain. Estava destinat a ser successor de les estrelles rutilants de Hollywood. La seva carrera en papers protagonista es va iniciar quan tenia 18 anys en el film Roar. Podríem dir que el Cavaller Fosc, la seva carrera semblava que agafaria molta volada. Malauradament, com a resultat d'una intoxicació aguda pels efectes combinats de diversos medicaments que s'administrava per tractar el seu insomni, va morir el 22 de gener del 2008.

La pel·lícula va obtenir 8 nominacions de l'Acadèmia, obtenint l'Òscar a la millor edició de so i l'Òscar al millor actor de repartiment per Heath Ledger. L'actor va obtenir també el Globus d'Or al millor actor de repartiment. Tots dos premis li van ser atorgats després de morir. A l'escena en què Lucius Fox es troba amb Lau a la terrassa del seu edifici d'oficines de Hong Kong, es pot veure clarament tots els edificis de McCormick Place. Darrere de Fox, McCormick Place està realment situat a Chicago i no a Hong Kong. L'actor Heath Ledger, l'intèrpret del Joker, tant com hem comentat abans, va morir tràgicament el 22 de gener del 2008. En un primer moment, els rumors apuntaven que l'actor no havia rodat totes les escenes, però finalment Warner Bros. Va emetre un comunicat en què va indicar que l'actor havia completat el 100% de les escenes. El desaparegut actor Heath Ledger va interpretar de manera impecable el personatge de Joker. Per això, es va tancar a l'habitació d'un motel durant 6 setmanes. Allí, Ledger va estudiar i va assumir la psicologia del personatge, els seus gestos, la seva veu i fins i tot la seva sinistra forma de riure. L'actor es va inspirar en el rocker punk Sid Vicious per donar-li l'aspecte que té aquest malvat dolent. És la primera vegada que al títol d'una pel·lícula d'aquest superheroi no apareix la paraula Batman. Es diu simplement Joker. No tenia cap intenció de fer una seqüela de Batman Begins i estava força sorprès de trobar-me amb ganes de fer-ho. Em vaig quedar atrapat en el procés d'imaginar com faries veure un personatge com el Joker a través del prisma del que van fer a la primera pel·lícula, va declarar al seu dia el cineasta Christopher Nolan. Quan vaig sentir que estava interessat en el Joker, no hi va haver mai cap dubte. Podies veure'ls als seus ulls. La gent estava una mica desconcertada per l'elecció, és cert, però mai havia tingut una decisió tan simple com director, va declarar el cineasta en una entrevista referint-se a l'interès de Heath Ledger en interpretar el Joker. Premis. Com hem comentat abans, 2 premis Òscar, millor muntatge de so i millor actor de repartiment per Ledger. Per què s'ha de veure? Per admirar la millor pel·lícula de superherois que s'ha rodat fins ara. On es pot veure? Amazon Prime Video i Apple TV. Vet aquí una frase d'Alfred, majordom de Batman, interpretat per Michael Caine. Hi ha persones que no busquen una cosa lògica, com ara els diners. No se'ls pot comprar ni amenaçar, ni es pot raonar o negociar-hi. Algunes persones només volen veure cremar el món.

Si comencem dient que el director de Joker va ser el responsable de Resaca a Las Vegas, el seu títol original de Hangover, i en castellà Resacón en Las Vegas, podríem pensar que Joker és una disbauxa juvenil amb molt d'alcohol, drogues i altres ingredients no massa saludables. Res de semblant. Joker ens presenta un personatge turmentat, molt proper a la bogeria i, com el seu company, el cavaller fosc, és boig, serial killer, presta a descobrir encara, psicòpata i esquizofrènic. Però no penseu que ja ha desenvolupat aquests atributs. Ets, podríem dir, l'avançada del personatge abans de dedicar-se a tot i plen al món de la delinqüència. És un retrat que abasta l'abans, en tota mena d'acotacions, fins al principi del seu ascens. Abans de continuar, aquí teniu la fitxa tècnica. Títol Joker, de l'any 2019, té una durada de 121 minuts, és d'Estats Units, el director és Todd Phillips i la fotografia és de Lauren Scheer, bastant destacable pel seu colorit, sobretot en la vestimenta del seu protagonista principal. Parlant d'ells, tenim a Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Sassy Beats i Frances Conroy. Ara us faré una petita sinopsi. Arthur Fleck viu a Gotham amb la seva mare i la seva única motivació a la vida és fer riure la gent. Actua fent de pallasso en petites feines, però té problemes mentals que fa que la gent el vegi com una bestiola rara. El seu gran somni és actuar com a còmic davant del públic, però una sèrie de tràgics esdeveniments li farà anar incrementant la seva ira contra una societat que l'ignora. Com tots els humans, amb aquestes característiques mentals, dir que tenen el poder del lideratge, potser sense voler, però arrosseguen tot un seguit de fidels que el situen al més alt del seu escalafó moral. També s'ha de dir que Gotham City, ciutat fictícia on succeeixen els fets a Batman, està immersa en el caos i el descontentament d'una població que situa en el més alt a un personatge amb la disfressa de pallasso a causa de la seva feina que assassina al metro a uns yuppies que representen, per als habitants menys afavorits, el símbol de la riquesa i manca d'escrúpols. La celebració és disfressar-se amb una màscara de pallasso pel carrer com dient: hem trobat el nostre líder. El retrat que es fa del descens als inferns d'Arthur Fleck és magistral. A poc a poc es va mostrant a una persona turmentada per una malaltia mental que, dintre dels seus símptomes, el fa riure d'una manera descontrolada en situacions, podríem dir, que estressants. També és un xic paranoic, doncs imagina que el seu pare és l'aspirant alcalde de Gotham. La seva mare, malalta, viu amb ell, sent la seva relació força curiosa. Posats a imaginar, té una certa semblança amb la mítica Taxi Driver. Si en aquesta veure a Travis, protagonista interpretat per Robert De Niro, que, per cert, també té un paper a Joker, amb un revolver de grans dimensions, fa una mica de por imaginar la que pot embolicar, imagineu-vos veure, amb una pistola, aquest cop més modesta, al Joker. No dubteu que la farà servir i no per accident.

Joaquin Phoenix va perdre uns 23 quilos per donar vida a un Arthur Fleck esquelètic i malaltís. Ho va fer sota supervisió mèdica, però va reconèixer que la fam constant li va afectar la psique i el comportament diari. Per aconseguir el terrible i dolorós riure del protagonista, Phoenix va estudiar vídeos de personatges que pateixen crisis de riure i plor involuntari a causa de trastorns neurològics. El cèlebre ball d'Arthur al bany després de cometre els primers assassinats no estava guionitzat tal com es veu. El director Todd Phillips i Phoenix van canviar la idea original a última hora i l'actor va improvisar aquest moviment lent i sinistre amb la música de Hildur Guðnadóttir, que és l'autora de la banda sonora. La tensa escena del vagó de metro es va rodar en marxa per a l'espontaneïtat. Molts dels moviments corporals i reaccions del personatge van sorgir de la improvisació de l'actor en ple rodatge. En les primeres fases del projecte, quan Martin Scorsese sonava com a productor, Leonardo DiCaprio va estar sobre la taula per interpretar el paper principal, tot i que finalment no es va materialitzar. La del Joker, marcant-se un ball a ritme del Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter, que heu escoltat, a unes escales del districte novaiorquès del Bronx, s'ha convertit en una de les escenes més icòniques del film de Todd Phillips. Després de l'estrena de la pel·lícula, va sorgir el hashtag Joker Challenge, convertint-se en l'escenari que

Ja hem parlat a grans trets d'ambdues pel·lícules. Ara ve el moment de fer les pertinents comparacions. Primer de tot, remarcar les dues diferents visions oposades del mateix univers de Batman. El Cavaller Fosc destaca l'aparició d'un Joker consolidat a la maldat. Ha reclutat tot un exèrcit d'enfervorits seguidors que farien qualsevol cosa per servir al seu amo. Fora de tenir cap poder mutant, Joker fa servir la seva intel·ligència per a cometre tota mena d'excessos que, segons sembla, tenen com a objectiu l'anarquia o el caos. La fixació per Batman és patològica. És el seu enemic natural. Es complementen com el yin i el yang. Joker odia a Batman per representar l'ordre, per això intenta de totes les maneres possibles, al seu abast enderrocar el seu regnat a una Gotham City liderada per l'AMPA i la corrupció. Al film Joker, Arthur n'és plenament conscient de la malaltia mental que ha de suportar. La seva via d'escapament és l'intent de fer riure la gent. Però la societat no està per la labor, menyspreant-lo constantment, el que desemboca en una reacció de violència que el fa adonar de la seva importància i fama. Toca les tecles adients per esdevenir l'ídol d'una societat encotillada que cerca un referent, per molt violent que aquest sigui. Aquesta gènesi ens posa en situació del que pot passar si a un boig li lliures una bomba. Segur que la fa esclatar. Si parlem en l'àmbit cinematogràfic, El Cavaller Fosc és un fantàstic thriller criminal rodat a gran escala i que involucra a totes les forces de l'ordre de Gotham City, malgrat que algunes d'elles siguin molt corruptes. Però per això tenen a Batman Bruce Wayne, un milionari que agafa el camí més difícil, protegir els habitants d'aquesta gran ciutat, segons diuen, inspirada en la Chicago actual. El reguitzell de personatges que apareixen tenen una marcada personalitat. D'aquí ve el mèrit de Nolan de ficar-los a tots dins d'un film majestuós. D'altra banda, Joker el podrien definir com un drama psicològic pur. El film dona voltes constantment al voltant de la personalitat malaltissa del Joker. Inspirat en Travis de Taxi Driver? Podria ser, malgrat que les diferències són moltes. Arthur està encerclat en el seu món. Vol ser normal, però la impossibilitat de ser-ho fa que derivi en actituds violentes. Travis el podrien definir com un feixista, no massa quadrat, per cert, que decideix exercir la violència contra allò que considera erroni. La història complexa i coral del film de Nolan fa que assistim a unes imatges captivadores per la sàvia barreja d'acció amb intencions morals dels seus protagonistes. No pretén moralitzar, encara que si ho fa, és per inèrcia. Els bons són els bons i els dolents són Joker, un individu que sap fer servir una gran intel·ligència per intentar fer caure el poder establert. Joker és el descens a l'infern d'Arthur. La cosa sembla molt negativa, però li serveix per afirmar la seva personalitat, inclús portant-se per davant a tot aquell que no combregui amb els seus postulats. El Cavaller Fosc és precisió, estructura i narrativa. És cinema que funciona com a mecanisme perfecte. Joker és atmosfera, incomoditat i personatge. És cinema que funciona des d'allò emocional. Una t'atrapa des del ritme, l'altra des de la sensació. I en aquest contrast hi ha la grandesa de tot. I ara ve la mare dels ous. Quina de les dues és millor? Gran pregunta a difícil resposta. Malgrat parlar del mateix personatge,

estan rodades de maneres molt diferents. Hi haurà alguns que es decantaran pel festival cinematogràfic del Cavaller Fosc. Altres els agradarà més l'aprofundiment a la ment d'un individu maltractat per la societat. Però bé, haig de donar la meva opinió. Sense desmereixer Joker, el Cavaller Fosc em sembla més rodona. Té l'avantatge d'anar més enllà de la típica pel·lícula d'acció. La seva recreació dels personatges en quatre pinzellades la fa més completa i captivadora. Ha estat tot per avui, amics. Tot un plaer poder parlar de dues obres amb nexes en comú i moltes diferències. Ho han fet possible Sergi Vilà als controls i Txema Luzán a la resta. Fins la propera!

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
1: Esplugas FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12.
1: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
2: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
1: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
2: Els dilluns de 19 a 21 hores.
1: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
6: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
1: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

0: Esplugues FM.
1: Són les 12 del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
5: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat, compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Programa entre nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
5: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avenç Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avenç Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, soy Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM. La lluna ve, la lluna va. Tota la música.
1: Tota la música. Tots els estils.
2: Tots els estils.
0: Ja som... Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Allà on siguis.
0: Esplugues FM.cat.
3: Quantes coses no vaig dir ni fer. Sempre et vaig dur dins el...
1: Si vols col·laborar amb nosaltres...
0: Esplugues FM...
1: @gmail.com

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra al professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Hi ha una màgia que no té truc.
2: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
3: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
4: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
5: el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
6: Perquè quan parles, fas màgia.
7: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
8: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
9: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.
12: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista? ONG?
7: Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!
10: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
11: Esplugues FM.
10: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
5: Duro con él.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les dues del migdia.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, us parlarem de transició ecològica, energètica, de consum responsable, de gestió del consum que sigui eficient i respectuós. Tot això són paraules que, darrerament, escoltem molt sovint, perquè ens preocupa molt la natura, el medi ambient i, sobretot, que siguem responsables. Avui parlarem amb el Marçal Musté. Ell ens parlarà no solament d'això, de moltes coses més, així que atents. Bon dia, Marçal.
3: Bon dia.
2: Avui ens parlaràs de Aquelea Consultors. Tu ets enginyer.
3: Això mateix.
2: I el que fas és un projecte, i avui volem parlar dels projectes que la gent jove d'aquí d'Esplugues està tirant endavant. I un d'aquests projectes és el que porteu vosaltres, i vull que m'expliquis què és Aquelea Consultors.
3: Molt bé, moltes gràcies. Doncs mira, Aquelea Consultors som una cooperativa de nova constitució. És un projecte que hem engegat en Raimon i jo. Vale? Llavors, una mica la nostra visió és la d'apropar la transició energètica, apropar la sobirania energètica, no?, a la ciutadania. Bàsicament, nosaltres som persones que portem un recorregut, jo en el meu cas, en l'àmbit de les renovables, no?, de l'enginyeria sobretot encarat en la fotovoltaica, i en Raimon porta més experiència en la part legal i administrativa, no?, d'aquest tipus de projectes. Llavors, bàsicament, on ens volem encarar és a poder oferir aquestes eines a la població. Vale? Al final, la transició energètica és un assumpte que portem molt temps parlant-ne, no?, però que poques vegades ha arribat en mans de la ciutadania que hi pugui participar, no d'una manera activa. Llavors, ara, a través de les comunitats energètiques, és com volem que la gent hi pugui participar.
2: Ens preocupa molt tot aquest tema, i això ve definit perquè, clar, ja no solament a nivell comunitari o a nivell de ciutat, sinó que a nivell mundial hi ha aquesta preocupació perquè es faci aquesta transició ecològica o energètica. I, per tant, per poder fer-ho, s'ha de començar a implementar des de baix, des de casa. I aquí us tenim a vosaltres, que ens podeu ajudar. Com podem fer aquesta transició energètica a casa nostra, per exemple? Quins serien els elements que hem de fer servir?
3: Una mica la idea és poder trobar la manera de col·laborar-hi, i tenim moltes opcions, no? Diguem que la transició energètica es pot fer a petita escala, no? És a dir, que podríem començar amb una comunitat de propietaris, no?, amb una comunitat de veïns, on simplement ens posem d'acord entre uns quants o tothom que hi vulgui participar per fer una instal·lació i compartir l'energia, no? És a dir, dotar aquesta comunitat d'una generació d'energia renovable en la qual hi participem tots, de manera, inclús pot ser de manera diferent, i ara mateix diguem que la legalitat ens permet compartir l'energia de diverses maneres, no? Llavors, bàsicament, podem fer que hi col·labori tota l'escala, una part. Aquí és una mica el tema d'interessar-s'hi i trobar la manera de col·laborar. Tot i així, hi ha altres maneres, no? També des de les administracions ja s'està començant a treballar amb el que són comunitats energètiques de participació ciutadana a més gran escala, no? El tema de la comunitat energètica es pot encarar de moltes maneres. Una de les maneres que més ens agrada a nosaltres és encarar-ho com una cooperativa, vale? Una cooperativa de consum en la qual hi pot participar moltíssima gent i que pot tenir també temes molt, molt potents, no? A nivell social es pot fer projectes en els quals es treballi també per tractar amb la pobresa energètica. Llavors, vull dir que hi ha moltíssimes opcions. A partir d'aquí, tot és posar-s'hi, tot és treballar-hi en aquesta línia.
2: També es parla molt, per exemple, de les plaques fotovoltaiques, i tu és un tema que domines.
3: 100%, sí, sí.
2: Val? Aleshores, la teva recomanació, si ara plantejaré un fet. Jo, a la meva escala, ens volem posar d'acord per posar plaques solars a dalt de la teulada. Quin és el primer pas que hauríem de fer?
3: El primer pas seria buscar una persona que hi toqui, no?, en aquest sentit, que una persona que s'hi dediqui. Precisament d'on surt la nostra idea de treballar amb aquest projecte és perquè actualment totes les instal·ladores que s'hi dediquen no es dediquen gaire al tema de les comunitats, no? És un tema una mica farragós, un tema que on s'hi ha de posar esforços perquè s'ha de parlar amb tots els veïns, trobem problemes legals, trobem complicacions, no?, en aquest sentit. També a nivell més burocràtic, de permisos, és una mica més farragós, no? Llavors nosaltres el que volem oferir des de Kelea Consultors és un servei integral en aquest sentit, no? Ens encarreguem de fer tots els serveis necessaris per tal de que el projecte pugui anar endavant, no? Per tant, si estàs interessada en mirar com es podria fer això, és posar-se en contacte perquè puguem mirar.
2: Veiem moltes cases unifamiliars, bueno, dic moltes, veiem habitualment, quan ja sortim d'aquí d'Esplugues, doncs cases particulars, unifamiliars, que tenen les seves plaques. També veiem serveis municipals o de l'administració pública que tenen les seves plaques, però sí que és això que a l'hora de posar d'acord tota una comunitat és molt difícil.
3: Exacte, sí, sí. I de fet és aquesta, no?, la barrera que fa que fins ara no s'hi hagi entrat gaire. No? Nosaltres aquí el que volem és apropar a tota aquesta resta de la ciutadania, no?, que al final som la majoria de població, que vivim en pisos, no?, que vivim en comunitats de propietaris, i per això volem aportar, no?, el nostre granet en aquesta transició energètica des d'aquest punt de vista. Tot és posar-s'hi. Vull dir que ara mateix no s'hi ha entrat gaire, però sí que és un concepte que avui en dia està sobre la taula i el tindrem durant els propers anys.
2: Oferiu un servei tècnic i un servei jurídic administratiu, que seria la part que porta el Raimon. Per tant, aquestes serien els dos serveis bàsics que oferiu. Hauríem d'afegir alguna cosa més?
3: De cara al que seria les comunitats de propietaris, s'engloba bastant en aquests dos departaments, no? Evidentment hi ha una part més tècnica, més d'enginyeria, de projectes, d'instal·lació, que garanteixi, no?, la qualitat i el servei del producte que busquem, però després, com dius, també hi ha la part aquesta més jurídica, no?, que cal en els estatuts de la comunitat, cal descriure ben bé com es repartirà aquesta energia, quines clàusules hi haurà, si hi haurà algú que marxi, com quedarà això, si hi ha algú que vol entrar després, no? Vull dir que nosaltres ja hi tenim experiència en això per treballar acuradament cada detall. Però aquests dos departaments són les dues branques, diguem, que sustenten aquests serveis. Després ja quan parlem de projectes més grans, no?, de cooperatives de consum on hi pugui participar ciutadania, on hi puguin participar administracions, on hi puguin participar empreses, no?, llavors és quan sí que ja es treballa amb molt més detall, moltes més branques.
2: A nivell d'aquí a Catalunya, com tenim el tema de la sobirania fiscal i com tenim el tema d'aquesta transició i el suport que hi ha des de l'administració, perquè en aquest cas seria la Generalitat i el departament que li pertoqui, que hi ha un departament ara de transició ecològica.
3: Això mateix. Fins ara és un tema que ha estat molt oblidat, és un tema que se n'ha parlat poc i ho demostren les dades, no? Sí que en la comarca d'Osona hi trobem bastanta feina feta en les comunitats energètiques i a l'Agència de l'Energia Local d'Osona, que està fent molta feina en això i que hi trobem tècnics ja especialitzats en el que són les comunitats energètiques, però la resta del territori és un tema per explorar. En general, el nombre de comunitats constituïdes és molt baix i hi ha un potencial increïble, no? Un potencial enorme. Aquí ja podem parlar de sessions de teulades públiques per fer arribar l'energia a la ciutadania, podem parlar de sessions de teulades privades, no?, d'empreses o inclús d'habitatges amb gran superfície disponible, no?, que puguin col·laborar d'alguna manera en aquests projectes. Però tot això és un tema que s'està treballant. Ara precisament comencen a sortir les primeres subvencions per encarar aquests temes i també ens alegra que s'està donant força també a l'economia social i solidària, no?, en aquests formats de cooperatives per enfortir aquests projectes i donar-li un caire social i participatiu en aquests projectes.
2: més enllà de fer aquests tràmits i aconsellar quin tipus doncs, de plaques o com s'ha de fer i totes les gestions que s'hagin de fer, també aconselleu, per exemple, quin tipus de finestres, tancaments, perquè hi ha pèrdues energètiques en els edificis, quan hi ha una rehabilitació. També toqueu aquesta vessant?
3: Sí, quan es tracta de parlar d'eficiència energètica, és un tema clau, diguem, en les comunitats energètiques, no? Vull dir que no podem basar la transició energètica només en la generació d'energia renovable, sinó que també hi hem de fer un pas important en el que és la reducció del consum, no? És a dir, que hem de treballar per l'eficiència, per tant, sempre que es treballa en comunitats energètiques, hi ha una feina de conscienciació, d'estudi, no? De millora de les condicions energètiques que hi ha en el projecte en qüestió, no? Llavors, sí que és molt important tot el tema aquest que comentaves, no? D'aïllaments tèrmics, també a l'hora de consumir energia, quan parlem de renovables, no és una energia que estigui disponible 100% totes les hores, no? Per tant, hem d'apropar, no? Diguem, la nostra corba de consum, el nostre consum, centrar-ho en les hores en què tenim la generació, no? Precisament per això, per no dependre de la xarxa, no dependre dels combustibles fòssils.
2: Hem passat de no preocupar-nos absolutament de res, fins i tot si deixàvem l'aixeta oberta, passem a que hem de mirar l'etiqueta de la nevera que comprem, de la rentadora, i hem après a mirar els consums de quan val el quilowatt hora, depenent del dia que hem de posar la rentadora o no. Mm-hmm. O sigui que hem fet un canvi mental bastant important. Ara faltaria, a més, fer aquest pas, no?, de fer aquestes comunitats energètiques.
3: Sí, sí, precisament també s'ha fet un gran avanç també en digitalització d'energia, dels consums, no? Tenir-ho tot ben controlat per saber quan estem gastant, com estem gastant i quan ens està costant aquesta energia, no? Precisament des de l'any passat, no?, que hem vist números estratosfèrics en els costos de l'energia, és quan s'ha començat a posar més sobre la taula com fèiem aquesta gestió de l'energia. Precisament en les comunitats energètiques, el control, la digitalització i la conscienciació sobre com es fa aquest ús de l'energia és clau perquè el projecte tingui un rendiment òptim, no? Llavors, sempre això és una cosa que es sol preguntar també, no? A l'hora de, un cop ho tinc tot funcionant, com sé si està funcionant? Com sé què m'està generant? No, doncs hi ha aplicacions digitals, no, diguem, que ens proporcionen totes aquestes dades i llavors així fem un seguiment de tot el que estem aconseguint.
2: Us estem parlant de Kelea Consultors, són dos emprenedors d'aquí del Baix Llobregat, d'Esplugues i d'Hospitalet, que porten endavant tot aquest tema, i podeu trobar la seva pàgina web a keleaconsultors.com i allà trobareu tota la seva informació. Mireu, ells creuen en aquesta transició energètica perquè ja estan conscienciats. És proximitat, perquè són gent d'aquí, són gent jove que coneixen la ciutat. Ells també estan conscienciats en tot aquest context actual. Els projectes que fan són a mida i, per tant, ens garanteixen un compliment de les nostres necessitats. I la seva expertesa, són joves, però tenen una àmplia formació en aquesta matèria. Per tant, només ens quedarà dir-nos que això, que consulteu la seva pàgina web, si teniu algun correu electrònic o un telèfon més directe, el dius tu, Marçal?
3: A la pàgina web teniu tota la informació, el nostre correu és projectes@keleaconsultors.com i us podeu dirigir per qualsevol tipus de consulta. I tant.
2: Marçal, no voldria acabar sense fer-te aquesta pregunta. Quina seria la ciutat o la comunitat ideal energèticament parlant?
3: Bona pregunta. Precisament crec que està molt a prop en el concepte aquest de comunitat energètica de participació ciutadana, no? Aquests agents són els que permeten que la ciutadania s'impliqui en aquest canvi, no?, que representa el canvi de model, no?, de passar d'un model centralitzat d'energia, no?, en el qual ens arriba l'energia de grans centrals lluny de la nostra casa, no?, del nostre punt de consum, a un model completament descentralitzat, on hi ha petites instal·lacions que reparteixen l'energia per tothom. També va acompanyat de molts més elements, no? Parlem d'eficiència energètica, podríem parlar també de mobilitat elèctrica, no? Cada vegada ens sentim a parlar més, però és un tema que també està per explorar moltíssim, no? Aquesta sobirania energètica, no? Que estem dotant a la ciutadania en quant a generar energia, no? Doncs també ens dota de capacitats per fer coses més enllà de cobrir el nostre consum actual, no? Per tant, hem tendir cap a l'electrificació de tots els nostres consums i fer-ho d'una manera eficient i sobretot amb base de participació ciutadana, és a dir, que estigui en mans de la ciutadania.
2: Doncs si pensem en sobirania energètica o en transició energètica, us convidem a que en Ramon i Marçal us acompanyin, us facin aquest seguiment i us poseu en contacte amb ells a través de queleaconsultors.com. Gràcies, Marçal, per estar aquí avui amb nosaltres a Esplugues FM.
3: Gràcies, Isabel.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, una entitat amb la que ja hi vam parlar, però hem cregut interessant i convenient seguir amb l'actualitat que ens depara la memòria històrica i la recuperació de la memòria històrica. Així que donem la benvinguda a la Tina Merino. Hola, Tina.
4: Hola, Isabel.
2: Moltes gràcies per estar novament amb nosaltres.
4: A vosaltres.
2: Vull dir que la Tina Merino és professora jubilada d'Història, ha treballat 22 o 23 anys a l'Institut de la Maiola i la recuperem, diguem-ne, als estudis d'Esplugues FM, doncs per parlar d'aquesta Associació de la Memòria Històrica. Explica'ns, l'associació es va fundar, crec, el 2005.
4: Sí.
2: Digue'ns quina és la funció de l'entitat.
4: Sí, doncs la funció de l'entitat doncs és fer activitats, no, de sensibilització envers la memòria, recuperar, fer activitats de sensibilització al Baix Llobregat, sobretot als ajuntaments de Cornellà, Esplugues, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu, el Prat, que són els que col·laboren més amb nosaltres. I aquestes activitats de sensibilització són bàsicament doncs xerrades, no? Exposicions, presentacions de llibres i una activitat, l'activitat més important de la nostra associació, que és la presentació de la revista, que és la nostra senya d'identitat, no? Perquè fem una revista des de la fundació, el 2005, que es va fundar l'associació, i es va començar a fer una revista, diferents monogràfics. Vam començar fent diferents monogràfics sobre el paper de l'Església a Cornellà, les lluites obreres, la Segona República, el president Azaña, el president Companys. Totes aquestes publicacions estan penjades a la nostra web, que la podeu trobar a memoria.antifranquista.com. I llavors, a partir del 2011, vam començar a fer una revista, una publicació anual dedicada a la repressió a cadascuna de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Es va començar per Andalusia perquè va ser la més represaliada políticament. Van ser assassinats 51.090 civils. Després van continuar en Extremadura, després Galícia, Comunitat Valenciana, Balears, Castella-La Mancha, Castella-Lleó, Catalunya. Després Madrid, País Basc i Navarra, l'Aragó, el 2023 Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, i acabem amb aquesta publicació, no? En Canàries, Ceuta i Melilla.
2: És curiós perquè, tot i que podríem pensar que Catalunya va ser una de les comunitats més represaliades, no és així.
4: No, no és així, perquè a Andalusia van entrar molt aviat. O sigui, el 36 pràcticament no va haver-hi guerra, i van entrar a saco i els assassinats van ser tremendos. Catalunya va ser republicana fins al gener del 39. I també una altra cosa, la situació geogràfica de Catalunya va permetre l'exili a moltíssima gent. De Catalunya a Extremadura era difícil marxar, tot i que molts andalusis, molts extremenys van anar a les zones republicanes, no? A la retaguardia, van marxar d'Andalusia i d'Extremadura, però Catalunya, clar, va ser republicana fins al gener del 39 i després, de forma endreçada, es va organitzar la retirada. No? I sí que hi ha molta gent, molts catalans a l'exili, que precisament hem fet ara una recerca d'exili i deportació al Baix Llobregat i jo he estat en el grup de recerca d'aquí d'Esplugues, sortirà publicada, d'exiliats i deportats a Esplugues. Les recerques mai estan tancades. Estem al voltant, ara ho dic de memòria, no sé si són 73 persones

0: catalans que van sortir a l'exili, no? I llavors cada any al voltant del al mes de març, al voltant del 8 de març, fan una trobada a l'estació de Borredón, que està al costat de Montaban. I per què en aquesta estació? Perquè en aquesta estació van arribar 15.000 espanyols republicans. I d'aquesta estació van anar caminant 4 quilòmetres a un camp de concentració que es diu Set Fonts, que avui dia estan batallant. Ells han reconstruït un, com una mena d'espai que recorda el camp, com una barraca del camp, és l'únic que queda, que ells han reconstruït, però el que és l'espai del camp, estan batallant perquè és propietat privada i ara volen posar una granja de marranos i estan lluitant perquè sigui, mantindre-ho com a lloc de memòria, no? Quasi cada any anem. He de dir que aquest camp de Set Fonts van haver-hi exiliats espluguins que van passar per el cap de Set Fonts. O sigui que seria una visita obligada també per la gent d'Esplugues l'any que ve, el 2025.
1: Doncs ja ens quan avisaràs. Muntem,
0: sí, ja us avisaré.
1: Difusió perquè, per la ràdio.
0: Sí, no? Ho farem amb temps perquè és molt interessant i molt important. No? I ara tenim noms concrets de gent d'Esplugues que va passar per aquest camp de Set Fonts. Jo m'he quedat perplexa, no?, i molt afectada quan he llegit alguns articles de com feien desaparèixer els republicans a Canàries, no? He llegit en un article, no?, que, per exemple, a Tenerife hi van haver-hi presons, però van haver-hi també vaixells presons, i llavors des dels vaixells presons els posaven en un sac, tancaven el sac amb pedres i els tiraven al mar. És tremendo. I també d'altres, no? També dintre de la revista ve la història del últim president de la República Espanyola, Juan Negrín, que era de Canàries, era canari, i la història és tremenda, el que li van fer al doctor Negrín, perquè era un doctor, era doctor, era metge, però va ser l'últim president de la República. Tremendo, tremendo el que van fer al doctor Negrín. O sigui que recomano la lectura de la revista que per comprar la revista us podeu posar en contacte amb nosaltres. Escrivim al correu de l'associació nostra, que és memoriahistoricabll@gmail.com. Memòria històrica bll@gmail.com, i si no, trucant al telèfon 647-167-957. També deixem unes quantes revistes a la llibreria Esplugues, per si algú d'Esplugues, deixem unes 10, la vol comprar, val 4 euros i és quasi un llibre, eh? És un monogràfic de la comunitat autònoma sobre la que treballem, és a dir, que els articles són d'investigadors i d'historiadors de les universitats, de les comunitats autònomes que treballen.
1: Doncs jo ara vull fer una proposta a l'audiència, i jo ho vaig fer. Quan veu publicar la revista sobre Aragó, com que tinc amistats amb unes persones i a vegades vaig al seu poble a passar dies de vacances, doncs vaig comprar dues revistes. Una va ser que la vaig portar a la biblioteca d'aquest poble i la tenen a la biblioteca. Per tant, us encoratjo, persones que tingueu relació amb gent de Canàries, Ceuta i Melilla, compreu la revista per vosaltres, en compreu una altra, la regaleu a les vostres amistats o bé la podeu portar a la biblioteca de la població que correspongui, perquè són revistes que són molt barates. Jo crec que em va costar 2 o 3 euros.
0: Sí, a veure, el preu general és 4, però de vegades les donem per 2, perquè com que nosaltres també rebem una subvenció per editar la revista, doncs les donem, i és un llibre d'història sobre la repressió franquista en aquesta comunitat. També col·laborem, evidentment, a l'Amical de les Brigades Internacionals i a l'acte que es fa a Barcelona, i també, per exemple, ara ens acabem d'afiliar a l'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona. L'Ateneo de Memòria Popular de Barcelona està format per diferents entitats, com per exemple l'Amical de les Brigades Internacionals, l'Amical Mauthausen, l'Amical de Ravensbrück, que va ser el camp on van estar les dones deportades d'aquí d'Espanya. Després també l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates, l'EUROM,

0: És a dir, funciona Irídia, que és un grup de jutges, de juristes, funciona l'Ateneu de Memòria Popular com una mena de coordinadora de les entitats memorialistes més importants de Barcelona i de Catalunya. I ens acabem de lligar amb ells mitjançant una, ens hem afiliat com a associació per pertànyer a l'Ateneu de Memòria, a l'Ateneu de Memòria Popular de Barcelona.
1: Les persones que estigueu interessades en aquest tema, us hem de dir que a la pàgina web de la Generalitat podeu buscar associacions memorialistes de Catalunya i és memoria.gencat.cat i després ja el centre de documentació del memorial. Vull dir, allà sí, hi ha tota una sèrie d'entitats aquí a Catalunya, algunes de les quals ja les has mencionat tu. Sí. Però sapigueu que avui en dia a través de Google es poden trobar moltes coses i moltíssima informació.
0: Sí, nosaltres també formem part del Memorial Democràtic de Catalunya i també de la xarxa de memòria històrica i democràtica del Baix Llobregat, que per cert, cada any al voltant de maig es fa un acte de la deportació a Sant Feliu, i com que ja tenim els noms de molts deportats dels Baix Llobregat, com que hem fet aquesta recerca, hem participat, jo crec que quasi tots els pobles del Baix Llobregat en la recerca, la publicarà el Centre d'Estudis del Baix Llobregat, la recerca.
1: Moltes gràcies, Tina. A més, és molt important transmetre a les generacions tots aquests valors democràtics que és, de fet, el justificar la vostra feina.
0: Sí, és importantíssima l'educació. Ara iniciem un projecte amb el Memorial Democràtic sobre els represaliats del TOP, del Tribunal d'Ordre Públic, que és gent que encara viu, que van ser represaliades als anys 60, 70, ¿vale? I a la nostra associació tenim socis que van ser represaliats, i en concret el nostre primer president va estar a la presó, va estar a l'Assemblea de Catalunya, li van empresonar i va ser represaliat pel TOP. I també aquí a Esplugues tenim un represaliat del TOP que es diu Alexis Mesón Doña. Li farem una entrevista que serà gravada i la idea és passar per les escoles de secundària a parlar de la generació TOP, de la generació represaliada pel Tribunal d'Ordre Públic. Ja està en marxa en el memorial amb entrevistes de gent de Barcelona, com per exemple el Carlos Vallejo, que va ser un sindicalista i és el president dels presos polítics, va ser represaliat per TOP i té ja la entrevista, està penjada a la web del memorial i s'està anant pels diferents instituts i nosaltres volem repicar això aquí al Baix Llobregat, ¿vale?
1: Perquè aquesta feina del TOP ja fa molt de temps que l'esteu
0: treballant. Sí, s'està fent, s'han fet llibres, s'han fet investigacions, però ara estem intentant fer entrevistes a aquestes persones i portar-les, les que puguin, perquè hi ha gent que ja no pot anar als instituts, les que puguin venir als instituts, per exemple, anar als instituts amb aquestes entrevistes i fer unes xerrades perquè arribi, no?, aquesta informació, no?, aquesta investigació a l'alumnat, vale? Perquè és important, és importantíssim l'educació, no?, perquè fa poc va sortir una enquesta que el 20% de la joventut lo que està només per la llibertat, però per res més, per la llibertat i per res més, no?
1: Però tampoc no saben ben bé ells en què
0: consisteix la llibertat. Sí, i com es va aconseguir la llibertat i qui va lluitar per la llibertat.
1: Clar, això no s'ho plantegen, es plantegen la llibertat de poder jugar amb les meves màquines a l'hora que jo vulgui, entrar i sortir de casa a l'hora que jo vulgui sense que ningú em controli. I no és això.
0: No és això, no. No és això només. S'ha de parlar molt. O sigui, la llei de memòria històrica ja diu que vam treballar les associacions perquè s'introduís en el currículum tot el tema de la repressió, que no està inclòs en el currículum. Es parla dels camps de concentració nazis, però dels camps de concentració que van haver-hi aquí a Espanya i a Catalunya, que van haver-hi també, no es parla. O sigui, s'ha de fer una lliçó del tema de la repressió.
1: És molt fort perquè després de 48 anys, crec, de la mort del dictador, O sigui, resulta que fins l'any 2022 no s'aprova la llei de memòria històrica i entitats com la vostra, que comencen a funcionar al 2005. I aleshores, estamos locos? Realment és que no s'ha fet una transició democràtica perquè no hem transmès aquests valors a les noves generacions.
0: No. A veure, i més ara, no? Perquè ja hem plegat dels instituts mestres i professors que vam viure la dictadura i, per tant, tenien una consciència, estaven molt sensibilitzats en el tema i quan arribaven aquests temes, no? Doncs prioritzaven parlar de la repressió franquista al nostre país. Però ara ha arribat una tanda de professorat molt jove que han nascut a la democràcia,
1: que no han viscut la repressió,
0: si això,
1: a les seves famílies, clar, com és el teu cas.
0: Sí, i que si això no està al temari, doncs
1: no
0: ho faran.
1: Afortunadament sabem que hi ha algunes professores i professors que sí que estan sensibilitzats, però també diríem que és una minoria.
0: És una minoria. Per garantir que això arribi a l'alumnat, s'ha d'escriure el currículum, s'ha de modificar el currículum i que introduir la repressió franquista al currículum.
1: Ara aniré una mica amb el tema més personal, Tina, perquè tu tens clara la funció que ha de tenir un professor amb el tema de la recuperació de la memòria històrica. Tu ho has treballat molt en l'ensenyament, amb tots els teus alumnes, amb el teu alumnat, però quan et jubiles passes a ser la presidenta de l'entitat perquè no ho pots deixar. O sigui, necessitem figures com la Tina i els teus companys que formen part de la Junta, perquè si no és
0: doncs
1: això.
0: Sí, clar. Jo sempre que parlava de la repressió parlava del meu cas en concret, no? Jo tinc família represaliada en fosses i això els arriba molt a l'alumnat, moltíssim. I per exemple, per Sant Jordi els hi feia fer relats de memòria històrica, és a dir, que preguntessin als avis, als pares, a les mares, a les àvies, i sortien històries impressionants. Clar, com que jo no tenia reducció per fer aquesta feina, aquests escrits estan en un calaix. No s'han pogut editar i no s'ha pogut treballar. Aquest profe de València que ha vingut aquí, que nosaltres l'hem acompanyat, l'hem obert les portes a un centre de secundària a Cornellà i a la Major a Esplugues, doncs ha aconseguit fer un llibre. Ha fet això, però ha aconseguit un llibre que es titula Lecciones robadas. És a dir, falta això, gent compromesa a l'ensenyament per parlar del tema. És que és obligat parlar del tema, perquè els drets els hem aconseguit lluitant per ells i molta gent que va lluitar per els drets que disfrutem van estar a la presó o van ser morts. I els drets no estan aquí per sempre, els drets els hem de continuar defensant. I aquest missatge s'ha de traslladar a la joventut.
1: Tina, què està passant que estem perdent els drets i es va aprovar una llei el 2022 que no s'està desplegant i ara hi ha comunitats autònomes que estan fent a les seves comunitats altres lleis autonòmiques que volen tombar a l'acord nacional o estatal?
0: Sí,
1: què està passant?
0: Què està passant? Bueno, entrim de la llei del 2007 de Zapatero, de memòria històrica, era molt tèbia, però bueno, vam fer coses amb aquesta llei fins que va sortir la del 2022. Vam poder fer coses, com per exemple aquí a Esplugues vam retirar 6 carrers de personatges relacionats amb la dictadura, basant-nos en la llei del 2007 de Zapatero, i també a Cornellà i d'altres llocs d'aquí de la comarca. Clar, la llei del 2022 ha millorat la del 2007 de Zapatero, però encara està per desplegar. I llavors què està passant? Doncs que amb l'avanç de l'extrema dreta i de la dreta, perquè és el mateix, no? Doncs estan arribant, han arribat als governs autonòmics, el PP i Vox, i per exemple a Castella i Lleó, a Aragó, a les Balears i a Extremadura, doncs estan amenaçant en lleis amb tombar, en acabar en anul·lar les lleis de memòria històrica autonòmiques, que totes van ser fetes abans de la estatal del 2022, i fent lleis de concòrdia. És a dir, que diuen que, no, que s'ha de parlar de tots els morts, però és que els morts dels golpistes ja van estar homenatjats durant 40 anys i els seus noms van estar a les esglésies i van estar reparats.
1: O sigui, ara seria, ara em toca a mi.
0: Clar, ara és ara clara.
1: 40 anys, però ara em
0: clar,
1: toca a mi.
0: Ara toca homenatjar i parlar dels demòcrates, de la gent que va donar la seva vida per defensar el govern de la República, que era un govern democràtic elegit democràticament. Doncs això està passant. Però, per exemple, on més avançat està aquest tema és a Balears. A Balears ja han fet una llei de concòrdia, estan derogant la llei de memòria històrica Balears, i a més, és que Balears va ser un exemple amb el govern de la Francina Armengol del Partit Socialista i Podemos i més illes Balears, que van fer una llei de fosses específica i han exhumat moltíssima gent. Entre d'altres, han exhumat amb una sindicalista balear que es deia Aurora Picornell, dues parlamentàries del Partit Socialista tenien les imatges de l'Aurora Picornell als seus ordinadors, i el president del Parlament els hi va dir que retiressin les imatges. Es van negar i les va expulsar del Parlament. És tremendo. O sigui, el govern espanyol no pot permetre això, perquè és que tenim una llei estatal, la del 2022, que diu que s'han de castigar els actes d'exaltació del feixisme. No es pot permetre el que està passant a les Balears, i el que podrà passar a l'Aragó també l'han anul·lat, la llei de memòria. A Castella-La Mancha també, i a Extremadura de moment no, però no sabem el que trigarà.
1: A la pràctica, què significarà? Que no es podran exhumar cadàvers? Que no hi haurà aixecament de fosses?
0: A veure, jo crec que les exhumacions, possiblement, parlo per Extremadura, que és la que més coneixo perquè sóc extremenya i estic en una associació a Extremadura, no? I clar, a Extremadura hi ha moltes fosses, sobretot a Badajoz. Però el que sabem és que només exhumació, re de sensibilització. Han parat tot la resta de coses. Això a Extremadura. I de moment ens tenen amenaçat en què faran la llei de concòrdia, però de moment la tenim parada perquè vam reaccionar. De fet, a totes les comunitats estan reaccionant. De fet, vam fer la sisena trobada estatal de col·lectius de memòria històrica i democràtica i víctimes del franquisme a València. I ho vam fer a València, vam anar a totes les associacions per recolzar la gent de València, que està també pendent de l'anul·lació de la llei de memòria històrica de València, on també s'havia fet molta feina amb el govern del Botànic. I bueno, estan amenaçats. I ho vam fer la trobada allà per fer pressió per aturar aquesta anul·lació de la llei de memòria de la Comunitat Valenciana.
1: Doncs explica'ns la jornada que es va fer a València, de què s'ha parlat.
0: Sí, doncs es va parlar, a veure, s'ha fet una carta que es diu Carta de València, i els punts d'aquesta Carta de València que es va aprovar en aquesta trobada, que era la sisena de col·lectius de memòria històrica democràtica a nivell estatal, pues diu, per exemple, medidas imprescindibles para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la transición. Exigim el cumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos, así como las recomendaciones de los relators de la ONU y los expertos internacionales. Demanem la declaración de nulidad de la ley de amnistía del 77 o como mínimo, los apartados que permitan la impunidad de los crímenes franquistas. la ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat de 1968. La modificació de la Llei Orgànica del 90-1995 del 23 de novembre del Código Penal per incorporar al nostre dret intern el principi de legalitat internacional i modificar també la Llei d'Enjuiciamiento Criminal perquè es puguin reabrir les querelles i denúncies per crims de lesa humanitat presentades aquí a Espanya i no admitides per als nostres jutjats i tribunals. Sí. Per exemple, investigació i persecució judicial per la jurisdicció penal espanyola dels crims del franquisme des de l'inici de la guerra fins a l'any 1983. Reparació integral del dany causat a les víctimes del franquisme i als seus familiars. Condenes dels actes de santació franquista i del negacionisme històric. I legalització de qualsevol organització, partit o fundació que ensalce, justifique o fomente la ideologia de la violència i modificació de l'article 578 del Código Penal perquè inclogui el reconeixement jurídic de les víctimes del franquisme. Recuperació i indemnització a càrrec de l'Estat de los responsables patrimonials dels béns espoliats a persones físiques o jurídiques per motius polítics, religiosos i la devolució dels diners incautats pel règim franquista a la societat civil.
1: Això vol dir que encara hi ha gent que no ha rebut les seves propietats.
0: No, no. És que la repressió no només va ser política, va ser econòmica també. Sí. I es va crear un tribunal de responsabilitats polítiques que iniciava la investigació en el 1934, si havien participat en la revolució del 34. I aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava els béns de les persones que eren d'esquerra, sí. I els hi posava multes. Van cobrar poques perquè la majoria de la població represaliada doncs era popular i tenia pocs diners, però van embargar moltes terres i l'objectiu amb la llei de responsabilitats polítiques era donar una altra volta de torca a la repressió política, és a dir, asfixiar les famílies. En molts casos, aquesta llei de responsabilitats polítiques embargava terres de persones que havien afusellat i que només quedava la vídua i les criatures. I embargava les poquetes terres o l'embargava la casa d'aquestes persones. O sigui, va ser tremendo, no? I encara està això, encara no s'ha reparat i no s'han indemnitzat a aquestes famílies. Després, una altra cosa que es va plantejar és fer una auditoria d'empreses i institucions que es van beneficiar del treball forzado, esclau, i exigència de responsabilitat econòmica. Va haver-hi molta gent que va ser represaliada, no la van matar, però va anar a camps de concentració i d'allà sortien a fer treball forçat, aquí a Catalunya també. Vale? I van refer a poblacions que van quedar derruïdes o van construir ferrocarrils, per exemple, un exemple és el Valle de los Caídos, no? Es va fer també amb feina, amb treballs forçats i treball esclau.
1: Exacte, d'esclavatge total.
0: I les empreses que van, pues, Dragados i Construcciones, ara no me'n recordo de totes, però hi ha investigacions fetes amb molta cura i amb molt de rigor sobre aquest tema. O sigui, que demanem que... De fet, en la llei del 22 hi ha un article que ho diu, no? Però s'ha de crear, s'ha de desplegar aquesta llei i crear una comissió que estudiï aquest tema del treball forçat.
1: Hi ha algun punt més de la Carta de València?
0: Sí, hi ha més punts, no? Bueno, el que demanem és el compliment i el desenvolupament de la llei.
1: La Tina va passant pàgines de tot això que està dient, sí, va saltant, sí, perquè sí. Si no estaríem com 3 hores. En portem gairebé 3 quarts d'hora, però estaríem 3 hores.
0: Sí, és que la Carta de València té molts punts.
1: Això és molta feina de moltes persones que han estat treballant amb això, sí, i la feina que queda encara.
0: Sí, sí, o sigui, com s'ha fet aquesta carta de València? O sigui, tenim reunions online amb tots els col·lectius de memòria històrica democràtica, doncs cada mes, i es van fent propostes, i d'aquestes propostes es fa una síntesi, i d'aquesta síntesi es fa aquest document, que es va aprovar en aquesta assemblea del 25 de maig a València.
1: I això a on s'eleva? Directament al govern, al Parlament?
0: Sí,
1: on va?
0: Doncs sí, sí, això s'eleva directament al govern.
1: I després ja...
0: Van estar representants del govern, sí, sobretot de València.
1: D'acord, o sigui que seria anar directament al govern estatal.
0: Això s'ha publicat, tenim una... Hi ha una web que es titula Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo, i està penjada a la Carta de València. I també d'altres coses, per exemple... L'Associació de Bebès Robados va demanar recolzament en aquesta trobada, en el sisè encuentro de memòria històrica, de col·lectius de memòria històrica, que la recolzessin per a veure si aconsegueixen una llei específica de bebès robados, que encara no s'ha fet. I ara s'inicia el treball en el Parlament d'aquesta llei de bebès robados, a veure si aconseguim que surti, no? Que surti aquesta llei. I després també dels llocs de memòria, no? Aquí s'està treballant molt i s'estan fent molt actes sembla que és cada 15 dies, els dimarts, davant de la comissaria de Via Laietana,
1: sí,
0: per aconseguir que sigui un lloc de memòria, perquè va ser un lloc de repressió i tortura, vale? I el mateix passa a la Plaça del Sol, la seu del govern autonòmic de Madrid, que és l'antic local de Correos de Madrid, va ser una presó, i també s'està demanant des de Madrid que sigui lloc de memòria. A Càceres, la prisió de Càceres també es demana que sigui un lloc de memòria. És a dir, hi ha moltes demandes de llocs de memòria perquè la llei ho recull, no? I hi ha un moviment de demanar llocs de memòria, de llocs simbòlics de tortura, no? Com per exemple la comissaria de Via Laietana aquí en Barcelona.
1: I això seria el que ara l'extrema dreta vol anul·lar, aquests espais de recuperació de memòria?
0: Bueno, clar, l'extrema dreta no vol ni sentir-ne parlar, ni sentir-ne parlar d'això, clar.
1: Perquè, sí, sí. Perquè abans de començar l'entrevista m'has comentat que sí que estarien disposats a certes coses sempre i quan no es faci ni difusió ni pedagogia.
0: Estic parlant d'Extremadura, eh?
1: Ah, d'Extremadura només, d'acord.
0: No sé què passarà a Balears, si hi haurà exhumacions, que han fet moltes i han trobat molta gent, perquè han treballat molt bé també en psicòlegs, a les fosses i en bancs d'ADN. Jo crec que possiblement aturin hasta les exhumacions, tot i que el govern central està enviant a les comunitats autònomes diners, i això no es poden negar. Com a màxim, el que aconseguirem serà això, però és que hem d'anar més enllà. El govern central s'ha de posar ferm en el tema de que s'ha de complir la llei de memòria històrica aprovada el 2022.
1: Correcte.
0: Que no pot deixar passar que el PP i Vox anul·lin les lleis de memòria, bueno, que anul·lin les autonòmiques, però ja és que hi ha una llei estatal superior que està vigent.
1: Quan parlem amb la Tina sempre ens manca temps. Com veieu, tenim moltes coses per parlar amb l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. Tina Merino, gràcies per estar amb vosaltres, i a tu, a l'entitat i als nostres oients, us emplacem per un altre dia.
0: Vale, gràcies a tu, Isabel.
1: Us ha acompanyat la Isabel Almató, al control tècnic i al muntatge i edició, en Jordi Udina.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
1: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
1: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
4: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la casa. Carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 3 de la tarda.
2: Estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, d'una novel·la de ficció, novel·la narrativa.
3: Tenim futur, tenim memòria, foc a les mans per teixir la història. Portem amb elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
2: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
4: Bon dia, Isabel.
2: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada amb Esplugues.
4: Sí. Sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment, perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida. Sí.
2: Clar.
4: I sóc esplugui,
2: ets esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
4: Correcte.
2: D'aquí d'Esplugues.
4: Correcte, sí.
2: Carles,
4: digue'm.
2: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni, la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
4: No.
2: Explica'm una mica quins llibres has fet.
4: Jo vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, ¿vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador, i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment, i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
2: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa
4: ara,
2: molt.
4: Costa. Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat, i entre aquí pots estar la teva o pot estar la d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu quan vaig escriure els meus llibres era més afició a escriure que que dedicar-me a escriure.
2: I comences amb els relats.
4: Correcte, començo amb els relats, curts. Jo faig uns, faig contes o faig relats curts. A mi em va... Jo tinc uns referents interessants en el tema de l'escriptura de fa molts anys, que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, ¿vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
2: No?
4: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
2: Sí.
4: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi i que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí. A mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
2: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible, també.
4: Correcte, correcte, perquè a vegades és més... La gent podria interpretar... Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història, ¿vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer, però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb el lector amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna
2: cosa. Comences amb microrelats, quin any?
4: No, no, jo crec que això va ser el 2011 o 2012, més
2: o
4: menys.
2: I després edites el teu primer llibre?
4: Sí, aquests relats són... aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, va anar a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre... és el vaig publicar en català i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders, ¿vale?
2: Molt bé.
4: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l. I està en castellà. Aquest és en castellà.
2: I després tenim aquest, el Nil, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
4: És un altre concepte, sí.
2: Exacte. Això sí que realment és un tros de novel·la.
4: Sí.
2: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada amb la teva família i és un relat familiar o no?
4: És una novel·la de ficció.
2: Val.
4: Però la temàtica que parla... I una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la. Però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris, surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare, ni res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo. Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
2: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
4: Per riure molt, sí.
2: Sí.
4: Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
2: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
4: Sí.
2: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu... I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està bastantment contrastat personalment i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. Clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
4: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma. És el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidedigna del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert. que no té res a veure, en aquest sentit de la trama de la història, amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
2: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
4: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista, bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la societat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. ¿Vale?
2: Ha plogut molt i han passat moltes coses.
4: Però el que escriu el llibre, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
2: en
4: dos parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012. Val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona, però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
2: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
4: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un bloc acabat amb C, en paper. I ella explica la situació catalana, per exemple, les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al bloc.
2: Dels anys 70 i escacs.
4: Correcte. I llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat. Ell era petit, no existia internet i ara existeix.
2: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
4: I llavors escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al bloc hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou, i al bloc torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegeixes al bloc i llegeixes al bloc, en comptes d'evolucionar, quasi bé involucions, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
2: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
4: Amb la part del personal del personatge no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí,
2: per tant, jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
4: Sí, completament, completament.
2: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014, encara el podem trobar a la llibreria.
4: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però, perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè s'hauria fet un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori del que podia passar, exageradament i una mica tall de conya, però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
2: Ara voldria fer un tall més personal i més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
4: Sí.
2: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
4: Sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim, Clar, pensa que per escriure aquest llibre el dels relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint, escrivint, i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint, dos anys d'estones.
2: Dos anys conduint i tenint el cap, sí. Tot,
4: bueno, jo,
2: tota
4: jo portava,
2: novel·la.
4: Recordo que portava una llibreta al cotxe,
2: sí.
4: I alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo sóc cap de compres d'un laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, bueno, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
2: Com ara, un diumenge i...
4: Sí, però poc a poc, no?
2: Sí.
4: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si me venia un flash i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia el que se m'havia acudit, que no tenia res a veure amb, lo que esta, amb la, diguéssim, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment potser era algo que passaria 10 capítols després, però bueno, tenia que apuntar-ho.
2: És un flash que t'arriba.
4: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà, i ho tenia com en un apartat d'idees que després lligava amb la trama de la història.
2: I ara que estem a l'era del blog amb G,
4: sí.
2: Ara no et ve la tentació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no. Segueixes amb el blog amb C?
4: No.
2: No?
4: Segueixo amb el blog amb C,
2: sí.
4: Perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, vull dir, jo encara... Tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis, i el ordenador també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure... cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, a diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt. Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt a compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila. Carles Capdevila...
2: L'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
4: Exacte. Era un grandíssim...
2: Molt.
4: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
2: I com la va explicar i la va transmetre. I
4: després va vingut a fer xerrades. Pues això em inspirava a mi també a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida, això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació. Però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir, fins aquí.
2: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o no. Si et faríem una propera entrevista.
4: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història, o sigui, el fil conductor, uh-huh, que m'aporti a fer una història divertida, perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, una profunda. No, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya. Vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix,
2: clar,
4: malgrat hi hagin coses que et facin reflexionar. Però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista. El qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et faci reflexionar, però jo prefereixo des de la rialla.
2: És ja ho dius divertit. A la teva contraportada.
4: Correcte.
2: Dius, a tall de conya, sí, sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
4: Correcte.
2: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
4: Aquesta part és veritat.
2: Aquesta part és veritat. És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
4: sí, no?
2: A la maternitat, tot i que som

0: Bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
1: Molt bé. Doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
0: Quan vulguis. Va. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
1: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
0: Molt bé.
1: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
0: Completament d'acord.
1: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
0: Gràcies, Isabel.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. I gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
2: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art, crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també. Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, Perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i, sobretot, dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art. Art de totes les maneres.
1: Us reuniu un cop al mes? Bueno, més que reunir-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes, és així?
2: Correcte. L'últim diumenge de mes, a no ser que sigui per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no. Tothom que tingui algú que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
1: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi han unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
2: Sí. Bé, nosaltres tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la pàgina que la posem tothom que s'hi vol apuntar, que ens diu apuntant-se, a on enviem informació.
3: És
2: grups de WhatsApp, cercle informació. Aquí no hi ha el cercle, que sí que pots entrar i conversar, però amb aquest no. Aquest només anem enviant el que anem a fer, perquè la gent no es perdi per allà en coses.
3: Saps què passa, Montse? Sí que publiquem...
1: Isabel.
3: Ai, perdona, Isabel. Ara estava pensant en les cartells que els fa la Montse. Volia dir això, perquè sí. N'hi ha la Montse Cruz Elaegui. Clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i és el que publiquem en el grup de WhatsApps, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació del que fem, pues estem l'últim diumenge de cada mes per dir, escolta, sempre que m'interessa saber què feu, pues l'afegim al grup i rep tota la informació que
2: fem. Hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot. Pensa que aquí, encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes que són les que han tirat això endavant.
1: Les deesses del món.
2: Les deesses del món, les que creen. Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no va a l'Hebron.
3: Bueno, és un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
2: Val
3: ja.
2: Més, bueno, ara però sí, bueno, però l'any passat no estava encara, em sembla.
3: Sí, no, sí que sí, estava, el que passa que com està estudiant Història de l'Art, doncs ja està ahí aficionat.
2: Pues sí, bueno.
3: Molt bé.
2: Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tots la Montse, i tots són sobre un patró, perquè és una unió. I això ho hem anat enviant, la informació, la crònica La vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais i ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això. I després hi ha el Pont d'Esplugues, que el Pont d'Esplugues abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això, nosaltres això ja no hi volem entrar.
1: Ja, però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado. És molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
3: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps per publicar-ho, i què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació, tens o no raó. Tenim el cartell, o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials. A les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem per publicar l'agenda.
1: Correcte.
2: De fet, l'agenda a l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, eh? Vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, també els amics del Sant Joan d'Espí de l'art, tots, vull dir, m'entens? Coneixem tots
1: el que funciona és el boca orella, oi? El boca orella.
2: Bueno, clar.
1: De la gent que coneixes i dels teus contactes.
3: Sí, però hem de potenciar, perquè jo me'n recordo que va coincidir un acte també per la Masterclass. Va coincidir un acte que es feia també al Parc dels Torrents, em sembla, sí, que era de protecció protecció civil, que van coincidir. Llavors, clar, no es va fer la publicitat, i clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat, i són quatre gatos, que saps, o sigui, has treballat tant perquè surti bé, i és una llàstima.
2: Però això, pensa que amb la societat que anem endavant, la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, a vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat que això, i això ell ho volia saber. Si no, no, vull dir, abans com no havia res, doncs anava la gent a el que feien. Ara hi ha moltes coses, ara de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan, moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes, A llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no,
1: Correcte.
2: Vull dir, això està claríssim, pots fer coses i pot ser que hi vingui algú i pot ser que no vingui. A vegades ve gent que no, dius, no sé que raro que estigui aquest senyor aquí, I en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art.
3: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, potser n'hi ha un que diu, sí. Ah, mira, pues això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
2: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació. Jo dic creació perquè en crear coses, del res, d'allò que una persona diu, això ho llenço a la bessura, o agafa un artista i ja fa una obra d'art i ho penja,
3: Clar,
2: no,
3: sí,
2: vull dir,
3: sí.
2: Noms de grans artistes, però quan n'hi ha que han agafat un sillín i un manillar i han fet una escultura, pues, i avui en dia hi ha moltes coses així, el que passa que clar, si omples la casa de trastos per fer escultures no hi caps.
3: Bueno, jo amb els quadres al final també he tingut que dir, bueno, quasi deixa de pintar perquè no tens espai. És una llàstima, de veritat, perquè... I d'on els metes?
2: Clar, i després, depèn quin tipus de quadres fas, pues sí, la gent li pot agradar, però igual... tu prefereixes fer altres tipus d'art, no sé, altres... Jo, molta gent que faig un paisatge, un d'això, la gent, que maco, però a mi... ho faig posant tots els meus coneixements per fer allò, però em motiva més fer un altre tipus d'art, més creatiu, més, m'entens, I així cada artista, la prova està que vas a l'exposició i rius, i perquè veus que hi ha moltes coses i gent, no sé, gent que fa coses a vegades de l'estrella polar i del cel i de la lluna
3: Buda,
2: i budes i hi ha de tot, i en canvi aquell que fa una odalisca fantàstica, o uns paisatges, m'entens, tremendos. Jo faig, ara faig pintura protesta, bueno,
3: però... Bueno, però és el que deia, sí, que, bueno, el Xavier és el que li caracteritza.
2: Però, bueno, la... sí, perquè a mi m'agrada, sí, quan vaig pel carrer, que, pues, que em pari i em digui allò que has fet, no està bé, perquè no sé què. Per dir, bueno, veus, li he bellugat els sentiments. En canvi, si hagués fet una cosa que maca, no hagués dit res, m'entens? Jo m'imagino Goya com va pintar el que mataven allà els espanyols, els fusillaven, el d'això, que era el 5 de... el quadre aquell, les coses que li devien dir els francesos.
1: Sí.
2: Eh? I en canvi, què passa? Pues a mi m'ha motiva això, tu. Ara estic fent el 8 d'agost, que es veu els Mossos tirant gas sobre els avis. Clar, ja sé el que em passarà. Em passarà com sempre, que em venen algun mos que em coneix i em diu que aquell quadre no m'ha agradat perquè nosaltres no vam... Jo dic, perdona, jo hi era, vaig veure-ho. Allà com la gent s'arrossegava per terra i no podia, vull dir que vol, per molt que ho amaguis, jo tindré un quadre que cada vegada que el vegi veuré això i ja està, i m'és igual el que tu diguis.
3: A veure, jo és el que penso també, no, Xavier, que l'art serveix per treure el que tens dintre o què és el que vols expressar. I si tu vols expressar això i vols denunciar una situació, pues fes servir el que tens a mà, i en aquest cas és la pintura.
1: Exacte, però l'art sempre ha plasmat la realitat, perquè sempre. No teníem fotografies, no teníem mitjans tècnics. Per tant, l'art és la manera que tenia d'expressar a certes persones i connectar amb la població. El que passa que després l'art el va capitalitzar a l'església pel tema econòmic, no? Però,
2: i l'església també el feia servir perquè volia motivar la gent, que es veiés la pietat, que es veiés allà el plorar, la santitat, totes aquelles coses. I jo, en canvi, pues mira, pinto el Hansel a la presó, que és un artista com jo, i està allà i no sé per què. Igual podia estar jo, com un altre, sí. Perquè està aquell noi a la presó, per haver dit una cosa que tothom la pensa. No se'm, no, si hagués fugit, ja hagués tornat, ja estaria aquí com
1: la resta, no sé, que han pogut tornar.
2: Sí, m'entens, eh?
1: Els que han pogut.
2: I clar, i a vegades no vaig a puestos perquè no vull fer preguntes als polítics, perquè si
1: millor,
2: els veig...
1: No, millor que no. Millor que no.
2: M'entens, eh?
1: Millor que no.
2: M'entén, perquè...
1: Sí, t'entenc, millor que no. Millor que no.
2: I els hi diria de tot cor, des del punt de vista artístic, perquè com veig un artista tancat allà...
1: Correcte. Gràcies al Xavier Ribó i gràcies a la Yolanda Martínez per estar avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos totes aquestes activitats, i moltes felicitats pel vostre aniversari.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
6: De dilluns a divendres, a les 4.
5: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 4 de la tarda.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic cambra fosca, temps d'exposició, càmera digital, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Amb quines persones i de quin tema parlarem avui?

0: Avui tenim amb nosaltres els amics de la fotografia d'Esplugues de l'Avenç. I amb nosaltres el Toni Fontova i el Sergi Toca, que són membres de l'associació. Hola, benvinguts.
1: Hola, bona tarda.
0: Per posar-nos una miqueta així en context, la fotografia es va iniciar cap al 1800, més o menys, fins al 1821 no s'aconsegueixen els primers resultats. Això va ser a França, val? Aquí a Catalunya no arribarà fins al 1839 que s'aconsegueix la primera fotografia, tot i que val a dir que va desaparèixer. Aquesta primera fotografia no consta a aquest arxiu. El 1839 es fa una convocatòria el 10 de novembre de 1839 a la plaça de la Constitució, el que és ara l'actual Pla de Palau, i es fa una recollida de butlletes per poder treure diners, per poder fer aquest acte, i es van vendre 103 butlletes. Això m'ha fet una miqueta de gràcia. El trist és que aquesta primera fotografia que es va aconseguir doncs no ha perdurat en lloc ni en carta arxiu, però bé, la fotografia la tenim. I des de que es va començar, doncs ja sabem una mica la història, no? Com el que era la cambra fosca, els temps d'exposició que es van anar reduint i el que arribem ara, que són aquestes càmeres digitals, que apretes el botó i en un segon et pot fer 100 fotografies, no hi ha paper, no hi ha despesa de paper, hi ha altres tecnologies. I m'agradaria saber com arriba aquesta associació aquí a Esplugues.
2: Bé, doncs, aviam, aquesta associació arriba doncs a l'any 2013, arrel de la Via Catalana, que ens van presentar uns quants bueno, doncs, aficionats a la fotografia, voluntaris i tal, a fer la gigafoto. Llavors, bueno, entre tots aquests, quan vam acabar i vam veure els resultats d'aquestes fotos que havíem fet i tal, bueno, doncs vam decidir doncs muntar un grupet, no? De continuar veient-nos, fent fotos i aprenent i fent coses, no? Coses de fotografia.
0: I va dir que per ser voluntari s'havia de tenir una càmera específica amb unes tècniques, amb unes característiques tècniques específiques,
2: bueno,
0: no,
2: Antoni? S'havia de tenir una reflex amb un objectiu que agafés un ram, diguéssim, de gran angular, diguéssim, i un gran angular o un angular mitjà, diguéssim, un 35 mil·límetres ja anava bé, i a partir d'aquí doncs hi havia unes especificacions que ja et venien donades per l'organització, sí. Ja et deien, escolta, s'ha de tirar aquesta distància tal, i bueno, llavors anaves fent fotos al tram que t'assignaven, no? Mira, tu tens, sí, aquest tram i has de fer equips fotos.
0: Va, Toni, anem per les anècdotes. Què va passar el dia abans que us vau quedar sense un dels voluntaris fotògraf? El Lluís li va agafar, la van tenir que operar d'urgències d'apendicitis.
2: Sí, ens va passar això, i bueno, llavors vam tenir que buscar una altra persona, sí, correcuita per cobrir aquell espai, no? I no tenir que fer l'altra persona, una altra de nosaltres, tot l'espai, no? Que aquesta persona tenia assignat, no? Però bueno, sí, vull dir, al final tot va anar molt bé i tal. I a partir d'aquí, bueno, quan vam veure les fotos, vam veure el resultat i demés, vam dir, ostres, doncs per què no continuar, no? I ens intentem de veure i ens veiem i continuem aprenent i fent fotos, no? I això va ser l'inici d'aquest grup, no? Diguéssim, aquest grup primer no teníem a on anar, no teníem a on caure en lloc, saps? No teníem un local i tal, i llavors, bueno, a través d'un dels antics membres que tenia contacte amb la biblioteca, doncs, bueno, al final vam anar a parar a la biblioteca Pare Miquel,
0: allà, sí.
2: I allà, bueno, allà vam estar, però clar, allà per temes de la pròpia biblioteca, per temes de règim de funcionament de la pròpia biblioteca i amb el conveni que la biblioteca té amb l'Ajuntament i la Diputació i tal, nosaltres no podíem sortir d'allà, no podíem fer res amb nom nostre, no? Havia de ser tot com a biblioteca, no? No podíem fer res, no? Llavors ens trobàvem bastant lligats de mans a l'hora de fer pues, una exposició o fer una sortida fotogràfica, etc. No? O organitzar una sortida que vingués més gent i tal, no? Pel tema pues, d'assegurances, bueno, uns lius tremendos. No? Llavors, a partir d'aquí van dir, bueno, pues, mira, anirem buscant i tal. Llavors, el Lluís Tarrés doncs ens va oferir de venir aquí a l'Avens. Bueno, i en principi vale, doncs vam dir, estupendo, doncs sí, anem cap a l'Avens.
0: Des de quin any esteu aquí a l'Avens?
2: Doncs des del 2016, més o menys.
0: Val, i ja us constituï com a secció de l'Avens?
2: Sí, sí, llavors ja ens vam constituir com a secció de l'Avens i aquí estem.
0: Doncs la vostra història està totalment lligada amb la ràdio, perquè nosaltres també, l'Avens, que és la mare acollidora de la cultura, també ens ha acollit a Esplugues FM, i aquí estem amb un despatx que ens van cedir,
2: doncs,
0: com vosaltres estem al costat en la ràdio amb l'Associació d'Amics de la Fotografia, estem paret per paret. Doncs estem al 2016, perdona,
2: sí, 2016-2017 deuria ser, més o menys, ara mateix les dates tampoc d'això, però bueno, per ahir deuria ser.
0: Anem una mica per les activitats. Vinga, i ara li tocarà al Sergi parlar. Bàsicament, quines activitats feu des de l'associació?
3: A veure, fem una mica en funció de les circumstàncies, no? Va ser el 2019, sí, el 2019 vam fer una exposició al Robert Brilles, una exposició de foto antiga, conjuntament amb foto actual de diferents punts d'Esplugues, no? És a dir, vam rebuscar tot el que els meus companys, que són més antics d'Esplugues que jo, tenien, i aleshores doncs, vam fer una exposició molt maca al Robert Brilles sobre aquest tema, on no només hi havia la foto antiga i la foto actual, sinó que a més hi havia després un codi QR on t'hi ficaves en una pàgina on nosaltres havíem afegit, donàvem l'explicació del punt i a més doncs ficàvem més imatges. Això va ser el 2019, que jo vaig entrar el 2018. Després vam fer una altra sobre escultures d'Esplugues. Vam rebuscar totes les escultures que hi ha a Esplugues, algunes no conegudes, algunes estan molt amagades i des de luego molt més llarga que el llistat que puguem trobar a qualsevol lloc.
0: O sigui que també heu fet recerca de patrimoni cultural.
3: Sí, bàsicament entre el que sap un i el que sap l'altre.
0: Clar.
3: I aquesta exposició, que nosaltres teníem molta il·lusió, perquè a més vam escollir les fotos mitjançant un sistema de vots, pràcticament a veure a qui li agradava més una foto o l'altra, i les que més van agradar són les que es van exposar, i justament el dia següent de posar l'exposició van tancar l'Avens. O sigui que...
0: Sí? Però això va ser el 14 de març del 2020, quan van començar la Covid.
3: Sí.
0: I com heu fet aquest sistema de votacions? Ho teníeu penjat en una pàgina web?
3: Sí, disposem d'un drive conjunt. I allà anem penjant les coses, i aleshores després amb una fulla de càlcul normal i corrent doncs cadascú posava la foto que més li agradava.
0: Però la votació era també externa?
3: No, era interna
0: vostra.
3: Interna.
2: Sí, sí.
0: Quants socis sou ara?
3: Ara som set.
0: Set socis.
2: Ara mateix set. Són poquets, eh?
0: I que s'ampliï, Anem a fer una cosa. Anem a dir les dades de l'associació, que esteu aquí a l'Avens, i si alguna persona que ens està escoltant li pugui interessar, us reuniu els dilluns aquí al Centre Cultural de l'Avens?
2: Sí, els dilluns no festius, doncs de 6 a 8 de la tarda.
0: Val, doncs esteu aquí a l'Avens, Centre Cultural, al carrer Àngel Guimarà 27-29.
2: A la sala Coworking.
0: Exacte. Ara s'haurà de canviar el nom i dir-se la sala dels Amics de la Fotografia. I si alguna persona està interessada, només té que venir. Secretaria està oberta a 4:45 a les 8 del vespre, i vinga, arriba on estan els de les fotos i cap a la correcte. Primera planta.
2: Correcte.
3: Sí, sí.
0: Teniu teniu un recorregut curt, però jo sé que vosaltres, com a aficionats a la fotografia, teniu un recorregut més llarg.
2: Sí, de fet, també vam muntar, estant a la biblioteca, allà mateix a la biblioteca, vam muntar dues exposicions. Una va ser la primera sortida que vam fer com a grup, que va ser al Prat de Llobregat, a fotografiar avions, bàsicament, avions que s'enlairen i... Bueno, en aquell cas que aterren, no? Perquè la posició on estàvem era d'aterrament. I la veritat és que van ser unes fotos molt maques que va fer tot el grup, vull dir, vam
0: la
2: escollir
0: recordo.
2: Unes fotos
0: sí.
2: I aquesta va ser la primera exposició que vam fer com a grup, que va ser a dintre de la biblioteca. I després una altra sortida que vam fer també, que vam aprofitar també, doncs, això, no? Perquè una mica la idea també com a grup és, a part de fer fotos, és, doncs, bueno, doncs passant-s'ho bé també, no? I clar. Estar, doncs, a gust i tal, i de tant en tant, doncs, fer alguna sortideta, doncs, a dinar, fer una calçotada, etcètera, no?
0: Vaja, llavors, a partir d'aquí... L'excusa que teniu, com que no aneu amb bicicleta, doncs...
2: Clar, clar, exacte, no? Llavors, doncs, bueno, amb l'excusa aquesta de sortir a dinar, de pas fent fotos. No, al revés.
3: I després han de sortir enfocades, eh? És requisit bàsic.
0: Però hi ha una cosa, jo he vist gent que s'aixeca molt d'hora a les 4 de la matinada com si anessin a buscar bolets perquè volen una fotografia concreta en un lloc concret quan surt el sol.
2: Sí, sí, sí.
0: I això ho he viscut, ho he vist, i sobretot a la que ja surts de Barcelona, suposo que a Collserola també, no? Però a la que ja vas cap al Vallès i vas pujant, veus a gent a les 9, 10, 11 del matí que és que ja ve de fer fotos.
2: Sí, sí, sí.
0: Hi ha moltíssima afició.
2: Sí, sí.
0: Esteu a la federació, hi ha federació?
2: No,
3: estem federats.
2: No. Sí, hi ha la federació uh-huh. catalana de fotografia, uh-huh. hi ha la federació espanyola de fotografia també, però no estem federats. No, ara per ara no estem federats.
0: Bueno. Ja arribarà tot.
2: Ja tot arribarà, no? Perquè en el moment en què, pues, bueno, ara mateix, si hem d'estar federats seria per fer alguna cosa més gran, no? Tipo concursos, presentant-se mm-hmm. a concursos o organitzar inclús un concurs oficial, diguéssim, no? Però ara per ara no és el nostre objectiu, ara per ara, no? Llavors, bueno, de moment ja arribarà.
0: Abans d'explicar-lo de les fotografies dels avions del Prat, veu necessitar un permís especial per fer fotografies?
2: No.
0: Us veu posar en una zona pública totalment,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, el tema de la fotografia de vegades sí que requereix permisos oficials. Jo, per exemple, he fet fotografies a cementiris de Barcelona, com el de Montjuïc, i jo vaig demanar permís. No te'l neguen, només que no pots portar trípode, no pots portar model... i sobretot no pot sortir enfocada cap làpida on es pugui veure el nom d'una família
0: per propietat,
3: sí.
0: I per la protecció de dades,
3: sí. és bàsicament. Després a molts llocs sí que et deixen fer fotografies, i a molts llocs fas la fotografia i si no t'enxampa la policia no tens cap problema, però si et veuen amb la càmera i com et vegin amb un trípode, sí que poden venir a demanar-te explicacions.
2: Sí, jo en aquest sentit tinc una anècdota d'una sortida que vam fer amb el grup, un Nadal, i vam anar a Barcelona, vam baixar a Barcelona a fer fotos de les llums de Nadal. Molt normal, molt d'això, no? Bueno, doncs, el portal de l'Àngel, tots portàvem el trípode, no? Però allà hi havia una foto molt xula de l'arbre que hi havia allà i tal, i bueno, vaig plantar el trípode amb tota tranquil·litat i tal, i bueno, em va venir la policia municipal i em va dir que estava fent, no?
0: Vull permisos d'imatge, no?
2: Vostè aquí que d'això, no? Dic, bueno, fer la foto i tal. Diu, no, el trípode no es pot muntar. I bueno, i em va passar el mateix a la Sagrada Família. A la Sagrada Família dintre tampoc es pot muntar el trípode. Que passa que, bueno, jo no ho sabia, vaig carregar amb el trípode per res, perquè clar, a la que vaig entrar i vaig muntar el trípode van venir d'art seguida a dir-me que de trípode res, no? En aquest cas potser sí que si demanes un permís i tal, igual sí que et deixen, no? Però per algo especial, no? Però si no, aquestes coses no et deixen. En el cas del Prat sí, perquè hi ha una plataforma específicament feta per fotografies, perquè com que no és a dintre de l'aeroport, sinó que és a fora, hi ha una plataforma especial per poder pujar allà i fer fotos als avions quan aterren. Hi ha una altra també, més enllà de la platja del Prat, que és una plataforma igual, però és per quan s'enlairen.
0: Amb el tema de la protecció de dades, suposo que heu d'anar a tenir molta cura, perquè no podeu fer fotografies a la... A persona sí, però necessiteu una autorització.
3: El tema de la protecció de la imatge,
0: sí.
3: De fet, són els drets d'imatge, uh-huh. S'ha d'anar amb molta cura. Primer, tu pots fer qualsevol foto pràcticament que vulguis, però no pots publicar-la. ¿Vale? Aleshores, el més adequat és intentar que no surtin cares. I si surten cares, diuen que una de les coses que pots fer és parlar amb la persona, però vés en compte, perquè jo ja he fet tres sessions de model i a totes he fet signar un contracte. Més que res perquè estiguin tranquil·les elles i jo.
0: Totalment.
3: I aleshores, bueno, doncs es pot publicar el que es pot publicar i el que no, i així no hi ha problemes posteriorment. Però sí que he fet algunes fotos que les ensenyo, però en privat, perquè no les puc publicar, perquè si no podria tenir problemes.
0: A què penseu que és degut que en els darrers anys hi ha molta gent que fa fotografies, suposo també per la facilitat d'anar amb un mòbil, no? Però també veus gent amb unes bones càmeres. I, de fet, quan t'arriben catàlegs a casa de publicitat, de la cadena comercial que sigui, sempre hi ha càmeres de fotos.
2: Uh-huh.
0: Què penseu que pot ser degut a aquest, no vull dir boom fotogràfic, però a aquesta gran afició...
2: De fet el tema de la fotografia digital, la tecnologia que ha permès, doncs, això, no?, de poder veure les fotos a l'instant i d'una forma, diguéssim, molt econòmica. Jo em recordo que abans d'apretar el gatell de la càmera t'ho pensaves i per què? Perquè jo costava calés, anaves a qualsevol puesto a fer fotos i allò tenia un cost. Sabies que després havies de aquell carret que ja t'havia costat uns calés, l'havies de portar a revelar, etc. No? I si després volies una ampliació, volies tal, allò costava molts calés, no? Al final era una afició cara. Més enllà de la càmera, més enllà de tenir una càmera més o menys professional o avançada o tal, més enllà d'això, el tema de poder veure una simple foto ja costava bastants calés, no?
0: Sí.
2: Què passa? Que ara la immediatesa de poder fer una foto amb un objecte que portem gairebé tots a la mà, la immensa majoria ho portem a la mà, portem una càmera de fotos a la mà que serà, i que cada vegada van sent millors càmeres les que portem en el mòbil, cada vegada són millors. A poca idea que tinguis de fer fotos, treus molt bones fotos amb un mòbil avui dia. Clar, això ha portat, doncs, que la gent la típica foto de postureo, no? De pam, pam, pam, pam, i es fan milers, milions i milions i milions de fotos diàriament perquè la gent tira fotos, no? I perquè és algú que és gratuït, no? Pràcticament. I què passa? Que, doncs, això ens ha portat, doncs, una mica, doncs, sí que hi ha gent que el tema de la fotografia aquesta així se la pren en sèrio i li agrada, doncs, quan tira una foto que sigui digna, i hi ha altres, doncs, que, bueno, doncs, que és una foto, una imatge que queda allà i que durarà el que duri, no? I també amb això tinc una cosa bastant a dir, no? És a dir, per exemple, ara és quan més fotos n'hi ha, és a dir, qualsevol entitat n'hi ha, la gent fa fotografies, és a dir, nosaltres, per exemple, a la Colla Bastoners, cada cop una sortida que tenim, la gent fa centenars de fotos amb una sortida. Però d'aquelles fotos, al final, són una o cap la que puguis aprofitar. Per què? Perquè s'envien per les xarxes socials, al WhatsApp, no sé què, no sé quantos, aquella foto quan t'arriba a tu, si després la vols publicar, la vols ampliar i tal, allò no serveix per res. Uh-huh. Allò està destrossat, aquella foto. Vale? O sigui, tu a la pantalla del mòbil la veus perfecta, a la que comences a ampliar una mica, o la portes a fer una ampliació per posar-la en un llibre o en un d'això, o vols fer un pòster, allò no, és impossible. O sigui, allò és basura.
0: Doncs ara anem a parlar de la tècnica, eh? Perquè hem passat dels rodets que en tenim a casa, que no hem arribat a revelar, després passem a que podies portar el rodet i anar a la casa els hi deies, vull que sí que em facis a paper aquesta, i aquesta és d'aquí no, perquè està borrosa, està mal enfocada, està no sé què. Després ja passem a la part digital. Quina qualitat necessita una fotografia? Bueno, primer, quina càmera? Quin tipus de càmera? I després, quina qualitat necessita una fotografia perquè jo la pugui passar a paper, ampliar-la i que els píxels no se'm deformin? Què necessito? Aconselleu-me.
3: És molt fàcil. Hi ha un dit entre els fotògrafs en que no és la fletxa, sinó que és l'arquero. La millor part de la càmera és un mateix. O sigui, això és el principal, tenir l'ull. Hi ha gent que amb un mòbil fa meravelles, hi ha gent que la càmera digital, la càmera més bona que es pugui comprar no li servirà de res. A part d'això, quan comences a fer fotos, te n'adones que amb el temps et va passant una cosa molt curiosa.

0: i preveure a quina distància podràs tu veure aquesta fotografia. No és el mateix una foto que tu la miris, que tu la miris amb la mà, que la tinguis a la mà i la miris, és una distància d'entre 15 a 20 centímetres, a si fas una fotografia panoràmica i la penges en un, en una sala d'exposicions. Generalment aquella foto la gent la mirarà a més distància, no? Tot depèn d'això. És una de les coses que nosaltres mirem, que la resolució ha de ser en funció de on vagi a acabar aquesta fotografia.
1: Jo conec una persona, és una amiga, que realment té una càmera als ulls, fa fotografies i quan te les ensenya, jo les he vist al moment, que és la Montserrat Jaques, i a vegades penso, Montse, com has pogut fer aquestes fotos? I quan me les ensenya, és la definició, l'enquadrament, estan totalment proporcionades, els volums, perquè això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, no? Com en l'art, com en els quadres, té que tenir a vegades, no sempre, però té que tenir una mica de proporcionalitat, els volums, les parts fosques amb les clares, els contrastos, no?
0: Sí.
1: I a més, una cosa que és genial, ara podeu tècnicament donar-li més lluminositat, més contrast amb una fotografia.
2: Bueno, amb la... aviam. Avui dia depèn de la càmera també, no? Però normalment després de quan fas aquestes fotos digitals i demés, el que fas també és la postproducció, no? Moltes d'aquestes fotografies estan editades, no? Editades en programes qualsevol d'edició, per no dir marques i demés, vull dir, però qualsevol editor que puguis fer edició de fotografia, inclús les pròpies marques de les càmeres, ja quan compres la càmera ja venen amb un CD i tal amb el seu propi programa d'edició, no? Llavors, a partir d'aquí tu pots editar i pots pujar, doncs, precisament això, no? El contrast, pots pujar les llums, pots baixar llums, pots pujar ombres, pots retallar la foto, pots reenquadrar la fotografia, és a dir, pots tornar a fer una foto de nou sense la càmera, no? Diguéssim, amb l'ordinador directament, no? Clar, per això ja has de tenir una miqueta més de coneixements, no? Del tractament d'imatges, etc. No? Perquè, bueno, si no tens massa idea d'edició, per poca edició que facis, a vegades és pitjor fer aquesta edició, o sigui, surt pitjor la foto editada que la que surt de la càmera, no? Si no tens massa idea, no? Llavors, bueno, però bueno, sí, és veritat que la gent al final fa moltes coses, no? Amb la fotografia i demés, no? I sí que és veritat que hi ha gent que té molt d'ull fotogràfic, no? És a dir, hi ha gent que neix amb un... Bueno, doncs això, no? Vull dir que de seguida veu, mira, dispara, i dispara amb qualsevol càmera que tingui a la mà i li surt una foto fantàstica, no? Perquè té aquest ull fotogràfic, no? Cosa que nosaltres el que intentem fer és això, no? És entrenar aquest ull, saps? És una mica en mica entrenant aquest ull i poder fer al final, perquè també és el que diem, no? Que al final molts diuen, ostres, que si no hi ha l'edició i tal, no? Si l'important és que quan intentes fer la foto és que la foto que surti de la càmera ja surti pràcticament per poder-la ensenyar, és a dir, que no calgui fer aquesta edició, no? I si l'edites, que sigui el menys possible, no? Vull dir, que sigui aquells petits detalls, aquells puntets que dius, mira, li falta això, no? I ja està, no? Però la idea és aquesta, no? I com a grup el que pretenem és això, és aprendre, és poder parlar de fotografia, que ens agrada, que ens apassiona, és poder fer de tant en tant alguna exposició i poca cosa més. Tampoc tenim masses pretensions, no? Vull dir, si alguna persona pensa que vindrà aquí i es trobarà aquí, doncs, que som uns cracs de la fotografia i tal, tot el contrari, és a dir, nosaltres som aprenents de fotografia, som aprenents de fotògrafs, i uns saben més, uns altres menys, però al final l'objectiu és aprendre, no? És i agafar aquesta visió i poder col·laborar en aquest cas en Esplugues, no? I poder aportar un granet de sorra més en aquesta part de la cultura que també faltava, no?
1: Sí.
2: Era un diguéssim que era una part de la cultura d'Esplugues que mancava, no? Sí que havia hagut grups anteriors, grups de fotografia i demés, grups que a més havien fet coses molt maques, vull dir, hi ha un grup aquí que a més era d'aquí de l'Avenç també.
1: Imatge 74,
2: Imatge 74.

0: 4,
1: sí, val, que era un feien grup el Cinefòrum també,
0: que hi havia gent i sí. Bueno, i bueno, això va anar desapareixent mica en mica, va quedant allà en el racó, i nosaltres també vam veure aquesta possibilitat, no?, d'omplenar aquest buit que hi havia dintre de la cultura d'Esplugues, no?
1: Molt bé.
0: I ja està, no? Vull dir, les nostres pretensions són aquestes, no? I sobretot aprendre a fer molta foto, tirar fotos i aprendre i molt, no? I cada vegada, doncs, això més, no?
1: Ara aniré per una part més personal. Començaré pel Sergi. Com comences tu a aficionar-te a la fotografia? Quina és la teva motivació?
2: A veure, jo fa 3 anys estava treballant com a cap d'estudis a una empresa de reformes, i aleshores cada vegada que anàvem a veure una feina el jefe ens demanava que portéssim fotos, que fessin fotos, no?, per també tenir un petit expedient de l'obra. Portava la càmera del mòbil i vaig pensar, dic, ostres, necessito una cosa una miqueta més amb cara i ulls, no? Pensava comprar-me una compacta normaleta, però dic, i a veure si en lloc d'una normaleta, una compacta, m'agafo una reflex, i sortosament avui dia doncs fan reflex que són bones per començar, i sí, vaig agafar-me una, i bueno, fins aquí hem arribat, no? O sigui, això va ser el 2017, a l'octubre, a finals de l'octubre, i ara doncs ja portem unes càmeres més, uns objectius més i una experiència més.
1: O sigui, la teva professió et va obrir el cuc aquest d'aquest art de la fotografia.
2: Sí, bàsicament.
1: I en cas d'en Toni Fontova?
0: Jo vaig començar molt jovenet. Jo vaig començar amb 14-15 anys amb una càmera que tenia el meu pare, era una Berlisa Color, i bueno, a partir de llavors el meu pare me la deixava i vaig començar a fer fotos. Tant és així que amb aquella càmera vaig fer un reportatge de la boda de la meva germana. Amb aquella edat, saps? Amb 15 anys que d'això, no? I bueno, va sortir força bé, vull dir, dintre del que hi havia, no? Després va venir el fotògraf oficial i tal, no? Però que bueno, jo vaig intentar doncs seguir els passos de bueno, una mica, no? Després em vaig comprar una enciclopèdia de fotografia de la Kodak, i bueno, i a partir de llavors vaig començar doncs a d'això. Llavors em vaig comprar la primera reflex, una cosina, i a partir d'aquí una cosina amb de rosca, vull dir, amb els objectius de rosca, bueno, i a partir d'aquí doncs vaig començar doncs a tirar. Llavors, com que la fotografia, el que parlàvem abans, era molt cara,
1: sí,
0: vaig trobar una sortida més econòmica, que eren les diapositives. Llavors vaig començar a tirar diapositives, però clar, llavors quan jo vaig començar amb diapositives, aquells carrets s'havien d'enviar a Madrid. Aquí a Barcelona no revelaven, s'havien d'enviar a Madrid. Llavors això era també una gaita, saps? Perquè havies d'enviar un sobre especial, l'obries, ficaves, tiraves, bueno, i després espera i aguarda que arribin aquells marquets de fotos i tal, no? Llavors vaig dir, ostres, per què tinc que fer això i tal? Llavors, bueno, després van començar a revelar aquí a Barcelona també, les diapositives ja no anaven a Madrid, es podien fer aquí. Llavors, llegint, doncs vaig descobrir que me les podia revelar jo mateix. I vaig començar, doncs, vaig comprar el material i vaig començar a revelar-me jo mateix les diapositives. I bueno, i a partir d'aquí després vaig canviar de càmera, vaig passar a la Nikon, a la que tinc actual, sí. I a partir d'aquí doncs ja fins ara, no? I sempre ha sigut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no?
1: Toni, no ho saps, però a Can Clota tenim un estudi de fotografia d'un aficionat i ho té molt en secret, però jo ho sé. Mira, jo la meva afició a la fotografia ve de molt petita. La meva àvia sempre anava amb una càmera a sobre, i jo a casa tinc una càmera fosca. La meva àvia, us la portaré un dia perquè la veieu.
2: Ah, sí.
1: El meu regal de la meva comunió va ser una càmera de fotos. I a partir d'aquí Doncs des dels 9 anys he anat tenint càmeres de fotos fins que el 91 em compro una reflex per anar-me'n a Kènia a fer fotografies. Perquè jo volia anar a fer fotografies als lleons i bueno, totes aquestes coses, no?, que quan vas a la sabana africana. No he perdut la meva afició a la fotografia en tots aquests anys, però sóc tan dolenta, tinc tan poc ull per fer fotos.
2: Doncs mira, aleshores farem una cosa, eh? El Toni i jo et convidem, o bé que vinguis a l'associació, vinguis amb nosaltres, t'ajudarem a que milloris, o bé fins i tot necessitem models.
1: Clar. No, jo modelo
2: necessitem models femenines.
1: Jo ja no estic per aquestes coses. Ja tinc prou amb la ràdio, que és la meva gran afició, és la meva vida, que també no vaig començar tan jove, però vaig començar amb 18 anys a fer ràdio i aquí em quedo a fer ràdio. Comencem una miqueta, no pel principi, anirem per la meitat de l'entrevista i tornarem a repetir que els Amics de la Fotografia d'Esplugues de l'Avenç estan ubicats aquí, a l'Avenç Centre Cultural Àngel Guimerà número 2729, i que qualsevol persona que estigui interessada a unir-se amb aquest grup, que de moment només en sou 7, teniu un nou component del grup, molt bé.
2: El Rubén, que a més està sent una grata sorpresa perquè té idea i té...
0: Sí, i té molts coneixements, sí. De fotografia i té... Bueno,
2: I sobretot, ganes. Sí. Ganes. Es tracta de buscar com pots fer això, allò, de quina manera... Perquè, clar, no tothom té els mateixos mitjans, no?
1: Clar.
2: Aleshores, doncs, ell avui ens explicava que una foto que s'ha fet ell va disparar amb el peu. Sí, va disparar amb el peu perquè va disparar tocant el mòbil, que el tenia al terra, que estava connectat amb la càmera.
1: Però si aviat ja podrem fer fotos només dient-li a la càmera, fes-me una foto.
0: Bueno, de fet, amb el mòbil ja funciona.
1: Ah, val.
0: Sí, amb el mòbil ja funciona. Sí, i de fet, hi ha càmeres o inclús aparatos que es poden acoplar a la pròpia càmera, les reflex. Mm-hmm. Hi ha sistemes que li pots dir que la càmera que dispari parlant-li. Sí.
2: Dispara. L'acabem de fer.
1: Una foto. La publicarem a les xarxes socials. Deixem de parlar. Si alguna persona vol veure alguna de les exposicions, els treballs que heu fet, de les fotos que aneu fent, les podem trobar en algun lloc? On estan penjades?
0: No, penjades no estan. Les no? tenim nosaltres aquí, les tenim arxivades.
1: Pel que has dit abans del tema de publicació.
0: Sí. Aquí tenim les quatre? Bueno, hem fet la dels avions, després la del Montseny, la de la tardor. Uh-huh. Aquesta també la vam fer a l'exposició, aquesta va ser la segona que vam muntar. Vam fer una sortida al Montseny i vam fer fotos de la tardor. I després vam fer la d'abans i després.
1: La de les escultures.
0: I després les escultures.
1: La d'abans i després és el que va fer el recull l'associació de veïns d'aquí de...
0: No, és una altra.
2: Van ser en paral·lel.
0: Vam fer un paral·lel. De fet aquella encara estàvem... Aquella que ens va demanar la col·laboració, l'associació de veïns d'aquí de...
1: Del centre,
0: ens va demanar la col·laboració per fer... Ells ens van donar unes fotocòpies d'unes fotos antigues i tal, i nosaltres havíem de fer l'actual. Nosaltres vam col·laborar, com no podia ser d'una altra manera. Uh-huh. Però després d'això no es va fer cap exposició, només es va fer el llibre que van editar després. Uh-huh. Ells i ja està, no es va fer. Però això ens va fer pensar una mica i tal, i llavors vam dir, ostres, doncs fem aquesta exposició, no?
1: Molt bé.
0: I aquesta exposició va estar molt bé, perquè aquesta exposició, ja et dic, tenia una pàgina web, després aquesta pàgina, les fotos que vam publicar, que vam exposar, les que estaven exposades, totes tenien un codi QR, a la qual amb un mòbil podies accedir a aquest codi QR, podies accedir a la nostra pàgina web, concretament a la foto aquella, i d'allà et donava les explicacions pertinents d'aquella fotografia, no? D'aquell espai que estàvem fotografiant.
1: Doncs digue'm l'adreça de la pàgina web per les persones que estiguin interessades.
0: Això,
1: si volen alguna altra informació.
2: Mira,
1: perquè hem dit que esteu aquí a l'avenç, digues-la.
2: Es diu amicsfotografia,
1: sí?
2: .stm-projects.com.
1: Val, suposo que si posem al Google amics de fotografia Esplugues,
2: sí,
1: ja ens fa la recerca i anirem directes.
2: Amics de la fotografia de l'avenç d'Esplugues i surt més fàcil.
1: Val.
0: Sí, sí, i també tenim la pàgina Facebook. A Facebook tenim una pàgina també, que és Amics de la Fotografia de l'Avenç Esplugues, que és @amicsfotoesplugues. Directament l'adreça que posen al Facebook és @amicsfotoesplugues, i ja directament ja els hi sortirà.
1: No em voldria deixar una cosa, podem equivoco, però el Pere Reverter va ser una de les persones, oi, que va
0: sí,
1: estar a la via?
0: Sí, sí, sí, sí, el Pere Reverter, a més, va ser membre del grup,
1: sí,
0: i va ser a través d'ell que vam entrar a la biblioteca.
1: M'ho he imaginat que era ell.
0: Del seu contacte.
1: Doncs des d'aquí un record,
0: sí, sí, sí,
1: molt, molt sincer cap al Pere Reverter, l'estimem molt.
0: Sí.
1: No sé si voleu afegir alguna coseta ja per anar acabant, que no em deixi jo cap cosa.
2: Bueno, només això, no? Convidar qualsevol que sigui aficionat, que tingui ganes d'aprendre conjuntament amb tots. Doncs nosaltres estem oberts a qualsevol, fins i tot a tu també. I ja saben, els dilluns a la tarda ens poden trobar aquí a l'Avenç, a la sala coworking, de 6 a 8.
1: Molt bé. Doncs des d'Esplugues FM us diem el mateix, estem paret en paret, qualsevol cosa que necessiteu de la ràdio, qualsevol promoció, divulgació de les vostres activitats, ens veiem a través del vostre objectiu. Una abraçada per vosaltres, gràcies Toni, gràcies Sergi per haver-nos acompanyat avui, i també salutacions a la resta de membres de la vostra associació.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: L'Avenç, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
2: A vosaltres per convidar-me.
1: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
2: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
2: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'engarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
2: no,
1: a aprendre la lletra?
2: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social.
2: Exacte.
1: Que teniu.
2: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
2: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
2: Cap al vespre ens trobem puntuals de 8:30 a 10, per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també el telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí, ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent-cant amb aquesta clau feminista, femenina.
2: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
2: I tant,
1: vine,
2: i tant,
1: prova,
2: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
2: I queda't.
1: Doncs, fent-can. Gràcies.
2: Gràcies, Carla. A vosaltres.
0: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat.
1: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
1: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
1: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avencesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avenç Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avenç Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 5 de la tarda. Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. I avui tenim una dona que ens ve des de l'Eixample de Barcelona. Benvinguda, Lluïsa.
2: Moltes gràcies.
1: Ella és la Lluïsa Morera. M'has fet 5 cèntims abans d'obrir els micròfons, que tu vens de Barcelona, de l'Eixample, i que arribes aquí a Esplugues aproximadament cap a l'any 74 per
2: no,
1: uns
2: 78.
1: Temes... 78 per uns temes.
2: I el 74, el 78 m'arrelo a Esplugues,
1: sí.
2: I el 74 vinc perquè he de fer uns contactes amb l'Agrupament Sant Jordi.
1: Perquè la teva primera relació amb Esplugues és a través de l'escoltisme.
2: De l'escoltisme, del Sant Jordi.
1: Sempre t'hi has dedicat juntament amb el teu home.
2: Bueno, la meva part de voluntariat, Vull dir, jo m'he dedicat no professionalment, sinó és el meu compromís amb aquesta societat. Segur, bueno, jo crec en el projecte pedagògic, crec en el projecte del guiatge i de l'escoltisme, crec que té uns valors per educar les persones en societat i les coses han vingut així. M'han anat demanant compromisos i els he anat fent també com he sabut.
1: Aquí a Esplugues comença l'agrupament a la parròquia? Està
2: no,
1: a la parròquia?
2: Jo a l'agrupament sóc una mare. Sóc mare de l'agrupament Sant Jordi. Els meus fills, quan tenen una determinada edat, s'apunten a l'agrupament Sant Jordi perquè els seus amics d'escola, el Jofre i l'Arnau, els animen a apuntar-se al Sant Jordi. I a partir d'aquí és la nostra vinculació com a pares amb el Sant Jordi, que en aquell moment hi havia molt d'ambient i tots els pares també fèiem equip. Ens agradava trobar-nos, es feien excursions i intentàvem que l'agrupament funcionés perquè era una manera... En els agrupaments es parlen de coses i es viuen coses que no es viu ni a l'escola ni a casa. És una tercera formació complementària a tot això. I nosaltres que veníem d'aquest món, doncs ens agradava que els nostres fills... És una de les potes, jo diria que nosaltres ens arrelem a Esplugues amb tres potes. És un tamboret de tres potes. Primera, per l'escola, que va ser la Mainada i el Lola Anglada, que ens arrela a Esplugues. Per la parròquia de Sant Mateu i després per el convent de Montsió, que és la nostra part espiritual. I la tercera seria l'agrupament. Hi ha una quarta, que és de després, que és la crònica de la vida d'Esplugues, però aquestes són els 16 anys últims de la meva vida a Esplugues.
1: Ara estàs molt centrada, com dius, durant 16 anys amb la crònica de la vida d'Esplugues. Vas entrar, m'has explicat, de la mà del Jaume Torres?
2: Del Joan Torres.
1: Ai, del Joan Torres, perdona. Mm. Del Joan Torres.
2: I amb un equip de gent, que hi ha la Neus Oró, la Teresa Carbonell, el Miquel Caselles, la Montse Pi, en Jordi Reventós, el senyor Prats, Magda Gómez... No em voldria deixar ningú.
1: L'estimada Elisabet Millà...
2: És col·laboradora, no és membre de l'equip.
1: No és membre de l'equip.
2: No és membre de l'equip, no. Una altra cosa que m'arrela Esplugues és agermanament solidari. A la parròquia de Santa Madalena. En un moment determinat es crea una associació que és agermanament solidari, que és col·laborar en projectes del Tercer Món. Moltes vegades la gent ens deia que quan recollíem diners per enviar els projectes del Tercer Món, per què no el Quart Món? Jo seré molt sincera. El Quart Món crec que l'hem de resoldre aquí. El Quart Món l'ha de resoldre el meu ajuntament. El Quart Món d'Esplugues, benvinguda la voluntarietat, benvinguda tot el que es fa per ajudar la gent, perquè tots hem de col·laborar. Però els nostres polítics tindrien que caure la cara de vergonya, que no resolguin els problemes de la gent. No tenen vergonya. En canvi, col·laborar amb el Tercer Món és tot una altra cosa. Col·laborar amb el Tercer Món són projectes que, a més, ens agermanen amb altres països. Crea vincles, uneix. Agermanament solidari va arribar a tenir projectes als 5 continents. quan tu has conegut, encara que a vegades no personalment, una persona de la Índia, a través d'una altra persona, crees uns lligams, i de la Índia ja no parles d'aquella manera, a través de tercers, parles a través d'un amic. Això vam aprendre a l'Àfrica, quan vam anar a Madagascar amb en Jordi amb una trobada internacional del guiatge catòlic. Quan vam tornar de Madagascar, quan algú feia un xiste sobre negres, ens ofenia, ens sentíem malament. Perquè cada vegada que coneixes algú d'un altre país, deixes una mica del teu cor i una mica de la teva ànima. No vas a enviar uns diners, vas a fer lligams. Ells t'expliquen la seva vida i tu els hi expliques la teva quan els aculls a casa teva. Perquè venen, ells venen. Som nosaltres que no anem, però ells venen.
1: Quan anem a països estrangers, en aquest cas tu, Àfrica, jo vaig estar només una temporada, una temporada, 10 dies a Kènia. Deixes allà coses, però te n'emportes.
2: Moltes.
1: Portes amb tu moltes coses.
2: La primera ensenyança de germanament solidari, teníem tres potes. És que sempre hem funcionat bastantes potes. Una, no enviaríem diners a cap associació que no coneguéssim. Segona, aquesta associació havia de ser que algú d'Esplugues, nascut a Esplugues, o que havia treballat per Esplugues, ens fes arribar el seu projecte i que ella tingués aquella relació i que els diners els portés ella. O sigui, no enviàvem res a gent que no coneguéssim. No. No a grans institucions. No és que jo no cregui en l'UNICEF, no. Jo crec que ja reben preus diners. En reben molts. Llavors nosaltres, els nostres petits diners que enviàvem a través de subvencions de la Generalitat, de l'Ajuntament, i dels diners que recollíem en campanyes, anaven directament a projectes concrets, petits. Per exemple, un dels últims projectes que cada any ens feia il·lusió perquè vam plegar de Germanament Solidari, després de també uns 20 anys, va ser un projecte que becàvem uns estudis. A Sant Joan de Déu tenen una escola d'infermeres, que ara no em surt el nom del país, i cada any becàvem
1: una de les estudiants.
2: Sí, que eren 2 anys d'estudi. I no us presenteu, eren 2.000 euros, 1.000 euros per any. Llavors, havia un sorteig, es presentava tothom que necessitava aquesta beca, i una mà innocent d'allà traia el paperet i podia ser una dona o un home. I costava només 2.000 euros treure's el títol d'infermera. No calia venir aquí. Sant Joan de Déu havia muntat una escola allà. Això, a nosaltres, era un projecte senzill, però que ens semblava que era molt important. La primera relació va ser amb Mèxic, amb Sant Cristóbal de les Cases, amb el Melel, una escola al carrer de nens indígenes, que si no saben castilla, si no saben castellà, no poden anar a l'escola. I mira que l'escola pública de Mèxic és infratot. Allà s'han passat de tot. Hem sabut històries terribles, d'abusos, dintre l'escola nacional. Però bueno, l'important és que algun nen tingués estudis i anés allà. Quan va arribar la Pati, que va ser la fundadora, la Patrícia, va venir a dormir a casa i al dematí jo l'havia de portar a Rosa Sensat, perquè ella feia classes a Rosa Sensat, i donava classes, feia i donava. I un dematí em diu, què tal, com t'encuentres? I em diu, tu quieres saber com m'encuentres? És simplement... Eso que hacéis vosotros de preguntar, por preguntar.
1: Diu, tens 5 minuts o m'ho preguntes per preguntar?
2: Per preguntar.
1: Em pots escoltar? Doncs sí.
2: Agafo el telèfon, truco a la meva sogra, que era la jefa del Viver, i li dic, avui arribaré tard. I li dic, a què hora hay que llevarte a Barcelona? Bueno, la deixava al metro, perquè és a Colón. Rosa Sensat és allà a Colón. I vaig aprendre.
1: Perquè aprenem de tothom, sempre.
2: I vaig dir, ostres, Pedrín... Quants dies vas pel carrer? Què tal? Com estàs? Però ojalà no m'expliquis, perquè penses, ostres, ara em tindrà mitja hora i jo he d'agafar el metro. Clar. Llavors no ho preguntis.
1: Només diem, millor dir hola i passi bé.
2: Adéu!
1: Perquè si em preguntes...
2: Com estàs? Me lo preguntes? Quan ve la Jenny del Melel, és una festa a casa meva. Tothom vol parlar amb la Jenny, tothom coneix la Jenny, tothom coneix... Bueno, perquè la meva filla, coneixent a la Patri, un any em diu que se'n vol anar a treballar al col·legi del Melel, al carrer. I jo li dic, escolta'm, Núria, tota la vida pagant una escola catalana i ara te'n vas a ensenyar castellà? És el primer que em va sortir. I la Patri va dir, hombre, vamos a ver qué puede hacer Núria, clar, no és mestra, no és res. I al darrere va anar el que és la seva parella, el Carles, que ell sí que és treballador social. I van estar allà més de 6 mesos, a Mèxic, treballant al carrer, amb els indígenes. Bueno, llavors van decidir tornar, perquè si ja es quedaven ja s'havien d'implicar per un projecte de 3 anys. La Núria sempre ha pensat que tornarà, però el seu enamorament amb el projecte de la Pati i de la Geni va ser sopant a casa, que és quan fas... Amb això hem tingut molta sort, amb això de Germanament Solidari, l'equip, que hi havia la Rita Girbau, la Teresa Ordi, l'Enriqueta Llavinés, en un principi va haver la Roser Camps, no em voldria deixar gent, perquè hem sigut molts, i penso que també ha sigut una de les coses que m'ha relat Esplugues. Hem rebut molt més del que hem fet, molt més. El que hem après de la gent del Tercer Món, que ens han explicat els seus projectes, les seves vivències, com viuen, com reben els diners, com els gasten, és tan important per l'esforç que nosaltres fèiem. I veus, aquí també hem creat amics. La Rosa Maria Rigol, amb tota aquesta gent, es torna a ser un altre equip d'Esplugues, arrelat a la parròquia de Santa Madalena, que també penso que m'ha arrelat Esplugues, i que gràcies a aquest projecte he conegut molta gent del Tercer Món, de 5 continents. Per tant, a mi Esplugues m'ha portat moltes coses, malgrat el critiqui molt, però bueno.
1: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
2: El que més m'agrada? Les persones.
1: Parles molt d'equip, i quan diem equip, diem equips de persones.
2: Equip de persones, les persones, sí.
1: T'agrada molt treballar amb equip i amb persones.
2: Sí, m'agrada molt. Em costa, perquè la meva manera de ser és a vegades de tirar el dret, però la riquesa que t'aporta l'equip no te l'aporta res. El saber escoltar l'altre, el que aporta l'altre que tu no tens, això és una riquesa. I a Esplugues he pogut fer equips. He col·laborat amb equips. M'ha agradat.
1: Ara treballes intensament amb aquest equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues.
2: Però mentrestant, també estava Germanament Solidari.
1: Sí, sí. Però ara actualment, ara...
2: És l'equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues, sí. I la parròquia. És molt important, perquè no solament anem a missa i escoltem i t'interpel·la el que diuen o el que llegeixen, sinó que al sortir saludes a la senyora Maria, saludes a un altre, parles, t'interesses del que passa. Aquests anys de Covid que hem tingut que viure a partir d'aquests aparells i de l'ordinador, doncs no hem deixat de comunicar-nos, no ens hem deixat de dir bon dia, com estàs, com ho passes. Perquè jo sóc una persona privilegiada, molt privilegiada. Treballo a l'aire lliure, no és el meu món professional, faig suport a la família del meu marit, al viver de plantes, m'agrada, no és el meu món, però m'hi sento bé, intento que els papers funcionin, intento que el telèfon, hi hagi algú al darrere del telèfon, i com li deien a la meva sogra, jo soy la chica de los recados, i m'agrada. Jo a la feina soc la chica de los recados.
1: Perquè t'agrada la gent i estar en contacte amb la gent.
2: Sí, m'agrada la gent.
1: Ara dius, treballes amb un viver.
2: Sí, viver de plantes.
1: I estàs a la muntanya.
2: A Sant Just d'Esver.
1: A Collserola.
2: Per tant, em coneixen més a Sant Just que a Esplugues, perquè compro Sant Just, els bancs estan a Sant Just, els clients són molts de Sant Just. Això d'alguna manera també m'arrela a Sant Just. I una altra cosa que m'arrela amb gent diferent i que em fa pensar i que em fa treballar, conjuntament amb la Neus i amb l'Elisabet, és les trobades del dimarts. La Teresa Carbonell, la Pili, l'Esteve Pi i molta més gent, El Florença. És aquest compromís que hem après, de que primer vam començar per l'Adri, després vam començar pensant en els exiliats i els nostres empresonats polítics, i després vam veure que tots aquests tenien molt recolzament, que si ens trobàvem a la plaça per ells no era suficient. Hi havia molta gent que estava implicada i molta gent que necessitava que donéssim a l'altaveu, que estiguéssim a la plaça per ells, que fóssim, encara que siguéssim 3, i que el testimoni també val. Segurament, d'alguna manera, jo crec que els hi arriba aquesta ajuda. I si no fem d'altaveu, les notícies les traiem de la Vila Web, del Nacional, del Diari, de la Directa, i sempre intentem parlar d'aquesta gent que els hi ha tocat viure i el procés, i que d'alguna manera estan patint la repressió d'una gent que no ens vol entendre, però perquè no ens estima.
1: I perquè no volen treballar en equip i no volen dialogar i no volen fer el que tu has dit abans, que l'important és estimar-nos.
2: Sí, jo crec, segurament, fermament, que el que m'arrela més als llocs són les persones.
1: Hi ha una cosa que sempre m'he preguntat, i ara te la comento a tu, no cal que me la responguis. Però aquí tenim un grup Esplugues, clarament independentista, una associació que és l'Assemblea Nacional Catalana, i els que heu liderat aquestes trobades amb perseverança i constància heu sigut vosaltres, tu i el Jordi, amb altres persones que us han fet aixucluc.
2: Més, no, molt, i la Teresa, i l'Iscla, i l'Esteve, i el Florença, sí, però, i la Pili, i el
1: sí,
2: Lluís.
1: Sí, també, però els que porten la megafonia i el que porten el cavallet, o sigui, el que porten els estris, la infraestructura, sempre sou en Jordi i tu, no?
2: Potser perquè tenim espai a casa, i potser per la manera de ser de tots dos, és que no ens importa que hi hagi un bafle al menjador. Els nostres fills estan acostumats a que es ve d'una formació de caps i el menjador
1: és el lloc de pas i
2: allà està.
1: Allà està.
2: I ells saben que cada cop i volta un divendres a la nit la taula s'està pintant un cartell, però perquè no ens ha importat això, però no perquè siguem els protagonistes, sinó perquè tenim un equip al darrere, perquè nosaltres dos sols no ho faríem. Perquè sabem que hi ha una gent que pot venir i que sabem una gent que respon a això i que t'escriu per aquí. I penso amb la Montserrat Sant Martí, que jo l'havia conegut doncs, quan jo era cap de Noies Guies i ella era de responsable. La Montserrat Sant Martí és la fundadora del Boli d'Esplugues, una gran dona, membre dels 16 jutges. Ella cantava amb la guitarra. Aquesta noia, quan jo la vaig conèixer, sempre m'ha semblat més gran que jo perquè tenia grans responsabilitats. I era responsable de la part de guies, estava en el grup de guies, i un dia ens diu que se'n va a Madrid a treure's el títol perquè, com a professora d'esports, aquí no hi era. I ella se'n va a Madrid. Però és que molts diumenges anaven per la guitarra per tot Catalunya cantant cançons. I és una persona, no és anònima, Esplugues. Juntament amb el seu marit són els fundadors del vòlei. I s'estan a Madrid, i tornen aquí, i s'instal·len a Esplugues. I al cap dels anys, però molts anys, la trobo i li dic, ostres, home, sí, que tal i que qual. I ens trobem, i penso, i ella a partir d'aquell moment ve cada dimarts, i llegeix un poema, o ens ensenya una cançó de les seves, ens l'envia, la que cantava, una cançó de protesta que cantava. La seva germana és una gran pedagoga a Barcelona. Mestra de mestres. La Neus, mestra de mestres, responsable de les guies, durant molts anys. Per tant, és curiós com la gent ens anem trobant i ens anem, diguem, no solament trobant, sinó ens anem afinant per coses i per compromisos que fa 50 anys ja els teníem. El que passa és que durant uns anys ha hagut un lapsus i l'estem pagant molt car.
1: Les novel·les vicentines, l'estil vicentí és això, tornar a l'origen, una història que finalitza però que torna a l'origen.
2: No seria...
1: Ens trobem les persones
2: perquè en un moment determinat van tenir uns compromisos i ara, que tornen a ser necessaris aquests compromisos, ens hi tornem a posar. De totes maneres, ha hagut uns anys aquí al mig que els polítics ens han desmobilitzat perquè els hi ha convingut, En l'any 75 ens van desmobilitzar, o en els anys 80. Ara ja ha vingut la democràcia, ara tot això que fèieu el voluntariat ja ho hem de fer des del govern. I a partir d'aquest govern la gent se'n va anar a casa i es va desmobilitzar les associacions de veïns, es van desmobilitzar les associacions i això ho estem pagant molt car, però molt car. I un altre pecat és que han donat subvencions que ens fan, perquè són nostres, que ells ens les donen, però no és veritat, són projectes nostres que ells tenen l'obligació de governar i donar-nos-els, perquè no solament són ells els que decideixen en què s'ha de destinar els diners. Per tant, aquesta desmobilització l'estem pagant molt car. I després han hagut moltes coses últimament que han fet que la nostra societat trontolli i pateixi, però bé, des d'allà on estiguem podem fer coses.
1: Vas arribar aquí a Esplugues als anys 70 i pico, 80, era l'època de la lluita laboral dels treballadors, a l'inici de la democràcia, moltes convulsions laborals, i estem igual o pitjor?
2: No, mai, pitjor no. Jo diria que encara no hem pres consciència del que ens estan prenent, del que ens estan furtant. La gent Jo crec honestament que si es va fer un 1 d'octubre és perquè havia un pòsit. No ho van fer els polítics, ho va fer la gent. I els nostres polítics, per raons que jo no entenc, han desmobilitzat a la societat política. Costarà molt creure en això ara i tornar a remuntar. Però pitjor no, simplement, com dirien els a Mèxic, estamos en l'etapa caracol. L'etapa caracol és els indígenes de Mèxic, quan passen coses com les que ens han passat, fan això, com el cargol. Es tanquen...
1: L'espiral.
2: A dintre. Per aquí prendre consciència del que està passant, veure quines forces tenim, com ens conscienciem i tornem a sortir. Nosaltres estem massa en l'etapa caracol individual. Ara el que hem de fer és el pas. L'etapa caracol en grup. I això farà un canvi.
1: Però ens estan traient les nostres llibertats i els nostres drets i ens fan creure que, clar, com que estem en una democràcia i hem de complir els drets i...
2: Però escolta'm, en l'any 75 també ens ho feien creure.
1: Sí. Però bueno, han passat molts anys, eh? Han passat 40
2: i pico d'anys. Perquè ho hem fet malament.
1: Molt malament.
2: Perquè ho hem fet malament. Hem votat cada 4 anys i els hi hem deixat en allà. I vostè decideixi. No hem demanat comptes.
1: I això no és democràcia.
2: Això no és democràcia. Cada... Democràcia és dir, escolti'm, el meu regidor del barri, qui és? Com el molesto, si no l'he anat a veure mai? Si no sé ni qui és? De què em queixo?
1: I si les entitats s'han convertit en un fet folclòric, i no estic parlant de la cultura popular, eh? No estic parlant d'això.
2: De tot.
1: En general, les entitats s'han convertit en un fet folclòric.
2: Bé, si l'etapa caracol individual arriba a descobrir que el que ens cal és una etapa caracol social, farem molta feina.
1: Però fins que aquesta etapa no vagi a l'inrevés perquè es desfaci aquest cargol...
2: És que encara no hem arribat al centre.
1: Encara no hem arribat.
2: No. Però encara estem massa bé. Encara no hem tocat fondo. Ni a nivell d'església no hem tocat fondo. Ni a nivell de societat hem tocat fondo. No hem tocat fondo. Encara estem massa bé. A veure, ara comencen a dir... Parlo per parlar, eh? Perquè parlo per parlar. Quan va començar la,

0: Jo al col·legi anava amb mitjons curts, fins als 14 anys, i les faldilles per sobre genoll, I els meus genolls eren pelats de caure per terra. A veure, és que enrere no tornarem.
1: Clar que
0: no tornarem. Aixeta, s'obre i surt aigua. Jo no vull tornar al braser, però segurament sí que ens haurem de replantejar moltes coses. Moltes. I jo, personalment, estic a la meva etapa caracol. Però la meva etapa caracol la comparteixo amb altres llocs i intento veure si aquesta etapa caracol és social. Almenys de ser sola, podem ser cinc. Una vegada aquests cinc, sis, set, vuit, a dintre, que tinguem clara una esperança, que no ho podem arreglar tot, però potser podem arreglar només una sola cosa, sortir d'aquest caracol.
2: Ara tu parlaves de coses molt essencials i bàsiques pel dia a dia, que és l'aigua o el gas. Però sí que ens hem de fer un plantejament del consumisme que tenim, que ens canviem de mòbil cada 2x3, de tablet, d'ordinador, ens comprem moltes coses, tenim un sabater que no tenim prou armari per tantes sabates ni per tanta roba. I això sí que ens hem de fer un pensament de consum, perquè no pot ser, perquè no sabem el preu econòmic que estem pagant, no solament nosaltres, sinó les altres societats, el tercer món, perquè això repercuteix en tothom. Segurament amb nosaltres.
0: Segurament aprendrem a cops. Econòmicament no ens podrem canviar el telèfon cada dia. Fins ara ha hagut una bonança. Jo no entenc que quan anaves al banc, que és l'usura de l'època, demanaves una hipoteca pel pis i et deien, escolti'm, demani 100, no, 120, i de pas es canvia el cotxe, compra la nevera. Escolta'm, això és usura. Això és usura. Però està amb les nostres mans dir, escolti'm, no, perdoni, gasto pel que tinc.
2: I no cal que em demanis que et posi uns diners a la teva entitat, que em regalaràs un televisor de 52 polzades, perquè quan jo em vull un televisor me'n vaig a la botiga de televisió.
0: Perquè tu no ets una botiga, tu ets un banc. I ja hem arribat a la conclusió que anys enrere el banc era com el confessionari. Tu anaves al teu director del banc i li explicaves els teus problemes. Ara no, ara tu vas amb una entitat que és un negoci. Venen diners, compren diners, i a tu te'ls venen i els compren. I ja està. Però jo em sembla que estic donant un rotllo. Oh, sembla que sóc una rotllista.
2: Lluïsa,
0: manem.
2: Hem parlat de la Neus i de l'Elisabet Millà, que ens han aportat totes dues moltes coses i ja, malauradament, no les tenim amb nosaltres. La Neus ja fa més d'un any. La Neus a la revista col·laborava amb la secció del Digue'm 33. I ara a mi m'agradaria fer-te unes preguntes, i seria sempre en record de la Neus Oró. I et faré unes quantes preguntes i així ja donarem per finalitzada
0: aquest rotllo.
2: Aquesta xerradeta que hem tingut tu i jo. Val? Quina olor t'agrada més?
0: Segur el mar, l'olor del mar.
2: Una planta que t'agradi molt, una flor.
0: Potser una flor senzilla, la violeta, la silena. Les flors senzilles. Una rosa petita. Sí, les flors senzilles.
2: Si tinguéssim que triar una planta autòctona de muntanya, quina triaríem? Una herba, que no és una herba del camp.
0: Jo diria la d'infantesa, que m'agradava molt, que era la cirerer d'Arbós. Un cirerer d'Arbós. Perquè amb els meus pares anàvem a Vallvidrera a collir les cirereres d'Arbós. I m'agradava molt. Però no sé si... Ara vaig a dir, no sé si és autòctona. Em sembla que no, però bueno. Com a autòctona hauria de ser el romaní, la farigola. Sí, jo m'estaria bé a la farigola.
2: Perquè una altra cosa que tu col·labores és amb l'Espluga Viva, amb el Centre Excursionista, quan es fan... Algun any ho has fet, Quan es fa Sant Joan, que es fa allò de les herbes remeieres, que es fan aquells remeis, t'han vingut a buscar...
0: Si m'ho demanen, perquè per nosaltres ho tenim al Viver. A veure, sí. I al voltant del Viver estem a Sant Just, a la part, diguem-ne, que toca més cap al Tibidabo, i clar, allà es poden trobar coses. A veure... Una flor que em va fer descobrir a l'Iscle Pla de Llorenç és la flor de Sant Joan. Clar, el meu marit les coneix totes, però jo no sóc d'aquest món. Jo sóc d'un pis de 68 metres quadrats, un balconet, un gerani i un perico.
2: De fer reunions amb folis i de portar equips humans.
0: Però he anat aprenent al costat d'aquesta gent, no? L'herba de Sant Joan, d'aquella nit. Això m'ho va fer descobrir a l'Iscle, perquè en Jordi, com que ho té per allà, a vegades... Et diu, vés a mirar aquell racó que ha nascut aquella flor. O arribo tard i em diu, has pujat allà dalt, que s'ha obert la flor aquella? Això sí que ho fa. No te la regalarà, la flor. Te la deixarà mirar.
2: una fruita

0: Pel seu gust o per la seva textura?
1: Pel gust. Pel gust, el sabor, sí.
0: Sí?
1: Sí, pel gust.
0: Un color?
1: Hauria de dir el blau perquè sempre poso més o menys blau, perquè si res t'escau, posa-t'hi blau. M'agradaria colors llampants, posar-me colors llampants. No sóc tan extremada.
0: El blau? Molt bé. De fet, aquest estudi hi ha una part que és molt blava.
1: Molt blava, Sí, el blau. Mm.
0: Un viatge que t'agradaria fer o que poder ja has fet?
1: Tots, en podria fer molts. Sí.
0: I que siguis somiant, no cal que hi hagi
1: estat. No he somiat mai amb un viatge, no. Quan me'ls he trobat els he disfrutat, molt. I actualment ara sí que ens vam plantejar amb el Jordi de que si anàvem al Tercer Món perquè ens conviden pagants o nosaltres, van emprendre la solució d'enviar els diners del nostre viatge, perquè segurament fem més feina enviant els diners que no anant-hi. Per tant, viatges llargs o viatges a llocs, si anem amb un viatge, serà sempre per anar a trobar un amic.
0: Sí que no tens un destí concret, però sempre per un amic el faries.
1: O que m'espera l'amic, o que espera que hi vagi a fer una feina. Sí, per molt que m'agradin les aurores boreales, no. Si no tinc algú que m'espera allà i que hi vagi a fer alguna cosa, encara que sigui només compartir el cafè, no hi aniré.
0: Si ara quedéssim tu i jo per anar a dinar a algun lloc, què demanaries per menjar? Què és el que més t'agrada?
1: Et demanaria que vinguessis a casa meva a sopar.
0: No,
1: el que hi hagi.
0: No aniria.
1: Segurament jo et diria vine a casa perquè m'agraden les sobretaules. Ja s'ha vist que m'agrada parlar,
0: llargues.
1: No?
0: Llargues.
1: Ja ho has vist. Sí. I llavors, en un lloc, bueno, si tu el tries hi aniré i m'hi passaré bé. Però no vull dir que no m'agradi un restaurant. Sí, tria'l tu. M'explico? On me convidis estaré bé.
0: I quin és el plat que més t'agrada? Si jo t'hagués de convidar a casa, què t'agradaria que et fes per dinar?
1: Tot el que em fan m'agrada.
0: Tot t'agrada?
1: No, tot no m'agrada, però tot el que em fan, sí.
0: El que et fan, sí.
1: A mi no m'agrada el pebrot, sóc del xinxan.
0: A mi tampoc m'agrada el pebrot.
1: Però si me'l fas, me'l menjo.
0: A mi el que no m'agrada és la pell del pebrot. A mi si em fas, em peles el pebrot o em peles el tomàquet, sí. Però si no, no m'agrada la pela.
1: És dura.
0: És cosa estranya. No, perquè s'enganxa els budells i, no sé, m'agafa mania.
1: El meu marit, en Jordi, tampoc li agrada el pebrot. I tenim un net que li donen pebrot tots els dies. I jo, quan veig que menja pebrot, faig una cara... Pobret, penso pobret, però no puc dir-ho en veu alta, perquè és el meu net.
0: Si haguessis de triar un fet històric a qui Esplugues, que tu recordis, o que pensis que és un abans i un després, o t'ho preguntaré d'una altra manera. El cas de l'Adri, per tu és un abans i un després, per Esplugues?
1: No. No és un abans i després.
0: No ha significat res per la gent.
1: No.
0: Per algunes persones.
1: A veure, jo crec que el cas de l'Adri ens va tocar de prop, molt de prop.
0: Perquè podíem haver sigut qualsevol dels nostres fills, eh?
1: Amic de molta gent. Amic de molta gent. Era un noi del poble, un noi que patia una cosa que no havia de patir, i al darrere havia tota una família que patia. I s'havia d'estar al costat de l'Adri, però no és un davant i després... Perquè si et puc dir un davant i després, per mi va ser la lluita del Caufec.
0: La del tramvia també.
1: Que l'hem perdut. Que l'hem perdut.
0: Sí,
1: i el tramvia també el van perdre.
0: Sí.
1: Però el Caufec potser a mi m'ha marcat més que l'Adri. A l'Adri he col·laborat. He estat al costat i ho tornaria a fer tantes vegades com em convoquin. Però, en canvi, el Caufec va ser una implicació bastant més important. Mm-hmm. Vam aprendre també molt, el Caufec. Amb l'Eulàlia.
0: Les rues que es feien.
1: No solament les rues, les reunions, les previsions, com aquells nois van patir quan se'ls va posar a judici, com s'ho havien de preparar. No. L'Oriol, que estava en l'equip, aquell noi... Molta gent. Molta gent que va unir a molta gent de molts barris, És que el Caufec... L'Adri també va ser una mica barri-centre, dit així. Clar que va venir gent, com sempre, solidària, però era molt barri-centre, era molt dels amics. En canvi, el Caufec no. El Caufec va portar molta gent de molts llocs. I el tramvia també.
0: I encara se'n parla, perquè dic, soc d'Esplugues, i em diuen, del Caufec.
1: Va ser una gran
0: gent molt més jove que jo,
1: Però és que va ser una gran... ho van portar-ho molt bé, aquells joves, eh? Molt bé. I van tindre... L'Eulàlia els hi va fer un equip.
0: Molt valents.
1: Va ser molt valenta, l'Eulàlia. Sí. Molt. Sempre al costat dels joves. Sempre. Defensant-los a tot arreu. Una altra persona que no coneixia, i gràcies al Caufec.
0: Jo també la vaig conèixer, l'Eulàlia, pel Caufec.
1: També és una de les lluites, eh? Per mi sí que va ser un d'abans i després el Caufec. Perquè el Caufec, que havia començat abans, quan es van fer unes primeres reunions, demanant pisos per joves, perquè no els, pels joves d'Esplugues no tinguessin que marxar. I això va començar abans del Caufec i va començar abans que el tramvia. I ho va començar l'Arnau Feliu Badaló, amb unes altres gent, eh? Però et dic el nom d'ell perquè és el que tinc més. Ara deuen haver altres lluites, eh? Esplugues, abans i després.
0: Segur.
1: No ho sé.
0: Una de les no lluites, però que va marcar Esplugues, és l'autopista que va arrabassar tot el barri del Raval.
1: I això no ho vaig viure.
0: I això ningú va lluitar, ni molt poc, molt poca cosa
1: poca
0: i molt burocràtic tot, perquè hi havia un parell de terrenys d'aristòcrates d'aquí de la ciutat.
1: Això t'ho expliquen.
0: Exacte,
1: això t'ho expliquen,
0: però ens la vam
1: trobar. Aquella gent es devien sentir molt sols. La Maria hi vivia allà, la Maria Jordà. A mi m'ha explicat coses la Maria, a part de lo que he llegit.
0: Molt bé.
1: Però clar, són aquestes batalles, i després jo sé la batalla del símbol, quan els joves no volien el símbol. Gent d'Esplugues que no volia el símbol. Per això jo no hi vivia, jo...
0: Jo crec que tenia uns 9 o 10 anys i recordo perfectament quan es van fer els fonaments del símbol que hi havia com una màquina molt alta, altíssima, que crec que era l'única que hi havia a tot l'estat espanyol, com aquella va venir de fora, perquè clar, el símbol es va fer a sobre del barranc, ja era tot el torrent, i picava aquella turbina i aquella fresa, picava a terra, i quan picava, jo que visc a Can Clota, ens vibraven els vidres de casa i sentíem bum, i picava cada 2 dies o 2 dies i mig, perquè picava a terra, aleshores la fresa baixava, i quan pujava treia la terra, evidentment, perquè anava fent els forats pels fonaments, i quan hi havia pujat i tret la terra, els 2 dies i mig tornaves a sentir aquella fresa que baixava amb un hidràulic i tornava a picar la terra. Bum! I tornava a estar 2 dies i mig aquella fresa treballant. I després els edificis que ens han fet. Ara és una silueta simbòlica de la nostra població.
1: Sí, però per exemple, el símbol no fa mal d'ulls i el barco sí.
0: Aquesta és una altra lluita que tenim ara, el barco.
1: M'explico?
0: Sí,
1: jo...
0: perfectament, t'expliques perfectament.
1: És que jo no sóc d'Esplugues, dit així, és que jo porto 42 anys, però no sóc d'Esplugues.
0: Et faig la darrera pregunta.
1: Digui.
0: I ja acabem. Vull el nom d'una dona per portar-la aquí al programa. A qui vols que convidi?
1: Te'n diré dos, la Montserrat Sant Martí i la Maria Jordà.
0: Doncs prenc nota.
1: Totes dos són dues persones que passen com desapercebudes i cal reivindicar-les. Tant una com l'altra. Segur que me'n deixo moltes, eh? Però tant una com l'altra, sí.
0: Al llarg dels programes que anem fent ja aniran sortint més dones i més veus, i convidarem a més persones perquè passin per la ràdio i que fem aquestes xerrades que no porten enlloc però que són importants, perquè ens hem d'escoltar i hem d'explicar allò que ens ve de gust.
1: Si això serveix per algú o per algú...
0: No ho sabem pas.
1: No, benvingut. No. L'únic que pot passar és que quan arribi el Jordi em digui 2 hores a la ràdio, Lluís.
0: Home, entre que comencem, preparem i enregistrem.
1: Doncs sí, hem, a la ràdio.
0: Hem estat una força, hem estat força estona.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Lluïsa, una abraçada per tu, per totes aquestes persones que treballen en equip, que han treballat en equip amb tu.
1: Segur.
0: Gràcies.
1: A tu.
0: Per
1: gràcies per pensar en mi
0: aquesta estona.
1: Gràcies per pensar en
0: una
1: mi.
0: Una abraçada.
2: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina. Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
1: Molt
0: doncs
1: bé.
0: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
1: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto, yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma, nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso, una mínimo cada semana.
0: Cada dijous
1: hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmo Caixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
0: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com veu inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
2: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla que el 13 de març del 2020, i nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
0: Ah, val, sí. Per tant,
2: no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca, i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món, i sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el 10è aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinari. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda
0: a Sant Just,
2: i per supost el que ens va preparar era insuperable.
0: Té el seu espai de cuina, ella, la Cuina Miracle.
2: Sí. Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant. I a més, dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'àpat, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, al qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, aquesta, això dona... I d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve a veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
0: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, és, emociona, no?, de dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
2: Sí, poder
0: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
1: Bueno, tenemos un carnet de la universidad.
0: Bueno,
1: los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente empleamos, les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de las estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho entre estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Arribas, que José Ignacio Arribas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o...
0: Claro, y que siguen muy divulgativos.
1: Normalmente son, sobre todo en el nivel decir universitario, la parte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. Culto, és culto.
0: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt, molt curades.
1: Bueno, totes tenen, mayormente totes tenen èxit. Alguna puede ser que sea un poquitín más dura, pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto, o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
0: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder... És un

0: pel carrer,
1: pel carrer sí.
0: Doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etc., ja per poder-se, d'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè sí, la informació està a l'abast i de tothom. O sigui que hi ha aquesta facilitat, t'ho puc dir de memòria, però el nostre correu seria aaugge@gmail.com. Repeteixo, aaugge@gmail.com seria la nostra. I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon, i és que abans has preguntat la col·laboració.
1: Sí.
0: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
1: Sí.
0: Però nosaltres hem rebut, en aquests dies, algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades? Tot? Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I, per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat. Perquè això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
1: Per tothom.
0: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
1: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramon García. També moltes gràcies, Frederic Piqué, per haver estat avui amb nosaltres. Per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat, m'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Diversitària, de la divulgació, de la cultura i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
2: Pues moltes gràcies, Isabel.
1: A vosaltres.
2: Estaremos contigo.
1: Seguimos en contacto,
0: Moltes gràcies, Frederic, per aquesta oportunitat que ens has donat de donar a conèixer.
1: Bueno,
0: perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
1: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per tant, moltes gràcies a tots dos, a José Ramon, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
2: Gràcies, Isabel, una abraçada.
0: Gràcies, Isabel.
1: A tu.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
8: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
9: El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica

Redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlarem d'inclusió, de somriure i de quilòmetres. I us parlarem d'una entitat que es diu Empujando Sonrisas. I per això hem convidat a la Sílvia Bofill. Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: La Sílvia és aquí d'Esplugues, del barri del Centre. No, del barri del Gall.
2: Del Gall.
1: Del barri del Gall.
2: Bueno, vaig viure al Centre, o la Plana, no sé ben bé què eren, perquè estàvem una mica limítrofes quan jo era petita amb els meus pares.
1: Sí.
2: I des de fa uns 10 anys, del barri del Gall. Sí.
1: Primer explica'm què és aquest projecte d'Empujando Sonrisas.
2: Empujando Sonrisas va començar d'una forma molt natural fa uns 5 anys aproximadament. Va començar un noi que es diu José Luis, que té un fill que té paràlisi cerebral. A José Luis li agrada molt córrer i a la seva dona també li agradava. I ells sortien a córrer, el que passa que van adoptar aquest nen que el van adoptar pensant que no tindria, que seria un nen sa, sense problemes, però coses de la vida, van veure que evolucionava de forma diferent que altres nens, el van adoptar en 3 mesos, van veure que alguna cosa passava i aquí, quan van arribar, perquè són de Galícia, van arribar a Galícia i van veure que tenia una paràlisi cerebral. I això els hi va condicionar, va ser un xoc al començament. Els va condicionar molt la seva vida, però van decidir que volien continuar fent les coses que feien abans de l'adopció del seu fill, i van decidir que volien començar a córrer. Llavors van començar a córrer amb la cadira de rodes. La gent es va començar a sumar per entrenar amb ells, van començar a fer curses i de forma molt natural va començar el que va ser Empujando Sonrisas.
1: Has dit Galícia.
2: Sí.
1: M'agradaria saber quina relació hi ha amb tu. Esplugues ha llogat en Galícia perquè els teus pares fan el Camino de Santiago. Però no sé si això té res a veure amb el Camino.
2: Res a veure, però la família... Està clar que Galícia ens crida molt. jo vaig conèixer el José Luis, el pare de Mario, que és aquest nen que va amb cadira de rodes. El vaig conèixer fa un parell d'anys perquè a mi també m'agrada molt córrer. Llavors van fer un repte que buscaven gent anònima per tot Espanya que els agradés córrer i que volguessin córrer de Boston a Nova York fent relleus. Volien triar 5 persones anònimes amb vides normals, que no fossin professionals, i vaig tenir la sort de que em van triar i van triar el José Luis, entre altres.
1: I això va ser l'any passat?
2: Fa 2 anys.
1: 2 anys ja?
2: Fa 2 anys de tot això.
1: Perquè el teu pare m'ho va explicar.
2: Sí.
1: I li vaig dir, ha de venir a la ràdio i li...
2: Ostres.
1: Farem l'entrevista. I fixa't, han passat 2 anys plis-plas.
2: Ha passat volant, sí. El temps vola, el temps, sí, vola. I res, ens vam conèixer fa 2 anys amb aquest repte. Va haver-hi una connexió instantània. Vam quedar les famílies, vaig conèixer el Mario. I jo ara sóc una més d'Empujando Sonrisas. Viatgem cada 2 mesos, ens veiem cada 2 o 3 mesos. Per fer curses, per estar amb la família, per fer entrenaments, per pensar projectes, i no parem.
1: I això es focalitza a Galícia o ja s'ha fet una expansió per tota Espanya?
2: S'està expandint per tota Espanya, perquè al començament estava molt centralitzat en Galícia. És veritat que la majoria de membres són de Corunya, que són gallecs, però ja tenim gent d'Empujando Sonrisas a Saragossa, tenim gent a Madrid, aquí a Barcelona també han vingut ells a córrer, la mitja marató de Barcelona, per exemple. Ens anem movent per tota Espanya.
1: De fet, aquí
2: estranger.
1: I a l'estranger. Ara anirem a l'estranger. Sí. Aquí a Esplugues sí que hi ha un projecte, que és de la Creu Roja, que el que fan és persones voluntàries porten unes bicicletes amb unes cistelles al davant i porten... Està dedicat més aviat per a gent gran o que té alguna dificultat de mobilitat, i els porten a passejar per aquí, per Esplugues, per Sant Just, per zones més planes que tenim al carril bici. Bueno, no és la mateixa idea, però sí que és aquest sentit de voluntariat,
2: sí,
1: i de fer un acte per una persona que té algun tipus de mobilitat reduïda.
2: Sí, no és la mateixa cosa, però sí que està molt també vinculada, perquè és una manera de que una persona que té una limitació física pugui sortir del seu entorn més immediat i fer coses a l'aire lliure, acompanyat, o sigui, el concepte és semblant, sí, sí.
1: Anem a l'estranger, explica'ns aquesta aventura, perquè darrerament a Esplugues FM tenim molts aventurers. Tenim l'Enric Luzan, que ha començat aquesta volta al món a peu, i et tenim a tu, que ens expliques aquesta aventura a l'Argentina.
2: A l'Argentina. Doncs fa un any i mig vam acabar el repte de córrer de Boston a Nova York. Va haver-hi molta connexió i vam començar a pensar que havíem de fer alguna cosa per donar visibilitat a l'esport inclusiu, al córrer amb cadira de rodes. I justament parlant un dia per casualitat amb el meu amic, vam veure que hi havia una cursa que ens agradava moltíssim de feia molts anys, que es diu El Cruce, que és córrer per les Andes, tres etapes, 100 quilòmetres en total.
1: Que allà és molt important, això del cruce.
2: Moltíssim.
1: Explica'm-ho després, ara expliquem sí. El projecte.
2: Llavors vam veure que la nostra il·lusió era fer el cruce i vam dir, i si ens animem, ho intentem fer? Al començament semblava una mica una bogeria, perquè, clar, 23 edicions que hi ha hagut, en cap hi ha hagut una persona amb cadira de rodes fent aquest repte, perquè és una cursa molt exigent, que puges a 2.100 metres d'alçada, amb molt desnivell, molts quilòmetres, 3 dies acampant a l'aire lliure. Però vam dir, per què no? Anem a provar si l'organització ens dona l'okay, nosaltres endavant. Llavors vam parlar amb l'organització, ens van dir que per part d'ells no hi hauria problema, que l'equip mèdic havia donat el vistiplau, i vam dir cap endavant. I llavors aquí vam començar ja a pensar com anar cap a Argentina, perquè ens feia falta també un patrocini, una ajuda, perquè són molts corredors els que hem d'anar empenyent la cadira de rodes, i és un viatge bastant car.
1: I heu trobat patrocinadors o és de la vostra butxaca?
2: Mira, al començament estàvem tan il·lusionats que vam dir, encara que sigui la nostra butxaca, ho intentem fer, però clar, necessitem molts corredors i no tothom s'ho podia permetre. Llavors vam començar a picar pedra fins que vam aconseguir una ajuda. Iberia, no sé si puc dir...
1: I tant, aquí tothom que col·labora de manera voluntària, nosaltres fem publicitat totalment voluntària.
2: Ai, moltes gràcies. Doncs Iberia es va enterar del nostre projecte, va contactar amb nosaltres, vam tenir una reunió i ens va dir, no us preocupeu pel viatge, pels vols, això està cobert. I va haver-hi una altra empresa que ens ha dit que no vol publicitat i no vol que diguem el seu nom, que ens va cobrir el que és l'estada. Llavors, gràcies a aquestes dues empreses i alguna petita ajuda d'alguna altra petita empresa, hem aconseguit el finançament per poder fer aquest repte.
1: Perquè, clar, això no solament és un cost econòmic, sinó que hi ha un tema personal, laboral.
2: Oh, també, també. També gràcies a la flexibilitat que hem tingut per demanar vacances en aquesta època de l'any, perquè acabem de tornar just ara. Hem hagut d'estalviar dies de vacances a l'estiu per agafar dies ara. Una logística que ens hem pogut muntar i cap problema.
1: Més la família, perquè tu tens fills.
2: Família, això ha sigut el més complicat. Els entrenaments són duríssims, són moltes hores d'entrenament. Jo tinc dos fills. Clar, gràcies a Déu, tinc una parella que em recolza en totes les iniciatives que jo proposo. És més, m'anima, em diu, això no podràs viure més que una vegada a la vida, aprofita, estàs fent molt bona feina, estàs donant visibilitat a l'esport inclusiu, estàs ajudant. És que, Isabel, has de veure la cara que tenen aquests nois quan correm amb ells.
1: Qui estigui escoltant l'entrevista i digui, aquesta veu on sona? Doncs sí, és una mami del Folky Torres.
2: Ah, exacte, sóc la Sílvia Bofill, mami de 6è i de 3è del Folky Torres. I membre de l'AFA també, perquè jo sempre intento col·laborar en tot el que puc. Així que,
1: és el que sí. Sol passar, les persones actives estan actives amb tot, a l'AFA sí. I amb el que calgui.
2: Sí, cal fer un cop de mà, perquè si no, si ningú fes res, al final les coses no sortirien. Exacte. Llavors, si podem ficar el nostre granet de sorra, allà que estem.
1: Aquest projecte, a més de fer el cruce, no sé si vols explicar alguna cosa més del cruce.
2: El cruce ha sigut una experiència transformadora. Ha sigut terapèutic pels nens. Són nens que tenen unes limitacions bastant importants. La cara de felicitat que tenien, els estímuls que rebien, els corredors que ens hem trobat pel camí, la gent plorava, perquè, clar, és duríssim, és una cursa duríssima, que ens hem de preparar molt a consciència. La gent ens avançava queixant-se, alguns dient, estic a punt de deixar-ho, i ens veien nosaltres amb la cadira de rodes, empenyent per aquelles pendents, i ens deien, ostres, sou inspiració, continuo només per vosaltres. La gent plorava. Bueno, és una cursa que ja, si vols en parlem després, però participen 47 nacionalitats diferents, 8.000 corredors, i per primera vegada et dic, amb cadira de rodes. Ha sigut un boom, no pots ni imaginar l'estima, el carinyo que hem rebut aquests dies fent aquesta cursa. Ha sigut impressionant.
1: Podeu trobar informació a l'Instagram Empujando Sonrisas o també a la pàgina web empujandosonrisas.es.
2: Correcte.
1: El que ens estigui sí. escoltant, doncs que segueixi això. I si voleu seguir a la Sílvia, doncs Bofill Sílvia.
2: Correcte, correcte. I també tenim una pàgina que parlem només del desafió que hem fet ara, Desafío Empujando Sonrisas, i que aquí trobareu tot el que és el cruce. I podeu fer, us podeu fer una idea aproximada del que ha sigut. Tot i que penso que les imatges no fan justícia. Les imatges, els vídeos, tot i que semblen, a vegades els mires i dius, ostres, és impressionant, si no estàs allà no et pots fer una idea del que és la implicació de l'equip per aconseguir superar el repte del
1: cruce. Per tant, emocionalment és molt fort, a part de físicament.
2: Una muntanya russa que no et pots arribar ni imaginar. M'he passat plorant tot el viatge. Emocionalment ha sigut bestial. Físicament ja anava molt preparada, perquè clar, porto un any entrenant i portem molt de temps entrenant, però emocionalment no sé per què. Suposo que veure les cares dels nois que portàvem, veure l'estima amb el que ens han tractat l'organització, i després hi ha una cosa que et volia comentar, que les dues cadires de rodes que hem portat cap a Argentina s'han quedat a Argentina, les hem regalat, les hem donat, hem vist la gent, els pocs recursos que tenen, hi ha una fundació argentina que es diu Challenge Argentina, Fundación Challenge Argentina, que està a la Patagònia. Vam conèixer aquesta entitat, vam veure tot el que feien. És una entitat que treballa molt amb esport d'hivern, perquè allà tenen pistes de neu, i el que passa que quan se'n va la neu no tenen activitats per la gent amb discapacitat, i nosaltres vam veure supernecessari deixar una cadira de rodes perquè la poguessin fer servir. La persona que va recollir la cadira de rodes, que era el president, ens deia que hi ha gent que viu allà que no surten de casa, que no viuen en uns paisatges preciosos, i per la seva discapacitat no coneixen res del seu entorn. I va ser, bueno, pèls de punta, plorant mentre els hi donàvem la cadira de rodes, i el dia següent de donar ja havien estrenat la cadira de rodes. Hi havia una persona, una noia que es deia Analia, que ja anava en la cadira de rodes i ja ens estan mostrant tot el que estan fent, i no pot ser més gratificant. L'altra cadira de rodes, vam anar a Buenos Aires, i aquesta, la primera cadira, pensàvem deixar-la. La segona, vam arribar a Buenos Aires i teníem contacte amb un pare que té un nen també amb una discapacitat important, que es diu Alejo, i corre amb una cadira de rodes que és com els carros de l'aeroport, de portar les maletes. Pensa que és un nen molt limitat físicament, i vam decidir córrer una cursa de 5 quilòmetres amb ells, i a la cursa s'anava caient la roda, s'estava desmuntant. Aquest noi està molt limitat, i llavors va ser impossible no deixar la segona cadira de rodes. Vam deixar la segona cadira també. Són cadires que costen moltíssim. Una cadira són uns 5.000 euros. Ara hem d'aconseguir, ho aconseguirem, ara farem, intentarem aconseguir les dues cadires, perquè ara tenim els nostres nois d'Empujando Sonrisas sense cadira de rodes, Mario i Pedro, però les aconseguirem, i jo crec que hem fet bé, perquè Argentina és molt difícil. El que ens deien és que no és només que a nivell econòmic estan malament, o sigui, no hi ha recursos, sinó que ni tan sols no arriben. O sigui, no, al mercat no hi ha cap cadira de rodes adaptada per fer servir allà. Amb la qual cosa era necessari.
1: És increïble, eh?
2: Sí.
1: Perquè un país tan divers, amb uns canvis climatològics que té tot tipus de paisatges,
2: sí,
1: ens pensem que deu tenir una economia brutal, tot i que ja sabem tot lo del corralito, sí, i totes les dificultats econòmiques, però que a aquest nivell que m'estàs explicant, doncs no m'ho imaginava.
2: Està com polaritzat. Hi ha gent que té molt, i hi ha gent que té molt poc. I és una, i són realment artistes de l'economia, o sigui, fan malabars els argentins per arribar a final de mes. no els hi queda una altra, perquè és que han hagut de superar moltes crisis. I això es percep quan estàs a Buenos Aires, és una ciutat que m'ha encantat, però sí que veus aquesta, jo dic, una ciutat que està a un estat una mica de decadència als edificis, perquè suposo que no es poden mantenir, però conserva l'essència, la cultura, la tradició, una ciutat molt interessant, però és el que et comentava, hi ha nens que et demanen pel carrer, aquí està prohibit que els nens et demanin pel carrer, hi ha molta gent dormint al carrer, et demanen, i a més no et demanen diners, o sigui, tu estàs menjant i s'emporten un tros d'entrepà teu, per exemple. Jo crec que és una ciutat, tampoc, a veure, no sóc una gran coneixedora perquè he estat només uns dies, però he tingut la percepció de ciutat com polaritzada.
1: Déu-n'hi-do. Entre cruces,
2: sí,
1: i empujando sonrisas,
2: sí,
1: s'ha creat algun tipus de col·laboració que es pugui mantenir en un futur amb aquest intercanvi, o que ells mateixos inicien uns projectes d'Empujando Sonrisas a l'Argentina?
2: Mira, bona pregunta. S'ha creat un vincle impressionant, perquè ara estem en contacte, hi ha vídeos fins i tot a xarxes socials, si voleu veure per Instagram, de que aquests vincles realment jo crec que perduren. Com una germandat, o sigui, no, jo crec que no seran Empujando Sonrisas a Argentina, però sempre estarem agermanats. El meu amic José Luis, el que té el seu fill en cadira de rodes, va donar una de les seves cadires, perquè clar, els nens creixen i a vegades s'han d'anar adaptant, una cadira que ja no li servia li va donar a un altre nen aquí a Barcelona, i va haver-hi una trobada en el que es va convidar, anys després de donar la cadira a aquest nen, aquí a Barcelona, i et dic que, no sé, els meus pares també van poder venir, va ser impressionant. El vincle no es trenca mai. A dia d'avui, bueno, el nen desafortunadament va morir, desgraciadament, però el vincle amb els pares encara hi és, i es parlen constantment, o sigui, aquestes coses uneixen moltíssim.
1: Sí que és veritat, a la cursa de Barcelona,
2: sí,
1: hem vist amb algunes edicions, ara no tinc en la memòria que sigui molt recent, sí que de fa anys, d'un pare que anava sempre amb el seu fill,
2: sí,
1: amb una cadira d'aquestes adaptada, perquè el nen, sí, tenia doncs una discapacitat de mobilitat, no? No sé si deu ser aquest cas o deu ser un altre.
2: Cada vegada hi ha més, afortunadament, perquè sempre hi ha hagut nens amb un tipus de discapacitat. El que passa que ara s'està donant visibilitat. Ara estan sortint, ara estan fent lleure conjunt.
1: No se'ls amaga.
2: No se'ls amaga. Es busca un entreteniment. Són nens que estan superlimitats. El seu oci és limitadíssim. El cas de Mario, per exemple, que té paràlisi cerebral, només mou els ullets i una mica la cara. No pot fer res. Llavors, sortir al carrer, veure els estímuls del carrer, per ell és el millor que pot passar. Corre, és impressionant, perquè té els estímuls de la gent que corre al costat, els paisatges que van canviant, li canvia la cara, perquè jo sempre dic, Mario es comunica amb la mirada, perquè realment no pot parlar, però amb la mirada t'ho expressa tot. És impressionant, eh? I a més dic, es comunica amb la mirada perquè té una pantalla que ell té unes icones, uns gràfics i tal, i mirant et pot dir res, alguna coseta, i sempre que pot, mira la pantalla i selecciona la imatge de Vull anar a córrer. Sí, sí. Empujando sonrisas. Vull anar a córrer.
1: Wow.
2: Sí. Quan veu el seu pare que es vesteix amb roba d'esport per anar a córrer, es posa neguitós perquè vol sortir. Ja no vol esmorzar, ja no vol fer res. Ell està neguitós perquè vol sortir a córrer. Va arribar un punt que el meu amic em deia, ostres, m'he d'amagar com Superman, m'he de ficar la roba de córrer a sota de la roba normal. Si ell no em pot acompanyar perquè està plovent o el que sigui, surto vestit de normal i quan surto al carrer em trec la roba de sobre i em quedo vestit d'esport.
1: És com aquells anuncis, no?, que la filla surt de casa amb roba normal
2: tal
1: i l'ascensor surt per sortir de festa, no?
2: Correcte, correcte.
1: Un pare que es transforma en,
2: sí,
1: qualsevol,
2: sí,
1: racó,
2: sí. Sí, sí,
1: per poder sortir.
2: Sí.
1: M'agradaria fer-te alguna pregunta d'aquest viatge d'Argentina, però ja més a nivell personal i ja,
2: sí,
1: no tan emocional, amb Empujando Sonrisas, no? Què et quedes tu de l'Argentina? I m'agradaria, per exemple, quin menjar t'ha sorprès d'allà de l'Argentina?
2: Mira, m'ha encantat el asado, perquè jo no sóc molt de carn i a tot arreu que he anat la carn és espectacular. Són els mestres de la carn, la fan perfecta.
1: Fins i tot aquí a Barcelona, eh?
2: Sí.
1: Vas a un restaurant argentí i la carn, encara que sigui la mateixa del restaurant sí. del costat, la cuinen diferent, però és que la carn argentina...
2: La dominen. Exacte. I també m'ha cridat molt l'atenció, per exemple, que els encanta el formatge. El formatge te'l fiquen per tot arreu. I com a mi m'encanta el formatge, també feliç. Contenta. Demanaves unes llenties amb formatge. Demania la milanesa amb formatge per sobre. Formatge per tot arreu. I bueno, els alfajors, les postres, tot això, els dolços, també els fan boníssims. En realitat, es menja superbé. Sí.
1: Dintre de la pobresa es sí. menja bé, perquè hi ha països que són més rics.
2: Clar.
1: I no es menja tan bé.
2: Sí, ells no són un país pobre, bueno, considero, el que passa que és un país una mica polaritzat i molt maltractat una mica per la política i tot el que ha passat. Però realment recursos, han sigut un país molt ric i han tingut molts recursos. El que passa que hi ha hagut unes crisis que els han matxacat. Bueno, em deia, vaig conèixer, perquè ja coneixes molta gent, i em deia un argentí que ell fa no sé quants anys va poder comprar-se un cotxe nou. Diu, però ara, avui dia, és impossible que ningú es pugui comprar un cotxe nou. Tot han de ser cotxes de segona mà, i veus que és veritat, tot està molt reaprofitat. Hi ha molta botiga de segona mà i, bueno, intentar amb el que tenen treure el millor possible. Fer estirar l'economia tot el que poden.
1: Doncs anem en compte, perquè sí. aquest primer món poder ens trobarem sí. en aquesta situació no gaire lluny, perquè aquest consumisme no ens porta enlloc i al sí. final arribarà que s'acabarà la producció, perquè sí. s'acaba la matèria prima i haurem de reciclar-nos molt.
2: Sí, a nivell cultural m'ha sorprès molt. Per exemple, hi havia un teatre que era una llibreria, un teatre impressionant, era tot una llibreria. I veies, vas pel carrer i veus grafitis, però preciosos, murals preciosos. A nivell cultural és impressionant.
1: Això quina ciutat era?
2: A Buenos Aires.
1: A Buenos Aires mateix.
2: Sí.
1: Sí, perquè a més hi ha... També hi ha molta diferència entre Clar. Les mateixes ciutats de l'Argentina, perquè és tan gran.
2: T'he de dir que he conegut la part més bollante, la part més rica d'Argentina. També m'he mogut pel centre de Buenos Aires. Soc coneixedora que si te'n vas per la perifèria de Buenos Aires, ploraries. Bueno, anant de l'aeroport ja veus xaboles, fins i tot un amic que va anar fa un any va comentar que veia una xabola construïda a sobre d'una altra xabola, o sigui, per maximitzar l'espai i perquè no tenen recursos, o sigui, una precarietat tremenda.
1: Anem a parlar de coses una mica, ara ja anem sí. a canviar una mica. Bé, doncs una mica ara si... et sembla, seguirem parlant del projecte Sonrises, però també has portat un llibre que voldria també sí. que m'expliquessis una miqueta, perquè aquest projecte va molt més enllà.
2: Sí, quan vam acabar el primer repte que vam fer de córrer de Boston a Nova York amb el meu amic José Luis, tornàvem en avió i ell m'estava explicant la seva història familiar, perquè ells van a

0: tu em vas enviant, tu comences a escriure, tu m'ho envies, si cal jo li acabo de donar forma, ho vaig editant, i així va néixer El Hilo Verde, que és el llibre que va escriure, va sortir fa un any, més o menys, i tots els beneficis que recapten d'aquest llibre van a Guinea-Bissau, a una ONG que es diu Kumpu, que està construint una escola, un edifici annex a una escola. Allà no tenen recursos, són nuls, no tenen res. El que es recapta, necessitaven 5.000 euros per construir aquest edifici. I aquests 5.000 euros són pel material, perquè la gent del poble és la que és la mà d'obra. I hem aconseguit... sembla que falten 300 euros o així per arribar als 5.000, però ja hem aconseguit l'objectiu que teníem.
1: Doncs anem a dir l'editorial, i si hi ha xarxes socials també de l'editorial, que la gent pugui aconseguir aquest llibre.
0: És El Hilo Verde de Círculo Rojo, l'escriptor José Luis Fernández, i podreu veure, si busqueu Círculo Rojo, també el llibre també estava, no sé si ara ja ho han retirat, però si busqueu per internet trobareu, està a diverses llibreries, El Hilo Verde.
1: Tu ets periodista.
0: Jo sóc periodista, sí.
1: Però no et dediques a edició de llibres ni maquetació, no, fas un altre tipus de feina.
0: Jo estic coordinant publicacions mèdiques i científiques a una altra editorial.
1: Per tant, sí, una mica, el tema de redacció i com s'ha de maquetar,
0: sí,
1: això ho tens molt per la mà.
0: Sí, això ho tinc més per la mà, per això el vaig animar. Dic, mira, anima't, que si és per problemes d'aquest tipus, jo et puc fer un cop de mà sense cap inconvenient. Jo encantada de la vida.
1: Parlant amb una mica de, en global, de tot el projecte, del llibre, de totes les teves vivències, tot això ja sé que t'aporta molta felicitat.
0: Sí.
1: Però a mi m'agradaria una mica que ens expliquessis com et sents i una miqueta impulsar i que la gent s'animi a fer aquests voluntariats, perquè tot això són voluntariats.
0: És que hi ha molta opció de voluntariat. Hi ha molta gent que diu, és que no tinc temps. Jo crec que, si vols, pots aconseguir. És que tampoc et demanen 2, 3 hores, 4 hores al dia. És que hi ha voluntariats d'una hora a la setmana. O sigui, es pot fer de més i de menys. Per mi és supergratificant. A mi em dona la vida fer aquestes coses. Sentir que aquestes coses que faig... poden ajudar una miqueta a que una altra persona tingui una vida una mica més fàcil, o donar visibilitat a una realitat, i que, per exemple, amb això del cruce, que tothom deia, és una bogeria, però què voleu amb això? Doncs volem donar visibilitat, i que si hi ha una persona que té un fill, una filla amb una discapacitat, i pensa que s'ha de quedar a casa sense sortir perquè no hi ha opcions d'oci, que vegi aquests exemples, que hi ha moltíssimes ONGs, moltíssimes organitzacions que fan coses superinteressants, i diguin, ostres, no, podem fer això, podem anar a la muntanya, podem córrer, podem fer excursionisme, es poden fer moltes coses, no, el teu oci no està limitat o tan condicionat per aquest diagnòstic.
1: Aquí vam fer una entrevista amb un noi que també té TDAH, val? I ara ho sento, però de memòria no me'n recordo del nom del llibre, però també tots la recaptació de la venda d'aquest llibre va a favor d'aquesta associació. I també vam parlar amb el Juanjo Bofill, que va fer el llibre Donde está mi sobre, sí. I tots els diners també van per recaptació a l'església de Santa Anna de Barcelona.
0: Sí.
1: Hi ha molta gent que fa voluntariat, i és el que tu deies. Mm. A vegades no és una hora, a vegades és un projecte que et dedica un any de la teva vida, però després això va fent el seu pòsit i va anant i va rolant i va creixent, no?
0: Sí. Fins i tot hi ha molta gent que es jubila i no saben què fer amb el seu temps. Ostres, jo ho recomano moltíssim. A més, busca una cosa que et cridi, perquè hi ha moltíssimes coses que pots fer. Si uneixes el voluntariat amb una cosa que t'apassiona, a mi l'escriptura, el córrer, és un match perfecte. O sigui que t'enriqueixes, o sigui, aportes, et sents bé, però a més tu estàs beneficiant-te d'aquesta col·laboració. O sigui, que jo animo a tothom que pugui buscar un temps, cadascú en la mesura de les seves possibilitats, i fer alguna cosa de voluntariat, sí.
1: I això a nivell familiar també enriqueix, perquè els teus fills els estàs educant...
0: amb valors.
1: Exacte.
0: Ells viuen amb la... perquè a més hem tingut molt...

0: contacte amb els meus amics, amb Mario, amb Pedro, veuen la diversitat com una cosa normal. Estan creixent amb valors d'incloure l'altra persona, buscar formes d'inclusió, de que tots som diferents, de que hem de buscar la inclusió, i ho veuen ja amb una certa naturalitat. O sigui que jo crec que això és una lliçó importantíssima que s'emporten els meus fills. També l'esforç, o sigui, valors com l'esforç, les coses costen... tot aporta, tot suma a nivell familiar.
1: I que quan tens aquestes vivències, mm-hmm, veus lo afortunades que som.
0: Moltíssim.
1: Encara que ens queixem de que estem dintre d'un sistema consumista, sí, que estem vivint a Barcelona, que la ciutat, la contaminació, el soroll, però quan te'n vas... amb altres països dius, però si m'estic queixant i soc molt afortunada.
0: Som uns privilegiats. I a més viatjo perquè a vegades dic, ostres, quina mandra fer les maletes per marxar de viatge. I veig que José Luis i Paula marxaven amb dues cadires de rodes, el menjar triturat del seu fill envasat al buit amb un per refrigerar i guardat per aquests dies, més quatre maletes perquè té un respirador, un no sé què. I dic, ostres, jo de què em queixaré? Si viatjo amb el meu fill, amb els meus fills, amb una motxilla. O sigui que veus aquestes coses i per mi són inspiració.
1: M'ha agradat això.
0: Sí.
1: Inspiració.
0: Sí.
1: Ens quedem amb el somriure?
0: Ens quedem amb el somriure, i tant.
1: Amb la mirada d'en Mario?
0: I tant. I la del Pedro. No em vull deixar el Pedro. El Pedro és l'altre component també, l'altre noi que vam cadira de rodes. És un noi que té paràlisi cerebral i autisme. I volia comentar que en aquest viatge... ha sigut tan terapèutic que és un nen, és un noi, bueno, té 22 anys, li costava el contacte físic, no responia als estímuls, i ha acabat responent a totes les preguntes, fent abraçades a la gent, et buscava per fer abraçades, seia al teu costat, buscava un contacte, la seva mare deia que estaven fent teràpia perquè tingués més mobilitat de braços i que ha estat com 2 anys per intentar aixecar braços. S'ha fet fotos aixecant els braços, o sigui, aquestes coses per a aquests nois... és una teràpia que en anys no ho aconsegueixen. La seva mare plorava, bueno, hem plorat molt aquest viatge.
1: Clar, perquè on no arriba la medicina...
0: Ostres, arriba l'amor...
1: Arriba l'amor, sí. Arriba les emocions.
0: Les emocions, i això omple moltíssim. O sigui, la teràpia de l'amor, recomanable 100%. Hem sigut un grup a més molt benvingut, ens estimem tots molt, i el respecte, el carinyo, això es nota. Ho perceben, se senten còmodes... I ha sigut un avenç aquest noi, a més, i curiós, Isabel, com ens autolimitem i a vegades com limitem els nostres fills sense saber-ho, perquè estàvem a la cursa i hi havia moments de la cursa que la cadira de rodes no hi cabia perquè s'estretava molt el camí o perquè era molt, molt empinat, i ell havia de baixar de la cadira de rodes. Ell sí que té una certa mobilitat i a vegades va caminant, però la seva mare mai es va imaginar que acabaria pràcticament escalant trossos, i ho feia amb ajuda, agafat de la mà, però amb un entusiasme, una il·lusió, que pujava per camins que la seva mare deia, mai de la vida m'hagués imaginat que el meu fill hagués anat per aquí. O sigui, el que fa, a vegades pensem que no serà possible, i fins que no ens posem a prova, no ho veiem.
1: És impressionant,
0: sí,
1: de veritat, aquestes vivències, sí, i tal com ho estàs explicant.
0: Sí.
1: Sílvia, estic segura que tens algun projecte ja en ment i que estàs preparant alguna cosa.
0: Sempre diem, perquè els meus amics i jo quan ens veiem, sempre ha de sortir alguna cosa més, i en aquest viatge dèiem, bueno, vam tornar el diumenge, i dèiem, bé, dilluns, dimarts potser ens donem una treva, però dimecres ja comencem a treballar per la propera. Hem vingut tots tan emocionats, amb tantes ganes de fer coses, es poden fer coses tan boniques. Aquest any, bueno, tenim alguna cosa al cap, li hem de donar forma, però la comunitat de gent que vas coneixent, de pares, mares, familiars que corren amb nens amb cadira de rodes, i les xarxes socials fan molt favor per això, estem pensant potser fer alguna cosa, alguna trobada, alguna cosa, però sí, ells sempre diuen, a cabeza no em para, en gallec, a cabeza no em para, i la meva tampoc. Així que sí que estem pensant fer alguna coseta, perquè això, sempre pensem, no és un punt, feia molta pena fer el punt i final, dèiem, això no és un punt i final, és un punt i seguit, continuarem.
1: Doncs farem un punt i seguit amb aquesta, sí, entrevista, i amb la Sílvia, perquè bueno, ja ho saps, i el teu pare també, teniu els micròfons d'Esplugues FM oberts per vosaltres, perquè necessiteu. Quan acabo les entrevistes, sempre dic el mateix, em repeteixo. Alguna cosa que jo no t'hagi preguntat que tu creguis que és important que ens has d'explicar?
0: Ostres.
1: Jo crec que hem parlat gairebé sí. de tot, però alguna cosa que tu pensessis ara, això la Isabel no m'ho ha preguntat i m'ho havia d'haver preguntat i és una cosa que he d'explicar.
0: Jo crec que hem parlat pràcticament de tot, només incidir en això, de que donar visibilitat a aquests temes permet que altra gent se li engegui la llumeta per col·laborar d'alguna manera o... si estan patint algun tipus de diagnòstic, algun tipus de malaltia, potser per dir, mira, jo també puc fer aquestes coses. Però realment, Isabel, jo crec que ho hem tractat tot.
1: Fins i tot ara m'està passant pel cap gent sí. que està amb depressió.
0: Ui, que, l'esport és el millor que
1: vegin,
0: pot passar.
1: Que vegin sí. com s'esforça
0: i tant
1: la gent en sí. poder superar aquestes limitacions.
0: Sí, l'esport realment és curatiu. O sigui, les endorfines que generes, a mi em passa, jo cada cop que acabo una cursa, estic corrent, dic, mare meva, per què m'he apuntat a aquesta cursa? És horrorós. Després acabo i dic, ostres, em trobo superbé. Em trobo superbé perquè generes unes endorfines, això sempre ajuda. Jo crec, a veure, no soc sense ser cap experta, però els psicòlegs i això és... crec que és una de les coses que recomanen quan una persona no està passant pel seu millor moment, sempre amb atenció mèdica, si necessiten medicació, però coses que podem fer, sí. jo crec que esport...
1: Jo ara et vull fer una pregunta personal.
0: Sí.
1: I com se sol dir, si la consideres impertinent no cal que me la contestis.
0: Ah, no crec.
1: Ja que els teus pares estan tan vinculats amb el Camino de Santiago de l'associació d'aquí d'Esplugues, quan penses fer el Camino de Santiago?
0: Oi, mira, m'encantaria, eh? Bona pregunta, perquè en casa de l'herrero, cuchara de palo, els meus pares porten molts anys fent el Camino de Santiago, es coneixen totes les variants i són de l'associació d'amics
1: sí,
0: de Camino de Santiago.
1: Han estat aquí, que han fet entrevistes. Sí.
0: Ja els coneixeu. M'encantaria, ara tinc nens petits i dic, ostres, amb els nens no...
1: És perquè, més difícil.
0: Sí, no ho gaudiran tant ells, no ho gaudiré jo... però a la que ja siguin una miqueta més grans és una assignatura pendent i a més rebré la millor assessoria a casa meva, així que sí, ho tinc pendent, m'encantaria.
1: Doncs si et sembla, amb aquesta inclusió, amb el somriure i la mirada del Mario,
0: sí.
1: amb aquesta persistència i força de voluntat del Pedro,
0: sí.
1: amb tot l'amor que poseu tots els components d'Empujando Sonrisas, et donem les gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i si fa falta una altra entrevista o fins i tot per telèfon amb alguna altra persona d'aquesta comunitat, ho farem.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: M'agrada dir això, una abraçada per a totes aquestes persones que fan possible aquests projectes.
0: Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç. Una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea doncs, és fer doncs, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyat, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure futbol, doncs benvinguts.
0: Clar, diverses generacions juntes compartint.
1: Clar,
0: aquest
1: jo,
0: esport.
1: Jo, a mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava i jo amb el meu pare he compartit i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, em vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me, pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que veus un cop i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda, vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
0: I hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada.
1: Home,
0: quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser?
1: Sempre. El futbol tothom en sap. I bons, tothom diu la seva, com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar, el que volem és que guanyi el Barça.
0: I passar-ho bé.
1: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
0: Tota la història aquesta que m'explicaves, que en tants anys doncs, dona per molt, teniu dos llibres sí. On s'explica doncs, una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
1: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia pel 25, ara sí que me'n recordo, pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
0: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
1: Història de la penya...
0: imatges, imagino.
1: Molta fotografia
0: sí.
1: I ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
0: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en
1: aviam.
0: Aquest documental, com si vol fer-se soci.
1: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè si estan interessats en alguna cosa, doncs es posin en contacte amb nosaltres.
0: Doncs també deixo uns micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part? A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
1: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
0: Fer amics.
1: Sí, eh? I a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... Quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre. I,
0: bueno, és millor en companyia.
1: Sí.
0: I una curiositat, feu travesses o no?
1: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no conec molt poca gent que faci...
0: Juguen per internet i aquestes,
1: sí,
0: coses, no?
1: Aquestes coses jo crec que fa... A mi no m'agrada, però crec que...
0: Però fer una travessa així en comú...
1: No.
0: Seria complicat, potser, no? De poder triar...
1: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, però no, 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
0: Moviment.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-vos una mica qui sou.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
2: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
2: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
2: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança, amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, a l'espai d'entrevistes, tenim una sorpresa per tots vosaltres. Tenim el músic original, el cantant d'aquesta cançó. That lets his feelings show. But sometimes at a party. Sempre és un plaer per Esplugues FM tenir personatges inèdits i desconeguts, però avui el coneixerem. Ingmar Cronenberg, benvingut.
2: Què tal?
1: Doncs gràcies per estar amb nosaltres, amb Esplugues FM. Moltes gràcies per haver-te posat en contacte.
2: Sí.
1: Ets veí del barri del centre.
2: Sí, visc molt, molt a prop d'aquí, de l'Avens, generalment.
1: O sigui que quan aquí fem festes i festorros, ens sents.
2: Ho noto sempre, sí.
1: No has de tancar la finestra de casa?
2: No, no passa problema.
1: No cal,
2: cap problema. No
1: cal. Molt bé.
2: Sempre bé.
1: Doncs, Ingmar, sí. Com arribes tu a viure aquí a Esplugues?
2: Mira, jo sóc d'Holanda, val? Però la meva dona és d'aquí, és de Cornellà de Llobregat.
1: O sigui, com sempre, per amor.
2: És així, sí.
1: Val.
2: Doncs portem 15 o 16 anys ja en Catalunya, inicialment a Barcelona, però ja ara diversos anys aquí a Esplugues, de fet.
1: I què és el que més t'agrada d'Esplugues? Quan vas arribar aquí fa 15 anys, quin record encara et queda bo d'Esplugues? Perquè no tot ha de ser bo, en aquesta vida tampoc, però anirem per les coses bones i positives.
2: No, bueno, a mi m'agrada viure a Esplugues. M'agrada, viure a Esplugues. Doncs el tema és que jo que visc al centre tinc tot a prop, no? Que és molt, molt pràctic.
1: Sí.
2: A Holanda no ho tenia i quan vivia a Barcelona estava al barri de les Corts i tampoc... Una pensa que a Barcelona estàs molt millor perquè estàs a la gran ciutat, però si vius a les afores, tampoc tens allà fàcilment la panaderia o coses així. I a Esplugues sí, estic molt content. Tinc tot a prop, tinc el tramvia que em porta a tots costats. I inclús som la meva dona i jo som actius a Esplugues, al... Espluga Viva. Coneixes Espluga Viva?
1: Soc associada de l'Espluga
2: Viva. No, tu també, eh? Nosaltres també.
1: Oh, yeah.
2: Fem excursions. I tu?
1: No faig excursions.
2: No t'he vist molt, no? Això volia dir.
1: No, jo soc de la secció de tradicions i costums, de TIC.
2: És clar, sí. Eh? Sí, molt bé.
1: I ahir diumenge vaig estar al vermut que es va fer als jardins.
2: Sí.
1: Que es va fer la presentació d'un llibre. Bé, hem de dir que aquest... programes estan registrant un dilluns 12 de maig. Ja escoltareu l'entrevista,
2: Sí.
1: Doncs soc de l'Espluga Viva, també.
2: Molt bé. Doncs jo també faig excursions a l'alta muntanya i a altres parts de Catalunya. I sí.
1: Sí que vas
2: doncs
1: amb el Jordi, amb el Josep Beas...
2: Exacte, sí.
1: I més colla.
2: Amb la Carme.
1: Amb la Carme, l'Alfredo...
2: Sí.
1: Molt bé, doncs coneixem la mateixa gent, però tu i jo no ens coneixíem,
2: no,
1: És que Esplugues és més petit del que ens pensem.
2: Sí. Ah, també el que és fantàstic d'Esplugues és que es pot arribar caminant a tots els llocs.
1: Sí, això et anava a dir, perquè clar, nosaltres, tret de la Miranda, que és Collserola, Esplugues és molt planet i es pot anar en bicicleta i anar caminant a tot arreu sense esbufar gaire.
2: Sí, és correcte. Sí? Tinc amb bici també. Amb bici es diu. La bicicleta del Baix Llobregat.
1: Sí.
2: També utilitzo per per arribar al Finestrelles. O,
1: sí, d'acord. Una cosa. El teu català és també per amor?
2: Per els meus fills.
1: Ah.
2: Tinc també dos fills.
1: Molt bé.
2: I és clar que ells... Com puc ajudar els meus fills si van a l'escola? No? Com podria jo ajudar ells?
1: Clar.
2: Doncs també tenia que saber jo el català, no? I a la feina també ajuda,
1: Sí?
2: Doncs...
1: T'ajuda a la feina perquè hi ha gent que diu que no serveix a la feina el català.
2: Serveix perquè hi ha...
1: Sí, hi ha
2: esclar,
1: gent que sí.
2: No! És que tinc companys que són català parlants i altres que són castellà parlants.
1: Uh-huh.
2: I és clar, es pot fer tot en castellà. Es pot, però per què? No? Que si hi ha gent que es sent més Bueno, si surten en català les coses, també hem d'entendre tot i parlar amb els companys.
1: I amb els teus fills és allò de no deixar que l'escola sigui l'únic espai on es parla català, que també es parli a casa, no? Perquè si no, hi ha nens que tenen la idea de que només es parla el català a l'escola, ja no el parlen al carrer, ja no el parlen a casa. En el teu cas feu aquest exercici de que a casa també sigui l'espai de l'idioma.
2: No? Per dir-te la veritat, no? Com jo sóc holandès, parlo en holandès amb els meus fills.
1: Ja? Ah, molt bé.
2: Perquè també és un idioma que és important per a ells. Que llavors, jo si parlo català amb els meus fills, si, són coses de l'escola, coses que passen en català, saps? Has de buscar l'espai per a cada llengua, no?
1: Molt bé.
2: Imagina't que veus una pel·li que passa en català, no? Veus la TV3, doncs parles d'això en català. Però si tens una cosa que és d'Holanda, per exemple, parlo en holandès, no? Perquè les coses, hi ha una llengua per cada cosa. I si no, al final els meus fills no poden amb totes les llengües, no? La idea és no mesclar i utilitzar la llengua al moment correcte.
1: Doncs, Ingmar, ara, si et sembla, parlem una mica de la teva producció musical.
2: Sí.
1: Tu vas començar composant en català.
2: Mira, t'explico. Quan vaig arribar aquí, volia aprendre català, però és molt difícil ser a casa i aprendre a parlar paraules, i la gramàtica, i doncs volia fer alguna cosa amb la llengua. I doncs pensava, jo començo un projecte musical en català, i llavors faré tot en català, escric textos en català, no? I llavors, este ja fa 10 anys, 12 anys, vaig fer cançons en català i molt bé. La música sempre ha sigut la meva cosa, eh? Jo sempre he fet música. Doncs he tingut un temps que feia música en català. Doncs m'ha anat molt bé, però últimament he notat que també tinc molts amics i familiars en Holanda que no entenien molt bé les meves cançons en català. I justament ara, que he fet un disc en anglès, no? Que amb la cançó que escoltem ara, que a veure, és una mica de country aquesta.

0: Doncs, per exemple, aquesta cançó, no?, té una lletra que hi ha gent que li agrada, que parla una mica de encara part de la teva vida, pot ser que hi ha una cosa que et falta, no? Que pot ser que sempre penses, això és tot? No sé si ja entens què vull dir. Que vull dir que ets jove i jugues molt i penses, això és tot? I després pot ser que comences a treballar i poses molta energia a la teva feina i penses, això és tot? I després tens fills i, bueno, i sempre hi ha moments que poses molta energia en alguna cosa i és molt interessant, però de totes formes al final penses, no podem sempre fer la mateixa cosa, hem de canviar, saps què vull dir?
1: I
0: és aquesta, que, d'aquesta cosa que parla aquesta cançó.
1: Perquè tu, quan arribes aquí a Catalunya, fa 15 anys que arribes des d'Holanda, ja et dedicaves a la música al teu país, ja composaves?
0: A Holanda també, sí.
1: Sí.
0: Tinc cançons en holandès i sí. Sí, he fet concerts sempre a Holanda també. Sempre amb la guitarra i la veu. Tipus cantautor. Tocava en bars a Holanda o petits teatres. Després aquí també, per la zona de Balmes, a Barcelona i per... bueno, bars de pobles de Catalunya. I justament ara, llavors amb aquestes cançons en anglès, estic buscant una mica el lloc on puc tocar. A Barcelona hi ha uns bars on canten bé en anglès. Doncs estic buscant una mica, no?, que on encaixa aquestes cançons.
1: Molt bé. Anem a escoltar-la una miqueta més?
0: Sí.

0: Ingmar, pel que hem estat escoltant, fas diversos estils musicals.
1: És correcte.
0: Quin tipus de música t'agrada més o t'esperona més?
1: Bé, t'explico. Tant quan estava cantant en holandès, que és la meva llengua, i a català, sempre la lletra era molt important. I la música venia a segon pla. Vull dir que sempre, si tenia tinc cançons de reggae, o de funky, o de... perquè sempre pensava què és el que va molt bé amb la lletra. I també he pensat, ara vull fer-ho en anglès, que és una llengua més internacional, més... Per què? Perquè llavors puc pensar més a la música. I he de dir que a mi m'agrada molt la música més folk, rock, que és el que m'agrada, no? Que escolto jo normalment. Mm-hmm. Però no va bé amb totes les lletres. Però doncs, ara he fet un disc on pot sortir molt bé aquestes melodies de folk, de country, de rock. I va molt bé amb la llengua anglesa, no sé per què. I en català, com era més jo amb la guitarra, amb les meves lletres, jo i el públic, tenia un estil de música més de cantautor, que pot ser que no és el que escolto jo normalment, saps?
0: Yeah. Em deies que al principi era com que la cançó dominava la melodia, i en aquest cas és tu dones ara preferència a la melodia per sobre de lo que és la lletra.
1: Diguéssim, si tu cantes en català amb el públic que escolta la lletra, molt automàticament la lletra, especialment jo que vull explicar històries i no, molt fàcil és que llavors la lletra és més important i la melodia ja no tant. I la idea d'anar a anglès és que posar melodia, posar un estil de música, un, saps? Un ambient musical i per exemple, aquesta que s'escolta ara té una idea i és té una mica d'idees de country o folk i una mica de rock i està mesclat i això d'alguna manera jo mateix no podia fer-ho en holandès o en català perquè sempre estic pensant lletra, tocar la guitarra acústica. Aquí no s'escolta guitarra acústica ara perquè no, m'he liberat més i això he pogut fer amb la llengua anglesa perquè és més neutral, sí. Entens més o menys?
0: Cada lletra té la seva musicalitat. Cada
1: sí.
0: Idioma.
1: Sí. Sí, penso jo, sí, una mica.
0: Anem a escoltar una miqueta estona aquesta.

0: És molt verbalitzada, aquesta cançó, molt de ritme.
1: Sí, exacte, sí. És correcte, sí.
0: Abans has dit que ets cantautor, tu, sí. La teva guitarra, la teva formació musical, quina és?
1: Jo he anat al conservatori, de tocar guitarra. I guitarra espanyola i tot això, no? He fet música clàssica amb la guitarra acústica, bueno, la guitarra espanyola. I he fet alguna cosa de classes de cant, també.
0: Molt bé. Saps que aquí a l'Avenç tenim una secció de cant?
1: Sí, ho he escoltat, sí, ho sabia, sí.
0: Pel que m'estàs explicant, jo dedueixo que tu escoltes habitualment Esplugues FM.
1: Jo he escoltat alguna vegada, sí, el teu programa una mica, sí. I mira, t'explico una cosa més. Bueno, entonces, conec el programa de Mauro Soroll,
0: sí,
1: que presenta nous grups, normalment no d'Esplugues, però de tot Catalunya i més allà, d'Espanya, sí, no? És molt bé. Sí. Hi ha un programa de country, també.
0: Sí, he notat, el Club del Country.
1: Exacte, que sí. Escolta de vegades, poca cosa. Però una cosa que va molt bé per a Espluga Viva,
0: sí,
1: on soc, si tenim una excursió i es anuncia a la ràdio, Espluga FM, sempre ve gent que ens va escoltar, que va escoltar-ho a la ràdio.
0: Ah, doncs gràcies per dir-m'ho.
1: Sí, que realment és així. Llavors que, no? Sí. Sempre busquem gent per les excursions i es nota que si a la ràdio d'Esplugues FM s'ha donat una mica de propaganda, diguéssim, que hi ha gent que ve,
0: Bueno, intentem des de la ràdio, amb la mesura del possible, donar difusió a les activitats que es fan de les entitats de la nostra població, tant de l'Avenç com de l'Espluga Viva i d'altres.
1: Sí.
0: Val?
1: I Avenç també, vull dir que també el que m'agrada molt són els monòlegs. I també de vegades he anat aquí al teatre per a veure monòlegs còmics, sí, que hem fet aquí alguna vegada.
0: Sí, bueno, es fa teatre i algun monòleg.
1: Exacte.
0: També... sobretot amb l'Edu Mutante, que també és un esplugui.
1: Exacte, ja ho sé, sé molt bé. Sí.
0: Estàs molt informat.
1: Sí que és clar, sí.
0: Doncs m'agrada molt, Ingmar, que estiguis tan informat no solament d'Esplugues, sinó també de la ràdio.
1: Sí, però vull dir, llavors, no, el tema dels monòlegs,
0: sí,
1: és que abans molts bars, dic ara a Barcelona, però en general en Catalunya, abans tenim molts llocs per als cantautors, per tocar. Ara mateix és molt menys, perquè hi ha molts jocs que posen allí monologuistes d'humor, no? Humoristes. Que és molt guai, perquè m'ho passo molt bé amb els monologuistes també, però és una pena per a la gent, els cantautors, no?
0: Sí.
1: Que ja no tenim tants jocs per a tocar,
0: tens,
1: saps?
0: Tens raó.
1: I això he notat una mica, que no, la música en viu és una mica menys ara, especialment després del Covid, però existe una cultura en viu encara, però ara mateix tenim més monologuistes, més, bueno, altres coses, no? Que també és interessant.
0: Afortunadament aquí a Esplugues tenim una cultura musical molt àmplia,
1: sí,
0: a l'Espluga Viva, que hi ha els tallers de música tradicional.
1: Sí.
0: Val? Tenim l'Escola de Música Municipal d'aquí d'Esplugues.
1: Que és
0: tenim...
1: fantàstica.
0: Correcte.
1: Sí.
0: Tenim diverses corals, tenim molts professors de classes particulars de cant i de música.
1: Sí.
0: Vull dir que sí que és veritat que aquí a Esplugues hi ha una excel·lència musical bastant important.
1: Sí.
0: No t'he preguntat al principi, quina és la teva professió? Perquè abans deies que la feina també t'anava bé, el català.
1: Ah, sí. Jo soc químic.
0: Ets químic.
1: Jo soc químic. Jo treballo en una empresa que fa pintures, sí, i fa, no sé si es pot dir a la ràdio, fem les pintures de la marca Titan Lux.
0: Ah.
1: Et sona Titan Lux?
0: Titan Lux, i tant. Una
1: es
0: de
1: fan al Prat de Llobregat.
0: Una doncs, de les grans marques, sí.
1: Exacte. Doncs
0: tenim
1: una fàbrica en el Prat i allà jo treballo al laboratori.
0: Molt bé. Ara ja vull parlar de la teva producció musical directament.
1: Sí.
0: La teva part en català la vas fer amb discos, amb CDs, amb...
1: Sí, doncs quan vaig començar el 2015, bueno, 12, i encara es podia vendre discos físics. La gent comprava discos. I llavors vaig fer un disc en català i està a Spotify, però també tenia un disc físic i podia anar als meus concerts i sempre hi havia gent que es comprava un disc. Això existia fa 10 anys, ara ja no existeix això. Però fa 10 anys, 12 anys, la gent anava a un concert i si li agradava es comprava un disc. Ja m'anava tot bé, no? I ja fa 5 anys jo crec que ja no es venia tants discos. I doncs aquest nou disc només existeix en digital, diguéssim. No he fet discs físics, perquè ja no existeix.
0: Per tant, ho trobem a YouTube?
1: A YouTube, a Spotify, però tots els canals que no conec, jo no sé com són tots els canals de streaming, però Spotify és el més important. Però Apple, com es diu, Apple? Apple?
0: Sí,
1: és Apple. També tenen el seu streaming, la seva versió de streaming, que també existeix allà, no? Doncs està a tots els portals que la gent pot tenir, pot trobar el meu disc, que es diu Orange, que és taronja,
0: sí.
1: Oi? I té una portada molt maca. No sé si la veus allà.
0: Sí, jo la veig. És un skyline,
1: sí,
0: que surt a les Tres Xemeneies de Badalona.
1: És correcte.
0: I al fons està el mar i és una posta de sol, és un cel de color taronja, amb un sol taronja, el mar és taronja.
1: És correcte. I és taronja, perquè és taronja, Israel?
0: Doncs perquè és orange.
1: És orange, perquè per mi orange, taronja, és un color de canvi, no? Color de canvi, per què? Perquè si es posa el sol, el cel es posa taronja, no? És el canvi de dia a nit. Però després, si vas d'estiu a l'hivern, les fulles es posen de color taronja. És el color de canvi. I per a mi el disc parla una mica del canvi de quan arribem a 45, 50 anys, i també, no, tenim uns canvis a la vida. I per això m'agradava aquest nom.
0: Orange.
1: I, a més, sóc holandès. Clar. I el color nacional d'Holanda és taronja, és l'orange.
0: I a més, sí, amb aquest canvi que dius, el color taronja també representa una mica l'or, el color de l'or, aquest groc or, que també vol dir l'abundància, i en aquest canvi d'edat, doncs és l'abundància en coneixements, en riquesa, en
1: sí,
0: experiències.
1: Exacte. Sí, és clar.
0: Doncs molt maco, la trobada d'aquest títol.
1: Sí.
0: Val, doncs seguirem. Perquè m'interessa molt que la gent pugui escoltar les seves cançons a través d'aquestes plataformes, i repetirem sobretot que et dius Ingmar Cronenberg, Cronenberg.
1: Ingmar és com el cineasta suec,
0: sí, sí,
1: que es diu Ingmar Bergman. Jo sóc Ingmar Cronenberg. Després Cronenberg s'escriu amb dues O's, que és dificilíssim, però així és el meu nom. Doncs
0: no,
1: Ingmar
0: no
1: Cronenberg. Però el títol del disc és Orange.
0: I ho trobarem fàcilment.
1: És exacte. Sí? I si no, bueno, poden trobar fàcilment, perquè sóc d'Esplugues i sóc per aquí.
0: Sí. Doncs et tindrem més vegades per aquí, Ingmar. Sí?
1: Jo espero així que sí. Jo espero que
0: a veure
1: sí,
0: si algun dia et podem tenir en un dels concerts d'aquí, de l'Avent Centre Cultural, dels concerts que es fan a la Terrasseta.
1: Sí, sí, sí.
0: I ens posem en contacte amb l'Avent Centre Cultural o qualsevol altre espai d'Esplugues que vulguin escoltar la teva música. Ingmar, què més ens quedaria per poder parlar que jo m'hagi oblidat? Tu, si has escoltat les meves entrevistes, saps que faig sempre aquesta pregunta. Alguna cosa més que afegir abans de tancar els micros que
1: volia
0: em vulguis
1: només
0: explicar?
1: Només que la part tècnica, no? Que aquest disc es va gravar a l'estudi Aviram, que està a Manresa, per Albert Palomar. Entre Albert Palomar i jo toquem tots els instruments, no? Que no tinc una banda, diguéssim, sóc jo amb la guitarra i

0: De molt, també, i doncs suposo que algun dia ens veurem per l'Espluga Viva.
1: Això crec. I doncs l'última cançó del meu disc es diu Driving Home, que és conduir a casa, no? Que es tracta d'un noi que és al cotxe, potser que és un noi d'Holanda o d'Itàlia, que viu per aquí, potser, o viu en un altre país, i està allà, viu a la gran ciutat, sí. Viu a la gran ciutat, és d'un poble, i està al seu cotxe conduint a casa, no? Al poble d'on és, i està, bueno, per la nit, ja fa de nit, ja té el color taronja del cel, no? Ha de conduir encara molt, i està allí driving home, i d'això parla aquesta cançó.
0: Doncs ara l'escoltarem tota sencera.
1: Sí.
0: I donar les gràcies a totes les persones que han format part d'aquest projecte d'Orange.
1: Sí.
0: Una abraçada per tu i per tots ells. Gràcies, Ingmar, per haver estat aquest vespre amb nosaltres, i l'entrevista l'escoltareu doncs al matí, al migdia, a la tarda, al vespre, a la nit, quan el nostre tècnic ho programi. I ja si un cas, Ingmar, gràcies, i us ha acompanyat la Isabel Almató i el muntatge i edició en Jordi Udina.

0: d'Esplugues de Llobregat. I per parlar d'aquesta entitat tenim a la Mercè Vidal. Bon dia, Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, m'agradaria que ens expliquessis què és l'AMPAL i quina finalitat té l'AMPAL, quan es va crear l'AMPAL.
1: Bé, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ara ja fa gairebé uns 15 anys que es va crear i va sorgir per donar suport precisament en el patrimoni i a la vessant museística que té la ciutat. En aquest cas, el Museu de Can Tintorer, la Rajoleta, que és coneguda, no?, la fàbrica aquesta industrial, i al mateix temps generar, podríem dir, una certa dinàmica per intentar que la gent, doncs, es familiaritzés amb aquest patrimoni i al mateix temps tingués, doncs, uns coneixements més amplis a nivell cultural.
0: Has estat presidenta de l'entitat. Explica'ns una miqueta com arribes tu a l'entitat, quina ha sigut la seva tasca, perquè jo també entenc que forma part de qualsevol entitat t'enriqueix personalment.
1: Sí, sí, sí, tens tota la raó. Home, el caràcter associatiu, no?, és, de fet, una vessant que et posa en comunicació amb d'altres persones, hi ha un intercanvi d'idees, per tant, això sempre enriqueix a una persona. De fet, ja dic, la finalitat va ser donar suport en el museu, quan es va crear el museu. I a partir d'aquí, doncs, hem anat generant un cert crida a persones que poguessin estar interessades. Som més o menys un centenar, una mica més, de socis que paguen una quota bastant, podríem dir, bastant minsa, perquè l'ordinària són 35 euros al mes, després hi ha els que són jubilats o que tenen una tarifa reduïda d'uns 20 euros, i els joves fins a 19 anys, doncs 15 euros. Clar, això permet, per una banda, que el soci gaudeix d'unes certes avantatges a l'hora de que organitzem, doncs, sortides, i que llavors, doncs, esclar, la tarifa, podríem dir, d'aquestes sortides és molt més reduïda, perquè l'AMPAL es fa responsable, doncs, de pagar els guies, pagar també les entrades, per això sempre hi ha una diferència en el preu entre aquell que és soci i aquell que no ho és. Les activitats tenen una orientació molt clara, que és, primer, facilitar aquella informació a través de conferències, doncs, del propi contingut, tant del museu o fins i tot quan s'han organitzat conferències, doncs, el fons que té a l'arxiu, que té un fons molt ric. Per una altra banda, ampliar l'aplicació de la ceràmica amb diferents suports, com pot ser suport, doncs, de l'arquitectura, com pot ser, per una altra banda, el tipus de ceràmica al llarg, diríem, de l'existència humana, perquè la ceràmica és l'element primer, el fang, no?, amb el que s'elaboren, doncs, aquells estris, aquells utensilis que al llarg del temps han anat canviant, i que les influències estètiques i culturals, doncs, també han anat modificant. Per tant, tenim una via que seria aquesta, però per una altra banda el que també fem és que anem a visitar moltes vegades col·leccions privades que a nivell d'un particular seria difícil poder-hi accedir. I això, és clar, també enriqueix. També per altra banda, aquestes sortides, quan organitzem les sortides, doncs, tenen un al·licient, que és, doncs, que anem també a dinar amb algun restaurant i que es crea també un clima, doncs, d'amistat i de coneixences.
0: Per tant, tenim una informació que la podem trobar recollida A l'agenda, us informo que cada mes a l'agenda que rebem a la bústia de casa, l'agenda municipal, tenim les activitats d'aquesta entitat. Després també tenim uns fulletons trimestrals que s'editen i que els podem trobar tant al museu com als punts d'informació de l'Ajuntament, i també tenim una pàgina web. No patiu, que si poseu Museu d'Esplugues al Google trobareu ràpidament aquesta pàgina web de l'entitat. I també tenim un correu electrònic que és esplugues.ampel@gmail.com. Mercè, estem parlant molt de la ceràmica, de que l'entitat neix per donar suport a aquests museus. Anem a parlar dels museus. Tenim el Museu de Can Tintorer i el Museu de la Rajoleta, i anem una miqueta a diferenciar en què consisteix cadascun d'ells i les activitats que es programen.
1: Bé, el Museu de la Rajoleta, el Museu de Can Tintorer, el que es fonamenta és amb una col·lecció molt important que va ser adquirida per l'Ajuntament, que era la col·lecció de Salvador Miquel, que era un personatge molt relacionat amb el Salvat Papasseit, vivia a la Barceloneta, i ell ja des de jove, quan va anar veient que moltes cases eren enderrocades o es feien transformacions, per exemple, a les cuines, als quartos de bany, que de fet és el lloc on apareix l'aplicació de ceràmica, i eren llançades, doncs ell va anar recollint tot aquest fons, també per altres indrets, va començar per la Barceloneta, però per altres indrets, i va anar creant una col·lecció molt important, que seria aquesta ceràmica decorada. Llavors, el Museu de Can Tintorer també té, a part de la col·lecció del Salvador Miquel, doncs també té peces que provenen d'altres col·leccions o que han pogut ser adquirides. Això pel que fa al museu. I, per altra banda, el que hi ha és els forns de la Pujol i Baucis, tot el centre industrial, que va ser molt important perquè en el període doncs, del modernisme va donar una gran volada en la seva producció. Aquí participaven arquitectes de gran renom, el Puig i Cadafalc, el Gallissà, el Domènec i Montaner, i això en el període del modernisme. Però després, quan ens anem apropant més cap allà a mitjans del segle XX, doncs també hi van venir alguns dels artistes que formaran part de l'estètica més del noucentisme. I llavors trobarem doncs, que hi ha coses de l'Aragai.
0: El que sí que tinc algun record de quan era petita, que també hauríem d'esmentar, que la zona on estem, d'aquí, d'Esplugues, Sant Just, Hospitalet, hi havia bòbiles.
1: Sí, perquè aquesta és una mica la característica dels terrenys d'Esplugues, que és una terra molt argilosa, i això afavoria que hi haguessin bòbiles. Si jo també recordo de petita que on hi ha el cementiri parroquial, i abans de construir-se doncs, tota aquesta urbanització per sobre d'aquest cementiri, doncs hi havien camins de terra i algunes formacions així de petites muntanyetes, que hi havia coves, i a dintre eren aquests centres productors. També anant cap a la carretera de Cornellà i de Collblanc, també hi havia la del Diví, que era una altra bòbila, la que es deia aquell senyor es deia Diví, i que seria on hi ara doncs més o menys la gasolinera, una mica més cap a la dreta, anant cap a Can Rigal.
0: Sí, sí. També hi havia una molt propera aquí a la masia de Can Clota, a l'entrada del que serà la Ronda, que per això han posat el nom al carrer Gallissà per fer una miqueta de memòria del que va haver-hi allà.
1: Exacte, sí, sí, sí, sí. Per tant, és clar, Esplugues sempre s'ha relacionat molt amb aquest tipus de producció.
0: I Esplugues, de fet, quan escarbotem una miqueta amb la memòria, amb els noms, els cognoms de les famílies que venien a estiuejar, ens n'adonem que hi ha un moviment de burgesia barcelonina que té relació per una causa o per una altra, en un moment determinat o un altre. Hauríem de recordar, per exemple, les Carbes Marguerí o hi ha moltes relacions industrials aquí a Esplugues, no solament amb la ceràmica, sinó amb altres activitats econòmiques del país. I és curiós perquè jo crec que no som conscients del patrimoni cultural que tenim a Esplugues. I considero, i és una opinió molt personal, que la feina que esteu fent des de la vostra entitat és molt potent, eh? També hauríem d'anomenar el grup d'estudis, evidentment, eh?
1: Home, això, aquesta riquesa, evidentment existeix i no fa gaire, potser fa un parell d'anys, que es va fer, va haver-hi la iniciativa de fer una ruta històrica, amb la qual cosa, clar, permet tant a gent que som d'Esplugues com d'altres indrets arribar aquí i poder gaudir doncs, d'aquesta coneixença del territori.
0: Que seria el programa de la mà d'Esplugues.
1: Exacte, sí, sí. Home, nosaltres, Ampel, també va fer una cosa que va ser fer els antics camins rals, sí. Doncs també, que ara és en teoria el centre aquest Finestrelles, no? aquest centre comercial, sí. Doncs just a Can Rigal vam fer un itinerari que era recuperar un antic camí que anava cap a Sant Just i se n'anava cap a l'Ermita de la Salut. I llavors també aquest va ser el primer itinerari que vam marcar nosaltres.
0: Està bé. Tenim la rajoleta, en el que aquí sí que també hem de dir que s'han preservat els forns, s'ha preservat molta cultura de la ceràmica, però també voldria apuntar una mica que gràcies a un esforç que es va fer en un moment determinat, però que si ens descuidem, desapareix.
1: Sí, això, mira, nosaltres organitzem cada gener una sèrie de conferències que hem titulat a nivell general Gener Ceràmic. I justament aquest any el Gener Ceràmic el vam dedicar, és el desè curs que hem fet, i era una mica com retornar als orígens. Per què? Doncs perquè vam parlar primer del senyor Pujol i Baucés, que es va relacionar amb aquells arquitectes que es trobaven en el Castell dels Tres Dragons arrel de l'Exposició Universal de 1888, i per altra banda de la riquesa patrimonial dels forns. Llavors, una antiga conservadora del museu, la Marta Saliner, ens va anar explicant cada una d'aquestes característiques dels forns, que tenim 14 variants de forns, i això és un aspecte exclusiu d'Esplugues, perquè ni altres indrets, ni a Sevilla, ni d'altres a Breda, o sigui, tenen aquesta diversitat de tipologies de forns. I el que també es va veure és que era molt important que això fos estudiat científicament, un a un, i que poguessin fer-se les mesures que es creguessin oportunes per preservar-ho. L'Ampel també ha fet una cosa que és que ha fet l'edició d'algunes publicacions, no? I perquè inclús vam programar o vam anunciar algunes beques en temes relacionats amb el món de la ceràmica. Però aquells projectes que es van presentar no ens van convèncer gaire, es havia creat un jurat i tot al respecte, i llavors vam destinar aquest esforç de que nosaltres tenim un president honorífic, diríem, que és el doctor Jordi Setoín, que d'una manera molt altruista, ell té una col·lecció de ceràmica popular, d'una manera molt altruista, doncs contribueix a donar suport econòmic a moltes de les activitats. I ell doncs es va brindar a poder potenciar aquests estudis. La via de les beques no va donar resultat i llavors vam passar a fer publicacions. De manera que ara tenim dues publicacions editades per l'Ampel que són uns llibres que il·lustren i donen informació sobre aquest món tan ric de la ceràmica. I la idea és ja que la Marta Saliner va posar molt èmfasi de poder recuperar l'estudi científic d'aquests 14 forns, doncs de fer una publicació encarregada a diferents persones especialistes per poder tenir un material de primera mà que una mica, diríem que ens posaríem una altra vegada al davant d'altres centres que ara estan abocant diners per restaurar els seus forns, però que, clar, no en tenen tants com en tenim nosaltres, ni de tantes variants.
0: Doncs un projecte molt engrescador.
1: Exacte.
0: Molt ambiciós, Lara.
1: Sí, també és veritat, és ambiciós, però crec que en podrem doncs tenir un resultat. Això sempre passa que aquestes coses no són immediates, que clar, això triga un temps que s'estudia, bueno, s'elabora i intentem llavors doncs donar-ho, posar-ho a l'abast, i també ho vam estar-ho parlant, no? que caldria doncs que aquesta publicació, si arribem a fer-la, tingués doncs unes pàgines traduïdes en un altre idioma per ampliar encara més aquesta difusió.
0: Ara ja estem sortint de l'entitat, eh? Sí. Publicacions, difusió internacional. Quina és la connexió de la vostra entitat amb altres entitats o federacions relacionades amb el món de la ceràmica?
1: Home, som els amics de la ceràmica, o sigui, estem dintre dels amics dels museus de tot Catalunya. Val. I hem assistit a algunes conferències que han agrupat doncs això, museus d'arreu de Catalunya, del territori. Per una altra banda, també estem vinculats amb els amics de la ceràmica catalana, que és una entitat que també té vincles amb el Museu de Can Tintorer i que han participat ells doncs amb algunes coses que hem organitzat nosaltres. Uh-huh. I al mateix temps assistim també a allò que ells fan. No?
0: Munteu la fira de la ceràmica?
1: No, això ho fan ells.
0: Això ho fan ells, però venen aquí a Esplugues.
1: Exacte, venen aquí a Esplugues, també hi ha una vegada, no sé si cada X temps, doncs que es presenten peces que llavors són analitzades i són estudiades. Sí. I gent que potser té a casa seva una gerra o un plat i que no sap a quina època pot pertànyer, uh-huh, doncs aquests que són molt més especialistes es brinden a explicar-ho i clar, són curiositats, però que trauen molt també, trauen molta gent.
0: Mercè, no sé si podríem seguir parlant i podríem estar molta estona, però no sé si ja per acabar voldries puntualitzar alguna coseta de cara a aquest any 2019, projectes de futur que ja teniu en agenda i que podrien destacar.
1: Home, mira, de la mateixa manera que he explicat que a part de la ceràmica doncs hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi han algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues. Uh-huh. I que sempre és una idea que hem tingut doncs de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
0: Sí, perquè les fonts i els safrejos és un patrimoni cultural que també estem perdent.
1: Exacte, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles, uh-huh, aquest centre comercial, doncs en allà les cases aquelles tenien al davant uns safrejos amb uns horts, que eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on, bueno, la gent que vivia allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després doncs les és a Horta, és anar a la zona d'Horta, sí, de Barcelona.
0: Allà hi ha molta cultura Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia un safreig.
1: És aquest, això és el que jo estava parlant,
0: aquest,
1: del carrer Sant Llorenç.
0: El del carrer Sant Llorenç.
1: Exacte.
0: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu,
1: la publicació, les sortides, el fet de, sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Bausis.
0: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies.
2: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
11: El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 8 del vespre.
2: Avui ens acompanya l'Alfred Vallès. Bona tarda, Alfred.
3: Bona tarda.
2: Gràcies per venir a l'Entre Nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Contem amb una persona que veureu amb el decurs de la conversa, que ens aportarà sobretot molta llum i molta practicitat del que pot passar en un futur immediat. L'Alfred té una extensa formació acadèmica i professional, és tècnic en explotacions agropecuàries, també guia de natura, educador ambiental, col·laborant amb entitats com l'Associació Hàbitats, ANDA i el Centre Mediambiental L'Arrel, voluntari del projecte Rius, i va ser ajudant d'investigació al CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. L'Alfred també és membre del Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua, lligat a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i president de l'entitat ecologista Martorell Viu. L'Alfred també és soci de la Institució Catalana d'Història Natural i membre del grup orquideològic de Catalunya, guia botànic de l'ADENC i de l'entitat Flora Catalana. Per acabar, indicar que és coautor amb un veí de Sant Esteve, José Cabrero, del llibre Els arbres de Martorell, que per tots els que vivim a la zona us el recomano totalment. Alfred, m'he deixat coses, però amb tot això estic segur que les teves aportacions ens ajudaran a entendre el moment actual que estem vivint a nivell climàtic i sobretot quin és el futur que podem tenir. Si et sembla, començo amb una pregunta bastant oberta.
3: Sí.
2: M'agradaria que ja comencis a desenvolupar i permetem una miqueta també la frivolitat. Això del canvi climàtic és cosa de quatre ecologistes que us agrada anar amb bici?
3: Sí, moltes vegades la gent veu com una cosa aliena això del canvi climàtic. Això del canvi climàtic no em va amb mi, jo ja tinc prou problemes en el dia a dia o en arribar a fi de mes. Però en realitat el canvi climàtic és transversal a tota la societat i tota la biologia i tota la vida de les nostres, de la nostra natura i de la nostra societat. Jo posaré un exemple. La sequera que hem patit i que encara no s'ha resolt del tot, de 3 anys d'una sequera brutal amb pobles que havien de portar l'aigua en cubes i talls d'aigua, sabem que en part està causada per aquest canvi climàtic i, de fet, els models tots preveuen que si no fem res per canviar-ho, les sequeres cada cop seran més intenses i més llargues i més freqüents, no? Llavors, per exemple, la sequera, els regadius a Lleida, no nevava el Pirineu, no plovia, no hi havia aigua als embassaments, no es podia regar la plana de Lleida. Van tenir restriccions i van haver de deixar de regar moltes hectàrees del Pla d'Urgell i la producció, això en depenia l'economia local de tots aquests pobles. Després, sense anar més lluny, potser en parlarem més endavant, però la Dana que hi ha hagut a València s'intensifica per un oceà, per un mar mediterrani més calent, i aquest mar més calent aporta més humitat. Quan arriba l'aire fred, generen fenòmens extrems com aquesta Dana, com aquesta inundació. És a dir, encara que el vulguis ignorar, encara que diguis no pot ser, afecta a tothom i transversalment. És a dir, que en aquest sentit, bueno, i sense oblidar les onades de calor, és a dir, jo crec que no és una cosa, potser la gent més conscienciada o més alternativa, entre cometes, doncs el té més present, però ens afectarà a tots, vulguem o no.
2: Encara que fem allò que alguns fan, no?, de tapar-se els ulls i dir, bueno, esto no está pasando, però sí que és veritat que passa, no? Darrerament, a més, aquests dies justament s'està celebrant la Cimera Mundial del Clima a Bakú. Justament crec que les últimes conclusions s'acaben de produir pràcticament ahir o abans d'ahir, i m'agradaria escoltar la teva opinió. Què ens pots dir una mica d'aquesta cimera?
3: Sí, exacte. És a dir, s'ha fet una cimera del clima, una conferència de les parts, la COP29, a Bakú, que és la capital d'Azerbaiyán, on s'han reunit tots els països de les Nacions Unides per debatre al voltant de les mesures que podem prendre per lluitar pel canvi climàtic. Llavors, jo segueixo alguns periodistes i algunes entitats ecologistes com Greenpeace, etc. I hi ha una mica de decepció en el sentit de que s'havien de tenir diners, el món desenvolupat, el nord global, havia de donar diners al sud global, als països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats, perquè implementessin polítiques de transició energètica per produir energia sense emissions, és a dir, eòlica, solar, etc., i també per lluitar o facilitar que es pogués finançar la reconstrucció en cas de fenòmens extrems. Parlem d'inundacions, de sequeres, és a dir, llavors, què passa? Els experts deien que es necessitaven, entre tots els països del, diguéssim, desenvolupats, que portessin uns 1,3 bilions de dòlars, no? Per finançar aquesta transició, diguéssim, ecològica o energètica als països del sud i solventar els danys que causa el canvi climàtic. I llavors, en canvi, els acords que hi ha hagut són de 300.000 milions de dòlars, m'entens?
2: Absolutament insuficient, no?
3: Exacte, és a dir, si sense parlar gent de Nigèria o gent d'Uganda o d'altres països en desenvolupament que no generen emissions, perquè ells tenen una economia menys, que consumeix menys petroli, és a dir, és el nord global, els Estats Units o Xina, o fins i tot nosaltres en més petita mesura, els que generem les emissions i en el passat hem emès més diòxid de carboni i hem causat el canvi climàtic, i en canvi els hi toca el rebre als països pobres, no? Llavors aquesta solidaritat entre el món ric i el món pobre, pues, ha deixat bastant que desitjar. Per altra banda, la posició d'Aràbia Saudita ha sigut terrible, perquè Aràbia Saudita depèn de l'exportació de petroli, no? I no volia incloure, i ha lluitat perquè no s'incloguin les conclusions, que s'han de reduir els combustibles fòssils, és a dir, si no vols emetre CO2 no cremis petroli, però si el teu país depèn econòmicament del petroli, doncs costa molt, hi ha un interès econòmic molt fort i es posen traves, i com que és un acord de molts països, pues trobar un text i unes bases que tothom estigui d'acord costa molt.
2: No és fàcil. I jo crec que és una pregunta, una inquietud, que segur que tenen també els oients. És curiós que aquestes cimeres es fan a països que, per exemple, com el cas de Azerbaijan, o com el cas de l'anterior, que va ser Emirats, són països que són eminentment productors de petroli i de gasos contaminants, no?
3: Sí, jo crec, en aquest sentit, crec que, és a dir, com que som conscients de que la producció de petroli i cremar-lo o de carbó o d'altres combustibles fòssils genera el canvi climàtic, pues una mica per rentar la cara o volguem dir, sí, nosaltres exportem molt de gas i petroli, però som conscients i estem conscienciats pel canvi climàtic i fem una gran cimera parlant d'aquest tema, no? Llavors, jo crec que hi ha una mica així d'una mica rentar-se la cara o blanquejar una mica...
2: Una doble moral, podríem
3: dir. Sí, exacte, en el sentit de que per una banda depèn la teva economia i de l'exportació de combustibles fòssils i per altra banda fas una cimera o una conferència internacional per reduir l'ús d'aquests combustibles fòssils, no? Evidentment, tots tenim contradiccions i aquesta seria una contradicció molt gran.
2: Una contradicció de base gairebé, no? El programa saps que dura aproximadament uns 50 minuts, per tant tenim temps per poder parlar bastament de moltes coses, i a mi m'agradaria començar, per exemple, si ens poguessis explicar casos d'efectes reals que tu hagis vist en primera persona o que coneguis directament sobre aquests efectes del canvi climàtic.
3: Sí, efectivament, perquè moltes vegades pensem que és una cosa llunyana. Jo sempre, pensant en exemples del dia a dia, la gent que tingui una certa edat recordarà que quan, per Tots Sants, quan es torraven les castanyes, la gent s'escalfava les mans en les castanyes i feia un fred que pelava.
2: Feia fred, sí.
3: Feia fred per Tots Sants. I hi ha una dita que diu, per Tots Sants, capes i mocadors grans. Ara vas amb màniga curta per Tots Sants.
2: Sí, sí, absolutament.
3: I les castanyes, quan estan calentes, no les vols ni tocar perquè dius, quina calor que fa, ara m'haig de fotre castanyes. Has de menjar castanyes calentes. Això una cosa. Després, a les glaceres. Jo he fet una mica d'alpinisme, no massa, però he estat als Alps, en alguna glacera, concretament al Glacier Blanc, i llavors vaig estar fa uns anys, el 2000 i poc, i després, 16 anys més tard, va anar-hi un amic meu. Comparant les fotografies d'aquella glacera, veus com la glacera ha retrocedit d'una manera brutal. És a dir, i això que està passant a les glaceres dels Alps, està passant a l'Himàlaia, està passant als Andes i està passant als Pirineus. Val? Sí. Llavors, què vull dir? Que les glaceres, que depenen de la quantitat de neu i del fred per formar-se, no?, i per mantenir-se, estan retrocedint a una velocitat de vertigen. O, per exemple, a nivell més local, els canvis en la fenologia. La fenologia són els ritmes de la natura, no? El ritme en què floreixen les plantes, arriben les aus migratòries. Bé, jo, per exemple, recordo que als anys 90 recollia herba de cop, hipericum, per fer un oli medicinal pels cops, que és molt efectiu, que és antiinflamatori, i anaves per Sant Joan i estava florit l'herba de Sant Joan, l'hipericum, no? Perquè es diu herba de Sant Joan perquè floreix per Sant Joan.
2: Per la temporada.
3: Doncs ara, molts anys que la primavera és excessivament càlida, doncs et trobes que vas per Sant Joan a buscar herba Sant Joan i ja no està florida, ja està fructificada, ja... O sigui, el ritme de la natura ha canviat. Són canvis subtils que si no estàs a la natura o no tens una certa edat, a veure, un noi de 18 anys, aquests canvis no els ha vist. Perquè
2: no té referències.
3: No té referències anteriors. Però jo recordant quan florien les plantes o quan arribaven les orenetes i veus que això està canviant i hi ha gent que ho registra, hi ha Ritme Natura, que és que es pot col·laborar a nivell particular com a voluntari, que està registrant aquests canvis en la fenologia i realment els canvis estan davant dels nassos. Una altra cosa és que vivim entre quatre parets o una oficina i no els, és més difícil de veure'ls, no? Però, i sense anar més lluny, el cabal dels rius està disminuint, m'entens? És a dir, jo mirava el Llobregat fa anys i sempre anava molt més ple que ara, no? Perquè plou menys o hi ha més sequera, hi ha més evaporació, disposem de menys aigua, és a dir, tot això es veu.
2: De fet, això, Alfred, es pot mesurar els cabdals dels rius, sí, i tot sí, això sí. Teniu sistemes de mesura, no?
3: Efectivament, hi ha l'Himnígraf, que són els sistemes que mesuren aquests cabals, i hi ha corbes de cabal que l'Ebre o aquí el Llobregat i tots els rius de Catalunya que està disminuint el cabal. És a dir, està en marxa, el tenim aquí, i si no fem res pot anar més.
2: O sigui, tots aquests exemples que l'Alfred ens està posant són exemples de canvis que podem observar de manera propera i jo tinc un altre dubte que sempre, sobretot els que no accepten l'existència del canvi climàtic, sempre diuen la Terra sempre ha canviat, no? El clima de la Terra sempre ha anat canviant al decurs dels anys i de la història. Però llavors, quina és la novetat actual? Per què en parlem ara tant del canvi climàtic?
3: La novetat és, primera, que hem viscut en un clima els darrers 10.000 anys molt confortable i molt bo pels humans, no? I després que l'estem causant nosaltres per emetre CO2, és a dir, per cremar petroli, les emissions de cremar petroli, gas natural, carbó, etc. Llavors, jo, per exemple, buscava informació, va haver-hi un escalfament entre el Paleocè i el Leocè. Fa 55 milions d'anys va haver-hi un escalfament de 6 graus al planeta Terra. Doncs aquest escalfament, per augmentar 6 graus, va necessitar 20.000 anys. ¿Vale? 20.000 anys per augmentar 6 graus. En canvi, nosaltres estem a 0, a un quart de grau per dècada. Entens? Sí, és a dir, en 40 anys augmentem un grau.
2: Superaccelerada.
3: Exacte. És a dir, el canvi és molt accelerat i a més causat per nosaltres, és a dir, aquest escalfament que us deia de fa 55 milions d'anys, que està documentat amb registres d'isòtops, de fòssils, etc., doncs va causar unes extincions determinades i va ser un daltabaix per la vida de la Terra. Doncs bé, el que hi ha ara el causem nosaltres i té un ritme desaforat. Sí que és veritat que al final de l'última glaciació, fa uns 11.000 anys, també va haver-hi algun canvi sobtat, no?, però és que realment, és a dir, la diferència és que és més intens, és més ràpid i en som els responsables.
2: O sigui, la diferència bàsicament està amb l'acció de l'home, per dir-ho.
3: Exacte, exacte.
2: O de la humanitat.
3: I la velocitat, i la velocitat del canvi. Que no dona temps a les espècies a adaptar-se, a migrar, a desplaçar-se cap al nord, etc. És a dir, la vida pot, i nosaltres amb ella, pot patir molt.
2: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Llavors, amb tot això que estàs dient, jo el que dedueixo és que el que sí que ens ha canviat és l'atmosfera on estem, no? La més propera, per dir alguna
3: cosa. Efectivament. És a dir, veureu, la cosa és la següent. Durant milions d'anys, restes d'animals o d'algues o de... Normalment són vegetals del carbonífer, d'arbres, bueno, no eren arbres, eren com cues de cavall, eren equisètum, semblants als equisètum. Doncs durant milions d'anys es van acumulant el carbó en sediments profuns i es van acumulant el petroli, no? Llavors, és carboni, és CO2, que estava a l'atmosfera i que es va amagar sota terra. Val? Llavors, què passa? Nosaltres, a l'explotar aquest carbó i aquest petroli des de la revolució industrial, vam començar a cremar carbó i la màquina de vapor i després els motors de combustió, els dièsel, les benzina, tot això, hem fet que el 1750, és a dir, els inicis de la revolució industrial, l'atmosfera tenia 280 parts per milió de CO2. Ara estem a 420. És a dir, hem pràcticament duplicat la quantitat de CO2, de diòxid de carboni, que hi ha a l'aire.
2: En 300 anys, pràcticament.
3: Exacte. I a més, acceleradament, perquè en els últims anys ha augmentat molt més. És a dir, al començament, el ritme d'emissions de la primera part de la revolució industrial era molt limitat. Doncs què vull dir? Que hem canviat la composició de l'atmosfera.
2: Clar.
3: Perquè hem cremat massivament, imagineu-vos, milions i milions de cotxes, milions i milions de vaixells, d'avions, de fàbriques de ciment que cremen. Tot això ha canviat la composició de l'atmosfera, i això són dades, perquè tenim anàlisis, i contínuament a molts llocs, i especialment a Hawaii, s'està mesurant aquesta, diguéssim, augment del CO2. Hi ha una gràfica que feta a 4.000 metres, allunyada de centres d'emissions, que veu aquesta progressió contínua del CO2, no? O sigui, hem canviat la composició de l'atmosfera perquè massivament estem cremant el que s'havia acumulat sota terra durant milions d'anys.
2: I aquí suposo que també el fet d'aquesta globalització dels viatges, per exemple, no? Jo recordo, en el meu cas, jo recordo quan tenia 18-19 anys que anava a Madrid per feina, hi havia un volum mix d'avions. Actualment, quan mires una app de vols per tot el món, és increïble els centenars de milers de vols que estan a venti en qüestió de minuts, no? Llavors suposo que això també influeix molt en que això es reparteixi a nivell de l'atmosfera a vies altes, no?
3: Exacte, és a dir, penseu que ens movem més, consumim més, cremem més CO2. A veure, jo hi ha un exemple, en parlarem potser, però a mi m'agrada molt en Kilian Jornet. En Kilian Jornet és un atleta un corredor de muntanya, i ell va decidir no superar un llindar de tonelades de CO2, ¿vale? Perquè ell anava volant amunt i avall a diferents curses arreu del món i va descobrir que matia tal quantitat de CO2, perquè un vol en avió és molt contaminant, i va decidir autolimitar-se, és a dir, no deixar de volar, anar a algunes curses i agafar alguns avions, però no com si no hi hagués demà, i d'una manera de reduir el seu impacte sobre les muntanyes, perquè ell deia, jo m'estimo les muntanyes i el canvi climàtic que estem causant els està destruint o fent malbé, i haig de fer alguna cosa. I jo també. És a dir, hi ha una responsabilitat col·lectiva a nivell polític, a nivell econòmic, però també hi ha una responsabilitat individual de l'estil de vida o de la manera de fer. Vull dir, potser per lluitar-hi en parlarem, però hauríem de canviar de model o de manera de fer, no?
2: Clar.
3: Llavors, hi ha gent més conscienciada, als països nòrdics, doncs hi ha moviments que es diuen vergonya de volar, que justament intenten volar el mínim necessari, i sense anar més lluny, i ja no m'extens més, però jo sé d'una empresa multinacional que va deixar de fer viatges de negocis i va muntar unes pantalles, i per teleconferència contactava amb els diferents llocs o sucursals que tenia arreu del món. Això va estalviar diners i va estalviar vols. Evidentment, potser de tant en tant has de fer alguna que ha de ser presencial, però si implementes avui en dia pots connectar-te perfectament i parlar a l'altra banda del món sense necessitat d'anar-hi, no?
2: Sí, de fet, jo crec que una de les poques, diria, de les poques coses positives que ens va deixar la pandèmia és que les grans empreses es van veure obligades a fer aquest canvi de 10 anys vista en un any, i la gran major part d'empreses nacionals importants justament han fet això, han eliminat els viatges i aquestes reunions presencials que obligaven a desplaçaments ingents de persones, no? Bé sigui amb avions o amb trens o el que sigui, o amb cotxe, i ha passat a molta cosa a través de pantalla. I clar, això lògicament ha estalviat un munt de viatges, això és un tema positiu.
3: I un munt de tonelades de CO2, clar. És a dir, que no canvien el clima.
2: Alfred, estem parlant de totes aquestes casuístiques i totes aquestes qüestions que sí que podem veure, i la pregunta directa és com ens afecta a nosaltres aquest canvi.
3: Bueno, bàsicament, el que passa, aquest canvi en la composició de l'atmosfera, això que dèiem que hem passat de 280 a 420, doncs fa que la Terra retingui més l'escalfor. És a dir, el Sol escalfa la Terra, no? I travessa l'atmosfera, és perfectament, i després hi ha una mena de radiació invisible, que són els infrarojos, que és radiació d'escalfor, que és allò que et poses al costat d'un radiador i sents com t'irradia, o una foguera, sents com la cara se t'escalfa, no? Doncs hi ha una llum que no veiem, però que és l'infraroig, no? I llavors aquest infraroig que matem a l'espai i que refreda la Terra es veu retingut pel CO2 que m'ha augmentat. És a dir, que aquest canvi en la composició de l'atmosfera fa que li posis una manta a la Terra i retingui l'escalfor, i s'escalfi més i més i més. Actualment ja estem a 1,5-1,6 graus d'escalfament respecte al període preindustrial. Val? Llavors, què vull dir? Que estem canviant el clima perquè estem canviant la composició de l'atmosfera, hem canviat la composició de l'atmosfera i si no fem res la seguirem canviant, i retenim l'escalfor.
2: Déu-n'hi-do. I aquest escalfament, quines conseqüències? Evidentment, a més, és un, per lo que estàs comentant, és un tema que es va produint sistemàticament, no? I cada vegada una mica més, cada vegada una mica més. Aquest escalfament, quines conseqüències tindria directament?
3: Bueno, per exemple, hi ha conseqüències paradoxals, fins i tot, o estranyes, no? Hi ha qui creu que la corrent del Golf, que és una corrent càlida que porta escalfor a l'hivern a Europa, que és la, que fa que el clima, penseu que Madrid o Barcelona estan a la mateixa latitud, a la mateixa situació respecte al nord que Nova York. A Nova York els hiverns són duríssims, aquí tenim un clima molt, molt suau, no? Llavors, aquest clima càlid hivernal més suau d'Europa podria desaparèixer per el canvi en aquestes corrents marines. Però més coses, el clima es pot tornar més extrem, més extrem. És a dir, els anticiclons subtropicals, aquest famós anticicló de les Açores, es veuen reforçats. És a dir, hi ha un concepte que diuen que és la cèl·lula de Hadley. Bàsicament, si s'escalfa més la Terra, hi ha més anticiclons i més potents a la nostra àrea. Llavors, això pot significar sequeres més intenses, és a dir, un sol espaterrant, com ens ha fet aquests tres darrers tres anys, que pràcticament no plovia, i veies que a l'abril feia una calor, que deies, però què és això, no? I abril lluvies mil, i ara per abril ni lluvies mil ni res. No. I falta un sol espaterrant. Llavors, què vull dir? Que això pot anar més. Podem tenir sequeres, podem tenir onades de calor. És a dir, és com obrir la capsa de Pandora, com obrir la capsa dels trons, i generar un clima diferent al clima que teníem, aquí al Mediterrani era magnífic, m'entens? Tot i les sequeres que teníem de tant en tant, era un clima molt bo. Aquí ara, hi ha qui diu, i això és a nivell econòmic, que l'estiu farà onades de calor massa intenses perquè vinguin turistes. Llavors, m'entens? És a dir que moltes coses.
2: I una qüestió, això que has comentat d'aquesta corrent del Golf, recentment hem pogut fins i tot veure per televisió o inclús reportatges al respecte de quins efectes podia provocar això en quant a migracions fins i tot de països del nord d'Europa cap al sud. Això és possible que arribi a passar?
3: És possible. Hi ha qui diu que aquest corrent de llaç a nivell global pot col·lapsar d'aquí 20, 30 anys, 10 anys durant aquest segle, no?, que estem, i aleshores això faria que el clima a Noruega fos insufrible, no? Seria, és a dir, penseu que Anglaterra, per exemple, o Noruega estan pràcticament més com tindrien el clima de Sibèria o el de Canadà, no? És a dir, el clima aquí a Europa, especialment a les parts més nòrdiques, es tornaria molt més extrem en fred, no? Llavors, això podria significar la migració de moltes persones, la congelació del mar Bàltic, és a dir, la congelació a l'hivern, vull dir, no? Llavors, és a dir, que és, ja et dic, és canviar-li a la Terra i entrar en la dimensió desconeguda, per dir-ho d'alguna manera, d'uns canvis climàtics que sí que podem modelitzar, però que realment, bueno, sense anar més lluny, ja en parlarem, però aquest 1,5 graus o 1,6, entre 1,5 graus d'escalfament que tenim ara era el que es pretenia que fos el 2100. I estem a 2024 i el tenim. Entens? És a dir, va molt de pressa i s'està accelerant.
2: I és molt curiós això que estàs explicant, perquè per una banda parlem de l'efecte escalfament i de la pujada de temperatura, i, per una altra banda, aquest mateix efecte podria comportar la congelació del nord d'Europa.
3: Exacte, exacte.
2: Realment, el desequilibri que es veu és molt extrem, no?
3: I aleshores, hi canvis en el clima al tròpic, perquè l'escalfor tròpic no es desplaçaria. Pensem que els corrents marins, l'aigua pot retenir molta escalfor i els corrents marins distribueixen l'escalfor arreu del planeta. Llavors, un canvi als corrents marins seria devastador a nivell de canvi climàtic.

0: Consta, jo crec que en aquest sentit, no per ser catastrofistes, però per això ho diuen científics, que no són ecologistes, és a dir, no són això que dèiem, tios que van en bicicletes superalternatius. Estem parlant de físics, de meteoròlegs, de matemàtics, de climatòlegs, de glaciòlegs, que treballen en ordinadors, que introdueixen les dades, que observen els canvis que hi ha al planeta, i això ho estan dient els científics, és a dir, m'entens? Que no és una cosa de...
1: No és una suposició, sinó que està basat en fets que es poden mesurar, no? Bé, jo crec que fins ara hem dedicat bastant de temps a situar quina és la situació, i a mi m'agradaria profunditzar, si pot ser, una mica en com podem evitar-ho, en què podem fer perquè bé sigui de manera, com deies abans, més propera, més individual o de manera col·lectiva. Què podem fer per evitar tot això?
0: Bueno, és a dir, una de les coses que hauríem de fer és la transició energètica. És a dir, no, és a dir, el problema és, són els combustibles fòssils. És a dir, quan més petroli cremes, quan més carbó cremes, quan més gas natural cremes, més emissions de CO2 i més escalfament. Això és així, no? Llavors, una de les coses que podem fer és augmentar l'eficiència energètica, és a dir, aïllar les nostres cases per consumir menys gasoil o gas natural a l'hivern, posar sistemes d'energia solar, implementar energia eòlica, potenciar el transport públic, com deia, autolimitar-nos, és a dir, no serem més feliços per volar més, és a dir, a vegades el que dona felicitat és el temps de qualitat amb la teva família, amb els teus amics, gaudir dels nets o dels germans o dels pares, i llavors moltes vegades la vida trepirant que portem, que l'hem de penjar a Instagram i hem de ser els més top de tots, doncs ens obliga a estar no parar en tot moment i viatjar amunt i avall sense fre, no? Llavors, jo crec que una vida més tranquil·la, més reposada, digna, amb les necessitats bàsiques cobertes, però sense un consumisme desaforat, no? És a dir, evitar caure en el consumisme, per més coses que compris no seràs més feliç, és a dir, si tens la compulsió de comprar més i més i més, és que pots tenir una mancança, i llavors una mancança a nivell afectiu, no? I que compres d'una altra manera, no? Dona una petita satisfacció, allò que ara diuen de la dopamina, et dona un xute de dopamina al comprar alguna cosa, però en realitat jo crec que el gaudir de la natura o de la companyia de les persones que estimes és molt més important que fer 5 viatges a Tailàndia o a les Seychelles, m'entens? És a dir,
1: hosti, a mi no m'agradaria posicionar-me, perquè no estic aquí per això, però sí que és veritat que quan, el que tu deies ara, dona la sensació que hi ha gent que si no ha estat una setmana a Vietnam i l'altra setmana a Argentina, sembla que no hagi fet vacances. Llavors,
0: sí.
1: És una mica contradictori també a vegades, no?
0: A veure, viatjar pot ser una experiència enriquidora, és a dir, tampoc hem de carregar contra això.
1: Sí, no.
0: Però sí que és veritat que a vegades, pues, no sé, jo per exemple a vegades anava al poble del meu pare a estiuejar, no? Al Maestrat, i llavors eren unes vacances senzilles, que tenies temps de llegir, que et trobaves en els amics de sempre, és a dir, jo crec que o sigui, hauríem de bueno, sí, a veure, potser te'n vas a les Seychelles i penses a Instagram una foto d'una platja que t'hi cagues, no? Llavors es tracta d'això, però jo crec que més que res això, jo per exemple aquest programa he vingut en tren, he agafat el tren, visc a Martorell, he agafat el tren, doncs bueno, doncs menys emissions, a més el paisatge des del
1: has
0: tren.
1: Has gaudit del viatge.
0: Exacte, hi ha unes vinyes i uns boscos que dius que maco que és Sant Esteve, no?
1: Amb cotxe t'haguessis estressat per les obres de carretera i tot
0: això. Exacte. A més, vull dir, he pogut, a vegades quan fas trajectes més llargs, jo anava a la feina en tren i llegia, podia llegir al tren i podia fer coses. Llavors, evidentment hauríem de millorar l'eficiència perquè Rodalies està com està, però hauríem d'invertir en transport públic perquè fos més fàcil desplaçar-se en menys consum d'energia.
2: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, doncs recuperem la conversa amb l'Alfred Vallès. Ens està fent una exposició senzilla però també molt objectiva de quin és els efectes del canvi climàtic tant a nivell global com molt a prop, i jo vull recuperar la conversa amb una qüestió que també preocupa, que és el tema de que el nivell del mar constantment estem sentint que no para de pujar. Tenint en compte que vivim en un territori que estem

0: pràcticament envoltats de mar. Què està passant realment?
1: Bueno, veureu, hi ha dos efectes. Per un costat, el gel que hi ha a Groenlàndia i el gel que hi ha a l'Antàrtida s'està fonent, no? Llavors aquest gel és aigua que està sobre el continent, que al fondre's va per al mar i el fa pujar de nivell, vale? I per altra banda, tenim que l'aigua del mar s'escalfa i es dilata. Quan s'escalfa una cosa, ocupa més espai. Llavors això fa que actualment, en els darrers anys, és a dir, estaríem parlant del 2011 cap aquí, estem parlant de 4,5 mil·límetres, gairebé mig centímetre anual de pujada del nivell del mar. O sigui, això ja està passant, el nivell del mar ja està passant, no? Llavors, què passa? Aquests 4,5 mil·límetres, que són quasi mig centímetre, poden arribar a un centímetre o més, val? Llavors estaríem parlant de que el mar podria pujar metres. Hi ha qui diu que, i això podria passar, que si es fon tota Groenlàndia, el mar pujaria 7 metres, val?
0: 7 metres.
1: 7 metres. I si es fogués a l'Antàrtida ja serien 60 o més, vale? Doncs què passa? Que totes les zones costaneres, els deltes, el delta del Llobregat, el delta de l'Ebre, tot això, a part dels temporals i la manca de sediments que no arriben perquè retenen els embassaments i aquestes sorres, aquests llims alimenten i permeten que es mantingui el delta, doncs tot això fa que les zones costaneres estiguin amassades i les platges estan retrocedint i les zones baixes s'inunden, i a vegades també surten les notícies, algunes illes del Pacífic que són molt baixetes, que tenen poca alçada, doncs els temporals les assolen, les eliminen, i la gent ha d'emigrar, hi ha refugiats climàtics, i això dels refugiats climàtics és per onades de calor brutals que impedeixen viure en una zona determinada, ja sigui per la onada de calor per la sequera o per augments del nivell del mar i dels fenòmens extrems. Llavors, què vull dir? Que el mar seguirà pujant i l'únic que podem fer és posar-nos les piles, emetre menys CO2 i ralentitzar aquest procés o reduir-lo al màxim perquè realment gran part de la població mundial viu en deltes o en zones molt planes, és a dir, estem pensant en Miami, en el delta del Ganges o en el delta del Llobregat, no, o de l'Ebre, no cal anar tan lluny, no? Clar. Llavors, jo crec que en aquest sentit diu, no, pujarà el nivell del mar, no, ja ho està fent i ho pot fer més, no? Sí. És a dir, que en aquest sentit és una de les coses que...
0: I has posat ara com a exemple el delta de l'Ebre, que potser és el que tenim més proper a més pel seu tamany, no? I què podria passar, per exemple, amb el delta de l'Ebre amb aquesta situació futura?
1: Bueno, a veure, el delta de l'Ebre és un problema molt complex. Per un costat estan tots els embassaments que he anomenat, tots les preses, que retenen els sediments, val? Llavors, què passa? El delta es va formar perquè les terres que arrossegava l'Ebre es van depositar a la seva desembocadura. Llavors, què tens? Tu tens els temporals, el Glòria i tots aquests, que erosionen la costa i s'emporten sorra. Però després tindries el riu, que et porta sorres i llims i reposa aquests sediments que han marxat. Si es tronca, si poses embassaments, l'aigua a l'embassament queda quieta, sedimenta i s'omplen els fons dels embassaments de sediments, de fang, i aquest sediment no arriba al riu, a la desembocadura. Per altra banda, el mar no para de pujar. I per altra banda, el mar està més calent i quan hi ha temporals poden ser més violents. Llavors, és una equació molt difícil. Jo crec que el que hauríem de fer és... I hi ha una plataforma que ho demana, a part de la plataforma en defensa de l'Ebre i plataforma de sediments, hi ha tot de moviments socials i científics al delta de l'Ebre que reclamen que es mobilitzi el sediment que hi ha als embassaments perquè arribi al delta. I al mateix temps que ho faci amb suficient cabal d'aigua per arrossegar-lo. Perquè, clar, si tu treus tanta aigua de l'Ebre que el deixes en un cabal molt minso, aquest cabal no és capaç de transportar aquests sediments. Llavors, són coses que s'han d'implementar. Però, clar, això significa restringir el consum d'aigua conca amunt, és a riu amunt, no? I limitar l'expansió de regadius. Parlem de centenars de milers d'hectàrees de regadiu que es volen posar en marxa ara. Si treus tota aquesta aigua del riu, no baixarà prou aigua per l'Ebre per alimentar aquest delta. Llavors, bueno, podes construir dics, però poden venir temporals. Realment és una equació molt difícil, però ens hi hauríem de posar. És un problema. Penseu que hi viuen milers de persones, són ecosistemes riquíssims, unes platges enormes, aiguamolls en ocells, és a a dir, a nivell biològic, humà i agrícola, és un paradís al Delta de l'Ebre, no? Llavors, algú ho hauríem de fer. Però és difícil perquè s'han de posar a conciliar molts interessos.
0: És que és el que anava a dir, que escoltant-te realment t'adones de que la fórmula la tenim, perquè ho acabes d'explicar perfectament, i jo que fins i tot no tinc idea d'aquest fet, ho trobo superlògic, no? És a dir, si deixo d'alimentar la base amb tot el que hauria d'arribar, lògicament cada vegada el mar entrarà més a dins, no? S'anirà difuminant i al final s'acabarà fins i tot. Hi ha pobles que estan pràcticament a peu de delta que, sí, amb això que estem explicant, podrien arribar fins i tot a desaparèixer.
1: I llavors tindríem refugiats climàtics, no? Sí, sí. Potser ja, a base de grans inversions i de fer dics, fer l'estil, diguéssim, Holanda, podries aturar-ho una mica. Però clar, això de que cada any et pugi un centímetre o mig centímetre al mar, doncs realment és un problema.
0: I abans has comentat, has deixat anar una mica al començament, que cada vegada podrien haver-hi fenòmens més extrems, com ara, per exemple, ha passat la Dana de València, no? I a mi m'agradaria, no sé si ens pots explicar una mica, quina opinió tens tu del que ha passat realment fora de la gestió política, que aquí nosaltres no entrarem, nosaltres només parlem de tema natura i canvi, i què ha pogut passar aquí?
1: Bueno, ja veureu, per mi el referent en aquests temes és la Montse... la Carme Llaçat, que és meteoròloga. La Carme Llaçat va fer la seva tesi doctoral sobre danes, sobre gotes fredes. Doncs bàsicament què passa? Amb l'escalfament, ara el mar està més calent. O sigui, els que tenim una edat recordem que quan anàvem a la platja l'aigua estava fresqueta, i ara et fiques a la platja i és com caldo calent, està molt més calenta. Doncs un mar més calent genera més vapor d'aigua. Si hi ha més vapor d'aigua a l'atmosfera, quan arriba aire fred, quan arriba aquesta dana, una dana és una depressió aïllada en nivells alts, és una cosa que s'ha esqueixat de la corrent en jet, no? Doncs quan arriba aquest aire fred, es generen grans tempestes que descarreguen, doncs, bueno, 400 i pico litres, en sembla, o més, a la zona d'aquests barrancs que es van desbordar, com el del Pollo o el riu Magre, no? És a dir, doncs, què passa? Que el mar més calent significa més vapor d'aigua, i quan arriba aire fred significa precipitacions més intenses. Llavors, hi ha estudis que diuen que la dana ha sigut més intensa, hi ha estudis d'atribució fets per científics que diuen que la dana ha sigut més intensa del que hagués estat si no el mar no hagués estat tan calent i no fos pel canvi climàtic. I després hi ha una cosa que és política, però que a mi m'agrada comentar, que és l'ordenació territorial. Val? És a dir, si tu tens zones inundables que saps que baixarà el torrent per allà d'aquí 10, 15, 20 anys, no edifiquis. I llavors, el creixement urbanístic a la Comunitat Valenciana ha sigut exponencial i s'han ocupat zones molt properes a barrancs i zones inundables. Perquè, per exemple, alguns pobles, no sé si era Paiporta o quin era, que la part més alta del poble no ha patit les inundacions, però van ocupar la plana més propera al riu. I, a més, el riu, el barranc o el que fos, no? Ja em dic el barranc del Pollo o el riu Magre, no? Llavors, tenim aquest efecte, no? És a dir, penseu això, i en aquesta línia, a Líbia i a Grècia va haver-hi una cosa l'any passat, la tempesta Daniel, que a mi em va frapar molt, que és que es va generar un petit huracà al Mediterrani, amb vents de més de 85 km per hora, girant amb vents de més de 85 km per hora, i tenia característiques tropicals, val? Penseu que qui alimenta els huracans al Carib és l'escalfor del mar, no? I llavors, si el Mediterrani, que ara està arriba a 30 graus l'aigua en alguns moments de l'estiu, doncs quan més calent estigui el Mediterrani és una bomba de rellotgeria que pot esclatar i generar tempestes. I de fet, els meteoròlegs o els estudiosos del clima parlen de medicanes, com huracans, però huracans del Mediterrani, a les seves característiques, però ja et dic que aquesta del 2003 tenia característiques de cicló tropical, semblants a un cicló tropical, coses que no s'havien vist a la Mediterrània. Doncs jo crec que en aquest sentit podem esperar fenòmens més intensos i més extrems a nivell de precipitacions. I l'alternativa ha de ser respectar al màxim els rius, donar espai als barrancs. Hi ha pobles de València que han desedificat petits barris que tenien massa prop del barranc i que eren un perill, i contenir-nos i ordenar el territori de manera que no ocupem els espais de risc.
0: A mi m'agradaria, Alfred, que dediquem dos minuts a una cosa que jo t'he sentit en alguna altra conferència i em sembla d'una lògica aplastant, que és el tema que dius hem de deixar que el riu s'expansioni de manera natural, justament en comptes de canalitzar-los, perquè és el seu curs natural, no? I això que t'he sentit, a mi, diguéssim, m'ha fet veure claríssimament que fem tot el contrari habitualment, no?
1: Exacte. Un riu canalitzat, tota l'aigua que hi baixa, va riu avall a tota velocitat, erosionant i destruint. Llavors, si tu tens una zona de plana d'inundació que no és edificat, vale? Quan s'omple aquesta plana d'inundació, es va omplint i fa de coixí, esmorteix la riuada. Mentre el riu es desborda en llocs que no fa mal perquè no l'hem ocupat, doncs el riu, l'aigua que baixa riu avall és menor. Jo sempre poso l'exemple de Tortosa. S'esperava una gran riuada de l'Ebre a Tortosa. Llavors hi havia uns dics a l'Aragó que es van trencar i va inundar una plana agrícola molt gran. Tota l'aigua que va anar a aquella plana inundant-la va ser aigua que no va baixar a Tortosa. I la crescuda, la punta de la crescuda, el gran cabal que arriba al punt màxim, va ser menor. Val? Llavors, el millor que pots fer en una zona inundable és no ocupar-la i donar espai al riu. Llavors, si se t'inunda, doncs, bueno, potser perdràs la collita de taronges, o potser hi haurà un bosc de ribera que s'inundarà, però els boscos de ribera toleren la inundació perfectament. Llavors, el que hem de fer és donar espai als rius. Llavors, si tu l'encaixones tot, baixa més velocitat i no es pot expandir i tota la crescuda augmenta més. És a dir, això ho explica molt bé en Juan Pedro Martín Vide, que és enginyer de la Politécnica, i ho explica perfectament, i és que a Europa hi ha subvencions, hi ha lleis per reduir i per donar espai als rius i descanalitzar els rius. És a dir, hem de canviar de paradigma.
0: A més, suposo que quan es produeix aquestes inundacions que comentes, aquesta aigua s'acaba filtrant, no?
1: Exacte.
0: Cap a, diguéssim, capes freàtiques, que al final no deixen de ser també riques.
1: Exacte. És a dir, aquesta aigua que inunda els aiguamolls o que inunda les planes d'inundació es filtra, s'infiltra al subsol i recarrega els aquífers, que serà aigua que quan vingui la sequera, els pous tindran aigua per captar. És a dir, si tota l'aigua que ens cau a sobre l'escopim directament per un canal cap al mar, no impregna el subsol i no recarrega aquestes bosses d'aigua subterrània que ens donaran aigua quan la necessitem. És a dir, això ja ho estan implementant a Califòrnia i a moltes zones àrides. En comptes d'evacuar tota l'aigua de pressa i corrents cap al mar en canals estrets, doncs donar llocs perquè es recarreguin aquests aqüífers.
0: Té tot el sentit del món, Recuperem, si et sembla, una altra qüestió que també em semblava interessant, igualment que es parla de la cimera del clima i tot això. El 2015, crec recordar que va ser, es parlava de l'acord de París. Què es pretenia amb aquell acord?
1: Era un acord molt ambiciós. És a dir, realment es van posar d'acord i jo estava il·lusionadíssim. I llavors el que es pretenia era que, a nivell internacional, treballar per reduir les emissions, per cremar menys carbó i petroli, i que la temperatura global no superés el grau i mig. ¿Vale? Abans, què passa? Ja hem superat el grau i mig. Aquest grau i mig que no volíem superar era el 2100, i estem a 2024 i ja l'hem superat. ¿Vale? Llavors, deia que com a molt no havíem de superar els 2 graus. Era un tractat molt ambiciós, il·lusionant, però clar, és a dir, la nostra economia, lamentablement, o l'economia més consumista o més despilfarradora, si vols, necessita el petroli com a droga i de moment els acords de París són, sobre el paper, són magnífics, però no s'estan implementant.
0: Bones intencions, però que no s'acaben de posar.
1: Exacte, exacte.
0: I si marxéssim, dius que estem ja al grau i mig, faltant 75 anys gairebé per arribar-hi a l'objectiu que hi havia, si marxéssim per sobre d'aquests grau i mig, 2 graus, efectes?
1: Bueno, és a dir, justament es deia, o diuen, es posava aquest límit del grau i mig o 2 graus per no despertar un gegant adormit, per dir d'alguna manera, perquè ens entengui la gent. Veureu, resulta que el permafrost, a les latituds del cercle polar, el subsol, el terra, està congelat. I té molta matèria orgànica allà, té moltes coses congelades. Doncs si es descongela aquest gel, que hi ha al subsol, allibera més diòxid de carboni i metà. El metà també causa efecte hivernacle i també escalfa el planeta. Llavors, quan més es descongeli, més matar i més, més canvi climàtic, més emissions. I quan més emissions, més es descongelarà. I això també passa amb, un, amb uns cristalls, uns, els caltrats o hidrats de metà, que hi ha els sediments marins. Llavors, què passa? Si superem els 2 graus o així, o potser abans, es poden desencadenar processos que acceletin el clima, que siguin com a cercles viciosos. És a dir, els especialistes en clima parlen de cicles de realimentació positiva, és el mateix procés, s'alimenta i s'exacerba, que podrien portar a un clima desbocat, se'ns escaparia de les mans. És a dir, llavors això ha passat, això va passar al límit entre el Pèrmic i el Triàssic, entre l'era primària i secundària, i va haver-hi una extinció en massa que podria emportar-se per davant molta part de la vida que hi ha a la Terra i les nostres civilitzacions o fer que àrees de la Terra fossin inhabitables, no? Llavors, què vull dir? Que la prudència, aquest 1,5 graus, que pot semblar molt poc, o aquests 2 graus, eren el límit que posaven els científics perquè la cosa no s'expandís i es descontrolés, no? Llavors, és molt important contenir això i que abans del 2100 no superem els 2 graus, però el ritme que anem ho tenim difícil perquè, ja et dic, el canvi climàtic s'està accelerant i l'objectiu pel 2100 ja l'hem superat ara el 2024.
0: Déu-n'hi-do, a més, amb el context que tenim actualment, no, a nivell polític mundial, cada vegada veiem que més persones, no sé si dir-li negacionistes, però sí gent que no accepta aquest canvi climàtic, cada vegada estan més agafant les regnes del poder, no? Amb la qual suposo que se'ns fa una mica difícil. Sí. Què li podem dir amb aquestes persones que ens puguin estar escoltant que considerin que això del canvi climàtic o no és real o no va amb ells?
1: Bueno, a veure, l'ignoris o no l'ignores, és a dir, encara que et tapis els ulls i diguis que és una... El canvi climàtic ha vingut i és una realitat que no pots opinar. No és una opinió, un canvi climàtic. És una conclusió científica, m'entens? No és una cosa que puguis dir que sí, que no, que ets diuen que sí, que ets diuen que no. Doncs, què passa? Hi ha grans interessos. És a dir, em comentava una amiga que el gabinet de presidencial o de ministres que vol posar Trump, que a més és un negacionista del canvi climàtic, doncs ja, la part, diguéssim, energètica la portarà un magnat del petroli. Val? Doncs clar, aquesta gent, si reduïm el consum de petroli o de gas natural, perdran diners. Però bueno, perdran diners ells, però serà un benefici pel planeta. Llavors, hi ha 2 tipus de negacionisme. Hi ha el negacionisme natural, que és no pot estar passant això, no pot ser veritat, quan veus la magnitud de la tragèdia, que és algo que ens passa moltes vegades, quan tenim algo terrible que ens passa, diem no pot ser, no pot ser. I després hi ha un altre negacionisme, que és més aviat de home, això és que, com ara Aràbia Saudí, això que t'explicava d'Aràbia Saudí, Aràbia Saudí no vol sentir parlar de reduir l'ús de petroli, m'entens? Perquè la seva economia depèn d'això, però és que el futur del planeta depèn d'això, no? Llavors, és molt complicat. Pensa que hi ha grups empresarials o fundacions o fins i tot d'ultradreta, sense anar més lluny, Vox o d'altres partits, que estan burxant i intoxicant a les xarxes amb missatges negacionistes. Llavors, jo sempre dic que hauríem d'anar a aquestes fonts fiables, els científics, els catedràtics, els experts, la gent que treballa, per informar-nos de primera mà i en rigor, no?
0: Suposo que, tal com està avui en dia, el tema xarxes tampoc ajuda, perquè sobretot la gent jove, per exemple, que hi ha una de les qüestions que s'explica, és que no discriminen massa sobre la font d'informació, però també adults i qualsevol persona, que al final acaba donant per bo qualsevol TikTok de turno, no? Estem arribant al final del programa i m'agradaria acabar amb un missatge. Sempre intento arribar al final a parlant amb un missatge una mica positiu i algunes conclusions que puguis fer-nos de cara a tot el que hem parlat durant aquests gairebé 50 minuts.
1: Bueno, doncs jo el que comentaria és, primera, que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, que no mai és tard. Hi ha gent que pot quedar aclaparada i hi ha joves que ho pateixen molt, i hi ha una cosa que en diem ecoansietat, de gent que pateix emocionalment o mentalment per això. Jo crec que si ens hi posem de valent, ho podem esmenar. És a dir, tenim el coneixement, ho sabem i tenim els mitjans per fer-ho. És a dir, i aleshores una mica d'optimisme, és a dir, encara que el clima esdevingui més càlid o més àrid, pensem que hi ha zones de la Terra que són amb molta menys pluja, molta menys aigua disponible, que la gent segueix vivint, és a dir, la vida continua. Llavors, què vull dir? Que podem reduir la nostra petjada de carboni, hem d'actuar a nivell col·lectiu i que hi ha esperances, justament si aquest programa l'hem fet o si he volgut parlar d'aquest tema o hem volgut parlar d'aquest tema és perquè realment hi hagi consciència i fem aquest canvi, que tampoc és tan traumàtic, és a dir, penseu que jo crec que acabaria en aquest fil d'esperança, no? És a dir, realment quan ens hi posem tu mires a la Dana, sense anar més lluny, els voluntaris que han anat allà a ajudar i realment quedes meravellat de la joventut i de la gent, lo solidari àrea que és, doncs, realment mobilitzem-nos pel canvi climàtic. Clar.
0: Al final suposo que és qüestió també una mica d'on posem el focus, no?, i el que volem veure i... Bé, doncs, hem arribat fins al final del nostre programa d'avui. Personalment, t'agraeixo molt, Alfred, les explicacions, perquè a més han sigut amb una senzillesa i amb una claretat que crec que qualsevol podrà entendre perfectament tot el que hem parlat. El canvi climàtic ha quedat palès que és una realitat i que tots hem de tenir consciència de com actuar de manera individual, de manera col·lectiva. L'Alfred ens ha donat algunes pistes de què podem fer i confio que amb la voluntat que té el nostre programa doncs us hagi servit com a coneixement i també com a reflexió. T'estic molt agraït, Alfred, tant per el que deia de les explicacions en profunditat i al mateix temps senzilles, que qualsevol persona que no estiguem molt avasats l'hem pogut entendre, i jo espero que també hagis gaudit d'aquesta estona.
1: He gaudit molt i moltes gràcies.
0: Perfecte. Confio que estaràs disponible per propers programes.
1: Sí, sí,
0: que parlem,
1: sí.
0: Com ja saps, aquí anem canviant cada setmana i a futur m'agradaria parlar de temes de natura molt més properes, potser a casa nostra, i confio també de poder comptar amb tu.
1: Pues compta amb mi i moltes gràcies per tot.
0: Fantàstic, moltíssimes gràcies.

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs, se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 10.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
1: Esplugas FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia,

0: t'escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Bona tarda. Comencem un nou Entre Nosaltres i, tal com us vaig anunciar, avui ens acostarem a la persona i l'obra de l'artista i artesana Montse Carafí, veïna de Sant Joan Samora.
1: Hola, bona tarda, Joan Carles.
0: Normalment dediquem uns minuts a explicar el currículum o també a presentar qui és la persona convidada, i avui amb tu m'agradaria que això fos compartit. Llavors començaríem per una pregunta molt oberta. Com et definiries, Montse?
1: És curiós perquè quan se'm pregunta què fas o qui ets, a vegades com que tinc dubtes, i com que l'entrevista va enfocada en el meu món professional, em definiré exclusivament com en el meu vessant professional. Com bé has dit, soc ceramista, soc artesana del fang, a vegades anomeno artista. És com una mena de noms en les que s'amuneixen en algun moment i no em quedo amb cap. A vegades també dic que soc creadora d'objectes i, com tots els humans que som creadors, jo utilitzo el fang per crear coses boniques.
0: Al final tots som una mica una barreja de moltes coses, no, suposo?
1: Exacte.
0: D'experiències i també d'aquestes condicions, perquè la diferència entre l'art i l'artesania suposo que és molt, molt, molt prima o van de la mà.
1: Sí, haig de reconèixer que hi ha hagut un moment en el meu recorregut vital en el que anomenar-me com a artesana ha sigut fins i tot provocat per la pressió de que l'artesania tenia un caire com de menyspreu vers el anomenar-te artista. Ara mateix, en aquest moment, em sento tan artesana, tan artista o tan creadora en el mateix nivell. O sigui, l'artesania per mi és el lloc d'on jo he après per crear art o objectes.
0: Sí, perquè tens raó que a vegades la paraula artista se li ha donat com més glamour, no? I en definitiva tot passa per la creació i tot passa per això que deies ara de l'artesania com a expressió també d'art.
1: I a més, molts artistes, o per no dir tots bevem d'una part artesana, de tècnica artesana, d'ofici artesà que ens ha portat a utilitzar-lo i a aprendre'l per crear les nostres obres d'art.
0: Clar. Ens agradaria també conèixer una mica la teva formació acadèmica per veure aquesta evolució. Si no tinc mal entès, vas començar estudiant a l'Escola Massana de Barcelona.
1: Uh-huh.
0: Sí. I a part, durant aquesta etapa també vas gaudir d'una beca, que suposo que te la vas guanyar ben guanyada, amb una universitat estrangera, és possible?
1: Sí. Jo vaig estar estudiant, com bé dius, als meus estudis reglats, perquè sí que, òbviament, abans el meu contacte ha sigut d'una manera casual. Jo visc en un... Coneixeu Sant Joan Samora, està tocada Sant Esteve, i en aquell moment de la infància, pues, l'accés al fang era com habitual, era un joc diari. Després sí que tinc el primer contacte amb tallers de ceràmica, que és amb el Joan i la Camila, un taller molt... petit i familiar, i a partir d'allà sí que faig accés a entrar als cursos reglats de l'Escola Massana. Faig els meus 4 anys d'especialitat ceràmica i arrel d'aquells estudis també se'm dona aquesta oportunitat de fer aquesta mena d'intercanvi amb una universitat d'Anglaterra, a Wolverhampton, on allà sí que hi ha estudis universitaris en el món d'arts i oficis. En aquesta escola, en aquest Art School, Universitat d'Oficis, tots els oficis estan reglats. O sigui, tu pots estudiar una carrera on acadèmicament se't doni la llicenciatura, jo sé, de vidre, per exemple.
0: O sigui que és un reconeixement universitari, fins i tot amb aquest tipus d'activitats.
1: Sí, però només succeeix a fora, aquí no. Aquí els oficis no estan de manera reglats.
0: No tenen aquest reconeixement.
1: Sí. I després, bueno, aleshores segueix la meva inquietud amb aprendre. Quan torno d'Anglaterra, sí que, i després de l'Escola Massana, tota el meu aprenentatge és utilitzar el fang com a medi de creació. Tornem a allò de que jo vull ser artista, és com aquella frase meravellosa.
0: Mama, jo vull ser artista, no?
1: Exacte, jo vull ser artista i utilitzar el fang com a mitjà d'expressió per explicar coses. Però sí que quan acaben tots aquests anys d'acadèmia, o d'universitat, o d'escola, sento una falta molt gran. És, ostres, jo utilitzo el fang per crear coses, però hi ha una mancança molt gran d'ofici. Sí que es fa un guinyo, sí que es fa un acompanyament des de les escoles d'art, però és de passada, perquè t'enfoquen més amb la idea, amb el concepte, amb la inspiració. Jo necessito l'ofici. Aleshores és quan decideixo agafar les coses, anar-me a la Bisbal d'Empordà, començo amb un curs temporal i m'hi quedo 4 anys aprenent de grans mestres artesans i només enfocada en aprendre l'ofici de torn, que és en el que estic especialitzada.
0: Aquesta etapa de la Bisbal de l'Empordà tinc entès que per tu és molt enriquidora, no? Des dels punts de vista d'experiència i personalment fins i tot, no?
1: Sí, clar, és un moment en el que jo conec l'ofici d'artesà, ja no de ceramista, sinó d'artesà d'origen, de generacions i generacions que aprenen un ofici com és la terrisseria. I on entro molt profundament en el món de l'artesania popular i és a partir d'aleshores la meva font d'inspiració.
0: Perquè suposo que aquí és on arribes a conèixer, a dominar la tècnica.
1: Clar.
0: I la tècnica ja et permet la creativitat.
1: Exacte.
0: Perquè si no domines la tècnica, entenc que qualsevol altra professió passa igual, és impossible arribar després a deixar-te anar, no?
1: Clar, i no desmereixo tot l'aprenentatge de la universitari o de l'escola Massana. Òbviament allà s'ensenyen tècniques artesanals, però no d'una manera tan inclusiva com vaig fer quan vaig estar a la Bisbal. A la Bisbal d'Empordà hi ha una gran escola, l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, dirigida per una bellíssima persona, generosa persona, en la que ensenya i mostra tot a totes les persones que volen aprendre l'ofici de torn d'una manera, o sigui, casa seva és l'escola i tu vius allà i converteixes aquella escola en casa teva. La Dolors Ros és la persona en la que t'atrapa a estimar l'ofici del torn.
0: De la manera que ho expliques, entenc que és la que també et fa saltar aquella espurna, no?, de la passió, per lo que veig, eh? No? Una mica, eh?
1: Sí, tothom que coneix la Dolors i que ha tingut un pas per l'Escola de Ceràmica de la Bisbal sap perfectament el poder que té aquesta persona energèticament perquè tu estimis i sentis aquesta passió per l'artesania d'aquesta manera.
0: Que bo. També crec que has treballat amb altres mestres, em ve documentant una mica sobre tota la teva obra. Recordo la persona, la Maria Bofill, i altres mestres que crec que també t'han influït molt en tot el teu aprenentatge, no? En tota l'etapa de creació i d'aquest aprenentatge tècnic, etc.
1: Sí, es ha anomenat la Maria Ofil, que és la meva gran primera mestra, que òbviament ja no hi és. Ella va ser la meva primera mestra a l'Escola Massana i també vaig tenir la sort de poder treballar durant un temps en el seu estudi. Ella és professional, o el seu treball i la seva obra sempre ha estat enfocada en la porcelana i jo vaig tenir un temps de treballar amb ella i vaig aprendre moltíssim amb ella en el seu estudi a Barcelona. Després també he estat treballant molt, molt de temps amb el Jordi Aguadé, d'Aguadé Ceràmiques. El Jordi també era un gran mestre en el que jo tornejava, en aquell moment estava tornejant peces per ell. Ell ja era gran, el Jordi, i jo li feia la tasca de tornejar. En aquell moment vaig aprendre molt a tornejar. I era previ a l'Escola de Ceràmica o quasi ens vam ajuntar en temps. I jo allà sí que ara recordo que quan ell em va oferir la feina de tornejar unes tateres, jo vaig dir, ostres, sento com poca habilitat, sento com mancances d'ofici, i va ser en aquell temps és quan vaig després també anar a l'escola perquè vaig veure aquesta mancança.
0: Clar. Jo suposo que aquestes vivències són moments una mica màgics també, no? Perquè tu tens la necessitat d'aquest coneixement i trobes algú que et porta de la mà i que a més és molt generós, ja ho has dit abans també de la Dolors, és molt generós i que et deixa entrar a casa seva i que et regala també tot el seu coneixement, no?
1: Sí, és una de les coses en què són necessàries o imprescindibles si volem mantenir els oficis. O sigui, no es pot saber d'alguna cosa i no mostrar-ho. Les persones que de manera generosa t'ensenyen t'estan deixant no només els seus secrets, sinó que t'estan fent que siguis l'esglaó perquè després tu puguis també
0: per continuar, ensenyar. Clar, per continuar aquest
1: per
0: ofici.
1: Per tant, totes les persones amb les que m'he vinculat m'han transmès uns coneixements que jo ara puc pues, transmetre si cal, o com a mínim utilitzar-los ara.
0: Jo, si em permet, volia explicar una anècdota. Vull, normalment, quan preparem el programa, sempre ens trobem amb la persona convidada uns dies abans per conèixer-nos, si és que no ens coneixem, com era el teu cas, o per una mica parlar de què anirà el programa, de què podem parlar, etc. I l'anècdota en concret és que jo vaig quedar amb la Isabel García, que també la coneixes.
1: Sí, tant, clar.
0: Preparant el programa que vam fer ara fa unes setmanes de l'antic Egipte, i llavors estàvem a casa seva parlant sobre, precisament sobre això, no? Com enfocar el tema, com preparar-lo, i quan ja estàvem acabant, la Isabel em dona una bola, a mi em va semblar una pedra, me la posa a les mans i no em diu res. Llavors jo me la quedo mirant i era una pedra, intentaré explicar-lo perquè els oients entenguin, era una pedra brillant, lluent, no uniforme amb el seu color, d'un color turquesa barrejat, densa, no pesada però densa, i a més tenia una perfecció rodona que em va sorprendre. Jo vaig pensar que era una pedra d'aquestes polida, no? Llavors quan la tenia a les mans li pregunto a la Isabel, i això què és? I la Isabel se'm queda mirant i em diu, com que sap que sóc curiós de mena, em diu: això és un projecte d'una persona que, a més d'amiga, és un artista que tenim molt a prop, a Sant Joan Samora, i has de conèixer-la i fer un programa.
1: Gràcies,
0: llavors
1: Isabel.
0: Jo no vaig poder evitar de dir, ostres, sí, crec que va ser al quart d'hora que et vaig enviar un missatge per Instagram, i la pregunta és molt fàcil. Quan tu vas rebre el missatge, suposo que vas quedar una mica sorpresa de dir: aquest qui és, no?
1: Però no coneixia ni el teu programa ni menys a tu, i sí que em va sorprendre. Em va agradar molt la invitació que em vas fer, i més a més que vingués de part de la Isabel, i per aquesta cosa tan concreta que si vols ara expliquem.
0: Sí, jo de fet, precisament arrel d'això, és que havíem dit inicialment de fer el programa al teu taller, perquè a mi m'hagués agradat que la persona hagués estat amb el seu entorn natural i no fer-te venir aquí a la ràdio, que és un mitjà que domines, clarament, però que no, segurament no és el que tu estàs més còmode, sinó que estàs més còmode al taller. De tota manera, jo crec que com que tenim molta cosa que explicar, segurament durant el programa ja aniràs poguent donar-nos totes les pistes d'aquesta obra i de tot el que a mi m'interessaria conèixer. Finalment vam quedar també amb tu per conèixer-nos, i jo vaig venir al teu taller, a Sant Joan Samora, em vas obrir les portes del taller, i t'he de dir que d'entrada em va sorprendre molt. Jo tinc amics que es dediquen a l'escultura, a la pintura, i quan algun cop he anat a les seves galeries, als seus estudis, és caòtic. O sigui, arribar allà és difícil, i fins i tot algun cop caminar per entremig de tot el que tenen allà al mig, i el teu taller, doncs, a mi em va sorprendre. Jo quan vaig entrar vaig sentir, sincerament t'ho dic, vaig sentir com una pau, no? Un ordre, tot estava a lloc, tot estava amb una sensació de llum, una sensació de molta claretat. Miressis on miressis, cada cosa estava al seu puesto, i que segurament té un ordre lògic per tu, per treballar. Hi havia com una mena de blocs de fang amb bosses preparades, suposo, per ser treballats i tal, i una taula al mig, gran, a un taulell amb el que tenies un munt de peces de ceràmica acabades, que suposo que era un encàrrec, i que realment, doncs, em va sorprendre, no? És a dir, no sé si és la manera habitual en la que tu necessites també treballar aquest ordre i aquesta sensació de pau, és així?
1: És curiós, perquè no m'havien fet mai una observació de com és un taller, o com és el meu taller, o com és el meu espai de treball. Sí que jo sento a vegades un caos tremendo, i potser aquest caos no m'ajuda a ordenar. Jo no em puc posar sentada a treballar al torn si no hi ha un ordre. O sigui, per mi treballar al torn, perquè bàsicament treballo al torn, sí que altres tècniques utilitzo a vegades, però bàsicament treballo al torn, si tot no està ordenat, jo no puc seure a treballar. És bastant imprescindible per mi, i m'ajuda, doncs, a concentrar-me. Està molt bé que m'hagis fet aquesta observació, gràcies. I no sé exactament quines peces hi havia al damunt de la taula, però el que segurament hi havia no eren peces per alguna venda puntual, sinó que alguna cosa d'encàrrec, perquè el que sí que faig molt és treballar segons el que em demanen. A vegades entra la gent i em pregunta: ostres, Montse, què tens per vendre? Res, no tinc res per vendre.
0: Ho faig al moment.
1: T'ho faig en funció del que tu necessitis. I això és una màxima que m'ha acompanyat molt de temps i que jo no m'havia donat compte, o sí que me n'he donat compte ara fent una mica de retrospectiva, en la que pensava: ostres, el ceramista o la persona que fa ceràmica deixa molta, molta objecte fet, perquè un cop passa la ceràmica pel forn, que es considera aleshores ceràmica, es manté durant segles i segles. O sigui, nosaltres podem ara tenir unes peces del neolític que estan intactes, per tant, si jo faig una peça ara, aguantarà segles de la història de la humanitat. I per mi era com un rebuig que deixem anar a la Terra, no? Com molts objectes, i fer molts objectes per mi no té sentit. Per mi té sentit fer objectes que tindran un ús específic per un projecte específic, si és en col·laboració d'algun artista, si és amb alguna necessitat concreta d'alguna persona. I per això segurament aquelles peces eren d'alguna necessitat d'alguna persona.
0: Sí, jo recordo que eren... a mi em van recordar els pots de les antigues farmàcies.
1: Ah, sí,
0: d'un color gris, amb uns decorats de color taronja, lluents, i la veritat és que eren molt macos, i em va sorprendre perquè justament estaven comentant que normalment no feies peces per endavant i que per tant era un encàrrec. I realment, doncs, també això que comentaves ara, jo crec que és la part més bonica de tota aquesta història. Quan tu vas a una persona i li dius vull això, i aquesta persona ho imagina i ho trasllada i t'ho acaba fent per tu, és tot el contrari d'on t'està una mica en el món, no? D'aquesta massificació de la producció estàndard i per tothom igual que trenques amb això que acabes d'explicar, eh?
1: Exacte. Per mi tot té sentit això, de produir i esperar a veure si algú s'enamora i ve i em diu, oh, vull això perquè m'agrada. Ha sigut una sensació que és molt forta, i és curiós perquè sí que tinc algunes coses. Vull dir que si algú vol venir, doncs potser troba alguna cosa que es pugui quedar i que l'enamori. Però justament això dels pots de farmàcia, doncs mira, sí, és veritat, i és una cosa específica. Són 30 peces, 30 pots inspirats en els pots de farmàcia de segle XVIII, on estan pintades i decorades, jo les he tornejat, i com a forma, i estan decorades per un altre artista, que és el Pep Anton Chaus, veí de Martorell i també fill de Sant Joan Zamora, que ell les ha policromat, les ha pintat. I aquestes peces, aquestes 30 peces úniques, van exclusivament a un market a Barcelona els 13, 14, 15, al Design Market a Barcelona, en el que s'oferirà, doncs, això a la venda. I en aquest cas sí que la gent podrà comprar aquests objectes com a peça única, tenen un certificat d'autenticitat i com a peça única. Això és referent a aquests pots que vas veure sobre la taula.
0: I a més, després anirem veient alguna coseta més, però m'ha agradat molt també de la conversa primera que vam tenir i de tot el que he anat veient, que a més hi col·labores habitualment amb molts artistes disciplinàriament, d'altres disciplines o semblants a la teva, per fer projectes en comú, que això és un tema que suposo que és superimportant també per tirar endavant, no? Per poder fer, doncs, desenvolupar aquestes feines, no?
1: Sí, per mi té sentit treballar, i té molta, molta, molta atracció quan em ve algun, no sé, dissenyador, algun altre artista, algun altre músic, en el cas d'un projecte que vaig fer amb el Pepe, amb un músic, que em venen al taller i em diuen: Montserrat, vull això, posa-hi tu les mans i anem a fer-ho. I si m'enganxa el projecte, és que, bueno, em sembla el millor del meu ofici, no? Oferir el meu saber, la meva tècnica, el meu ofici, per projectes i idees d'altres creatius. Això és em dona com molta...
0: Això és la benzina, no? Que
1: mou sí, el tema. Sí, molt, molt, molt, moltíssim.
0: Jo t'he de dir que el dia que ens vam veure van haver-hi moments... clar, són percepcions personals i jo em permeto explicar-te-les, van haver-hi moments, per mi, molt especials. Per exemple, el moment en què, per explicar-me el que després parlarem d'un projecte teu, doncs vas agafar una bola a les mans i mentre que la movies anaves explicant-me i sense tu adonar-te'n, doncs, bueno, aquell moment cautiva, perquè al final estàs veient aquesta passió que la persona ha posat amb aquell producte, no? amb aquella petita obra que ha fet. Llavors, jo una pregunta que és bastant, no sé si és típica, però a mi m'agradaria fer-te-la. Jo sempre penso que la passió per algú neix amb la persona, però entenc que després, amb tot el que hem anat veient de les teves experiències, de tot el que has anat estudiant i tot el que has anat fent, entenc que també creix amb l'evolució, no? És a dir, al llarg dels anys has anat desenvolupant i has fet que aquesta passió arribi, pues, a poder transmetre-la simplement explicant-me com era aquella bola de fang, no?
1: Que curiós, no ho sabia si era una cosa nascuda o per l'hàbit he fet que jo estimi aquesta cosa, no ho sé. Ara, quan m'ho estaves preguntant, pensava en no sé, en l'amor que és algo que neix o algo que es crea a mida que vas fent. Potser, en el meu cas, segurament va néixer en algun moment aquesta inquietud. Ja t'he dit que en el meu món rural jugar amb fang per mi era habitual, però el fet de que jo hagi durant molts anys tocat fang ha fet que l'estimi. Llavors, la passió ha anat en crescendo.
0: Clar.
1: Però perquè l'hàbit a fer el monje o la repetició d'algú fa que tu siguis esplèndid amb algú. Això és el que penso jo. Llavors, he acabat estimant-la i he acabat fent el meu ofici, pues, per perseverància i per repetició.
0: Clar.
1: Suposo.
0: Jo torno a repetir-te, a mi m'agrada sempre posar una mica d'opinió personal i per mi va ser una experiència una trobada molt gratificant. Per això, perquè vaig veure molta passió darrere del que es fa. A vegades fem les coses d'una manera, pues, simplement perquè s'han de fer o perquè un està allà, no?, i s'hi dedica, però quan veus que algú li posa qualsevol feina, quan veus que algú li posa una miqueta més del que s'ha de posar, doncs crec que s'ha de reconèixer. I més que res t'ho volia comentar. Aprofitant això, també m'agradaria saber, vam parlar un minutet de la situació també del món en general i va ser molt reivindicativa amb la figura dels artesans.
1: Sí.
0: Quin és el moment que està travessant el moment de l'artesania des d'una persona que s'hi dedica plenament amb això i que a més està en contacte amb molts artesans de diferents disciplines a part de la teva?
1: Bueno, puc donar la meva visió de com ho veig ara o com veig el moment dels artesans o en qualsevol disciplina, com dius. Jo, òbviament, soc artesana o artista del fang, però hi ha molts artesans i molts oficis en el món en el que estan visquent ara mateix, en aquest moment present, una mica de llum, una mica d'esperança. Hem viscut tots els artesans com han anat tancant obradors, tallers de tot tipus, a mesura que l'ús de l'artesania ja no té sentit, per sentit. O sigui, en un món contemporani ningú fa servir una cassola ni un canti. Per tant, centrant-nos en la ceràmica, els obradors de ceràmica han anat tancant perquè l'ús de la ceràmica ha anat desapareixent, ja no té sentit. Una escorredora, que per ser una escorredora, que és una mena de bol o palangana, forats, és el primer utensili de la cuina que desapareix, que abandona la casa. Jo li tinc un especial carinyo a aquest objecte, però perquè és el primer que pira. Per què pira? Pues perquè apareix el plàstic, apareix el metall, i òbviament allò pesa menys, no es trenca, i l'escorredora desapareix de la casa. Després de l'escorredora venen tota la resta. Qui té a casa seva una cassola de fang? Quatre gats. Qui la fa servir? Poca gent. Encara mantenim, pues, no sé, a nivell emocional, pues, un canti o algun objecte familiar d'ús de cuina, però no té sentit ara mateix l'artesà. Llavors han anat desapareixent. I el fet de que, no sé, jo a vegades penso que institucions no han cuidat aquests espais que són museus vius. Hi ha generacions i generacions d'artesans en les que han tancat portes, pues, perquè no es venia. Vale, si no es ven, a lo millor el que es podia haver fet, i això és una idea meva, que això sempre reivindico, quan em truquen

0: persones en el municipi on, ostres, són artesans de veritat. I tot això em fa una mica de llàstima i de molèstia, però que també haig d'acceptar. És un procés natural i que ara potser alguns d'aquests obradors es mantindran perquè hi ha una mirada altre cop de respecte cap a aquests oficis. Els que han tancat ja estan tancats i els que resten potser se'ls hi farà un cuidado com es mereixen. I aquesta és una mica la meva part reivindicativa. I per això m'atrau molt i m'estimo molt l'artesania d'ofici. I per això el meu treball també va inspirat en aquest sentit.
1: Jo tinc la sensació, per el que tu expliques i també per comparació amb altres sectors, hem passat uns anys amb els que faré servir un terme que és poc correcte políticament, que és allò del xinear el producte, no? Que ho hem viscut amb la globalització i que qualsevol producte de qualsevol mena de consum ha anat, hem canviat la qualitat i segurament el preu per anar a buscar, pues, això, no? Algo d'usar i tirar i no reciclem perquè, o no reparem perquè simplement canviem i tal. I jo també tinc aquesta percepció que tu tens de que hi ha una part de la societat que està tornant a mirar cap a aquests puestos, no? Està tornant, poso un exemple paral·lel, hi ha molta gent que camina una mica més del compte per anar a buscar un pa de qualitat. Mm-hmm. O que puguem demanar per Amazon no sé quina cosa, pues resulta que es desplaça fins a la botiga i la compra. I que, com deies tu abans, passa per un puesto que hi ha un artesà que fa equips i li demana una peça segons el que s'ha imaginat que necessita, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar que aquests brots verds que tu ara apuntaves,
0: sí,
1: siguin veritat i que realment comencem una miqueta a posar la mirada amb aquestes professions, sí, que ja antigament, si un passeja per Barcelona, no?, pel centre de Barcelona, hi ha carrers que cada carrer doncs té el nom d'una professió, que no, exacte, dic jo que hagin de tornar totes, evidentment, però sí que és curiós, no?, que és veritat.
0: Sí, jo també, jo no soc gens catastrofista en aquest sentit, sí que hi ha un moment en el que, bueno, et sap greu, però al mateix temps aquests brots verds o aquesta consciència de com consumim i què és el que consumim i què és el que necessitem, òbviament no necessitem un càntir, però sí com, bueno, si jo vull fer un objecte de regal, per exemple, ara aquesta setmana m'han trucat unes persones i m'han dit: Montserrat, volem fer un regal especial a una persona, i hem decidit que volem que tu ens facis la peça per regalar aquesta persona especial. Ostres, tenien l'opció de mirar per Amazon, com bé has dit, o en qualsevol lloc de produccions impersonals i comprar un objecte també especial. Però la decisió que han pres aquests dies i trucar-me per demanar-me-la, a mi em fa creure en això, no? En aquesta consciència de què és el que consumim. Ja no estem parlant de consumir majoritàriament, sinó consumir en qualitat. I aprofitant que estem en dates de consum, que és el mes de desembre, ostres, feu com una crida i una reflexió a què és el que volem consumir i com ens podem apropar a un artesà o a algú que crea coses amb les seves mans i fer aquell objecte que, a més, la passió, com dius tu, o l'amor que hi posem en les peces fetes a mà, és que no es veu, però es toca i es sent quan es té aquest objecte a la mà. Aleshores, jo què sé, aneu a visitar artesans que n'hi ha a patades.
1: Allò està allà per sempre, clar, clar.
2: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, doncs continuem xerrant amb la Montse. Estem fent una immersió en aquest món de l'art i de la sensibilitat. I, Montse, treballes en molts projectes i m'agradaria fer una mica una repassada, un camí per tots ells, almenys els que puguem. Abans explicava l'anècdota de la bola de fang, amb la que va ser una mica el motiu perquè ens coneguéssim, però a mi m'agradaria que amb la mateixa idea que a mi m'ho vas explicar li posem paraules i li expliquem als oients què és una bola de fang.
0: Bé, és també és una cosa com molt curiosa que m'ha succeït. Com hem parlat fins ara, jo vinc del món de l'artesania i de l'ofici, jo treballo al torn, però apareix una cosa com un bolet, que és la bola de fang. I apareix en el meu taller. Jo, qualsevol moment

0: en què jo preparo el fang abans de sentar-me al torn a treballar, haig de pastar el fang. A l'hora de pastar el fang, un dels moviments que una tècnica que es fa per treballar prèviament el fang és crear com una mena de boles, que no són específicament boles, però són uns volums amb una quantitat de fang que et servirà després per sentar-te al torn, a la roda, i crear la peça. Doncs és curiós perquè a mi el moment de pastar fang i crear aquests volums sempre m'ha tregut molt. És com, ah, que xulo, no?, la repetició d'aquestes volums de fang, que poden ser de 2 quilos, de 3, del volum que jo prepari. Visualment, l'esfera, o semblant a una esfera, m'ha cridat molt l'atenció. Això de tota la vida. I de sobte jo començo a jugar a vegades amb aquests petits volums i creo esferes, passar-me-la d'un costat a l'altre de les mans, jugo amb elles i me'n dono compte com faig una esfera completament rodona. I a partir d'aquí, aquest joc i aquesta atracció de fer aquestes esferes, conec a Dorodango. Dorodango és una paraula japonesa composta que denomina el fer boles de fang. De fet, és un joc infantil. I jo ara entenc, ah, clar, per això jo estic jugant amb el fang i creant boles, perquè la meva part infantil m'ho permet. Jo jugo a fer boles abans de tornejar. I conec Dorodango, investigo i aprenc tota la història de què és Dorodango. I començo a fer Dorodangos al meu taller, de manera personal, per mi, perquè jo a mi em senta bé, perquè jo jugo amb això i faig Dorodangos. I me'n recordo d'un dia el meu fill gran veu els Dorodangos al taller, completament polits, com tu has descrit, i em diu, mama, diu, això mola molt, diu, ho has d'ensenyar, perquè qui sap que fas boles de fang, qui sap que fas Dorodango, ha tret de mi i alguns amics teus. Fes-te un Instagram. I me'n recordo que jo la meva primera mostra del meu treball és a través de Bola de Fang. O sigui, tot el meu treball previ, tota la meva història prèvia, no la publico, no l'ensenyo al món, i apareixo a les meves xarxes arrel d'ensenyar aquestes boles de fang que faig en el meu taller de manera íntima i familiar. Provocat per l'interès i per la pressió d'un fill que em diu, mama, ensenya les boles.
1: Això ho has d'explicar, això ho has d'ensenyar, no?
0: Exacte, i així va ser. Clar. I què passa? Que Bola de Fang agafa molta arrencada i molta atracció. Com tu dius, et va atraure molt veure-ho a casa de la Isabel, i passa això, veure aquestes boles, aquestes esferes de fang, atrau molt, i més tot el simbolisme, tota la història que porta i que acompanya a fer Bola de Fang.
1: Clar, perquè això, justament, jo crec que hem descrit més o menys el que és, però a mi el que m'agradaria seria que anéssim una mica més allà i expliquéssim justament que aquesta bola de fang que tu ara, mentre que ho estava explicant la Montse, amb les mans, anava girant constantment com si tingués una bola a les mans, per explicar-ho encara més, d'una manera més gràfica, no? I a mi el que m'agradaria és realment això té una barreja de treball manual, de filosofia, no? I diguéssim, això és el que d'alguna manera també suposo que li fa que sigui tan interessant o que sigui tan atraient, no?
0: Sí, jo crec que Bola de Fang té o conté totes les meves idees com a creadora, com a ceramista. És curiós perquè Bola de Fang o Dorodango, fer Dorodango, per mi conté molta informació en la que per mi és important com a modo de vida. Llavors, per això Bola de Fang és tan important. A vegades la gent em diu, però per què fas Bola de Fang? Ho faig per mi. Ho faig per mi perquè em recordi tota una sèrie de coses constantment. Fer Bola de Fang és algo que em porta a la impermanència de les coses. No sé si coneixeu el terme wabi-sabi. A la filosofia oriental, wabi-sabi són també dos conceptes, dos paraules, dos mots que signifiquen per separat algunes coses, i també han tingut transformació durant el temps, eh? Però ara mateix wabi-sabi compost parla de la impermanència de les coses, de la simplicitat i la bellesa de lo senzill, i això és bola de fang. et recorda la impermanència de les coses, la simplicitat, la bellesa de la simplicitat i la bellesa de la imperfecció, perquè òbviament sí que és una bola esfera que visualment sembla perfecta, però si t'hi fixes no és perfecta, té imperfeccions, té cràters, té esquerdes. I Bola de Fang, per mi, et porta aquesta filosofia oriental en la que els occidentals a vegades no tenim o no hem après, perquè la nostra cultura no ens l'ha ensenyat. La nostra cultura ens ensenya doncs, la perfecció, no? La bellesa està en la perfecció. Doncs a Orient ens ensenya, a través de wabi-sabi, del terme wabi-sabi, que la bellesa també està en les coses senzilles i la imperfecció. I que, a més, una cosa que no recordem nosaltres és la impermanència i la transformació de les coses. Aleshores, Bola de Fang t'explica, mentre la fas, aquesta transformació. Perquè nosaltres creem des d'un munyoc de fang que agafo terra de la vinya, aquesta transformació cap a aquesta bellesa de la simplicitat que és una esfera. I a més, aquesta esfera és de fang cru. No passa pel forn, no es pot dir ceràmica, perquè és un objecte de fang cru, sec, compacte, que a més és perecedero, no permaneixerà en el temps. O sigui, aquest tros de fang et caurà a terra, es mullarà. Et convido a que el reguis, perquè una història que no t'he explicat és que els meus dorodango contenen llavors a dintre, que si vols després ho explico. Però la idea de fer Bola de Fang em recorda tota aquesta filosofia oriental en la que jo sortosament m'he acostat.
1: Justament anava a comentar-te que a mi em va sorprendre una cosa que em vas explicar i que m'agradaria compartir amb els oients, i és que tu vas fer com una petita innovació, com amante també de les flors i de les plantes, i vas posar llavors allà dintre.
0: Exacte.
1: Amb el qual ara sí que tocaria de dir què fas amb això, no?
0: Sí, perquè, com he dit, jo conec Dorodango, jo no m'ho he inventat, Dorodango no és una invenció meva, però sí que és una invenció o un afegit meu al fet d'afegir-hi en el seu interior aquestes llavors, per reforçar encara més aquesta idea de transformació i d'impermanència de les coses. Per fer-ho molt, molt, molt gràfic, Dorodango, com us he dit, és un joc de nens. De fet, va ser un professor de la Universitat de Kyoto, no fa gaire temps, que fent un treball de recerca de què jugaven els nens al Japó, se'n dona compte que entre els jocs que juguen és fer dorodangos. Aquí li diríem, si aquest senyor, en vez de ser japonès, hagués sigut un senyor d'aquí de Sant Esteve de Rovira, a la Roureda, observaria com els nens juguen a fer mandonguilles de fang o juga a fer boletes de fang. Perquè aquest senyor, quan veu que els nens juguen a fer dorodango, se'n dona compte que no només els nens del Japó, sinó els nens d'arreu del món, de tot el planeta, juguen de la mateixa manera, de la mateixa tècnica, a fer boletes de fang. I diu, uau, això no és un joc només, això és una connexió natural de l'infant pur que se li permet tocar fang, i tocar fang el cura, el desestressa, el treu tensions, el sana. I per això tots els nens del món que se'ls hi permet juguen a fer boletes de fang. I ell diu, com aquesta manera tan meravellosa que tenen els orientals d'agafar una cosa tan simple com un joc de nens i portar-lo en un lloc molt selecte. I diu, d'acord, però si els nens juguen a fer Bola de Fang i els cura, portem això al món de l'adult. I és quan aquest professor, el Fumio Kayo, agafa aquesta idea i la porta al món dels adults. I crea el Ikaru Dorodango, que seria tal qual una bola de fang polida i brillant, que és com la que vas veure tu.
1: Mm-hmm.
0: Jo agafo aquesta idea i la uno, com bé dius, que sóc amant de la natura i de les plantes, en posar-hi en el seu interior llavors. També és algo que veig també d'una filosofia oriental, d'un altre senyor japonès, que si voleu us explico, en el que encapsula llavors amb fang. És el pare de la permacultura. El pare de la permacultura és un senyor japonès també que treballava pel govern, per la indústria química del Japó, per produir pesticides, per crear més abundància en les plantacions d'arròs. Aleshores, aquest senyor, el entén que a lo millor la vida, la manera de respecte cap a la natura o cap a la producció de plantes és des d'un respecte a la intervenció humana. I llavors ell crea aquesta filosofia de la permacultura, que és respecte cap a tot allò que creix al voltant d'una vinya. Doncs les plantes que creixen al voltant d'una vinya no són males herbes, sinó que són formant part d'aquest equilibri, no? Aleshores ell crea aquestes càpsules embolcallant grans d'arròs i jo agafo aquesta idea, que es diu Nendo Dango, i la poso al meu Doro Dango. Per tant, Doro Dango i Nendo Dango acaben sent una sola cosa. I això és el meu bola de fang o el meu Doro Dango amb flor.
1: I lligant això amb la generositat dels artesans que dèiem abans, acabes fent tallers, acabes fent treballs amb persones, no? Fins i tot crec que fas amb empreses, com si fos un team building, no? Un treball en equip, ensenyant a que això es faci. I a més ho fas d'una manera molt curiosa, perquè crec que, explica'ns en tot cas, crec que comences que un treballa la peça però no l'acaba, no? O algo així és.
0: Sí, això és una cosa que també és curiós, perquè la vida a vegades és com que et porta a fer coses que tu no tens planejades. Dius, no, el teu projecte l'has de planificar. En aquest cas no ha sigut així. En el meu cas, fer bola de fang primer va néixer, ja us ho he dit, com un joc més íntim, després l'exposo pensant en que és un objecte de venda, i aquí sí que puc vendre-ho perquè com que és efímero i no durarà per sempre, jo em sento bé vendent bola de fang, però el que està funcionant i el que m'agrada més i més i més és ensenyar-te a tu a fer bola de fang. I de quina manera ho faig? Et convido i et dic, vine, jo t'explico com fer bola de fang, torna a jugar com un nen i a més t'ensenyo doncs, a posar-hi llavors i a invitar-te, a convidar-te que quan hagis fet aquesta esfera la tornis a l'altre cop a la Terra i d'aquesta manera creixis aquest cercle de vida tornant a la filosofia aquesta de que res és per sempre sinó que tot és tan constant transformació. Aleshores, la meva manera d'ensenyar-t'ho és convidar-te a fer bola de fang. De quina manera? Pues creo grups a vegades pues ja familiars o grups d'amics que venen i em diuen, Montserrat, vull fer bola de fang. Jo preparo pues, la sessió per un grup ja tancat. De vegades faig invitacions a gent de diferents espais o de diferents llocs en els que jo publico una data i la gent es troba allà i creem bola de fang conjuntament i si no, a través d'empreses amb empreses, equips de treball on els convido a fer bola de fang i aquests intercanvis de la bola. Una de les coses que sorprèn més i que xoca més és que mentre tu fas aquesta bola de fang, hi ha un moment en què jo convido a que l'intercanvis amb el teu company i aquí es veu una resistència brutal.
1: Aquí ja trenques completament l'esquema.
0: A deixar anar, perquè estem tan agafats a la cosa material que i només una bola de fang, que estem parlant de fang, no d'or ni d'un objecte familiar, no, una bola de fang, te resisteixes a entregar-li al teu company. És molt curiós i molt a tenir en compte i a reflexionar sobre per què ens tenim tan agafats a un objecte, i més en una bola de fang, que t'he ensenyat a fer i que en pots fer 25.000.
1: Clar. I a més, això sí que és una sortida de la zona de confort, perquè avui en dia el 90 i pico per cent, per no dir tothom, estem enganxats a les pantalletes. En canvi, aquí no hi ha absolutament res digital, no. És tot analògico i manual, no? És un tema fantàstic.
0: Sí, està molt bé que em diguis això perquè recordo, perquè això està pensat molt amb adults. Jo els meus tallers de bola de fang els adreço a adults. A vegades em van dit, ho pots fer amb nens? Dic, no, els nens el que heu de fer és deixar-los aigua i fang.
1: Que experimentin.
0: Ja la faran solets. Ells us ensenyaran a fer de bola de fang. De fet, jo a vegades amb nens els dic gràcies per recordar-me a fer bola de fang. Però sí que és veritat que una vegada aquí mateix a Sant Esteve se'm va trucar de l'Institut d'aquí, del Montserrat Colomer, i em demanen fer un taller per unes jornades culturals. I jo dic, bueno, un taller de ceràmica? Sí, algun taller? Què proposes? I jo vaig atrevir-me a dir, per què no provem fer bola de fang amb els adolescents? I van dir, vale, provem. vam publicar el taller i recordo perfectament que es van apuntar quatre personetes. Quatre personetes que van dir, bueno, pues m'apunto a fer bola de fang. La resta pues, tenien altres inquietuds i altres interessos i no els hi va semblar interessant aquest taller. Però va succeir una cosa molt xula. Jo tenia tot el material per molta més gent i aquests quatre nois, noies, es van posar a fer bola de fang. Què va passar? Que anaven acostant-se altres individus de la seva prole, anaven acostant-se i anaven veient la transformació d'aquell fang. I van començar a veure què passava amb aquella bola de fang, com brillava, com aquelles tonalitats que anava agafant. I es va començar a emplenar a l'espai on estava, de xavals i xavales, amb un tros de fang a la mà, que jo els deia, no podreu parar. Era, tenia una mica d'atenció plena, semblant a l'atenció que a vegades ens agafa el mòbil. I els adolescents van poder fer bola de fang durant hores, no podien parar.
1: Clar, el que passa, la diferència és que aquí va tocar coses que són absolutament des de la sensibilitat i des d'aquesta atracció que tu dius, mentre que l'altra activitat, com ja vam veure també amb el segon programa que vam fer sobre l'ús de mòbils, xarxes socials i tot això, el que fa és que una mica ens deixa el cervell en encefalograma plano, no?, que diem. En canvi, això el que et porta és a crear, és a experimentar, és a veure coses noves i molt interessant. A mi m'agradaria també, Montse Montserrat.
0: Bueno, com vulguis, jo signo Montserrat.
1: Vale, doncs perfecte, cap problema. A mi m'agradaria, Montserrat, també que ens expliquis una faceta que a mi m'ha agradat molt, que és la teva part docent, i especialment a col·lectius que suposo que també requereixen una atenció especial. Uh-huh. Què ens pots explicar d'això?
0: Sí, doncs mira, i lligant-ho amb el món artesà, a mi el que m'ha permès viure i agraeixo moltíssim aquesta sort que he tingut de treballar com a docent, perquè una de les coses que fan els artesans o artistes per sobreviure és ensenyar allò que sabem. Doncs jo he treballat durant més de 20 anys en centres penitenciaris, en aquest moment per temes personals estic en un moment d'excedència, però sí que el meu treball com a docent en centres penitenciaris m'ha portat a un lloc i a un descobriment també meravellós, que és persones en les que he pogut acompanyar a través de l'art a un lloc que ells desconeixien i que pel seu món de vida és impensable aturar-se a mirar un quadre, aturar-se a tocar. I ha sigut, bueno, per mi ha sigut molt, molt, molt enriquidor per mi. Acompanyar en un centre penitenciari on homes i dones privats de llibertat han pogut trobar aquesta llibertat d'expressar-se a través de la matèria de l'art. Són tallers compartits, el meu paper és acompanyar-los tècnicament i que ells puguin expressar-se. El col·lectiu de monitors artístics que treballem amb centres penitenciaris de Catalunya és un col·lectiu molt petit de professionals vinculats al món de l'art i l'artesania que treballem amb l'equip de tractament dels centres penitenciaris, amb psicòlegs, amb educadors socials, i aquest treball que fem d'ajudar-los a expressar-se a través de l'art pues ha sigut el meu treball durant 20 i pico d'anys.
1: T'agraeixo molt aquesta explicació perquè crec que és una part molt important també de la persona i a més gratificant per el que has comentat també per tu mateixa, no? El poder mm-hmm. veure aquesta, poder fer aquesta feina. Dintre dels posts d'Instagram que vas crear a través de Bola de Fang i que has anat posant coses, hi ha una frase que a mi em va cridar molt l'atenció i que crec que defineix perfectament els bastants minuts que portem de conversa. I en un moment donat dius, les mans són qui parlen, creen i s'expressen millor. Jo crec que això defineix perfectament la feina que fas, no?
0: Sí, a l'artesà les seves mans són el seu, no sé, hauríem de tenir-les com cuidades. Jo recordo que les mans són l'expressió o la mirada, no, de l'artesà, és a través de les mans que fem les coses. Fins i tot no faria falta la vista. Jo una de les coses que faig i que quan la gent ve al meu taller a fer bola de fang és que els hi faig tancar els ulls i que posin tota l'atenció en el tacte i en les seves mans, perquè crear amb les mans sense la vista, que és molt potent, posar tota l'atenció a les mans, pots crear coses. Imagina't si és tan important. Fins i tot sense vista podríem crear. Doncs les mans són les, no sé, el canal de transformació.
1: Tremendo. El dominar la tècnica i el torn, mestre de torn, també ens has dit que fas les peces, que no tens una producció habitual, sinó que fas les peces per encàrrec. Però sabem que tens una peça que és teva, que és aquella que és més, com a més íntima i que més et defineix, que és la Munjar o Jarra de la Lluna. I serien capaços d'explicar als oients què és?
0: Sí, perquè és veritat que us he dit que no tinc producció, però una de les coses que sí que faig de manera instintiva i que m'agrada molt fer és posar-me el repte de crear aquestes inspirades en Munjar. Òbviament no som Munjar. Munjar és Gerro de la Lluna. És d'una dinastia de fa més de 1000 anys a Corea, on hi ha dos semiesferes fetes al torn s'uneixen, que creen una. La idea de dos que creen una sola cosa, que tècnicament el tornejar és que algo com molt específic i molt, un repte molt exquisit de precisió, a mi m'atrau molt. I una Munjar és una és inspirada en la lluna plena, vale? La bellesa i l'alegria o el benestar de prendre una tassa de te mirant la lluna plena era algo com molt solemne, molt preuat en la cerimònia del te a Orient. Aleshores, prendre una tassa de te mirant la lluna plena era com el sumum de
1: l'home. Un moment màgic, no?
0: Sí. Aleshores, el ceramista coreà i també al Japó també es fan munjars, però sí que està com vinculada més a la Corea, fa aquestes esferes que són inspirades en aquesta lluna plena. Llavors, a mi m'agrada molt fer aquesta forma, perquè formalment m'agrada molt. Tornem a parlar de l'esfera altre cop. Així, aquí vinculo la meva atracció amb esferes de fang i amb gerres de la lluna, perquè es repeteixen al meu ideari, en el meu imaginari, sempre formes esfèriques. Sí que no les faig tècnicament com a Corea, perquè jo no soc coreana, tampoc he viscut en aquella cultura, però formalment tenen aquesta forma, però també tenen referència en acabats a la ceràmica popular. I aquí torno a lligar aquest vincle més emocional i més personal cap a la ceràmica popular. Per tant, tots els acabats de les meves Munjar tenen un acabat.
1: Jo sincerament et puc dir que em vas ensenyar una peça acabada i vaig quedar atrapat. És d'una bellesa espectacular, de veritat.
0: Aquí les podeu veure en el meu Instagram de Montserrat Carafí, podeu veure aquestes Munjar.
1: Lligant amb això també, amb un dels posts d'Instagram que tu penges, una obra acabada d'aquestes, una Munjar, m'agrada perquè dius, em preguntes quan trigo a fer una jarra de la lluna, i la teva resposta és, doncs, unes hores i 30 anys. Clar, 30 anys, sense aquests, impossible arribar a aquesta qualitat d'una peça, no?
0: Bueno, és una mica de recordar això. A vegades la gent oblidem què hi ha darrere d'un objecte. Llavors, darrere d'una gerra, òbviament, hi ha molts anys. Fem els artesans que sembli visualment fàcil, però és que hi ha molt de treball a darrere, però això amb tots els oficis, amb totes les...
1: Ja ets d'una experiència, clar.
0: Sí, i llavors ho recordo d'aquesta manera.
1: Molt bé, Montserrat. És una pena, perquè arribem al final del programa, ens han quedat moltes coses per parlar. Diuen que una imatge val més que 1000 paraules. Jo no puc estar del tot d'acord. Nosaltres aquí fem ràdio, la nostra eina són les paraules, la més potent que podem fer servir, i avui, gràcies a la Montserrat, crec que només amb paraules hem aconseguit transmetre-us colors, textures, formes, creació artística i sobretot passió. Passió per l'artesania, passió per l'art. Estic segur que tothom durant el programa heu tingut en algun moment la imatge d'una dona treballant al fang sobre un torn, creant des d'un tros de terra i aigua una Munjar o jarra de la lluna, que també ens ha explicat la Montserrat. Per tots aquells que apreciem el treball dels nostres artesans, representants avui a la persona de la Montserrat Carafí, Us recomano que visiteu el seu perfil a Instagram, Bola de Fang. Allà podreu veure tot el que m'està parlant en fotografies i fins i tot animar-vos a que feu algun dels tallers i experimentar també pel vostre compte en primera persona, que és moldejar aquest tros de fang i crear figures d'aquesta bola universal que ja molt bé ens ha explicat que tots els nens de tot el món arriben al mateix producte, no? Montse, ha estat un plaer compartir amb tu aquest temps. Espero que els oients també ho hagin gaudit igual que nosaltres i t'agraeixo moltíssim que ens hagis fet aquesta aproximació al món de l'artesania. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Em sento molt, molt afortunada de poder explicar tot això amb vosaltres. Gràcies.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Fa unes setmanes, a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues es va realitzar l'exposició Acrílics i llapis, paisatges i caricatures, de l'Antoni Guallar. L'Antonio forma part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues i el que volem avui és parlar amb ell i que ens expliqui quines són les seves inquietuds i la seva experiència i motivació, doncs això, amb la pintura. Hola, bon dia, Antonio.
3: Ah, hola, bon dia, Isabel.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Explica'ns, tu formes part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues.
3: Sí, jo ja fa 2 anys que vaig a la Ribó i participo a la fira i faig algunes cosetes.
2: També estàs el darrer diumenge de cada mes, aquí davant del Casal de Cultura Robert Brilles, es fa la fira al carrer, la fira de l'art al carrer. Tu també estàs.
3: Sí, hago la fira el último domingo de cada mes.
2: ¿Y qué tipo de pinturas haces? ¿Qué cuadros haces?
3: Pues hago un paisaje, hago acrílico, caricaturas.
2: ¿Has estat a l'escola d'aquí del Puig Coca amb el Xavier? ¿Has fet el curs de...? Sí.
3: Sí.
2: ¿O vas a entrar directament al cercle artístic?
3: No, empecé con el Xavier en el Puig Coca.
2: Sí.
3: Y después estuve unos años con él hasta que se jubiló.
2: Hasta que se jubiló el Xavi. Y ya no has continuado.
3: Y después seguí con la Patricia.
2: Ah, molt bé, d'acord. Des de quan fas pintura? Des de fa molts anys o a partir de quan tu comences a fer quadres?
3: Pues de pequeño.
2: De pequeño ja dibuixaves?
3: Sí.
2: Per tant, és una afició que t'ha seguit durant tota la vida.
3: Sí, la verdad es que de pequeño ya me gustaba y ya seguí.
2: Perquè veig que l'exposició que vas fer a la biblioteca, molts dels quadres són caricatures.
3: Sí.
2: T'agrada la caricatura?
3: Sí, sí, me gusta bastante porque se me da bastante bien.
2: ¿Y qué agafes, models o fotografies? ¿Com ho fas?
3: Pues cojo el móvil y miro fotos de caricaturas y las paro y me pongo a copiarlas.
2: Molt bé. I tu quan pintes, què sents? Perquè suposo que ho fas perquè sents una pau interior, et relaxa pintar, sí?
3: Sí, la verdad es que el dibujo suele ser bastante relajante.
2: I també fas paisatges?
3: Sí.
2: I també busques fotos per internet per fer els paisatges o surts tu a la natura i copies directament de la natura?
3: Pues copio... No, de la naturaleza no solo. He hecho un poco a cosas. Vale. Más que nada copiar.
2: ¿Copiar de fotos que encuentras por internet, a lo mejor?
3: Sí. Hombre, lo que se suele hacer es copiar de la naturaleza más que nada. Pero yo, de momento copio del móvil, cosas.
2: Vale. Tú ens vas trucar a la ràdio.
3: Ah, sí, sí.
2: Volies que et féssim una entrevista. Com se't va acudir que et féssim una entrevista?
3: Ah, pues mira, como ya la exposición salió anunciada en la radio y todo.
2: Sí, la vam anunciar, sí.
3: Sí.
2: Ho vas escoltar?
3: Sí, me hizo mucha ilusión. Ah,
2: clar, nosaltres normalment el que fem és les coses que es fan al poble, doncs les diem des de la ràdio. I com que vas fer aquesta exposició a la biblioteca, doncs vam pensar que era adient, perquè va ser la darrera setmana del mes de febrer.
3: Sí.
2: Era la teva primera exposició que feies?
3: Pues... Bueno, la verdad es que he hecho varias.
2: Ah, molt bé.
3: Y entonces, pues... Pero anunciadas en la radio nunca. Y menos en la radio de Espluga, que está muy bien.
2: L'escoltes, la ràdio?
3: Sí.
2: Sí, doncs nosaltres intentem informar el màxim possible de les activitats del poble. No sempre ho aconseguim, perquè som voluntàries i bueno, fem el que podem dintre de la ràdio. Però
3: sí, sí.
2: M'ha agradat molt que ens truquessis i que volguessis que et féssim una entrevista.
3: Home, jo encantado. I si puedo participar más veces.
2: Si algun company del cercle artístic volgués venir i explicar-nos la seva experiència, nosaltres també estarem molt contenta. De fet, aquí hi ha estat el Xavi Ribó i també ha estat la Yolanda Martínez, també ha estat aquí i conec alguna persona del cercle, val? Com la Marta, per exemple, també la conec de fa temps. I estem molt contents doncs, de poder obrir els micròfons i que les persones que formeu part de l'activitat cultural, doncs que vingueu aquí a la ràdio. Així que els diumenges, cada darrer diumenge de mes, davant del Casal de Cultura Robert Brilles, al passatge d'Àngel Guimarà, allà trobareu les persones que formen part del cercle artístic i també veureu a l'Antonio amb els seus quadres.
3: Sí, la verdad es que quería...
2: Dime.
3: Quería... decir que en la fira llevaré los cuadros de la exposición.
2: Muy bien.
3: Y entonces, pues si a alguno le interesa, no los dejo muy caros. Esto me he cotizado ya, pero bueno.
2: ¿Tens cuadres nous des que vas fer? Bueno, clar, l'exposició va ser el febrer, però...
3: Sí.
2: ¿Estás fent alguna coseta més aquests dies?
3: Ah, bueno, ahora voy a empezar otra vez a dibujar en casa y... Perdona.
2: ¿Estás una mica nerviós, poder?
3: No, ya estoy.
2: Ya estás bien, vale.
3: Y dibujar más cosas, paisajes, sí. Y cosas de aquest.
2: Molt bé, doncs fantàstic. Antonio, no sé si vols dir-nos alguna coseta més de la teva afició de la pintura. ¿Volies explicar-nos algo més?
3: Bueno, siempre me ha gustado. Y con el Xavier Ribó aprendí mucho en mis años de Bruscoca y ahora con la Patricia pues me estoy formando mejor.
2: El Xavier és una persona que té molta paciència, té molta experiència,
3: sí. Ai,
2: com a
3: sí,
2: professor
3: sí.
2: D'art.
3: Sí, sí. No.
2: ¿Eh? ¿Oi que sí?
3: Y bueno, muy bien, el dibujo siempre se me ha dado muy bien.
2: ¿Y amb la Patricia va bé també las clases?
3: Sí, la Patricia es muy amena y está por todo. Lo hace bien.
2: ¿Tú convidarías a las personas que estiguin interessades a aprendre a dibuixar i a pintar que s'apuntin a l'escola d'art del Puig Coca?
3: Sí, yo recomiendo por mí, yo...
2: Totalment.
3: Sí, sí.
2: Molt bé.
3: Sí, sí.
2: Doncs Antonio Guallar, un dels nostres artistes de la nostra població, que forma part del Cercle Artístic d'Esplugues, estàs avui aquí als estudis d'Esplugues FM per explicar-nos la teva experiència. I les persones que ens estan escoltant, si volen venir a la ràdio i explicar la seva experiència, doncs ja sabem que tenim sempre 10 minutets que us podem dedicar. Ens podeu enviar un correu electrònic a esplugasfm@gmail.com. Val, Antonio? Doncs gràcies per venir. Estic molt contenta, ja t'ho he dit al principi. I bé, una forta abraçada.
3: Sí, sí, gràcies. Sí? Gràcies a tu.
2: Vale, bona tarda.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bufill. Però qui és en Juanjo Bufill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bufill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
4: Hola, bon dia.
3: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'Associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions són teves.
4: Sí, també són meves les il·lustracions.
3: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
4: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys i quan ens vam casar. O sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlen de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat, no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí, i no en canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
3: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues quan la vas conèixer?
4: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I es vam adonar que la vida a Esplugues, no m'agrada dir-ho perquè s'ho pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
3: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
4: Bueno, sí. Aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però sí. Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i bueno, una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. Hi havia una noia que era pallassa i em va treure actuar amb ella. Llavors feia un truc i em va dir com que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco, perquè no es veiés el truco, i bueno, el van fer, ens van aplaudir molt i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
3: I això et va marcar?
4: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
3: I a la vida real, de què has treballat?
4: Bueno, jo soc dissenyador industrial i vaig a treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell. O sigui, tothom sap el nom, eh? I tota la vida vaig començar, pues, pràcticament, jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la treballant a l'empresa i tota la meva vida professional, pues, ha estat pràcticament al departament de formació. I els últims 20 anys, pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos, eh? I fèiem un concurs per la gent de tot el món i muntaven conferències també pels importadors i o sigui, la veritat era que una vida molt, molt, molt, molt, molt excitant. També era
3: com
4: molt intensa, era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després prum, tot se'n va i s'acaba i comença de zero una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
3: I com en el circ, és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen coses increïbles que no són previsibles, com passen al circ, també, bueno, o sigui que la teva vida ha sigut també...
4: La veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost, és, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de donar de menjar a gent de tot el món i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens de equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps, o sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigui a punt era una cosa molt, molt, molt, molt excitant.
3: Anem a parlar del llibre, perquè explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
4: Bueno, la història del llibre, en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfic, perquè aquest llibre, o sigui, jo amb als 13 anys, el meu germà gran, que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat. I perquè no n'és sol, el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues, el meu germà als 3 mesos el van expulsar del col·le i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, i ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món, perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava en pipa i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita, eh? I bueno, i en aquest cas, pues, el Ranita era jo i la Carmen, que era la meva mare.
3: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canvi de planeta?
4: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors és, tu tens a les mans... O sigui, la teva imaginació és infinita. I tot el que tu vulguis ho pots fer. Igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament, i pots fer pues, que això, que es moguin d'un planeta per... I, una mica és el que fem amb la ment, o sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors una mica el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un zeppelin, que a més es diu Mercurio, el Zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot, la gent que em coneix i ha llegit el llibre, pues, troba moltes referències de la meva vida i de les coses que... I el que no, pues, és, pel que no em coneix, o sigui, és un llibre pues, molt entretingut i li sorprèn, pues, totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
3: La vida seria com un circ, oi?
4: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ, o sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta, i bueno, tenim de sortir a actuar, i després el dia següent, pues, tot s'ha acabat, i sembla que queda aquest buit, però que de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però, bueno, jo crec que el que viu el circ no surt del circ. O sigui, vius que ho viu molt intensament.
3: Tu vius intensament el tema de l'escriptura, de relatar?
4: Jo vic intensament tot el que faig en la meva vida. O sigui, m'agrada molt escriure, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt pintar, m'agrada molt anar en bici, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt estar amb els meus nets. O sigui, però jo disfruto molt de la vida i la veritat és que em sento una persona envejada perquè la gent pensa que ostres, tu sí que ho tens bé, però no, portem una vida normal, l'únic que disfrutem de cada dia de tot el que passa. I jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
3: Perquè tu quan vas començar a escriure... Des de sempre?
4: Bueno, jo per feina, pues clar, tenia que escriure molt, però...
3: De manera creativa.
4: Jo a la feina sempre explicava aventures, perquè jo era el més vell, els últims anys era el més vell i coneixia la història de moltíssimes coses. I em deien, Juanjo, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer... Vaig dir, ara tinc temps, escriure el llibre. I em vaig posar a escriure i en principi diu, ostres, escriuré sobre coses de la feina i, ostres, no... I al final, ostres, un dia fent un curs d'aquests de per aprendre a escriure, pues, hi havia un exercici que era escriu una part de la teva vida com si fos algo fantàstic. I se'm va acudir i va ser com escriptura automàtica. O sigui, vaig començar a escriure i escriure, i bueno, després tens de parar, reflexionar. Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid, amb un mig any el tenia escrit i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
3: Perquè jo suposo que les històries les tenies sempre en el cap, perquè no et conec, però crec que és una persona que sempre està pensant.
4: Sí,
3: sí?
4: Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà, i pum, de 4 o 5 persones que conec, faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec, faig un espai per estar. I em costa... O sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc... Amb els meus nets li explico contes i vaig improvisant sobre la marxa i vaig explicant-li historietes i és això, que sobre la marxa pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra i bueno, i surt un argument i surt d'aquestes coses, però m'agrada molt escriure,
3: En el llibre dius: dedicat als meus 4 nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
4: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes sí. Historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotas d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden dormir dintre, i és com una mena d'autocaravana especial i coses d'aquestes, i jo bueno, i ells mateixos, pues ara passa això, i ara passa això, i llavors pues seguim la línia per on en duen. Llavors, per exemple, els contes que li explico, l'arma que fan servir els héroes aquests, que són ells mateixos, és el rayo rísico, que amb això disparen i la gent es peta de riure i llavors no poden fer res perquè estan rient tant que es queden paralitzats.
3: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar: em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu i que fan riure molt.
4: Bueno, sí.
3: Sí, t'inventes paraules. T'inventes paraules.
4: Sí, bueno, a vegades és que ja, per dir coses... A vegades, si no trobes la paraula, pues,
3: te l'has d'inventar.
4: Te la inventes.
3: És molt divertit, perquè ja ho diu el llibre, una novel·la fantàstica d'aventures per joves i els que se senten joves. Mm-hmm. I la veritat és que enganxa molt.

0: aquests temes, sí. Vull dir que...
1: No.
0: I en Ramon per què parla?
1: Bueno, ara això es té de llegir el llibre.
0: S'ha de llegir el llibre.
1: Sí, és un ratolí que parla, en realitat, perquè, mira, aquest personatge està inspirat, que no té res a veure, però amb el llibre del Sam Savage, el Firmin, que és una rata que viu a una biblioteca i que es menja tots els llibres i va prenent tot el que es menja. I em va fer molta gràcia i encara que a mi no m'agraden els ratolins i les rates i tot això, però trobava que aquest personatge podria encaixar com algú, un ser que parlava i que acapara l'atracció de la resta. I al final, bueno, no vull desvelar com acaba, perquè no. Millor que...
0: Que el llegim.
1: Sí.
0: Que, per cert, està editat per Círculo Rojo Editorial.
1: Sí.
0: On el podríem trobar, aquest llibre? A la llibreria Esplugues?
1: Mira, aquí el tenen aquí, enfront, a la Cuca de Llum,
0: sí,
1: que està al número
0: aquí,
1: 32.
0: Aquí, a la banda de vent, sí.
1: Pues, aquí el tenen. I si algú el vol baixar-lo en format d'e-book, està a Amazon.
0: Mm? Val.
1: O sigui que...
0: Juanjo, el llibre el vas fer pensant amb els teus nets o ja eren relats que tu tenies? I...
1: No, o sigui, ja et dic, o sigui, va sortir com va sortir, i sí que pensava amb els meus nets. Per això, o sigui, he fet, els capítols són curts,
0: sí,
1: i després sempre fico els dibuixos, que és com una mena per parar una miqueta, perquè la lectura no es faci tan farragosa.
0: Són molt macos, tots ells.
1: Som,
0: aquest Sidecar, quantes persones has posat al Sidecar?
1: Bueno, la veritat és que nosaltres vam tindre una vespa a un estiu, i anaven quatre a la vespa per anar a la discoteca, l'agafaven, sí, i anaven quatre a la vespa aquella. O sigui, la vespa dona molt de sí. O sigui,
0: I els 600 també.
1: I els 600 també. El 600
0: I que havia
1: també.
0: Molta gent.
1: Molta gent.
0: Ara se m'ha anat al cap. Li anava a preguntar una altra cosa en referència amb totes... ara m'he recordat. Tots aquests dibuixos que hi ha en el llibre, que són a llapis, diguem-ne, en negre, diguem-ne...
1: Sí.
0: Tu els has fet amb color o són
1: no,
0: fets
1: mira,
0: a...
1: Jo sempre, quan vaig a parlar del llibre, porto aquest altre llibre...
0: Sí.
1: Que és tot el procés creatiu dels dibuixos del llibre.
0: Ara li farem fotos a alguna
1: pàgina,
0: procés, jo penjarem a Instagram.
1: El procés creatiu, i al final tinc els originals d'aquests dibuixos. Al final són dibuixos fets a plomilla, que estan fets a plomilla, i amb un tamany d'una tarxa de...
0: Sí, d'un dinar 4.
1: No, bueno, és el dibuixet aquest, que és com una postal.
0: Ah, sí, val.
1: O sigui, són molt petits, O sigui, i la idea, o sigui, també a mi m'agrada treballar una mica, estic molt, molt a gust quan treballo un plan miniaturista, o sigui, treballar el detallet i cosetes així.
0: Es nota, i també amb els dibuixos que fas del Camino.
1: Sí, bueno, aquests dibuixos estan en blanc i negre, sobretot per abaratir el preu del llibre. Perquè,
0: per
1: clar,
0: això t'ho he preguntat, que perquè, si els originals eren de color, no?
1: Sí, o sigui, si hagués sigut en color, doncs pues haguéssim fet algú més... però clar, l'important era treure, a mi em feia molta gràcia és poder editar un llibre i que sortís un llibre. És una aventura que crec que no repetiré, perquè és costa molt, molt treball i cèntims autoeditar un llibre.
0: Parlem d'aquesta part, com ho has fet? Autoeditatge, ja m'ho has
1: dit. És autoeditatge, sí.
0: I,
1: perquè,
0: i la, o sigui, la Círculo Rojo Editorial et posa algun mitjà?
1: Bueno, posa tot. O sigui, jo quan vaig arribar a... vaig escriure aquesta gent, el bo que... ja vaig enviar el que era el boceto del llibre. Llavors, ells ja em van tornar una carta, l'havien llegit i l'havien analitzat, i em recomanaven que el que l'edités, i també em recomanaven, clar, fer una correcció ortolingüística.
0: I també una mica d'estil,
1: sí, d'estil,
0: no?
1: Sí, no toquen molt l'estil, perquè, però sí que hi ha coses, sobretot, de puntuació.

0: de negrites, de coses d'aquestes, que ells, o sigui, ho fan per la RAE. I després, pues, et posen totes les facilitats per lo que és l'edició. O sigui,
1: però tu has d'avançar els diners, oi?
0: Bueno, sí, sí, clar. Tu pagues una part i, bueno, són tres plaços que fas. Un quan decideixes que vas a fer el llibre, després ja envies tot el material, envies els dibuixos, et col·loquen tot el dibuix, fas la revisió, fas dues revisions, i quan has fet les dues revisions ja fan l'edició final. I llavors demanes els llibres que vols, en funció, hi ha una part que es fixa i una en funció dels llibres que...
1: Quants n'has tingut que fer?
0: Pues jo vaig fer, pots fer a partir de 50 llibres o 100 llibres, no tens que fer edicions molt grans. Jo, com hi havia tenia molts admiradors, em vaig fer 200 llibres. I bueno, i la veritat és que pràcticament, o sigui, vaig vendre entre els amics que em van ajudar molt, o sigui, va ser com un mecenatge d'aquests, i van comprar el llibre, i amb això vaig recuperar el que és la inversió que vaig fer amb l'autoedició. Però clar, si tu tens d'anar a editorial, és complicat, és un tema molt complicat, i jo, que ho faig com a hobby, com divertimento, o sigui, crec que els pròxims llibres, o sigui, faré, o sigui, els editaré, pues, o a través d'Amazon, o una cosa més senzilleta.
1: Hi ha un escriptor d'aquí d'Esplugues, que ja li vam fer l'entrevista fa temps, que el seu primer llibre ho ha fet per Amazon, i crec que el segon, que deu estar a punt, perquè em va dir que el tindria per l'abril, ja hem passat a l'abril i encara no m'ha dit res, que també em va dir que ho faria per Amazon perquè el demanes i tanta comanda i ja li arriba la persona interessada,
0: sí.
1: I no s'ha de complicar tant la vida com en el teu cas.
0: Però bueno, jo, si em dediqués professionalment a això, pues clar, em mouria, però és que toco tantes coses que al final dius, ostres, a vegades dius, tinc de treure hobbies de sobre i dedicar-me a una cosa, només a una cosa.
1: Al principi de tot ens has dit que havies fet un curs d'escriptura. On el vas fer?
0: Bueno, per internet. O sigui, un d'aquests de... O sigui, estan molt bé, perquè, o sigui, et donen moltes idees, sobretot per seguir aquest fil argumental i que després la història... O sigui, perquè si no, comences a escriure i se te'n van personatges, aquí passa una història i no la remates, tens de rematar-la en un puesto del llibre i no acabes i perds el fil i es queda com sense final. I amb el curs aquest, o sigui, donen unes pautes perquè tu escriguis i sàpigues desenvolupar un personatge i tot, i està molt bé, molt senzill i molt barat, perquè jo el faig en domèstica, que és una d'això de cursos, i la veritat és que em va anar molt bé.
1: Ets un gran lector?
0: Jo, sí.
1: Llegeixes molt?
0: Molt, sí? És que m'agrada molt llegir.
1: De sempre?
0: Sí, sempre. I llegeixo de tot, o sigui, m'agrada molt llegir.
1: Què ens recomanaries? Un llibre que et vingui ara mateix al cap? No et preguntaré quin llibre estàs llegint ara, perquè a vegades això...
0: Ostres!
1: Algun llibre que et vingui ara al cap?
0: Ui.
1: Ara li faig un exercici.
0: Jo
1: no preparat.
0: De Mark Twain, o sigui, qualsevol es pot llegir, o sigui, són superactuals, són superdivertits, i són llibres que estan molt bé. El Julio Verne, que sembla que és antic, ostres, pues, té molta actualitat i és també un llibre. I un llibre, ostres, que ara vaig llegir fa poc i em va agradar molt, és el Cròniques Marcianes, que és un llibre dels anys 50, i parla del futur, de la gent que se'n va a Mart a viure, i són historietes cada capítol, i està molt entretingut també.
1: Doncs a mi el que em resta és recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Juanjo Bofill, Carmen i la croqueta 111, que el teniu a disposició a la Cuca de Llum, que està aquí al carrer Àngel Guimarà
0: 32.
1: 32, val, perquè l'avenç és el 29.
0: Sí.
1: I no sé, Juanjo, si voldries afegir alguna cosa més?
0: Bueno, pues els agraïments que tinc i les dedicatòries al llibre, pues que, sí, perquè són gent que en tota la meva vida pues, m'ha ajudat i gràcies a aquesta gent pues, pues el llibre existeix.
1: A l'Araceli.
0: L'Araceli és la que me'l corregeix. Jo faig moltes faltes d'ortografia i ella és molt, té molta cura amb aquestes coses i li passo amb ella i aquesta feina que és molt farragosa per mi, perquè clar, si escrius ràpid, jo tot ho escric a mà i després ho passo a l'ordinador. I aquesta feina de corregir les faltes d'ortografia pues, m'ho fa molt, molt bé. I les puntuacions i coses d'aquestes.
1: Perquè a l'inici del llibre, en els agraïments, dius que el llibre el vas acabar el 21 del 12 del 21.
0: Sí, sí, sí. I és una dada que, a més, té molts uns, i el 111 és un número que té una mena de cosa màgica.
1: Numerològicament, l'1 és a l'inici.
0: Sí.
1: I el... És l'1, és a l'inici.
0: Sí, sí, sí. I bueno, i a mi el 111 que surt aquí també, per mi era un número que tenia molta... Era molt bo, perquè jo una temporada que vaig estar treballant a SEAT de venedor, era el número 111. I cada vegada que feia un pedido, que era quan deies, ostres, quina alegria que faig un pedido, començava ficant el 111. I era com el moment de, oh, per fin, de glòria.
1: Sí, que els uns t'han acompanyat sempre, com bueno, a número de venedor i després amb aquest llibre.
0: Bueno, aquest llibre ve una mica, és un homenatge a aquest número que em va donar tantes alegries.
1: I a més el 2021, diguem-ne, que estàvem al centre de la Covid, havíem passat aquell 2020 fatídic.
0: Sí.
1: El 21 va ser una miqueta més...
0: El 21 va ser la remuntada, sí, estàvem una mica així tots.
1: I el vas escriure en època de Covid, el llibre?
0: Bueno,
1: o sigui, el 2020 et va donar per escriure o ja el tenia?
0: Vaig fer tota la preparació i tot el... Em vaig anar mentalitzant que tenia d'escriure, que tenia de sortir el llibre. Jo em vaig jubilar el 20, i tot aquest període va ser de dir, tinc d'escriure un llibre i a veure com ho faig. I va ser...
1: O sigui, que va anar tot encadenat, jubilació,
0: l'arribada de la Covid... I ara... Tot ho prenc amb molta més calma. Ara vaig acabar el llibre aquest de l'any 22 del Camí de Santiago amb tots els dibuixets i totes les historietes. Ara faré un de contes per adults, de més, però d'historietes molt curtetes, i faré un recull d'historietes.
1: O sigui, que et tornarem a tenir aquí un altre dia, eh?
0: Sí, no, sí. Jo quan el tingui i ja us ho passaré perquè el conegueu.
1: Jo, d'aquest llibre, em quedo amb diverses coses, però em quedo amb la pàgina 48, que és Estrellita Luna, que és l'astrònoma, perquè l'has dibuixada amb una tendresa.
0: Sí, l'Estrellita Luna. És que és així, el personatge és un personatge molt, molt tendre.
1: Molt tendre,
0: sí. És una... És astrònoma i astròloga i a més treballa en un observatori que, si el veus, és igual que l'Observatori Fabra, però aquest està dalt del Monte Cucurucho, i allà és on van a veure-la i a conèixer-la perquè busqui el planeta aquest on s'han portat el nen. Però es dona que aquesta noia està enamorada d'un noi que viu a la Lluna. I bueno, i es veuen, el de la Lluna amb un catalejo veu l'Estrellita, i l'Estrellita el veu amb ell amb un...
1: A més, és molt maco com l'Estrellita li explica a la Carmen és a la Carmen, que li explica com veu sí. amb aquest personatge
0: sí, sí,
1: i
0: sí.
1: li explica per què es diu El Monte Cucurucho.
0: Sí.
1: Ho heu de llegir, perquè és tot molt tendre, tot té la seva lògica, però al mateix temps de tenir la seva lògica és una fantasia fantàstica. Eh?
0: Sí, sí.
1: És tot, no és gens recargolat, és una lectura... Que no és un circ en realitat, no? Perquè és tot com molt rodó.
0: Sí, eh? Bueno, és una aventura de és una búsqueda, és el viatge, és un viatge de dar a buscar amb un nen, i és la història és el viatge, com se'n van afegint personatges al viatge aquell, com van trobant a gent que els ajudarà, etc. Jo crec que
1: I finalment, la teva mare va estar contenta de que anessis a l'internat de Sant Feliu?
0: No, ho portava... No,
1: ho portava no, malament?
0: Ho portava... Però
1: va sortir, va estar present.
0: Sí, i tant, i a més... I allà sí que ho sabia, que jo era molt feliç allà, però ja sempre tenia la pena aquesta de que, ostres, aquest Juanjo l'ho portat a l'internat de Sant Feliu, que sí. era la bomba, jo.
1: És com una anècdota que tinc d'una amiga... que va anar a portar el seu germà al dentista i el seu germà cridava molt perquè tenia molta por i el dentista li va dir, ja veuràs com no passa res, diu, vine, ara veuràs la teva germana, que era la meva amiga i la va sentar en una altra cadira i li va arrencar amb ella un queixal. Ostres. I li va dir, veus com no passa res?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs sí. Et van portar en una escola d'internat i tu no sí, eres qui tenia que anar.
0: No, sí, però ja et dic, als 13 anys, o sigui, per mi va ser una cosa molt, molt divertida.
1: Doncs ets la demostració de que la felicitat la trobem nosaltres, ens la fem nosaltres.
0: Sí.
1: Perquè hi ha persones que m'han portat un internat i que malament que ho vaig passar, i tu...
0: Sí.
1: Vas anar circumstancialment i vas ser feliç.
0: No, i gent com la meva mare, que patia molt, i a vegades que patim molt a la vida per coses que creiem que, i no tenim de patir. O sigui, a vegades patim per patir. I això crec que també ens té d'ajudar a viure... les coses amb la realitat que és, o sigui, que a vegades no són tan dramàtiques les coses com volem que siguin.
1: Exacte. Doncs us convidem a llegir aquest Circus Universal Intergaláctico que està dintre del món d'aquest llibre, Carmen i la Croqueta 111. Juanjo, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu,
1: per haver estat amb nosaltres. Feia dies que havíem de quedar i finalment hem pogut quedar.
0: Sí.
1: Hem d'anar dient que llegiu aquest llibre d'en Juanjo Bofill i que aneu aquí a la Cuca de Llum. Gràcies, Juanjo.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
4: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
4: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 29, Esplugues de Llobregat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
7: De dilluns a divendres a les 4.
6: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avenç Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
2: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.